0: demència. La demència és, en si mateixa no és una malaltia, sinó que és un conjunt de símptomes que comporta una pèrdua progressiva de neurones
1: del nostre cervell, del nostre, no? De cadascú.
0: Sí. Mm? És una malaltia del cervell que implica una pèrdua progressiva de neurones.
1: I què passa si perdem neurones? Per què són tan importants?
0: Bueno, les neurones estan en el cervell des de que naixem fins que ens fem grans. Doncs les neurones van disminuint a partir dels 35-40 anys. Les neurones van disminuint per l'evolució de l'edat.
1: No? És una cosa natural que passi.
0: Exacte, és un procés natural. Mm? Què passa quan hi ha una demència? Doncs que aquestes neurones ens les poden anar destruint més ràpidament i poden dificultar, doncs, el nostre dia a dia.
1: Què passa si tenim poques neurones treballant? Què és el que ens passa?
0: Bueno, doncs que el cervell, doncs, no pot obeir, doncs, el que nosaltres li manem, per exemple, no? Les neurones estan connectades fent sinapsis, no? I van per tot el nostre cos a través del sistema nerviós. Per tant, si el cervell està malalt i té menys neurones, doncs potser no li podem donar una ordre al cervell a nivell motor, per exemple, o de moviment, perquè, doncs, el nostre cos la faci.
1: No, i això és un exemple a nivell motor?
0: Sí.
1: Hi ha altres exemples que no sigui només que dificultin el moviment?
0: Bueno, també intervenen tot el que són les capacitats cognitives, les capacitats intel·lectuals, com és la memòria, l'atenció, la percepció, l'orientació, etc.
1: Tornem a la pregunta del tema, Isabel. Es pot prevenir la demència?
0: Bé, és una pregunta important i que preocupa a molta gent, no? Es pot prevenir? Bueno, en certa manera, sí. Podem tenir, clar, tots tenim un component genètic, una càrrega genètica des de que naixem. I sí que és cert que podem tenir una predisposició genètica a patir una sèrie de malalties. Entre elles podria ser la demència.
1: D'acord.
0: Però no és el 100%, excepte algun tipus concret de demència, que sí que és genètica al 100%.
1: I hereditària.
0: I hereditària.
1: Estem condicionats, però no estem determinats.
0: Això mateix. El que podem nosaltres canviar per prevenir, doncs, són tota una sèrie de factors com per exemple, doncs,
1: sí,
0: no sé,
1: digue'ns,
0: el cuidar la nostra salut cardiovascular, no? Controlar el colesterol, la hipertensió, la diabetis...
1: Això beneficia?
0: Tot això beneficia.
1: Retarda l'aparició de la demència?
0: Si és que estem predisposats. Sí. Clar, cuidant això, doncs podem evitar, doncs, que tinguem un ictus, per exemple, o petits infarts cerebrals, que tot això sí que provocaria una demència vascular, per exemple.
1: Per tant, aquí està claríssim amb aquest exemple que ens dius, com el moviment del cos afecta, no, a la nostra salut, no, del
0: tant.
1: Cervell. Aquí està, amb aquest exemple està claríssim.
0: Està,
1: no?
0: Claríssim.
1: A part de cuidar la salut cardiovascular, fer exercicis, quines altres coses ens poden ajudar a retardar,
0: doncs,
1: o evitar la demència?
0: Per exemple, mantenir una vida saludable.
1: Sí? Evitar... Què et refereixes, Isabel, quan dius vida saludable?
0: Evitar el tabac, per exemple, controlar el consum d'alcohol i mantenir també, bueno, mantenir a ratlla o evitar el sobrepès.
1: Clar, aquests consells són una cosa que ho tenim
0: general,
1: com... Exacte,
0: general,
1: no?
0: Sí.
1: Ens ho diuen moltes vegades per tots, però no, potser no prenem consciència,
0: doncs,
1: que això ajuda...
0: És molt important.
1: Una
0: dieta
1: cervell
0: mediterrània, menjar bé, fruita, verdura...
1: Molt bé. Quines altres coses, Isabel?
0: Bueno, una altra cosa també molt important és fer activitat física i mental. Fer exercici físic cada dia, per exemple, caminar cada dia 30 minuts o 25 minuts. Tot això oxigena el nostre cos, el cervell. Fer exercici per mantenir la ment activa. Per exemple,
1: sí.
0: Doncs fer sopars de lletres, passatemps, fer sudokus, per exemple, doncs, si canviar les nostres rutines, les coses que fem cada dia d'una manera igual, doncs canviar-les.
1: Per exemple, explica'ns un exemple, això, perquè clar, de rutines en tenim moltíssimes al llarg del dia.
0: Per exemple, doncs, si anem d'un lloc a l'altre, anem cada dia a comprar el pa, sabem on hem d'anar i anem sempre pel mateix lloc, doncs un dia, doncs, canviar l'itinerari.
1: I aquest petit canvi què implica?
0: El que implica, doncs, bueno, fas treballar el cervell, no? T'obliga a fixar-te per on passes. Bueno.
1: Clar, però aleshores, ja que fem tantes rutines, no? És una bona oportunitat agafar el que fem cada dia i fer una miqueta lleugerament
0: diferent. Diferent, sí. També penso que és molt important, doncs, llegir un llibre i poder-lo explicar a algú.
1: Exacte, bueno, això està bé perquè dius, bueno, jo ja llegeixo, doncs ara fes alguna miqueta més, no?
0: Clar, clar. Mirar, llegir un llibre o mirar una pel·lícula, doncs, per exemple, t'obliga, doncs, evidentment, a estar atent, no? A seguir el fil argumental, a prestar atenció, la memòria i tot això. El fet d'explicar-ho a algú, doncs, també estàs treballant tot el que ha captat el teu cervell.
1: Molt bé. Ens estaves recomanant fer activitat física i mental. Quines altres coses, Isabel, podríem recomanar de fer?
0: Bueno, també és molt important cuidar la nostra salut mental. Per exemple, si estem estressats, si estem nerviosos, tot això afecta també el nostre cervell. I sobretot descansar bé, dormir bé a les nits, dormir unes 7-8 hores cada dia, això descansa el nostre cos i en concret també el cervell.
1: D'acord. Hi ha alguna altra cosa, algun altre element
0: també
1: més?
0: També és molt important mantenir una vida social activa. Trobar-se amb els amics, anar a trobades, parlar amb la gent.
1: Per què és tan important aquesta relació?
0: Bueno, el fet de les relacions socials, doncs, implica moltes altres coses també, no? Practiques el llenguatge, no? La memòria també, l'atenció, ho actives tot. I a més, doncs, bueno, també és molt important cuidar els dèficits auditius o visuals que puguem tenir, perquè tot això ens fa aïllar-nos a nivell social.
1: És important, doncs, també, no?
0: És molt important.
1: Pal·liar-ho. Isabel, tot això que ens dius és per intentar prevenir l'aparició de la demència. Per tant, una mica sí que és possible fer-ho, eh?
0: Una mica és possible, i tant. Una mica bastant.
1: Hi ha algunes xifres d'algun que ens diguin els estudis científics? Que diguis, bueno, va, per ser optimistes?
0: Bueno, podríem dir que entre un 40 i un 45 dels casos diagnosticats com a demència es podien prevenir, o si més no, retardar els símptomes.
1: Per tant, haurem de seguir els teus consells, eh? De cuidar la salut cardiovascular, aquests hàbits de vida saludable, l'activitat física mental, el descans, les relacions, no?, amb les altres persones. Isabel, a part de fer tot això, hem de tenir en compte alguna cosa més?
0: Bueno, sí, també és important tenir una bona reserva cognitiva, no? Que hem I em dic que les neurones es van perdent progressivament per envelliment, no? Per tant, si tenim un bon coixí, doncs sempre es poden anar perdent les neurones més a poc, més lentament.
1: No es nota tant.
0: Exacte.
1: I com ho hem de fer per tenir aquest coixí de neurones,
0: bueno, doncs
1: aquesta reserva?
0: Bueno, doncs el que havíem dit també.
1: És el mateix.
0: Sí, tenir una bona activitat física, mental, cuidar el nostre cos.
1: Per tant, això des de... no cal esperar a fer-se gran a prevenir la demència, sinó que entenc que és una cosa que ja podem fer.
0: Clar,
1: no?
0: Quan ets
1: tot el cicle
0: jove,
1: vital.
0: Doncs evidentment doncs ja tens activitat física i mental, no? Quan estàs estudiant, tot això ja queda en el cervell, no? Però quan comences a fer gran és important doncs seguir mantenint una activitat mental i física.
1: D'acord, doncs moltes gràcies, Isabel.
0: A tu.

0: Doncs ens acompanyen ara diferents persones que han participat en l'activitat del mini moviment. Us les presento a totes elles. Ens acompanya la Dolores Muñoz. Bona tarda. Hola, Dolores.
1: Hola.
0: Ens acompanya també l'Assumpción Fernández. Hola, Assumpción.
2: Hola.
3: Buenas tardes.
0: Us presento també a la Nati Carrillo. Hola, Nati.
4: Hola.
0: Ens acompanya la Carme Sáez. Hola, Carme.
5: Hola, què tal?
0: També tenim amb nosaltres l'Antònia Torres. Hola, Antònia.
6: Hola, què tal?
0: I la Laura Hernández. Hola,
7: hola,
0: Laura.
7: Hola.
0: Doncs mireu, totes elles han participat a aquesta sessió que comentàvem, que té per títol Prevenir la demència és possible, i ara doncs elles ens explicaran una miqueta com ha anat. Qui comença? Què és el que us han explicat? Perquè aquesta interrogació comença.

0: sigo pensando que no, que és molta genètica també.
1: De fet, la ciència demostra que hi ha un tant percent de casos que sí que es pot prevenir. No sé si era el 40... Sí. Momentet, deixeu-me mirar. Entre un 40 i un 45% dels casos de demència es poden prevenir o retardar.
0: Retardar sí. Que en esto sí que estoy de acuerdo, pero del todo no. Jo, mi opinió, eh?
1: No, és que hi ha casos que no es pot, que apareixerà, no? I que no hi pots fer res. Però això és com comprar números de la loteria, no? Com més números compris perquè es retardi, doncs millor, no?
0: Sí, i tanto que sí.
1: No tens assegurat que et toqui el premi, però és més probable.
0: Sí, però totes les activitats, totes estan molt bé. Incluso per a la salut en general, eh?
1: Sí. Us preocupa a vosaltres patir una demència? És un tema que preocupa quan et fas gran?
2: Sí, yo creo que sí, que me preocupa. Y por eso pues he planteado la pregunta si, por ejemplo, se podría prevenir yendo al médico, que el médico te hiciera unas pruebas o si había medicación o alguna cosa, que pudiéramos saberlo antes de que nos llegara, porque cuando nos llega, por mucho que quieras hacer, ya no tiene remedio. Eso es lo que yo pienso.
1: ¿Y qué te han contestado?
2: Bueno, me ha dicho que sí, pero claro, el sí no lo sé, no lo tengo claro si, por ejemplo, por la sanidad pública eso entraría o tendría que ser algo en privado, pagando, que puede ser que sea así, que tendría que ser por la sanidad pública, creo yo, ¿no? Para poder más o menos tener una de esto de decir, bueno, a ver si realmente yo dentro de 4 o 10 años o lo que sea lo voy a tener o no tengo posibilidad de tenerlo. Y si ha de ser que tengo la posibilidad de que lo tenga, pues llegar un momento que te puedan hacer algo, o sea, para ir... No sé si atrasando o que no te llegue a...
1: Clar, la ciència va avançant i que, no, a vegades sí que sentim per la televisió, no? Que sí. es podia detectar com... Van sortint notícies en què sembla que aviat serà possible anar-lo detectant en més temps, no? De moment és una mica complicat.
2: Ja. Yeah.
1: Escolteu-me, la Carme ha dit el que va bé és fer activitats, però clar, si diem que va fer activitats i ho diem així, no és veritat, no va bé fer qualsevol cosa, no? Alguna... Què és important? O quin tipus d'activitats o quines coses heu après que és important fer?
3: Tenir la ment ocupada.
1: Tenir la ment ocupada?
3: Sí.
1: Però com? Pensant en què?
3: Fent... No, bailando, cantando, andando, yendo al bosque. Activitat.
1: És molt important, una que deies, moure's.
3: Sí,
1: sortir de casa ja és important.
3: Sí.
1: L'altra cosa que intuïes, no? que fer exercici, no? Que estaves com comentant com de ballar o sortir caminar al bosc, fer exercici.
3: No quedar-te en casa, salir, aunque sea hablar con la vecina, pero no quedar-te en casa.
1: Bueno, ara has dit una altra cosa, parlar amb la veïna o parlar amb amics, això també és una cosa que ajuda també a no estar sol. Laura.
4: Tener personas para hablar, no estar solo en casa. Pero yo pienso que la parte fundamental es el cos. Si tú te trobes bé...
3: Sí.
4: A mi jo tindran la sort de no agafar-la, però a mi jo, sense saber-lo, l'agafes. Sí. O no?
1: Aviam, la Laura ha dit... Han sortit les dues paraules claus, eh? L'Antoni ens deia tenir la ment ocupada i ara la Laura ens parlava del cos.
3: Clar.
1: Justament aquest projecte del ment i moviment va una mica de aquesta interrelació que hi ha, no?
4: Puedes fer moltes coses... Y te puede venir, pero sense pensar-lo.
3: Sí, pero...
4: Porque això és una enfermedad.
1: Sí.
4: Y está en el món. Tú ya puedes ir a caminar, puedes comer muy bien, puedes hacer muchas cosas, pero si te viene... Porque, a ver, nadie quiere que le venga esa enfermedad ni una otra, pero això és el pan nuestro de cada dia.
1: Bueno, però és important l'alimentació.
4: Home, i el tot, el tot, també. I el moviment, i no estar sempre sentada i mirant la tele i escoltant. No, espavilar-te.
3: Sí.
1: Algun... Nati, us han recomanat alguna cosa per fer treballar la ment?
5: Bueno, mirar de llegir, mirar de fer moviments, de sortir, de parlar, de no anar sempre pel mateix cantó.
1: Explica'ns això que has dit ara, no? Ja, perquè l'altre potser... Això que dius de no anar sempre al mateix recorregut,
5: sí,
1: què vol dir això?
5: Perquè llavors agafes com una ruta i no saps anar per un altre cantó. I es pot anar a buscar el pa, per exemple, per un carrer i tornar per l'altre. a un altre dia, agafar un altre carrer i tornar per l'altre. No mai fer la volta sempre igual.
1: Amb això enganyem el cervell una mica. Bueno, l'enganyem, el fem treballar més.
5: El fem treballar més.
1: No? El cervell ja sap anar a comprar el pa, però si li canviem el recorregut, el fem treballar.
5: Hem de fer treballar una mica més. I amb tot igual. Si surts a caminar doncs, més de pressa o menys, depèn, però sempre sortir, sempre parlar amb gent, també es pot anar a ballar, també es pot anar a fer el gimnàs, però sempre participant amb els altres gent, perquè així és veritat, treballa més el cervell. Sí. Tot el que movem va bé.
1: Exacte. Vosaltres, que ja sou grans, no? Us heu atrevit a fer coses que no haguéssiu fet mai? O sigui, heu fet alguna cosa ara, sent grans, que no havíeu fet abans? Sí, aviam.
6: Jo sí, perquè jo no, quan anava a treballar, ni ballava, ni feia gimnàs, i trobo que venia a ballar, fas moure tot el cos i penses els passos que tens que fer. I el cap treballa molt.
1: I la coordinació també, el cos també.
6: I la coordinació, saps? I m'agrada molt.
1: Antònia, tu què has dit ara? Has dit una cosa que he dit.
7: No sé què.
1: Sí?
8: Yo no me acuerdo que te he dicho.
7: El pare.
1: No. Tu has dit... Sí. Antònia, ja ho tenim, això. Ens has dit que tu, de gran, has après a fer anar el mòbil?
8: Sí. He aprendido de grande.
1: Això és un repte també pel cervell.
8: Aún no lo tengo aprendido del todo, pero
1: bueno,
8: ahí voy.
1: Lo important és posar-s'hi.
8: Sí, sí, también es una actividad.
1: I aprendre, quan aprens una cosa nova, doncs sí. Clar, fem treballar...
8: Te encuentras mejor, tienes más ánimo, más...
1: Claro. Sí. Molt bé, doncs és un bon exemple, no? Atrevir-se
8: a conèixer
1: el mòbil.
8: Sí.
1: Algú més pot explicar alguna cosa que hagi començat a fer de gran? Alguna cosa que us hagi atrevit? Vinga, Laura.
9: Jo... Tinc dues netes que viuen a Barcelona.
1: Sí.
9: Abans, quan jo me vaig retirar de treballar de residència, jo baixava cada dia. Cada
1: Barcelona.
9: Dia. Barcelona. Hasta que fa uns anys que la meva filla va dir, alto, ara te toca tu. Ves a gimnàsia, ves aquí, ves allà, ara baixo dos dies. Pues tenen de pensar que això que jo baixo a Barcelona me fa rodar el cap i pensar... Has d'anar per allà, has d'anar per acá, has d'agafar el cotxe, l'altre... I és una activitat que jo tinc en el cuerpo i en la cabeza.
6: Fas treballar les neurones.
9: Home, clar, que l'he treballat, ja l'he dit jo.
1: Sí. Ara hauràs de canviar el recorregut per fer-les treballar més.
9: Clar, perquè jo, ja t'he dit, que jo, el primer de retirar-me de la residència, anava cada dia, tenia dues netes. Mm. Les portava al col·legi, les feia al dinar... El primer dia anava amb el cotxe amb el meu home, però el meu home ja se va posar i jo he dit, tens el cotxe a casa...
1: Bueno, i va sola i...
9: I ara el meu home se va morir i jo va sola. Però el que te quiero decir es que a mi eso me hace mover la cabeza y moverme todo el cuerpo. Mm-hmm. Perquè penso...
1: Has d'estar pendent aquell dia.
9: Demà que le faig de dinar. Bon, mira això, pues ja lo compro, me'n vaig, arribo a casa seva. Si la meva filla posa la rentadora... i s'ha secat i s'ha parat, l'atendo. Si luego se seca, la planxo. El dinar, les cames, i ella no les ha fet, perquè a vegades surt com una... Clar. Sí.
1: Molt bé. La Laura ara ens ha dit un exemple, que és què faig per dinar. Cuinar també és una activitat...
6: Que no t'he pensat.
1: És una activitat que ens fa pensar. Clar. A vosaltres sou conscients d'això que feu cada dia? Clar, també clar. Pot ser una activitat per pensar, que si procuro fer una recepta que no faig normalment, això ja és bo?
6: I jo lo que te digo.
5: Sí, sí. També nos han dit que se poden hacer muchas más cosas, como practicar en deporte, escuchar música, mirar una película, juegos de mesa, cálculo mental, todo eso para prevenir la demencia y el Alzheimer.
1: El que és important és que aneu fent coses diferents, perquè si sempre fas la mateixa cosa...
9: Clar, com una rutina.
5: Sí.
1: Sí, ja ho fas de rutina i no penses.
9: Ahí va.
1: El que és important a vegades és fer les coses conscientment, de dir, ara sí, no? O vaig a caminar i vigilaré com poso els peus, no? Perquè alguna vegada havíem fet algun joc de caminar saltant o fer-ho diferent i és veritat, no?, que canvia.
6: Sí, sí, i tant que canvia. Però, bueno, tot el que ens ha explicat ens ha agradat molt, però les dones ja anem fent cada dia a casa moltes coses i el cap va rumiant
1: Home, és que això que diu la Carme, Carme, tens raó. No sí. parem mai. No, quan no, esteu a casa o sí, fora de casa, evidentment, evidentment aneu pensant ni us moveu. Quan feu la neteja de casa, també mou el cos. Però és important anar pensant, agafant idees noves de per fer, no? Quines activitats podem fer, si les fem compartint amb un altre ja és una mica diferent, si les intentem fer d'una altra manera, no? Una miqueta anar-ho pensant.
0: Això sí. Hacer trabajar la mente de diferente manera, o sea, hacerla trabajar.
1: Que ya no sigui una rutina.
0: Que no sea rutina, que no sea rutina.
4: Jo vinc de la gimnàsia, que no havia vingut mai de la vida. I vinc dues vegades a la setmana.
1: A la setmana.
4: Vull dir que no tinc un moment per pensar en mi. Ho tinc tot.
1: Bueno, quan estàs aquí ja t'estàs cuidant, també.
4: Clar, perquè estàs fent un rodatge que va bé pel cos. Jo ja te digo, jo, eso de Barcelona, muchas veces digo, ¿por qué tienes que bajar que esto? Eso sí, eso me hace a mí pensar.
3: Claro.
4: Y me hace remover la memoria, me hace remover todo.
1: Organitzar.
4: Todo, claro. Yo llego allí, a la hora que me da la gana me vengo, arribo a casa meva, si tinc gana de fer algo lo faig, si no me tumbo, y si no, pues miro el mòbil, que també lo aprendió de mayor.
1: Veus?
4: No havia tocat mai. Coses que vale la pena, sí. Claro.
1: Sí. Sí. Digues, què deies, Nati?
5: El mòbil l'hem après tots ara.
4: Home, claro,
5: normalment, quan són grans, el fem ara, perquè abans ja no existia.
1: Però que està bé que us atreviu, que no tingueu por, no?
5: Bueno, ens costa per això, eh? Sí. Però por no en tenim. El que passa és això, que ens costa bastant. I t'ensenyen una cosa, la millor se t'oblida. Però bueno...
1: Practicar.
5: Si surt bé, si no, pues mira, has d'anar amb els nens que te l'arregli. Sí.
1: Escolteu, algú de vosaltres ha après algun idioma? Jo. O té ganes d'aprendre un idioma jo. Nou? S'atreveix a tocar l'instrument?
2: Jo l'any passat me apunté a anglès. Y es verdad, estuve 3 meses y pico, o 4 más o menos. Pero al final lo dejé porque era como que me agobiaba mucho. Porque claro, llegas a casa, tienes deberes para hacer, luego vienes y te preguntan cosas, tienes que hacer, o sea, apuntaciones de todo. Y eso me creaba como una ansiedad. Y me sentía como mal y al final digo, mira, tuve que hablar y decirles, mira, lo siento, pero es que no puedo porque me costaba mucho. Lo único que sí que me hacía muchísima ilusión. Yo los idiomas me encantan.
1: Bueno, pots intentar fer-ho, però sense tanta exigència,
2: sí,
1: no? Baixar una mica el ritme.
2: Clar, però quan empiezas ahí, que si los verbos, que si la d'esto, que si...
4: Ya
1: con la, complica.
2: Clar, con la edad que tenemos, pues tampoco no estamos para estudiar los verbos y todo eso. Cuesta mucho.
1: Bueno, si tens per objectiu anar-te'n a viatjar a l'estranger, t'anirà bé. T'has de motivar.
2: Eso sí que me hacía ilusión, pero mira, yo de verdad que admiro a las personas que saben idiomas, o sea, no lo sabes lo que yo admiro a esas personas. Pero siempre me ha gustado mucho, pero yo ahora ya la edad que tengo creo que no es
1: bueno,
2: para
1: però
2: eso.
1: Ho has provat, que és important.
2: L'he provat, sí.
1: Ara ho podries fer però a casa o amb alguna amiga o alguna cosa una mica més sense tanta exigència, no? Anar més tranquil·la.
2: Bueno, pues mira, no sé, ya veremos, a ver. De momento hago gimnasia, hago de todo lo que puedo, excursiones, caminadas, todo. Lo que puedo abarcar.
1: Molt bé. Veig que sou dones molt actives, eh? No pareu de fer coses. Escolteu-me, quina dinàmica heu fet a la sessió amb l'Isabel i el Miguel Ángel? Què us han proposat per ser conscients de tot plegat? Qui m'explica?
5: Ens l'han posat a la pantalla, ens posaven una rodona, una era vermella i l'altra era blava, i ho havíem de dir el contrari. Quan sortia la blava havíem de dir vermella, quan era vermella havíem de dir la blava, a veure si ens equivocàvem o no.
1: Això és un exercici molt simple, però per què l'heu fet?
5: Per l'atenció. I també ens han posat una cadira i una taula. La taula havíem de dir cadira i la cadira taula. I a veure si ens en sortíem.
1: I com us ha sortit l'exercici?
5: Bastant bé, sí, sí.
1: Sí, tothom
4: ja... S'ha sortit molt bé.
3: Estaria bé, perquè ja sé la pantalla bé.
1: Sí. Clar, això és una manera de fer treballar, eh?
4: Claro.
1: És una manera de fer treballar.
4: Vas pensant i el cerebro no és igual que estar allà a casa mirant la
10: tele, així.
3: No, representar, per fer treballar la memòria.
2: Però esto de los colores, aparte del azul y el rojo, salían otros colores, que entonces nos teníamos que quedar calladas. Solamente podíamos contestar cuando era rojo o azul, pero lo demás nos teníamos que quedar calladas. Bueno, estaba bien.
1: Molt bé. Bueno, això és per esforçar-se a fer treballar més el cervell, eh? Molt bé, doncs moltes gràcies a totes per haver compartit el que heu fet en aquesta sessió. Moltes gràcies.
3: M'ha agradat molt.
1: Gràcies. Gràcies a ti.

anem a fer ara un repàs de l'agenda de les properes activitats per si us animeu a participar-hi. El primer acte és avui mateix, dimecres 13, a 3:45. Es tracta d'una sessió de taller de memòria oberta per tothom qui vulgui participar a les cases dels mestres. El divendres a la tarda, 4:45, farem cinema al punt de trobada amb la pel·lícula Pride, amb motiu del dia contra l'LGBTI-fòbia. El dilluns, dia 18, a 4:00 PM, hi ha el taller d'educació sociosanitària Estimular la comunicació en el dia a dia, a càrrec de l'Agnès Givert, logopeda de la Fundació Sociosanitària de Santa Susana, a l'Hospital de Dia. I ens retrobem de nou el dimecres vinent per fer un repàs de noves activitats. Acabem un altre Vivències, el programa de ràdio de la Fundació Santa Susana. Ens retrobem de nou el dimecres a 11:00. Bona setmana.

0: Així sona Ràdio Caldes.
1: Bona tarda a tothom. Benvinguts al programa número 156 del Gat Blanc. Gràcies per escoltar-nos. En el programa d'avui ens endinsarem en una obra revisada per grans noms de la cançó catalana que van musicar i cantar els poemes d'una poetessa majúscula de casa nostra. Som-hi.
2: Estem parlant d'un treball meravellós que ens convida a endinsar-nos en la vida i l'obra de Maria Mercè Marçal.
3: Hola, hola. Molt bona tarda. I aquí ja està de nou un dimecres, el primer dimecres que fem estrenant any, el 2026, al Club dels Melòdics. Aquí Ferran, al comandament de la nau, i aquí la Montse, al micròfon.
4: Estàs escoltant
5: El Desván de Andrea,
4: amb l'Andrea Dobrescu.
5: La millor música dels 90
4: fins avui.
6: Feliz Halloween, grupo, soy Vanessa.
3: Molt bé, doncs, comencem la lligueta de la setmana per donar tret de sortida amb la millor part del programa. Ho heu encertat. Sí. Primer de tot, comencem pel partit de Champions entre el Barça i el PSG, partides d'aquesta jornada, de la segona jornada de Champions.
7: 3-0, no m'ho dir el Roc. Sí, aquí no se valora la gent que suma porros enormes.
8: No, jo he sigut inadequat.
7: Sí, molt inadequat.
3: Sí.
7: Però
3: aquí no, exacte, no s'avalua, no.
7: No es penalitza, això.
3: No.
9: Calor. Molta calor. Has baixat a l'infern? T'has ficat dintre de la olla de Caldes? Estàs suant, no? Doncs més que suaràs. Aquí comença Escaldents, el programa de sessions de música electrònica punxada per DJ Peri.
10: Trobareu a l'Anna i la Paola a la secció de curiositats, el Nico, l'Àlex i l'Ian a la secció de recomanacions, a l'Emma i a la Cayetana a la secció de jocs lingüístics i, per començar, ens trobeu a l'Arnau i a mi, l'Adrià, que iniciarem el programa amb la secció de periodistes. Arnau, comencem?
11: Comencem!
12: Soc l'Anna Escribano i estem a Ràdio Caldes. Comença un nou programa d'Històries en Femení. Un programa que, ja sabeu, vol ser sempre divulgatiu i de vegades també reivindicatiu. Un espai amb què ens trobem cada setmana, els dijous, a partir de les 11 del matí, i que podeu sentir en directe o també com a podcast.
13: Caldes impulsa tres promocions immobiliàries de gran envergadura que transformaran el casc antic: Cal Bisbe, l'antiga tintoreria de Sants i Vega i la taneria del Passeig del Remei. Tots tres respecten façanes protegides, voltes catalanes i elements patrimonials originals. Tot i haver de fer obres importants, les immobiliàries garanteixen que no alteraran la imatge tradicional del centre.
14: Hola, bona tarda. Benvinguts a una nova edició del Jazz and Blues Club de Ràdio Caldes, el 107.8 de la FM, un programa de ràdio realitzat per en Josep Gallart.
15: Aquí, i Lluís Brugalla.
14: Al meu costat i jo mateix. Fins fa només unes dècades, per exemple, la presència de dones dins del món del jazz no era massa gran i la majoria triomfaven com a vocalistes.
16: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
17: Daylight, daylight, welcome back to the Eclectic Connection. Avui comencem caminant per les zones de la teva ràdio i ens despertem amb la llum del dia. Sortim a passejar amb la companyia de Steve Gunn.
18: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
2: Benvinguts a Cultura en Veu Alta, l'espai de la biblioteca Ràdio Caldes i el lloc on fem soroll amb la cultura. Avui és dimecres, 13 de maig, són 6:45 de la tarda, a la cabina, el Ferran, el Monter, i qui us parla, el Dani González. I avui, doncs, si avui toca parlar obligatòriament de còmics, farem unes quantes recomanacions de còmics perquè aneu al Saló ben preparats. Saló, Saló del còmic, Saló de Còmic Barcelona, que ja arriba aquest cap de setmana, 15, 16 i 17. Aprofiteu, aprofiteu, que és un ambient xuríssim i on unes editorials petites, grans, que estan proposant coses molt interessants. Avui us portarem unes quantes. Però, com sempre, comencem amb un tall. Comencem amb un tall d'una pel·lícula. En aquest cas, és un dels grans dibuixants de Bruguera, que és el gran Vázquez, de l'Òscar Aybar.
3: Se puede.
4: Vázquez. Pasa, hombre, pasa.
3: Qué bueno verte otra vez por aquí.
5: Muchas gracias por haber pagado mi fianza.
3: Ya estás aquí. Eso es lo importante.
6: Hola, Vázquez.
5: Hola.
3: ¿Cómo estás?
5: Muy bien. Espero que hayan recibido las páginas que les envié. Ahora estoy trabajando en una cosa nueva.
3: Verás, Vázquez, es que tengo que salir un momento a la rotativa. Os dejo hablando los dos de vuestras cosas.
6: Siéntate. No, no, no me importan tus páginas.
3: Ah, ¿no?
6: No, me importa qué va a pasar contigo a partir de ahora.
3: Pues a mí también.
6: Bien, vayamos al grano. Dime, ¿por qué tengo que dejar de pagar la mitad a unos profesionales que dibujan tus personajes a tiempo, que no nos dan ningún problema y que no se quejan nunca de nada?
3: Porque son una mierda.
6: ¿Tú crees que los niños notan la diferencia?
3: Pues claro, son niños. No son idiotas.
6: Esa es una de las cosas que me gustaría saber. Acabo de proponer al señor González que hagamos una encuesta entre nuestros lectores sobre sus personajes favoritos.
3: ¿Y esto se le ha ocurrido a usted solo o ha reunido un comité de sabios?
6: ¿Lo es? Ya empezamos.
3: Mire, solo quiero ganarme la vida haciendo lo único que sé hacer, dibujar mis personajes.
6: Eso es otro de los asuntos que quiero que quede claro de una vez por todas. No son tus personajes, son nuestros. Y no hace falta que te recuerde la letra pequeña de los albaranes.
3: Tome, dibuje una escoba.
6: No, no, no, este no es mi trabajo.
3: ¿No sabe usted dibujar una escoba? Y tiene los cojones de decirme que mis personajes son suyos.
2: Doncs aquí tenim una escena on el Vázquez, que és un vividor amb bala perduda per un dels grans dibuixants del còmic de casa, s'havia d'enfrontar a la precarietat i al control editorial que tenien els dibuixants en aquella època a Bruguera. Una pel·li que és agradolça, que és comèdia, però al mateix temps té un punt de drama, que va dirigir el 2010 l'Òscar Aybar amb el Santiago Segura de protagonista. Fantàstica pel·li. Doncs seguim. Vinga, comencem una ronda de recomanacions ràpides de còmics. Jo us porto, per començar, un dels clàssics del còmic negre americà, l'Ed Brubaker, amb el Sam Phillips i el Jacob Phillips, que va publicar Normal 2025, que té el títol de La casa de los impíos. És un thriller, una novel·la que està, ai, una novel·la gràfica, perdoneu, que tanteja el terror, i és molt interessant perquè ens parla d'una intriga sobre sectes i també un noir tirant cap al noir paranoic, Noir paranoic, rima. Una investigació federal i el passat d'una dona, marcada per aquell moviment que va haver-hi als 80, el satànic pànic, que segur que si us heu vist Stranger Things coneixereu aquest moviment, que va sortir als anys 80. Els anys 80 s'acaben contaminant tota la història. És un thriller que parla de sectes, de terror, de satanisme, de gent desapareguda. Val molt la pena, val val molt la pena. És un noir que s'allunya una miqueta de Criminal, que són els clàssics d'Ed Brubaker, però que aquí apunta un registre diferent i que no li surt del tot malament. Apunteu-lo. I si voleu una cosa més radical, més propera al còmic europeu, però des de l'underground i no la BD, ens trobem amb Astranova, de la Lisa Blumen, que va publicar els Salamandra Gràfics el 2025. És una història, novel·la gràfica de ciència-ficció, però molt íntima, molt petita. Es parla de Nova, que es prepara per una missió científica a un planeta del que no retornarà. Un viatge que pot dur entre 20 i 50 anys. Però realment la història no és només el viatge, és la reunió amb els éssers estimats en una festa que té la protagonista abans de marxar, per acomiadar-se a tothom. És una història que ens parla dels acomiats, de no tornar a veure les persones que estimes i de prendre una decisió que pot ser èpica, però que també és devastadora a nivell emocional. Un còmic petit, però un còmic que té un abast íntim força, força interessant. Seguim amb Nuestra Ceniza, un còmic molt interessant de Manel Cráneo, que ho publica a la Cúpula el 2025. És l'adaptació al còmic de A Nostra Cinza, de Xavier Alcalà, i és la història, és una història de creixement, on seguim el Joan Chino des de la infància fins a la universitat, una Espanya marcada pel nacionalcatolicisme, la repressió i la pèrdua de la innocència. És un còmic de formació que travessa sobretot la memòria històrica, l'educació, però educació des de l'autoritat, el pes de la religió, el silenci familiar i el despertar vital en un món tan gris com era l'època de la postguerra. Un còmic que s'allunya una miqueta dels més còmics mainstream americans, però que val la pena conèixer des d'aquesta perspectiva més autobiogràfica. I un còmic també molt íntim, molt autobiogràfic, amb un dibuix també que es mou entre la il·lustració i el còmic, és Em sembla que no et tindré, de la Catherine Gautier, que va publicar Godall Edicions el 2025. És una novel·la gràfica autobiogràfica, i un assaig gràfic, avui sortirà la paraula gràfica i gràfics molts cops, i és un testimoni personal, realment en forma de relat coral i que tendeix cap a l'assaig sobre la idea de la no maternitat. A través de 5 històries íntimes, el llibre ens aborda les raons de diverses dones que no volen ser mares, i les pressions socials, i les pressions familiars, i les pressions culturals que han hagut d'afrontar. Possiblement el centre no és tan la provocació, sinó de desmuntar una norma encara molt, molt present, no? La idea que ser dona i ser mare han d'anar necessàriament juntes. Una obra útil perquè li interessi el discurs més feminista. El tindrem ubicat també al fons de feminisme LGTBI que teniu al vestíbul de la biblioteca. I ara això em va bé per parlar de la taula de la ràdio, que trobareu totes aquestes novetats i moltes més que comprarem al saló, a la taula de la ràdio, a la sala d'adults de la biblioteca. I si voleu escoltar la música que us hem preparat per aquest programa especial de còmic, veus, ho vaig lligant tot, Ferran. Teniu el tracklist a la biblioteca de caldes.cat, que avui sí, són música que va sobre còmics o sobre herois, i en aquest cas, a veure, és una mica patillero perquè només surt la paraula hero, però jo sé que al Ferran li agraden molt els calentadors i li agrada molt la cinta al cabell i li agrada Flashdance, i aquesta cançó de la Bonnie Tyler és la capçalera de Flashdance.

0: Doncs aquí tenim el Ferran fent aeròbic amb Flashdance i aquest Holding Out for a Hero de la Bonnie Tyler del 1984. Només té Hero en el títol, però bueno, m'ho perdonareu, tindreu altres cançons més relacionades amb el còmic, no us amoïneu al tracklist de la biblioteca. Vinga, seguim. Seguim, a més, amb una recomanació que va fer la Laura de Freakland, que de còmics en saben molt, i la Laura, sobretot, d'aquests còmics que mouen entre el juvenil i l'adult. I és un còmic francès que a mi ja en té guanyat amb això, de la Severin Gauthier i el Jeremy Almanza, que es diu Los Reinos Silenciosos. El vau publicar el 9-9 al 2025, editorial de garanties per novel·la per còmic juvenil infantil i juvenil, perdoneu. I la premissa possiblement no sigui tan nova, perquè l'hem vist a Coco i l'hem vist en moltes històries així, però el dibuix, confieu, perquè el dibuix és espectacular. La història que va? La història ens diu que hi ha vida després de la mort i que l'últim sospir pot funcionar com a moneda de pas. Així és que quan la Persèfone sembla morir amb 12 anys i es creua amb un fantasma que es diu el Víctor, comença una aventura entre els mons on apareixen aquests recol·lectors de sospirs i ens trobem amb un tipus d'humor molt macabre, molt proper a Tim Burton, molt proper a Edgar Gorey, molt proper a aquests dibuixants que treballen des d'aquest punt més tenebrós, però també més juganer. Els dibuixos fantàstics, us ho dic, la història possiblement no sigui molt, molt nova, però els dibuixos del Jeremy Almanza em sembla que són fabulosos. Vinga, seguim. Aquest sí és més còmic experimental europeu, aquest heu de confiar en mi. És l'estació del Rafael Jeffré, que va publicar en Dana el 2025. És com una espècie de drama psicològic i de thriller polític, on la Hannah, que és una directora d'una estació de tren, queda obsessionada amb un home que gairebé no coneix i utilitza el seu poder institucional per impedir que marxi de l'estació. A partir d'aquesta premissa, el llibre es desplega com una distopia del control, on l'estació no és només un escenari, sinó una infraestructura de poder, de vigilància i de control. Així ens trobem pues una barreja d'obsessió amorosa, de thriller tecnològic, de crítica laboral i possiblement de reflexió política sobre la manera en què els sistemes organitzen la vida de les persones. Això sí, amb un dibuix molt particular que li dona una textura molt especial a aquesta trama que podríem dir de thriller tecnològic. Vinga, saltem a l'infantil i juvenil, amb còmics per nois i noies de 9 a 12 anys, en aquest cas Naira i el Jin, de la Ismail Omar Atta, el va publicar Norma el 2025. Es parla d'una noia, la Naira, que intenta gestionar una mica les expectatives familiars, però també es troba amb l'assetjament escolar, la pressió acadèmica i sobretot com acaba una amistat important per ella. Però de cop apareix un Dijin, els Jin són els genis de la tradició oriental i aquest introdueix aquest component fantàstic, però no, realment no anul·la aquest conflicte real. L'acompanya i el fa més assequible. Doncs aquest llibre o aquest còmic combina pues, el folclore islàmic, la identitat adolescent en un context molt particular, la pertinença, l'aprenentatge emocional, una lectura molt accessible per a aquesta franja d'edat que és de 9 a 12 anys. També, per més petitons, de 6 a 8 anys, trobem el Grat Patafi Troba Casa, del Ronald Badel, de Baula, el 2025, que ens parla de Patafi, que és un gat del carrer, un gat gras, un gat còmode i amb molta barra. És com el Gran Vázquez, és com Garfield, però al carrer, que decideix abandonar la seva vida de murri per trobar pues, una casa confortable, que està bé. Ja he viscut la vida boja i ara vull trobar una casa per estar tranquil. Però quan arriba una família descobreix que tenir una llar també vol dir compartir l'espai, acceptar normes i conviure amb els altres. Possiblement la gràcia d'aquest còmic no és només el gag animal, sinó la manera com converteix la idea de trobar casa en un petit aprenentatge sobre el que és la convivència. Molt, molt, molt interessant. I també tenim un altre còmic en aquest de 7 a 10 anys, que és Eura, dels autors Volker Smith i Maria Ben Harap, que el va publicar Vindy Books el 2025 i ens parla... Aquest es tira una miqueta més cap a la ciència-ficció en clau distòpica, ens parla de història que ens situa després d'un gran col·lapse en un món trencat, on hi ha pocs animals i poca gent, però on encara és possible trobar doncs, la bellesa, la cooperació i l'esperança. Tot aquest punt de partida distòpic, post-apocalíptic, el llibre no treballa la distopia des d'aquest component tan dur que estem acostumats, sinó des de la reconstrucció de la comunitat i la capacitat d'imaginar futurs possibles. Es parla del medi ambient, de la fragilitat del món, la solidaritat. Però jo us dic, un còmic que ens parla des de la ciència-ficció la possibilitat de tenir esperança. Per 7 a 10 anys, recordeu. Seguim amb música. Aquesta sí que està molt, molt ajustada. Possiblement no la conegueu molts. A mi em va sorprendre quan he fet una mica la cerca de música. És el Serge Gainsbourg, que fa una cançó molt especial utilitzant onomatopeies de còmic. Aquí la teniu. Ah, amb la... Qui cantava això? Bueno, us ho dic després. La cançó es diu Comic Strip.
1: Il est super cute, ça fait, ça fait, et ça fait,
0: pardon,
1: ou bien, ou parfois même,
2: shabam, pow, blow,
1: viens petite fille dans mon comic strip, viens faire des bulles, viens faire des,
2: clip, crack,
1: des,
2: bang,
1: des,
2: bang,
1: et des,
2: shabam, pow.

0: flop.
1: Doncs m'ho ha apuntat el Ferran, era la Brigitte Bardot. Oh, se m'oblida la Brigitte Bardot, sort que tenim aquí el Ferran, que sap de música, chanson francesa, i portava el mocador al coll i la bagueta al braç. Doncs seguim, vinga, seguim amb còmics infantils. Vinga, que ens queden poquets ja. Tenim el Ben Hatke, que ens porta Algo ahí en el sótano, Norma Editorial 2025, de 8 a 11 anys, un còmic d'aventures fantàstiques, aquest sí. Ens parla del Milo, que baixa al subterrani de la seva casa nova i descobreix una porta cap a un món subterrani ple de criatures estranyes. La idea d'aquest, o l'encert d'aquest còmic, és convertir una por molt reconeixible, com baixar al soterrani, en una aventura de descobriment. No es tracta només de fugir dels monstres, sinó d'aprendre a mirar allò desconegut amb curiositat i empatia. Fantàstic còmic. Seguim amb la... Possiblement aquests sí, aquests són dos còmics que són sèrie i us he agafat un número en particular. El primer és Criatures 4, cita con el hombre del saco, del Stefan Bedler i Dijef, 9-9-2024, aquest ja funciona com un tiro, còmic a partir de 12 anys, i aquest és el quart volum que tanca la sèrie. Possiblement no és el millor punt d'entrada dels nous lectors, però els tenim tots a la biblioteca, o sigui que passeu. Doncs aquí ens trobem amb quan arriba el seu moment més fosc, quan ens trobem amb aquests monstres de Lovecraft i els protagonistes han d'acabar aquesta aventura que va iniciar en el primer volum. Possiblement és el més fosc, és l'evolució que hem fet amb els altres volums. Començou pel primer, però jo us dic que el quart és fosc i rock and roll. I un altre que és fosc, però aquest té molt més recorregut, són els Infants de la Resistència, el número 9, són els Dies Feliços del Benoit Terz, Vincent Dugomier, BD francesa clàssica de 9 a 12 anys, i el nou volum de la sèrie, que continua sent possiblement una porta d'entrada molt sòlida al còmic històric juvenil. En aquest episodi, la repressió nazi i la de la milícia s'intensifiquen a la França del 44, però els Infants de la Resistència continuen implicats en aquestes missions clandestines vinculades a la resistència. Doncs ja sabeu, una sèrie que combina aventura, que combina context històric, i que ens permet acostar la Segona Guerra Mundial i la França ocupada als lectors més joves. Molt, molt, molt recomanable. Vinga, ja hem acabat amb aquesta ronda. Trobareu més còmics, que tenim una llista de compra força important, a la taula de la biblioteca, a la sala d'adults. Vinga, seguim amb les activitats de la biblioteca de maig. Tenim una presentació de novel·la, Les ombres de mi árbol. Aquesta presentació serà el proper... dijous 14 de maig, és demà, Ferran, demà, però és accés lliure, o sigui, pots venir a partir de les 6:30, no cal que us apunteu a cap lloc. Veniu, que estarà l'autora i ens parlarà del seu llibre, l'Ester Ventura Grimau. Després tenim el Cinefòrum, aquest sí que us heu d'apuntar, al Club de Lectura Jove, el Cinefòrum de Passo Catamoli. En aquest cas, com que ja sabeu, fem uns cicles de dos llibres i un cinefòrum. Ara la pel·lícula que toca és Els Magnífics Amberson, una de les pel·lis més desconegudes de l'Orson Welles, que estarà seguida del debat. I que sàpigues una cosa, Ferran, després els nanos se'n van a fer birres por ahí, cuidado, que és el club més festivalero dels que tenim a la Biblio, però és part de 18 a 30 anys, tu i jo ja no entrem, però podem anar a fer birres després, això sí. Passeu, us heu d'inscriure a bibliotecacaldes.cat i és a partir de les 7 de la tarda. Vinga, doncs si us animeu i teniu la franja d'edat, aneu, perquè us ho passareu molt bé. I comença l'exposició de música il·lustrada, que ja començarà un cicle dedicat a la música i de què parlarem en els propers programes, que tindrem al vestíbul de la biblioteca a partir del dissabte 23 de maig fins al 19 de juny. És una exposició itinerant de les biblioteques de la xarxa de biblioteques municipals, que utilitza la il·lustració per fer un diàleg amb la música i amb cançons populars. Molt interessant, el trobareu al vestíbul, o sigui, us deixeu caure a qualsevol hora per la biblioteca i allà el tenim. Perfecte. Ai, perdoneu, se m'oblidava del Bibliolab, de cos de lletra, que teníem dues sessions. Doncs la següent, que també us podeu inscriure, 21 de maig a les 6:30, un taller d'escriptura creativa amb cos de lletra, que ja sabeu que són uns cracs. Apunteu-vos a la biblioteca de caldes.cat. Vinga, doncs ara sí, anem marxant, i marxarem amb una cançó que és l'única cosa salvable d'una pel·li tan horrorosa com Thor Ragnarok. L'únic salvable és aquesta cançó de Led Zeppelin que es diu Immigrant Song. Ens veiem la setmana vinent. Adeu.

0: Així sona Ràdio Caldes.
1: I avui anem una mica de ressaca entre tantes festividades i, digamos, tradició i mal anomenats històries vàries. Entre la foscor i l'estil, la història de la moda, entre Halloween, la castanyada i festes vàries.
2: Hola, hola, bon dia. Doncs un diumenge més, són les 9 del matí, la clàssica l'abast amb vosaltres, en el vostre cafetó, la vostra infusió, o simplement esteu, com dic moltes vegades, mandrejant el llit. Avui comencem el dia amb... ja parà.
3: A la veu és màgica. El primer programa de ràdio conduït per unes intel·ligències artificials que, a més, parlen en català. Som la Blanca, l'Alexa i jo mateixa, l'Alba. Ciutadans i ciutadanes de Caldes de Montbui, us donem la benvinguda a la sisena temporada de...
4: L'estanteria d'en Jordi.
5: Música, una miqueta de cinema, sèries i altres cosetes. Tinc una estanteria plena de tot això. La meva intenció és convertir tota aquesta matèria en energia electromagnètica.
6: Que avui hi havia molt bon rotllo a la redacció.
7: Que guai.
6: Especialment.
8: Però... Epa.
6: Sí, sí, sí. No sé per què, però s'ha creat molt ambient avui de sobte, no sé.
8: La gent que comença a gastar. Comença a gastar.
6: Poca broma, eh?
8: Home.
6: El Black Friday.
8: Epa.
9: He escoltat ja uns quants cops, eh?
6: Home. Black Friday.
9: Sí, sí, sí. He escoltat...
6: És aquest divendres,
9: no? Anunci o cosa així.
6: O no?
8: Ara que sí, el que passa és que jo ja s'ha difuminat tot el mes.
3: A Líders de Ràdio Caldes, l'espai setmanal on posem veu aquells que inspiren, que creen i que transformen el nostre entorn. Soc la Núria Cortés i cada dilluns us acompanyo per descobrir històries que ens ajuden a entendre millor què significa ser líder avui en dia. Persones que amb passió i compromís es converteixen en motor de canvi en els negocis, en la societat i en la vida personal.
10: Els últims anys, qui no ha guanyat el percentatge més alt? Sí, al contrari, dels més baixos.
11: Sí, bueno, però... Bueno, és que el draft...
10: Jo diria que sí, eh? O sigui, és que no. Molta casualitat que Nico Harrison estirés un tret al peu,
11: no, però...
10: i en comptes de sagnar-se, li vingués aquí un escudo.
12: Per vosaltres són les 5 i 11 minuts. És un decalatge com si jo estigués a Canàries i vosaltres estiguéssiu aquí a la península, a Catalunya. Ah, molt bé. Doncs per què? Per què això? Per què? Us preguntareu tots. A veure, estic sentint des de lluny. Per què? Per què? Per què ho fas una hora abans? Per què? Tranquils, home, que ja us ho explico, que sembleu... Bueno, no us dic el que sembleu.
13: Bona tarda i benvinguts a una nova edició de Vincles, el programa de Ràdio Caldes, on ens agrada explorar les connexions que donen sentit, d'alguna manera, a la nostra vida, no? La cultura, l'art, la comunicació, les relacions, la vida en si, no? I sempre amb les persones com a protagonistes.
14: Los bailarines de tango merecerían bailar en los patios del cielo. Los bailarines de tango bailan para que la noche y la ciudad descansen de las furias del día. Bailan para que sea olvido la muerte y tantas otras sombras que nublan el aire. Bailan para que las penas de llover en la cara de los solos.
15: Radio Caldas, la radio que parla de tú.

0: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
1: Benvinguts al rellotge de Malta, una vegada més. Estic sol a l'estudi, no sé per què ha marxat el Cesc, s'ha trencat una copa i ha anat a buscar no sé què. Ah, ja el tenim aquí.
2: Ja està?
1: Sí. Bueno, he dit hola nens i nenes, benvinguts al rellotge de Malta.
2: Hola.
1: Ara tu has de dir-ho de la merda.
2: Una merda així d'alta.
1: Ja ho tenim.
2: Ja, cony, si una merda avui, hem començat accidentats.
1: Hòstia, hola, bona tarda.
2: Per aquest micròfon que és per nens.
1: Ara has de dir allò de bola, bona tarda.
3: M'haig de jupir. El tinc molt avall, m'haig de jupir o què?
1: Has de dir allò de...
2: Però és que està... Talla, talla, que faré ciroll. Ja, ja, vale. Hòstia, però què és això? M'és igual, no anem bé, eh? No anem bé, escolta'm.
1: Sí.
2: Anem a pams. Avui ens hem fet la juja nosaltres mateixos. Hòstia, és que clar, posa un cartró, posa un algo. Nano, llavors...
1: Això ha anat molt de delay.
2: Sí, sí, prova-ho ara.
3: Ens hem fet la fuga nosaltres mateixos. Nosaltres mateixos.
2: Nosaltres mateixos. Podria ser la reverb sense el delay? Em carrego.
1: Sí, carregues una mica.
2: Em carrego a mi mateix amb el delay. Bueno, total, mira. He volgut portar berenar.
1: Sí.
2: He anat aquí al Casa Baió a la plaça.
1: Sí.
2: Agafar una coseta, o sigui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 peces petites de neula amb xocolata, com si fossin el cul d'un sí. cono de gelat.
1: Sí.
2: Pensant, va, portaràs algú senzill i baratet perquè piquem una mica. 9,50 m'han cardat.
1: A l'euro la coseta.
2: No n'he tingut prou de sentir-me guiri així,
1: sí.
2: sinó que a l'entrar, a part de dir-me jove, maco i aquestes coses que tal, m'han donat un carquinyoli.
1: Sí.
2: D'un pot que deu fer 3 anys que hi ha els carquinyolis allà, perquè és un poc gros i ara el cul.
1: Però el deuen anar reomplint.
2: I diu, vols els carquinyolis que sempre senten bé i són típics d'aquí? He pensat, però que sóc de Caldes, jo.
1: Sóc típic d'aquí, també, no?
2: Espera't, i després arribem aquí, obres les copes,
1: sí.
2: i tens la copa Riedel, una de les dues copes Riedel de Malta que tens trencades.
1: Tres.
2: Tres n'hi han?
1: Tres n'hi han, sí.
2: L'altra no la treus per si de cas, no?
1: No, és la per si es trenca alguna.
2: Ah, hòstia, ets previsor. Això de tenir 45 anys?
1: Sí.
2: Senta bé, tio responsable.
1: Soc responsable, però bueno, trenco copes de
2: tu saps
1: tant,
2: que els homes...
1: Sí?
2: Els homes.
1: Els homes mascles.
2: Sí.
1: Sí?
2: En general.
1: En general.
2: Que no vol dir tots.
1: No.
2: I el que vaig dir no vol dir que les dones no.
1: Uh-huh.
2: Però per la meva experiència, els homes en general...
1: Ja començant amb una premissa de els homes en general...
2: Però això no és culpa meva.
1: Ja, però és una merda de premissa.
2: Això és culpa del temps que vivim,
1: sí.
2: que sé que em poden caure hòsties per tot arreu, per tant jo ja em poso la cuirassa primer.
1: Sí.
2: Però per la meva experiència...
1: Aquella que es plega en tres fases.
2: El paraigües?
1: Sí.
2: No, és fora. Ja passo, però si només puc a ploure. Bueno, els homes en general,
1: sí.
2: per la meva experiència,
1: sí.
2: sempre han de tenir un projecte de bricolatge en marxa.
1: Ah, encara que no l'estiguin fent.
2: Encara que no l'estiguin fent.
1: Ah, sí, jo en tinc un
2: sempre,
1: parell.
2: Sempre,
1: sempre. Jo tinc un parell, haig de posar massilla en un lloc.
2: Veus?
1: I...
2: Sempre.
1: Haig d'arreglar l'escala.
2: Llavors, sí, quan he vist que la sí. copa Riedel de Malta estava trencada, però només del peu,
1: sí.
2: amb aquesta mentalitat, i per això he entrat tard a l'inici del programa,
1: sí.
2: m'he anat corrents a buscar una solució de bricolatge domèstic, cunyat. Sí. Que este, fica-la aquí.
1: Així?
2: Sí, ja està, ja va.
1: Però jo has vist que he ajuntat el peu.
2: Sí, però no aguantarà això, eh?
1: Oh.
2: Ho provo?
1: Bueno.
2: Si pico la taula, cau. Fica-la al got de plàstic.
1: Ah, sí.
2: I ara, si tens algun... Aquí no,
1: no
2: cau,
1: cau,
2: aquí no,
1: no
2: cau,
1: cau,
2: això és estupendo. I ara, si tens algun amic que tingui una impressora 3D,
1: sí.
2: et pot fer un peu...
1: Que el Ricard no tenia una impressora 3D?
2: No sé, el Ricard ha tingut drons, aquest sí que és un home
1: no,
2: d'aquell.
1: No, però el Ricard de...
2: Quin Ricard?
1: El Ricard de la Vallesana.
2: Ah, el Ricard de la Vallesana. Ah, pot ser.
1: Jo crec que té una impressora 3D.
2: Bueno, ara quan anem, li preguntem. Sí. I si no, també pots fer una cosa que surt a tots els reels de,
1: sí.
2: de tot arreu, d'Instagram, de TikTok i tal, que és una pistola d'aquestes de silicona.
1: Sí.
2: Fas un peu, li sí. cardes això sobre fins que s'assequi i ja tens un peu d'home, ja està.
1: Oh. Igual puc comprar l'Octite i enganxar, perquè s'ha trencat en tres trossos.
2: Com es diu allò que fan els japonesos? Que...
1: I no té un... Saps?
2: Veus? No, el líquid no caurà pel cul.
1: No, però vull dir que són tres trossos bastant nets.
2: Sí, sí, que no hi ha trossets.
1: No hi ha trossets, llavors yeah. crec que amb una mica de l'Octite potser la puc resoldre.
2: Potser sí, però el meu era més
1: sí,
2: do it yourself.
1: És més, bueno, tot és do it yourself, perquè ho
2: yeah,
1: faria jo.
2: Yeah. Com es diu això dels japonesos que arrenquen... Ai, arrenquen. que arreglen ceràmica trencada amb, bor. No. Però és el mateix rotllo.
1: Sí.
2: S'està arreglant coses petites. Com es diu, home?
1: No sé com es diu. Patchwork de xinos. Sí.
2: No, però...
1: De japos.
2: És una idea, perdó, és una idea molt maca que ells sempre tenen a darrere.
1: Sí.
2: Si tu agafes una cosa trencada, una ceràmica trencada, un gerro, un vas de ceràmica trencat, i l'ajuntes, però no li fots puto loctite, li fots or. I llavors, d'una cosa trencada, acabes fent una cosa més maca i més valuosa que l'original.
1: I on el venen, el pegamento d'or?
2: Al Boluda.
1: Ah.
2: No?
1: Suposo.
2: A Caldes o és el Boluda o allà el xino aquell allà al Capravo, no?
1: No, el Soler.
2: Hòstia, però allò el Soler té excel·lent, no? Allò està tomat pel cul, allò és d'anar en cotxe.
1: No, amb bici també hi pots anar.
2: Ah, bueno. Ah, no, i per sota, la C-59, en veritat.
1: Per allà...
2: Haguéssim tingut aquest pont quan anàvem al Norqui?
1: Per allà sota el Mercadona. Home!
2: Mare Déu.
1: Però ara ja hi és.
2: No l'haguessin tancat.
1: Ara hi és el Norqui, es veu que va públic de la nostra edat.
2: Ah, sí?
1: Sí.
2: I, però encara es diu La Gorda?
1: Sí.
2: Anem-hi, no?
1: Sí, un dia hi podem...
2: Vale.
1: És que a mi em fa mandra la sortida de nit.
2: No, però hasta com per... com qui va al zoo.
1: Sí.
2: A veure quin rotllo. Ja, tu ja has anat?
1: A mi em fa molta mandra.
2: Per què? Perquè ets massa jove? Perquè no t'ha interessat? Saps que és ràdio, això, no? Que si mous el cap la gent no ho veu.
4: Ja, però sóc un tècnic.
1: És veritat, jo sóc tècnic
2: només
1: de so.
2: Només sé moure botons, eh?
1: No, sóc tècnic de so i em van ensenyar a vestir de
2: perdona,
1: negre
2: perdona,
1: i a no xerrar gens.
2: Perdona. Tu ets tècnic de so,
1: sí.
2: El mateix que jo, a periodista.
1: Bueno, però ho vaig estudiar.
2: No practicant.
1: Ah, ho he practicat, eh?
2: Ja, bueno, però...
1: Ja, crec que em pots trobar a l'IMDB, com a Roger Riera.
2: Hòstia puta, nen. I sí, clar, i sí. Quants anys fa de l'última cosa que surt a l'IMDB?
1: Va ser per la pandèmia.
2: Pues diu la Marie Kondo que hi ha res, eh? Hòstia, la Marie Kondo?
1: 5 anys, sí, deu fer 5 anys.
2: A tu et sona que la Marie Kondo...
1: No, vaig fer un alguna cosa més endavant. Després
2: però no va sortir a l'IMDB.
1: No, era algo per l'Ajuntament de Barna, crec.
2: Oh, que ets paguen bé, eh?
1: Sí, no em van pagar malament.
2: Jo he fet coses per l'Ajuntament de Barna i paguen bé, eh? Però... Si surten les cases de xorro aquella gent... Et sona que la Marie Kondo es va desdir?
1: Qui es va desdir?
2: La Marie Kondo.
1: No sé
2: saps qui és la Marie Kondo?
1: No.
2: Joder, macho, però si estic aquí rato parlant de la Marie Kondo...
1: Però no sé qui és la Marie Kondo.
2: La Marie Kondo era aquella, crec que japonesa, també. Avui tinc el dia japonès. Que va treure... Es va fer famosa, per no dir viral, perquè aquesta té una sèrie a Netflix, que te la pots mirar.
1: Es diu Marie Kondo.
2: Marie Kondo. No, la sèrie no sé com es diu, però si poses al buscador de Netflix Marie Kondo, te sortirà.
1: Vale.
2: Però que es va fer famosa perquè donava consells.
1: Sí.
2: Mira com m'ha costat evitar dir tips, saps? Donava consells per ordenar la teva vida. I les coses aquestes de... A l'armari, si tens una peça de roba que fa més de 5 anys que no et posa, ja la pots regalar o llançar.
1: 5 anys? Mm-hmm. Què va? Amb un any ja pots fer-ho, això, o dos.
2: Per què?
1: Home.
2: Però si jo a tu t'he vist portar peces de roba durant 20 anys.
1: Sí, però perquè me les poso...
2: I què? Ah, bueno, clar, és veritat.

0: millor el calaix o allà no els tinguis, i a la cuina aquí van els coberts i aquí no sé què i tal i qual, saps? A Marie Kondo. Llavors es va fer com molt famosa en un moment.
1: I lo de les palles a la dutxa també ho diu, per no embrutar tant.
0: Això no ho recordo. Bueno. Això no ho recordo, però ja me'l tornaré a mirar.
1: Te fa tips, que dius.
0: Sí, bueno, coses aquestes. Però crec, em vol sonar... Sí. Que al cap d'uns anys d'haver-se fet famós es veu que va tenir fills o el que sigui,
1: sí.
0: I va sortir a dir, no funciona, ho heu de fer d'una altra manera, o sigui, com que es va desdir, però ara sí. Tampoc m'hi jugaria un dit. Però això li va passar al doctor Estivill, saps? Aquell que parlava del son,
1: sí.
0: Que es veu que va fer un llibre com de si els nens, els nadons,
1: sí.
0: Ploren desconsolats i no volen dormir, deixeu-los plorar. Descansen i al cap d'uns anys va dir, no, això és maltractament animal, sí. I no ho feu, saps què vull dir? Una mica així, on érem?
1: El Marie Kondo.
0: Ah. Pues això. Si no et sona que es va desdir, pues ja està.
1: Que tiri les coses.
0: No. No sé per què t'ho deia.
1: Jo tampoc sé per què m'ho deies, de la Marie Kondo.
0: Pues no ho sé. Rebobina la cinta.
1: Jo t'he dit que no sé perquè qui era la Marie Kondo.
0: Ja, però...
1: I tu m'ho has explicat, però m'ho deies per alguna raó.
0: Clar, però abans t'he dit, et sona que la Marie Kondo es va desdir?
1: Sí.
0: I després hem descobert, estem fent repàs del programa, això ho talles, després. hem descobert que no sabies qui era i llavors, pues, tal.
1: Sí.
0: Ah, estàs fent bricolaje?
1: Sí.
0: Vaja, però ara com sabràs com es diu el whisky?
1: Ho sé.
0: Ah. No se t'aguantarà, Roger.
1: Ho poso aquí.
0: Roger, no se t'aguantarà.
1: Bueno, vaig a provar-ho.
0: Vale. Tot el programa així.
1: Posem la sintonia del whisky, perquè si no estem aquí perdent el temps.

0: Que eficients que sou, sí. Us heu assajat abans?
1: No. Va, però ja ens deu haver vist moltes vegades.
0: Tu i el Ricard, no hem dit res del Ricard.
1: El Ricard està a l'autobús, m'ha dit.
0: Deu haver-hi un pitot,
1: I també hem dit que té una màquina de...
0: Però no era aquest, no?
1: Ah, no és aquest.
0: Hòstia, hem parlat del Ricard i no he caigut en que no estava aquí.
1: No.
0: Hòstia, tio, és la pluja, eh? Bueno, què, noi?
1: Jo crec que ja està.
0: Però mentre està...
1: No, que estava enganxat.
0: Serveixo el whisky o... Com
1: sí, va? El servim.
0: Sí, eh?
1: Vols una mica?
0: Si us plau.
1: A veure, posaré 4 copes avui.
0: Tu en vols o no? Si no et veu el Monter. I tampoc s'escolta el... Tu imagines que el Monter s'hagués d'escoltar cada nit tot el que s'ha fet a la ràdio? No, home, no. No vindrà ni a fer la foto avui.
1: Te passa bé una copa d'estranys.
2: Però no t'ha vist a taula, tio.
0: Eh, què? Ah, que ha caigut una goteta. Espera, aparta això un moment que... Tens un paper? Aparta aquí que... Vols que balli aviam si el dist... Ara, vale, claro. Estupendo. Ah, hòstia, ho estem dient per la ràdio, no?
1: 3 copes tenim.
0: Vale. Vols un xocolata?
1: Com anava això?
0: Què és convenient, abans o després, la xocolata? Hòstia, hi ha un negre aquí, el del Casavallos.
1: Ves fent. Sí. Bueno, va, que tirem.
0: No, perdona, no queda una mica lleig, això?
1: Sí, però ja ha sigut sempre.
0: I ningú els ha cancel·lat?
1: No.
0: Hòstia.
1: Compass Box Pit Monster portem avui.
0: Com? Pit Monster?
1: Pit Monster.
0: Això serà fumat com el cendrer d'un bar d'antes.
1: És un monstre.
0: Vale.
1: Diu, de Pit Monster és un dels whiskies més emblemàtics de Compass Box.
0: Veig que estàs començant per la informació.
1: No,
0: estàs
1: però vale. Només això. I és un blended malt potent, turbat i profundament aromàtic. Blended malt. Què vol dir blended malt?
0: De maltes barrejades.
1: De diferents destileries.
0: Ah, bueno, sí, vale.
1: Sí? Perquè si no seria un single malt, si fos de la mateixa destileria.
0: Sí? Sí.
1: Blended malt.
0: O no single, vàries, però de la mateixa destileria.
1: No.
0: No pot passar això.
1: Seria un single?
0: Per què? Ah, perquè el single...
1: Perquè és de la mateixa destileria.
0: Llavors pot tenir 3 maltes i dir-se single.
1: Sí.
0: Vale.
1: Pot tenir...
0: Està mal triada aquesta paraula.
1: 200 barriques.
0: Això ja no ho crec, eh?
1: Sí, 200 barriques diferents fan una mescla.
0: 200, eh?
1: Sí, he dit 200 per com qui diu 15.
0: Però això és com els pedals del guitarrista d'Udol, que en té massa.
1: Mentre siguin de la mateixa destileria i totes siguin de malta... Pot ser un single malt. Si tu agafes whisky de diferents distilleries, és un blended malt.
0: Dale.
1: I si hi ha gra, ja seria un...
0: Granite malt.
1: No, un blend.
0: sí que era broma.
1: Un blend normal.
0: Yeah.
1: Sí?
0: Sí. O sigui que això és una barretxa.
1: És una barretxa.
0: De diversos productors.
1: De diversos... Bueno, pot ser que sigui... Sí.

0: pastilleries del mateix productor.
1: Tu que treballes i que posseixes un local de restauració, per cert, hauríem de canviar el nom restauració. Però bueno, això és un debat per un altre dia.
0: Sí, per després,
1: però està desfassat. Però si tu em fas un whiskola, per exemple, sí, m'estàs fent un blended drink, perquè poses whisky d'un puesto i cola d'un altre, sí. Vale, ja està.
0: I la cola, jo... aquí no és Coca-Cola, és Coca-Cola European Partners.
1: Ja.
0: Que és aquella senyora que no em recordo com es diu, que és la tercera rica d'Espanya o alguna cosa així. No sé com es diu la senyora.
1: No ho sé, més igual.
0: Busca-m'ho.
1: Senyora Covega.
0: Senyora Covega.
1: Covega. Covega és l'empresa, ja no sé com es diu. Sol Picó.
0: Sol Picó, sí, alguna cosa així. La senyora Covega. Doncs jo crec que treuen aigua del Llobregat per fer la Coca-Cola.
1: Bueno, mentre la filtrin...
0: Sí.
1: A veure com es diu ara Sol Picó. No, Sol Picó és una ballarina. Espera't un moment, jo t'ho busco, llegeix.
0: No, ja està, ja no vull llegir res més.
1: Ah, no?
0: No, bueno, és potent, torbat i profundament aromàtic i creat de mals de les zones sol, més fumades de Sòcia.
1: Sol? D'orella.
0: Sol d'orella.
1: Ara.
0: Rica com el cagà aquesta senyora, eh?
1: Mare, diu ella sola.
0: Bueno, color. Groc, palla, groc, palla, palla, eh? Palla,
1: sí. No, pajilla, pajilla.
0: Aquí no hi ha res a dir, eh?
1: No. Ja no t'olor de...
0: No és orina del matí, això, eh?
1: Ni aigua agafada al Llobregat.
0: És després de fer un té d'aquests... Mira, ens han portat croissonets.
1: Però si jo t'he portat... Vine aquí, vine, Monter! Vine! Que se'm acaba marxa.
0: Per què ha portat croissonets?
1: Perquè li sobren, són d'un altre dia, que ho va pagar l'Ajuntament.
0: Brioixeria acabada de fer. Obrador, però ben fet.
1: M'ha tornat la meva,
0: tio. Maxi, pa. En vols un, tu, de croissonet?
1: Sí? Deixarà la taula perduda, eh?
0: Ui! Ai, els croissonets.
1: Així amagarà l'olor de fum de...
0: Bueno, estàvem amb el cul.
1: Ah, sí, perdó.
0: Bueno, ja ho hem dit. Reflexos... És molt brillant, eh?
1: Sí.
0: No és gaire untuós, eh?
1: No.
0: Flueix bé a la copa.
1: Sí.
0: I la llàgrima és abundant.
1: Artèria abundant.
0: Com sempre.
1: Vale, molt
0: fineta, eh? També veig.
1: Sí que és fina. O potser la copa és bruta.
0: Pot ser una de les dues coses.
1: O totes dues juntes?
0: Sí.
1: O trenca. Calla, que potser hi ha un tros de vidre aquí.
0: Podria ser.
1: Vale. Pues res, el nom del pare i sí. La mare i Sant Pere i el fill l'Esperit Sant.
0: Ea.
1: Què, l'ensumem?
0: Era així,
1: ha aparegut el guardar.
0: Ah, no, és amén, perdona.
1: Amén, bueno, que sigui. Amén.
0: Ea, no? Ea.
1: Ea. Ea,
0: quan parla el capellà després es diu Ea, no?
1: Ea, sí, Ea. Sí, d'aquí em ve, amiga, jo ho faig servir el WhatsApp cada dos per tres. Vaig anar dos anys de la meva... Ara, mentre en sumes, explico.
0: Sí.
1: Vaig anar dos anys de la meva vida, només dos, a una escola de capellans i des de llavors, Ea.
0: Ea, tot el dia, no?
1: Oh, de fet, anava a missa perquè així no havia d'anar a una aula d'estudi.
0: Sí.
1: Els dijous anava a missa. Era anar a missa o quedar-te amb el tutor, una cara fill de puta, que, bueno, de tio molt sèrio,
0: sí,
1: que feia por, o anar a missa. Llavors jo anava a missa, però clar, seguíem a davant quatre col·legues i llavors agafàvem les guitarretes i... Oh, sant! I nosaltres, saps? Allò, picàvem a destemps, acabàvem, quan fèiem com l'Aleluia de tal, sí, i ens miràvem malament. I alguna vegada havíem dit, ole!
0: Home, fer palmes hauríem molat, eh?
1: És que no sé per què no anem més a missa.
0: No, jo tampoc. No sé per què no...
1: Què fas aquest diumenge? Anem a fer vermut o anem a missa? Doncs pues fem les dues, no?
0: Sí.
1: Fa guai.
0: No sé si t'has de llevar una mica més d'hora.
1: No, no és a les 12?
0: Hi ha missa a les 12? No ho sé.
1: A jo em sona l'expressió missa de 12.
0: Tu entens de missa?
1: Tu ets molt de missa? Parla ara amb la boca plena, veuràs.
0: No té pinta de ser gaire de missa.
1: No.
2: No.
1: Però no t'hagis enganyar per les pintes, eh? Vull dir, els heavies acostumen... molts fan por, però acostumen a ser bons nanos, tots.
0: Sí.
1: Tots, en general.
0: Sí.
1: Sempre hi ha l'ovella descarriada.
0: Sí.
1: Quina olor fa, això?
0: Fa olor de whisky.
1: Sí? Fumat.
0: Sí.
1: Molt bé. És familiar titulat,
0: mira,
1: eh?
0: No parla, però riure sí, eh? Que ho pot fer per antena.
1: Hòstia, nano, Pitted Monster, eh?
0: Pitted Monster. Fumadet. Sí que tens...
1: Però no és el Lagavulin 16 anys.
0: No. És lleugeret dintre del que cap, perquè pots distingir diversos aromes. Té intensitat, però tampoc és superintens.
1: Hòstia, a veure, hi ha aquest fum, però és un fum agradable.
0: Sí.
1: No és un fum de... S'ha cremat una casa de fusta i després ha plogut a sobre i fa olor de fum i d'humitat i de rescomit i de senyor gran. No
0: és una barbacoa de ratpenats, no. És,
1: hi ha una cosa fresca darrere.
0: Sí, té un punt balsàmic.
1: Sí,
0: com si fos anissat.
1: Pinassa.
0: O... Sí. I ja està, poca cosa més, eh?
1: Espera, no notes un cítric? Un cítric? No.
0: Sí que hi és, el cítric. Està una mica llimonat. I poder un punt salí. A veure, amb boca. Provem amb boca o què?
1: D'on és això? Ho hem dit, això?
0: Sí, de diversos llocs d'Escòcia.
1: Ah, clar, clar, que és una barretxa. Provem amb boca, però no sense brindar.
0: Sí. Salut.
1: A veure...
0: Mm. No pareix de parlar, home.
1: No, no, és que estava controlant el profe. Què? Quina cara
0: fas?
1: Què? Digue'm.
0: Té una entrada molt picant, però així és d'entrada, eh? Aquí el llavi ja dona.
1: Sí. És un tuós, més del que sembla.
0: Sí. De seguida se'n va cap enrere. No és molt espès a la boca, tampoc.
1: Té un final amarg. Entre dolç, entre picant, dolç, un tuós, càlid, i té un final amarg.
0: Poques vegades a la punta de la llengua m'he notat aquest punt especiat, eh?
1: Que has llepat abans de venir.
0: No he llepat avui.
1: Vull dir, un hols, una cosa d'aquestes. A vegades em passa.
0: No he llepat cap cremem. Bé.
1: Estàs fent memòria? No. A veure, des del matí que has llepat?
0: No.
1: T'has fet un cafè al matí?
0: No, ara faig té al matí.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Ah, bueno.
0: Tinc un té d'anyada.
1: No fotis, que està amb el té, tio. Mira, em vaig a menjar un croissant. Oh.
0: Tinc un té del 2019.
1: Que és de hippie. És integral, tio.
0: El...
1: Té gluten, això? Si no, no ho menjo. No.
0: El té...
1: Uh-huh.
0: No, és un té que em van portar especialment de Xina.
1: Tens un puto té ranci que t'han vengut amb una etiqueta de màrqueting. Talla...
0: No, que me l'han portat de Xina.
1: És de Xina, però txec.
0: No és txec.
1: No?
0: No, és xinès.
1: I està bo. Que és té verd. O té negre.
0: Jo diria que és verd. Però saps aquelles boles? Que li diuen boles de dragón? És una bola que tires amb 2 litres d'aigua i es fa...
1: A la tetera. I la tetera ha de tenir filtro perquè si no...
0: No, després ho passes pel colador.
1: Ulong.
0: I ara, com que fa més caloreta, avui
1: Ui,
0: no...
1: Ui, demà però, no, eh?
0: Però em faig els 2 litres i els poso a la gerra d'aigua i me'ls poso a la nevera. I així tinc té fred.
1: Està bé. Està bé. T'agrada això?
0: El té? Sí.
1: Aquestes infusions fredes...
0: Sí.
1: Amb sabor...
0: Sí.
1: Jo crec que els bars i restaurants no haurien de tenir com a alternativa a l'alcohol i es podrien fer uns maridatges genials. I a més té molt marge. T'ho he dit alguna vegada abans, això?
0: No. Seguim amb el whisky? Vull un croissant, eh?
1: No, són de hippie, tio. Sí, t'ho trec perquè t'està...
0: A mi m'agraden les coses integrals.
1: El següent és de xocolata amb llet, eh? Si vols un de xocolata amb llet.
0: Tan bon, no?
1: Què?
0: Tan bon?
1: Era broma el que és de hippie, eh? Tan bons.
0: Per què ho tires cap allà?
1: Ah, que en vols.
0: Clar.
1: Perquè he menjat un de xocolata negra i li dic que si em vol un de xocolata amb llet.
0: Jo que... negre.
1: Negre, eh? Mira el que et dic.
0: Digue-m'ho.
1: Que és tan diversa la gent que fa programes a Ràdio Caldes que sense haver escoltat tots els programes m'atreveixo a dir que aquest no està sent el programa de Ràdio Caldes, de la història de Ràdio Caldes, que s'ha fet amb la boca més plena. N'hi ha hagut, sigui per dentadures que ballen o pel que sigui, programes amb la boca més plena que aquest.
0: Sí? No és la primera vegada que mengem, eh?
1: No.
0: Ni que bevem en aquest programa.
1: Però si hem fet roquefort i xocolata blanca. Ara no entra. Bueno. Hem de portar una safateta perquè estem deixant l'estudi perdut.
0: Li queda bé el croissant, eh, el whisky?
1: La xocolata li queda molt bé el whisky.
0: Té calidesa, eh? Té aquest final càlid. I... no és super llarg, però sí que té certa longitud.
1: Ara m'ha fet pensar... Saps això que es fa amb el tequila i...
0: El meu paraigües.
1: Ah, el vent. Saps això que es fa amb el tequila i els mezcals? Que s'hi posa sal, que és la llimoneta i que el no sé què? Com segurament et vaig explicar, quan ho vaig fer la primera vegada que vaig veure jo el mezcal, tequila si n'havia begut i de añejo i tot plegat... Si el Pompeu Fabra aixeques el cap... però mezcal...
0: Acabo de menjar, perdona, eh? Aquesta neula d'un euro...
1: Sí. I tampoc n'hi ha per tant.
0: No val un euro, això.
1: No val un euro. I no sé quants dies fa que està allà.
0: I la xocolata és d'aquest... La textura d'aquesta xocolata... Saps els cigarros aquells que... El paquet de cigarro de xocolata?
1: Sí,
0: és aquesta la xocolata negra que té.
1: Vull dir, avui he cremat 10 euros per les risses de fer un programa a ràdio.
0: No, però és que haguessis disfrutat més encenent-los directament.
1: Ja... o amb un paquet de cigarros.
0: Sí.
1: Però bueno, però és igual. Tornant al mezcal.
0: Ai, ara que dius de cremar bitllets.
1: No em deixarà. Sí? Hem de cremar un bitllet?
0: No, però ah, em van colar un bitllet de...
1: Al curro?
0: Al curro.
1: Un de fals?
0: Avui, comptant els diners per ingressar, m'he trobat un bitllet de 100.
1: El susto. Ah,
0: ben fals.
1: De 100, eh? Ui, això fa mal, eh? Són, són sí, 10 sí, paquets d'aquests, eh?
0: Sí, va, crec que tinc una foto.
1: Oh, que, no, no, no, no, són 11. No, no arriba.
0: Vas, estava va trencat. O sigui, l'he agafat i ha fet com... Com no, si fos...
1: El tac, tu que remenes bitllets,
0: sí,
1: vull, encara que no siguin directament teus, però fas caixa, remenes sí bitllets...
0: Però se m'ha
1: trencat una cosa
0: mans.
1: Que no, has notat una cosa
0: se m'ha trencat a les mans. I després el mires i és que cantava com una almeja.
1: Ah, tens una fotografia.
0: Hòstia, i tant.
1: Porta, porta, que la passarem per la ràdio.
0: No, va, sí?
1: Sí, sí.
0: I a més, li he posat un bitllet al costat per fer la...
1: Ja, ja, ja, sí, sí.
0: Espera't, eh?
1: La prova.
0: Que ho he enviat al grup, aquest.
1: A veure, i el seguro, no, això?
0: No, el seguro sí. El veus?
1: El de darrere.
0: Aquest d'aquí, veus que no,
1: però si
0: tenia el...
1: Però si no tenia l'holograma, tio.
0: No tenia l'holograma.
1: A qui li han colat, això?
0: No ho sé.
1: Ja em sé si ho ha colat un treballador.
0: Ja. Igual me l'han colat a mi, però jo no recordo aquest cap de setmana bitllets de 100.
1: No, a tu mai. No comencis reconeixent una possibilitat d'aquesta.
0: No, podria ser que me l'haguessin colat a mi. Aquestes coses passen.
1: Mira... Yeah.
0: Et donen un pot amb tres
1: quan
0: bitllets,
1: quan
0: t'es ràpid,
1: ràpid, no?
0: Sí, i tu vas atabalat, pues, ho fots al calaix i avall.
1: Les caixes aquelles que fots els
0: a bitllets a dintre. A més, bitllets de 100 no és el més habitual. Que...
1: Per això m'estranya que t'hagin colat un bitllet de 100, perquè, cony, ja, mires, saps?
0: Sí. No ho sé.
1: Que sobrats que aneu, eh? Un bitllet fals. Bueno, ja sabem que al centro colen bitllets falsos.
0: No, ens han colat un ara i ja no tornarà.
1: Espereu un temps prudencial, que se n'oblidin. I aneu a provar, avui un de 5.
0: No, demà tenim assemblea i farem una reunió i a veure què hem de fer.
1: I fotreu una màquina d'aquelles que ningú sí toqui els diners, no? Allò està guai, eh?
0: Està guapo, sí.
1: En realitat. No, no. És genial.
0: Sí.
1: Jo tingués un negoci.
0: I posaries una altra caperra d'aquestes,
1: home,
0: eh?
1: Sí. Estic pensant de posar-m'ho jo per fer guardiola, saps?
0: Sí. Ho tenen aquí a la carnisseria aquesta del...
1: Ui, el Partesà.
0: Del Graubi. El Partesà, també?
1: El d'allà a l'estació, com a mínim, sí.
0: I el Boluda, a la ferreteria?
1: A la ferreteria, imagina't.
0: També el tenen.
1: I als bars és molt habitual.
0: I a la farmàcia el tenien, però em sembla que ja no el tenen.
1: Ja.
0: O el tenen, però ho fan ells mateixos.
1: Està molt negre en una farmàcia.
0: No ho sé.
1: No ho sé, tampoc.
0: Jo vaig no, treballar fa molts sí, anys no, a la farmàcia,
1: no,
0: però jo no,
1: el
0: jo no tocava els diners.
1: No existia el negre, llavors. No, no, no.
0: Bueno,
1: tornant al mezcal.
0: Sí. Sí, sí, perquè...
1: La primera vegada que vaig tastar mezcal...
0: I ara què ve això del mezcal?
1: Els croissants i el maridatge. La idea del maridatge i a la idea de...
0: Ui,
1: de...
0: queda un.
1: Endavant, bon profit.
0: Me'l menjaré jo, eh?
1: I a la idea de... Jo me n'he menjat dos, no sé quants tu cam.
0: Jo me n'he menjat un. Tu quants n'has menjat? Dos. Ah, pues sí, sí,
1: estan quadradíssims.
0: Està cantat.
1: Amagueu que...
0: El Ricard,
1: que sí, amagueu que si vindrà el Ricard i vindrà amb gana i emprenyat pel segalès, si és que ve ja, perquè si aquesta hora ja potser se'n va a casa, potser de pujar a casa nedant. Va, total, el mezcal.
0: Aquí hi ha un vessal fort, la
1: sí,
0: pista,
1: sí, no,
0: també.
1: No, no, no drena, no drena.
0: No drena.
1: El mezcal, la primera vegada que el vaig tastar a la mezcaleria del Oaxaca, allà darrere dels Set Portes, a Pla de Palau, a Barcelona.
0: Mm.
1: Quan van obrir, tenien 200 referències de tequila i mezcal.
0: Ara no els tenen.
1: No, han canviat una mica. Però jo vaig anar-hi, vaig dir, vale, tequila conec, mezcal no he provat, vull provar mezcal, i li vaig dir, hòstia, no, a mi m'agrada el whisky, i em va portar un mezcal que, hòstia, semblava un, visualment, o sigui, una cosa amb un color gairebé amber i vell, i tenia una entrada que tenia gust a whisky, després venia la cosa aquella de l'àgave, però m'ho van portar amb una safateta en què hi havia el mezcal amb un got de veladora, un got d'aigua.
0: Ja vam parlar del got de la veladora, no sé si us en recordaran els nostres clients.
1: És un got de xupito amb una creu a sota.
0: Però vam decidir que per, que
1: no val la pena.
0: Que per catar no és el millor no, que no pots millor, fer
1: no,
0: servir.
1: No, no, millor. Són tradicions que no tenen massa sentit. N'hi ha que sí, n'hi ha que no, aquesta no. Pues vam portar el got de veladora amb el tequila, un got d'aigua, un... I llavors hi havia com tres bols, cuenquitos, saps? Bols petitons. En un hi havia roques de cacau. En l'altre, una sal amb no sé què, i a l'altre, amb pell de taronja o taronja deshidratada o no sé quantos. I llavors tu podies anar...
0: Et podies fer el còctel, no?
1: Podies anar fent un joc de tastar amb això i tastar amb allò i netejar amb el got d'aigua i tot plegat. Llavors, clar, tu tens un restaurant amb una carta de whiskies molt bona.
0: Bueno.
1: Bueno, que va
0: fluctuant. A vegades és molt bona i a vegades sí, queda el que queda.
1: Llavors, ampliar l'experiència amb aquestes safatetes de tast seria guai.
0: Sí, seria guaiíssim.
1: Per un módico precio, saps què vull dir? Sí. Sumant-hi un tal. La vols amb experiència o la vols sense experiència? Toma, 15 pavos. No, 15 no.
0: No, però sí, vols un cono del casament i et poso un euro més.
1: No, 3.
0: 3, clar, és clar, el que t'aplicaré. 3 en 10 seria.
1: No, però bueno, si,
0: no,
1: que si el casavelló li vas a dir mira, que t'haig de comprar uns quants conos d'aquests a granel, diguéssim, com es diu això, de majorista, preu de majorista, perquè, saps, els vendré al bar.
0: Això té pinta que es compra uns sacs i que rompla ell les bossetes, eh?
1: Oh, i tant! Però si això, saps on ho he vist, jo, això? A la panaderia d'un bon preu, més o menys igual d'aquesta mida... em sembla que era, no sé si era 2,50 € el 100 grams o una cosa així, amb una caixa d'aquestes de marraquilat ple. Aquí he anat a la botiga, és que és com he anat a comprar a les Rambles de Caldes, saps?
0: Sí.
1: Però tot i que aquí estan buides perquè hi havia dos guiris a la terrassa del Totot, malgrat plou.
0: Bueno, és el que té tenir una terrassa amb paradesol. I per la pluja.
1: Pues res. I què més?
0: Ja està. Vols que et llegeixi...
1: Sí.
0: Vols dir alguna cosa més de la boca? Té un punt aquest balsàmic i picant de les espècies.
1: A veure què tal amb xocolata.
0: És que l'estàvem tastant, no sé si te'n recordes.
1: Sí, pues queda bé.
0: Té aquest punt balsàmic i fresc.
1: Ah, però això té el mezcal, no?
0: Sí, té un punt balsàmic i fresc i especiat. I l'aroma fumat en boca també és molt agradable. Vull dir, està bé, eh? Jo és un whisky que em veuria... Bueno, que de fet ja m'he begut.
1: Sí.
0: Que
1: una mica, eh?
0: Sí, però que el diria Godín.
1: Sí, sí, que podries anar jugant.
0: Sí.
1: Podríem tenir...
0: Conversa.
1: Un parell d'hores de xerrada quan vaig al mezcal i te'n recordes el 2001 quan no sé què.
0: I, l'anècdota aquesta de l'Oaxaca, que no l'havies explicat mai.
1: Bueno, no, jo què sé, però a la ràdio, al món, per la posteritat, pel podcast...
0: Diu, és un whisky pensat pels que busquen complexitat, equilibri i una expressió pit plena de matisos.
1: Pit, eh?
0: Bona expressió fumada.
1: Sí, bueno, el fang aquell.
0: Pit Monster és pels veritables amants de la torba i per aquells que gaudeixen d'un whisky de malt complex i versàtil. L'equilibri i la dolçor rica i subtil d'aquesta barreja de malt s'obtenen dels whiskies de malt d'entre 10 i 17 anys de les destileries. Culaila, Lafra, Glenmore, Tomatin i Balmenac.
1: Sí, sí. Bones totes.
0: És com el Ricard, Balmenac.
1: Balmenac, sí, cada dia. Bueno, cada dia. Quasi cada dia.
0: Però sí, el Balmenac.
1: Hòstia, és que fa molt soroll. Veure,
0: sí.
1: Me l'agafo aquí.
0: Per qui no hagi entès el xiste, el Ricard treballa amb...
1: Sí, sí, el mànec.
0: El mànec, el museu aquest.
1: El Museu Nacional Anal de Catalunya.
0: El que li deuen unes pintures al...
1: Bueno, ja veurem.
0: Bueno, ara li deuen.
1: Sí, sí,
0: una jutge ha dit, em deveu unes pintures.
1: Sí, bueno, però ara hem de decidir com.
0: Bueno... com les porten, no? Som-hi.
1: Parles d'això que em fa enfadar.
0: Nota de tast. Aroma. Explosió.
1: Tu, has tornat al pelut. Què fot aquest?
0: Està fent les notícies.
1: Un altre cop.
0: Explosió de torba costanera, fum vegetal i notes salines. Sobre cap a vainilla, cítrics, veus els cítrics, i un toc d'espècies dolces.
1: Bueno.
0: Sabor profund i ric, amb capes de fum, mal torrat, pebre blanc i un fons cremós aportat pel roure. Un final llarg, càlid i persistentment fumat, amb un ressò mineral i notes de brasa suau.
1: Oh, brasa suau, sí, senyora. Sí, sí. Compro.
0: Ahir vaig provar un vi, com era?
1: De raïm.
0: Sí, però de raïm Nebbiolo, un Barolo.
1: Això t'ho has inventat ara.
0: No, la Nebbiolo. Un Barolo de la zona de la...
1: Itàlia.
0: Toscana.
1: Pot ser.
0: No, Piemonte.
1: Ah, del Mirco.
0: La zona del Piemonte.
1: La zona del Mirco.
0: I tenia un aroma que recordava volcànic, però sense aquesta part del podrim, no? I era
1: vale. Sense sopa.
0: Al final era com una barbacoa.
1: Que guai.
0: Sí, sí.
1: Que guai.
0: El vaig gaudir.
1: Molt bé. Amb què te'l vas menjar? Vull dir, te'l vas veure menjant què?
0: No, vam fer una juerga vinera.
1: Alcohòlic.
0: I després vam sopar truita de patates.
1: Veus, jo que et porto aquí sucre perquè no t'emborratxis.
0: Bueno, jo què sé.
1: Vale.
0: Que tenen les juergues
1: vineres. Que sí, no. Que tu li dius juerga perquè en realitat és feina, però has de morosir-ho.
0: No, era una juerga.
1: Però tu no dediques al vi una mica.
0: Sí, però de tant en tant fem una juerga vinera.
1: Ah, vols dir que veus traient de sobre la part de la feina.
0: Mira, t'explico en què consisteix la juerga vinera.
1: Vale.
0: Tu convoques la juerga vinera i dius tal dia juerga vinera, tal hora, tal lloc. I el que has de fer és...
1: És secret? Vull dir...
0: No, quedes uns quants. Hi ha un grup que es diu juerga vinera.
1: Ah, d'un grup vols dir de WhatsApp?
0: De WhatsApp, sí.
1: Feu enquestes d'aquelles de WhatsApp? Les fixeu a dalt?
0: No. Vale. Tal dia hi ha juerga i qui vols apunta aquí no vol no. Consisteix en que cada persona ha de portar una ampolla.
1: Vale. És igual el preu i el d'això, eh?
0: No, el preu no. El preu s'estipula. Avui dius, pues, avui no seran entre 30 i 40 euros. O...
1: Hòstia, jo reompliria una ampolla amb vinatxo de... Bueno, no.
0: No, però vull dir, fas això, no?
1: Hey.
0: Decideixes un rang de preus i tots hem de portar una ampolla. Si som dos, dos ampolles. Si som quatre, quatre ampolles. O sigui, al final t'acabes bevent una ampolla que és la que has portat. I això és la juerga vinera.
1: No ho he entès.
0: Sí. Com que no ho has entès? Tu ho has entès, no? No és tan difícil.
1: Ell no estava escoltant. No. Perquè estava pendent de la taula. Aviam, som quatre. Bueno, sí. Sou quatre. Porteu quatre ampolles.
0: Sí.
1: I tu t'acabes bevent una ampolla?
0: Sí.
1: Però les proves totes, no? Vols dir de quantitat.
0: Exacte. Ah, vale. Si tu portes una ampolla i et beus una ampolla. Si sou dos, una ampolla. Si són vuit ampolles.
1: 80, una ampolla. Et beu.
0: Sí, però per 80... O sigui, a partir de 10 ja la quantitat de que toca per ampolla és molt poca.
1: Però has de portar dos cada una. Dos cada un. Dos ampolles cada un. Molta matemàtica.
0: O fer dos grups de juerga vinera.
1: Ja, però llavors...
0: Uns van per un costat i uns per l'altre.
1: I et trobes a les 3 de la matinada a la tapa. Vale.
0: No, perquè una ampolla, diguem-ne, que surts arreglat...
1: Ja. Yeah.
0: Però tampoc surts per arrossegar-te.
1: Si una ampolla són 3 gots.
0: 5 gots.
1: No, bueno... Aviam... Depèn de per què.
0: Bueno, és igual. Que sopes i és un embut.
1: Sí, sí.
0: Però és la manera que tens de provar coses...
1: Bueno, i sempre el podeu allargar amb gasosa.
0: És la manera que tens de provar coses i que la resta t'expliqui els vins que li agraden amb ell.
1: I les penes.
0: I comparteixes això.
1: I les penes.
0: Sí.
1: Ja, ja. Heu plorat alguna vegada?
0: No.
1: Ja. Podríeu plorar per penes vostres o... Palestina.
0: Sí.
1: Ho dic, des del respecte, eh? No era...
0: No, però quin aroma que em fa plorar.
1: Ah, també, també. Sí. Això us ha passat, eh?
0: No.
2: Oh, els 100 euros estafats.
1: Ah, mira, aquí s'hi ha plorat.
0: Això sí que ens ha passat dels 100 euros estafats.
1: De plorar pels 100 euros estafats.
0: A més, ens ha passat dues vegades amb el mateix productor.
1: Ah, però tu què et passa? Que t'estafen 100 euros cada any o què? Més, de fet. De veritat, si pagues impostos.
0: Sí, avui, aquesta setmana m'han estafat 100, em van donar un bitllet fals.
1: Ja, ja, ja. Bueno, pues res, llegeix.
0: Però, no et vull distraure. Però sí que m'ha passat de dir, oh, anem a provar aquest productor, ens n'han parlat molt bé, no, que obres l'ampolla i té un gust de vinagre que et tira tomba d'esquena.
1: I això què fas? Ho tornes?
0: No.
1: Home.
0: És que els vins naturals costa de decidir el punt que està malament.
1: Ja, ja, ja. I el productor sempre...
0: El pots tornar, eh?
1: I el productor sempre pot dir, no, és que és així, sí. És així, eh?
0: Sí, però tu no parles amb el... En aquest cas era un senyor que es diu Ganevat, del Jurà.
1: Tu truques, no, truques.
0: Tu no vas al Jurà a dir-li, mira...
1: És una hora menys,
0: És que això és un vinagre.
1: És una hora menys i la mateixa sol, diguéssim.
0: A més, sol passar que tu compres l'ampolla...
1: Te la veus mig any després.
0: Et fa il·lusió, la guardes a la nevera, no mig any després, però potser han passat 3 o 4 anys.
1: Yeah.
0: Guardes a la teva nevera de vins, esperant que sigui un gran vi, a compartir-lo...
1: Bueno, és el risc que corres.
0: Sí.
1: Mira, invertissis en totxo, això no et passaria. Per dir alguna cosa.
0: I un cop ens va passar en un restaurant i els vam deixar provar els veïns, perquè també ens van deixar provar el seu vi, que això també passa.
1: Vas fer una juerga vinera allà, de cop i volta?
0: Bueno, era un bar...
1: Era morreo indirecto, amb les copes?
0: Era un bar vinero. Vale. No, perquè ens van portar més copes. Allà corrien les ampolles i les copes.
1: Als bars vineros tothom ha passat la mononucleosi, ja.
0: No, tu tens la teva copa i te l'omplen. Home.
1: Vale. I què?
0: Pues ells el van provar
1: com en un casament.
0: Sí, sí. Ells el van provar i van dir, oh sí, Ganevan, no sé què, que bueno està. I vaig pensar, però tio, que no veus que és un vinagre?
1: Perquè eren uns esnobs.
0: Sí, en canvi el seu sí que estava bo.
1: Va sortir guanyant tu?
0: Sí.
1: O era més barat el seu?
0: No, valia 300 o 400 euros.
1: Vinga! L'aigua és més barata, eh?
0: Sí.
1: Bueno, va, llegeix.
0: El nostre no, el nostre no valia tant. Però els tios, no sé, es van flipar.
1: I vau fer... Us heu passat els telèfons?
0: No.
1: L'Instagram?
0: No.
1: No?
0: Però ens trobem cada any al mateix bar.
1: A les... Ah, hòstia, això és novel·la, novel·la d'autor de mitjana edat català, que... saps?
0: No, simplement anem tots a lo mateix, a la mateixa yeah. ciutat, a provar vins.
1: Sí, ja no cal que us passeu res perquè ja sabeu que sí. us espereu ja.
0: Sí.
1: Està bé, és maco. Tu no passes l'Instagram de la feina pels puestos?
0: Jo no el porto l'Instagram de la feina.
1: No, no, però vull dir, si vas a veure gent que potser vols fer-hi
0: ah, sí.
1: tractes...
0: Però això, el meu... Com es diu això?
1: Mira.
0: El senyor que em porta la web...
1: Ahà.
0: Sí. Em va fer una targeta
1: virtual,
0: virtual.
1: És molt guai, això.
0: I allà ja posa l'Instagram de la feina. I ja, ja sí. qui ho vulgui mirar, que ho miri.
1: Està guai.
0: Sí.
1: Va bé, va bé.
0: Sí, sí.
1: Pues bueno, ja li, ja, ja li diràs que m'ensenyi.
0: Sí.
1: Llegeix?
0: Llegeixo.
1: Ah.
0: Compaq Borg Wissi, els innovadors Wismakers d'Escòcia.
1: Vale.
0: La visió de John Glazer.
1: Oh, eh.
0: John Glazer.
1: Hòstia, bo.
0: Del màrqueting a la barreja.
1: Barretxa, saps?
0: Barretxa.
1: Vale.
0: Hòstia, tinc molt, eh, d'això.
1: Vinga. Vaig a obrir. Calor.
0: Vale.
1: No?
0: Diu, la visió d'això. La història de Compass Boss comença amb un esperit emprenedor i una visió clara. La companyia va ser fundada l'any 2000 per l'empresari nord-americà John Glazer, un exdirector de màrqueting de Johnny Walker. S'ha anat a tossir fora. Glazer es va proposar canviar les convencions del blending escocès desafiant les normes establertes amb un enfocament centrat en la innovació.
1: Ui, que canallita.
0: No, però Compaq Box és divertit per això.
1: Compaq Box, un backing box de whisky?
0: No, Compass ah. Box.
1: Ah, vale.
0: O algo així es diu.
1: Vale.
0: Amb el seu Chiswick, Compass Box s'autodenomina Whisky Makers, marcant una diferència fonamental en com es crea el whisky escocès. En lloc de limitar-se a una sola destil·leria, Compass Box revoluciona el procés en seleccionar whiskies d'una acurada selecció de destil·leries escoceses. La màgia ocorre en barrejar aquests espirituosos i sotmetre'ls a un procés de maduració addicional en combinacions de barrils molt singulars. Aquest enfocament és el que dota cadascuna de les seves expressions d'un caràcter inconfusible i superior.
1: Uh-huh.
0: O sigui, se'n van pel món comprant barriques i després ell fa el blend, la seva mescla, no? Que és una cosa que feia Johnny Walker, segur, perquè tenen... Johnny Walker disposa de moltes destil·leries i agafa whiskies de tot arreu. I després pues es fa les seves cosetes.
1: Ja, a més, una manera simple de fer un whisky únic.
0: Correcte. Ampliant la frontera del sabor escocès.
1: Això és el que fa Apple amb, el que farà Apple amb la intel·ligència artificial.
0: Eh?
1: Això és el que farà Apple amb la intel·ligència artificial.
0: Farà un blend?
1: Sí, perquè al final la seva estratègia és dir jo no inverteixo en servidors de la hòstia i models i desenvolupar models i competir amb els models i tal, no. Jo tinc la infraestructura necessària per distribuir IA finançada pels meus usuaris. Jo he fet uns chips que tenen la capacitat de córrer models molt potents en el propi dispositiu de forma privada i tal, i quan calgui sortir els meus servidors que faran d'intermediari i tal... I el que faré és arribar a un acord amb OpenAI, amb Anthropic, amb Google, per incloure els seus models en el meu dispositiu. Llavors, per què m'haig de matar a desenvolupar una IA? Si tinc la infraestructura per fer la distribució de puta mare. Pues aquest no es mata a fer whisky, els compra i fa un blend.
0: Ah, sí, correcte.
1: Això.
0: Compass Box manté a l'avantguarda... No ho dic bé, eh? Compass Box... Compass
1: aviam,
0: Box...
1: Aviam.
0: Compass Box.
1: Sí, és que dues consonants juntes costa sempre.
0: Sí.
1: Box.
0: Compass Box.
1: Ah. Ah. Torna. Espera, torni.
0: Compass Box.
1: Compass Box. Ah.
0: Compass Box. Hòstia,
1: bé.
0: Molt bé avui el delay, eh?
1: Sí, sí.
0: Es manté a l'avantguarda garantint que la seva col·lecció de whiskies estigui en constant evolució.
1: Mm.
0: La seva oferta es divideix en games clau que ofereixen perfils de sabor diferents, perfectes pels amants del whisky escocès de luxe.
1: Claro.
0: De luxe, eh?
1: Mm.
0: Que busquen la novetat i l'excel·lència, com nosaltres.
1: Sí, però això he anat al Casa Balló.
0: Novetat i excel·lència. La gama Signature.
1: Ah.
0: Una col·lecció de whiskies blend. La gama Signature.
1: Ah.
0: Una col·lecció de whiskies blend que explora diversos perfils des dels intensament fumats fins al caràcter especiat i dolç. Aquests whiskies són el cor del seu catàleg i la prova del seu mestratge al blending. La sèrie Great King Street, que és el gran rei del carrer. Great King Street. dins d'aquesta gamma trobaràs...
1: A veure, deixa-m'ho veure.
0: De sèrie Great King Street.
1: Great King Street.
0: Great King Street.
3: Great.
0: Dins d'aquesta gamma...

0: Trobaràs dos estils constants. Contrastats.
1: Great King Street.
2: M'esteu atabalant ja, eh?
0: Una barreja rica, rodona i afruitada i una expressió audaç, fumada i amb notes sherry que ret homenatge als gustos tradicionals de Glasgow.
2: Mm. S'ha fet mai licor de cireres de Caldes?
0: No ho sé.
2: Mira, veus?
0: Edicions limitades i experimentals. La companyia es distingeix pels seus llançaments continus d'edició limitada, explorant audaçment la maduració i la barreja per oferir experiències úniques i efímeres a col·leccionistes i entusiastes, mm-hmm, com tu i jo.
2: Mm-hmm.
0: I llavors t'hi fa com un títol aquí, liderant la campanya per la transparència. Compass Box no és només un innovador en el sabor, sinó també un pioner en ètica. Això és guai, de Compass Box. Que és el que fan, doncs t'ho expliquen tot. Perquè si una cosa no fan els productors de whisky, és explicar-te tot el que fan. No, normalment no t'expliquen si hi ha whiskies de 10, 15, 20 o 40 anys. O com han fet la barreja o... Tot, hi ha molt secretisme, és tot molt opac, no? Doncs això, el seu fundador ha abandonat la campanya de Scotch Whisky Transparency, treballant per fomentar una major claretat al món de l'escotch, amb el compromís amb la veritat, la qualitat i la innovació i la integritat que es troba a cada ampolla. Pues això.
3: Molt bé.
0: I ha fet una aposta en aquest sentit, no? Que això està guai. Perquè amb el vi, per exemple, ens agrada saber moltes coses, sobretot pues això, com està envellit o si ha passat per voto o si... Llavors, perquè puguem una mica doncs, saber d'on ve cada aroma o cada sabor, o si és primari, secundari, terciari, doncs d'on pot provenir. I amb això sí que el whisky hi ha molta opacitat, no?
2: Mm-hmm.
0: Llavors... Bé, jo em sembla molt interessant el pas aquest que ha fet Compass Box.
2: Molt bé.
0: Compass Box.
2: Per il·lustrar i amorosir una mica el programa, tirem la sintonia de Dir Tonteries?
0: Bé.
2: Vale, t'estava dient abans que...
0: Crec que la llançaré la copa.
2: No, el peu llença. Llença el peu, però la copa no.
0: Bueno, ja ho veurem. Ah, no.
2: Bueno, si no, bueno, si et sap molt greu, doncs fes una juerga vinera i ploreu. Bueno, què et deia abans?
0: Que no plorem a les juergues vineres.
2: Que crec que hem de canviar, hem de deixar de fer servir la paraula restaurant,
0: sí,
2: i restauració,
0: sí,
2: per referir-nos als negocis que tenen a veure amb menjars i begudes.
0: Amb restauració.
2: Amb lo que ara en tindria com restauració. Sí. Saps que a mi no m'agrada la paraula gastronomia?
0: No.
2: Perquè em sona a no, sucs gàstrics.
0: Clar, no t'agrada l'arrel gastro.
2: No, i que no crec que no, crec que no encaixa amb el que intentes dir, saps?
0: Sí.
2: Perquè un gastrònom ho és més per les papil·les gustatives que per el seu aparell digestiu. Saps sí. què vull dir? Tot i que és important, i crec que hauria de ser encara molt més en el món de la cuina en general, la digestió.
0: Sí.
2: Tenir-ho en compte, perquè moltes vegades només es té en compte el paladar.
0: Sí.
2: I la llengua i les papil·les gustatives, però sí. no la digestió. O l'equilibri del que...
0: No, no, si et fas tot un àpat en què han fet totes verificacions i hi ha com a xantana, ja et dic jo que surts cagant d'allà.
2: Mm. Sí, sí, exacte.
0: Aigua, eh?
2: Sí, sí, sí. Que podries fer una cosa més equilibrada.
0: Sí.
2: I a més, des del concepte aquest de l'experiència al voltant de la taula, que va més enllà del menjar, perquè té a veure amb l'ambient, el servei, tot això, això fa que perdi molt sentit el mot restauració. Perquè l'origen del mot restauració, per fer-ho curt, ve de França al segle XVIII.
0: Putes francesos.
2: Quan un senyor que es deia Boulanger, de París...
0: Boulanger ve sí. de boulangerie, que és
2: no, part. Boulangerie ve de boulanger.
0: Ah.
2: Vale? Però bueno, aquest era un senyor que tenia... venia sopes.
0: Sopes?
2: Feia sopes.
0: Com el vale? Campbell?
2: Sí, però el 1765.
0: Ah, llavors no feia servir llauna.
2: No, feia sopes, o sigui, no.
0: No eren sopes.
2: Cuinava sopes.
0: Sí.
2: Cuinava sopes i venia sopes. Tu pensa que els romans...
0: Però al carrer, com...
2: Com fos.
0: Com si fos la xurreria, però de sopes.
2: Com fos. El que passa que va posar un local.
0: Ah.
2: Tu pensa que els romans ja feien street food, eh? Ja feien hamburgueses.
0: No, ja m'imagino. Però en comptes d'una pizzeria era una soperia, no?
2: Mhm.
3: Vale.
2: Clar, la cosa és... Ja existien tavernes i posades, saps què et vull dir? Ja existien llocs on podies menjar i dormir i menjar un plat calent al voltant dels camins, com des de temps immemorials, i etcètera,
0: etcètera. Però era una mica el ranxo, no?
2: Bueno, el que fos.
0: No eren locals gastronòmics.
2: El que passa és que, el que passa és que aquest senyor, el senyor Boulanger...
0: No entenc què ens estan dormint.
2: Que queden 5 minuts.
0: Ah, vale.
2: O 6. O 4. 5, més aviat, no? Vale. El senyor Boulanger va fer una sopa i va tirar del que avui n'anomenaríem màrqueting.
0: Sí.
2: Vale? I va fer una sopa que li va dir que era un caldo restauratiu.
0: Mmm...
2: Vale.
0: Que et restaura.
2: Que et restaura. I llavors va posar a la porta al restaurant, per fer la història curta, un cartell així, com deia, caminant, diguéssim, entra i et restauraré l'estómac amb la meva sopa restaurada. I això va tenir tant d'èxit... Quieto ahí. Va tenir tant d'èxit que a partir d'aquí els llocs de menjar...
0: Estaves a punt de posar els roncs?
2: Sí, ja me'ls estava posant. Competint amb la idea de que quan entres a una casa de menjar vas a restaurar el teu nivell de gana i el teu nivell d'energia i el teu de tal, es van començar a dir aquests llocs restaurants. Després, per exemple, aquest va començar a vendre panets i coses d'aquestes, i exemple de l'èxit d'ell, les botigues de pa a França es van començar a dir boulangeries pel senyor Boulanger. Perquè no vol dir pa, no vol dir res, ve d'allò. Vale? Llavors, tornant al mot restaurant, ja no té sentit avui en dia.
0: Ja, però tampoc tenia sentit llavors.
2: Sí, perquè és... És com gent
0: era
2: de camí.
0: Una moda, sí.
2: No, no, gent de camí. Saps els esmorzars de Forquilla aquí?
0: Sí.
2: On eren típics? Al voltant de mercat, quan anava gent amb la carreta plena de... amb el carro ple de verdures per anar al mercat i s'havien llevat a les 4 del matí i anaven allà, menjaven fort.
0: Ara la gent que va al restaurant va expressament al restaurant.
2: Clar, i no,
0: la majoria.
2: I no va perquè necessit, no va perquè fot 3 dies que camina i no ha menjat. Saps? No va a restaurar res.
0: No.
2: Llavors, el nom restaurant, a part de que ve de França, que ja de per si l'hauríem de repudiar absolutament,
0: en general,
2: perquè
0: França,
2: som catalans, vale? Pues cases de menjars, saps?
0: Mira.
2: Cosa... Què? Tampoc t'interessa el que t'estic dient? Que et distreus amb una mosca?
0: Sí, però el cable, que està molt pelat, com si l'hagués mossegat una rata.
2: Cable.
0: El cable. Ho veus que està pelat?
2: Estàs d'acord o no?
0: Sí. Sí, què vols que et digui? I com li diries tu?
2: Roger segur que no. Bueno, ja està. Tens alguna cosa per dir més?
0: No, però...
2: s'ha acabat el programa.
0: Com li diries tu?
2: Ara trencaré una altra puta copa.
0: Com li diries tu?
2: No ho sé, casa de menjars.
0: Casa de menjars?
2: Casa de menjars.
0: Massa llarg.
2: Restaurant. Casa de menjars. És quasi el mateix.
0: Sí, quasi.
2: No ho sé. Fonda, taverna...
0: Fonda ja està inventat.
2: Taverna.
0: Taverna.
2: Què vol dir taverna?
0: Segur que ve dels francesos.
2: No ho sé. Però què vol dir?
0: Taverneur.
2: No ho sé d'on ve. Podem investigar-ho. Però què vol dir taverna? Per què una taverna és diferent d'una fonda?
0: Sona més obscur.
2: Per què una taverna és diferent d'un restaurant?
0: Però sona més obscur.
2: Clar, però és perquè és un tipus de local on vas a fer un tipus de coses, no?
0: Jo crec que vas a consumir alcohol en una taverna.
2: No ho sé. Què és un pub, en
0: anglès? Mira, ens fa que no, mal dit. Ara hauràs de llegir-ho pel micròfon.
2: Ara... Què és un pub?
0: Espera, que ens dirà que és una taverna.
2: Aviam.
0: Un minut, un minut. Tens?
4: La paraula taverna prové del latí taverna, que originalment designava una choza, cabanya o tienda construïda con tables, en l'antigua Roma.
2: Vale, o sigui que era un lloc on servien menjars i begudes, suposo que si aprofundíssim, doncs en uns llocs determinats. Més dintre el poble, més fora el poble, més al mig del camí.
0: Ha dit choza, eh?
2: Sí, ha dit choza.
4: Choza, cabanya o tienda construïda con tables, en l'antigua Roma. Evolucionó para significar un local comercial d'una sola habitació...
2: Ja, t'ho està dient un nano que porten ells penjats del coll en comptes dels dits, eh?
4: També sí. En los bajos...
2: Calla, calla, es posa aquí, Joan, en los bajos.
4: No, dedicat a la venda de mercancies, comida i menjar o vi.
2: Veus? Ja està. Venda de mercaderies. Menjar o vi. Què vol dir? Que la gent se'ls prenia allà o que no? Era un lloc com la Vallesana d'ara o com la Vallesana d'abans?
0: Jo no sé.
4: Cap ni una. S'ha d'arribar ara a, com diu l'utilitzen, però era, per dir, una xoza. Ja està.
2: Va, però que hi havia menjar i beguda.
0: Una xoza de menjar.
2: Però veus, és l'ús, el tipus de negoci.
0: Ja ha passat el minut.
2: Bueno, doncs res, doncs pleguem.
0: Posem-me la música.
2: Sí, va, posa la música de marxa i marxem. Adéu, porteu-vos bé. Cago en la...
0: Bona vinent.

0: Recaldeja't, el millor de Ràdio Caldes.
1: Així sona Ràdio Caldes.
2: Bona tarda, gent de Caldes i comarca. Benvinguts al Patada al Ventre, un programa sobre Caldes i fet a Caldes per gent de Caldes, que som nosaltres. Jordi Graví, bona tarda.
3: Bona tarda, Xavier Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, els de Caldes la tenim tot el dia ben valenta, se'ns aixeca fins al cim, Mercès, a l'aigua calenta. Però...
4: però la C-59.
2: Ai, què passa ara?
5: Abans de començar amb el tema anecdòtic, recordar, com sempre, que ens podeu enviar les vostres anècdotes al 608-970-864 i al correu electrònic de radiocaldes@caldesdemboi.cat. Avui seguirem on ho vam deixar la setmana passada. Tranquils, avui no hi ha col·laborat el queixal, relax, perquè tenim les continuacions de les anècdotes dels bastoners a Bastia.
6: Digueu-me vosaltres, ja, què us ha semblat.
7: És molt agradable, té un aroma intens,
5: sí.
7: i agradable. Sí que se'n va més a la fusta i a de bones a primeres.
3: No hi ha un punt de cola?
8: Aquí.
3: Oi?
8: Prou aquest.
7: Yo aquí no lo he trobat. Sí que té unes notes rares.
9: Tengo que decir que no sabía el día, así que la intro ha tardado un poquito más en seguir. Pero nada, aquí estamos. Yo soy Javier, por si no me recordáis. Mark y Mario, hace mucho tiempo que no nos vemos las caras y no nos escuchamos. Y nada, ha sido un placer, ya está. Acaba aquí el programa.
3: Bueno, venga. Amb vosaltres, Pepe Santos, Som Esports, programa esportiu de Ràdio Caldes. Quasi res, darrer divendres ja d'aquest mes, del mes de novembre. Bé, com sempre comencem. Avui portem un programa amb una miscel·lània de temes variats per comentar.
1: Sota les Llambordes, un espai de conversa literària. Dins d'un llibre trobarem emocions, coneixement, aventures i reflexions que ens enriqueixin. Així que, si et trobes davant d'una llamborda literària, no dubtis a aixecar-la i descobris els tresors que amaga. De la mà de Conchi Sánchez.
10: Estimats germans, ens hem juntat a la casa de Déu per donar un miracle, una veracitat. Al punt de ràdio hi ha una innovació, l'hora d'en Canjo Pingut.
2: Hola a tothom i benvingudes, benvinguts a Viatge Electrònic, el programa que parla de les novetats de la música electrònica underground. Salutacions del vostre host, sóc Andoixa, avui capítol 204 de Viatge Electrònic, un capítol avui especial, ja que la música que escoltareu en el DJ Mix d'avui és música d'unes recopilacions que ho van petar als 2000.
11: Hi havia gent que es vestia al dematí a primera hora i es canviava de traje segurament cap allà a les 7 de la tarda per anar una mica vestit diferent al vespre.
12: Quasi no totes les fotos sorties igual.
11: Però estava concentrat. La plec del rei és una altra cosa,
12: Sí, però la festa major,
11: la
12: el
11: festa
12: casino.
11: Major de Caldes,
12: els teus records és el casino.
11: Les atraccions i el casino. I el castell de focs.
13: Ràdio Caldes. La ràdio que parla de tu.
0: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.

Molt bona tarda, benvinguts a Rockola 107.8, el programa on escoltes la millor música dels 90 fins als principis del 2000, és a dir, la música de la teva vida. 29 d'abril, són les 8 de la tarda, una hora menys en Canàries, i fa una tarda càlida i què voleu que us digui? O sigui, m'encanta aquesta sensació de que quasi ja estem estiu. És que quasi estem estiu ja, eh? I com sempre, em presento pel qui no em conegui. Soc en Rockmaster, als comandaments, i avui ens anirem una miqueta al passat. Bueno, com sempre, sempre ens anem al passat perquè al futur no podem anar. Així que vinga, va, que això comença dintre la rocola. Pugem les revolucions de la rocola amb l'any 2003 i el rock and roll més canalla de Fito i Fitipaldis, una lletra plena de veritats sobre començar de zero. I teniu La casa por el tejado, del seu àlbum Lo más lejos a tu lado.

I us estareu preguntant, sabeu d'on ve el nom Fittipaldis? No? Doncs us ho dic ara. Es diu Fittipaldis en honor als amics i músics que l'acompanyaven fent un joc de paraules amb el pilot de Fórmula 1 Emerson Fittipaldi per la velocitat amb què vivien. Jo no dic res, però jo crec que aquí hi havia un cúmul de droga impressionant. Segurament, eh? Bueno, segurament. Ell ho ha parlat i realment ha dit que això era totalment cert.

Sabies que Yotuel, el líder del grup, al govern cubà li va prohibir l'entrada a l'illa? Tot va ser arran de la cançó Pàtria i Vida, que es va convertir en l'himne de les protestes del 2021. Un artista que ha passat de ser l'orgull nacional a haver de viure l'èxit de, des de l'exili. Impressionant. Això no sabia que pogués passar, però sí, passa. I el Yotuel doncs, té la desgràcia de que li ha passat això. Però bueno, aquí a Espanya, Catalunya, l'acollirem ben bé, eh? Ja us ho dic jo.

dada per al teu pròxim sopar. Un estudi de la Universitat d'Oxford ha demostrat que el vi sap un 10% més dolç si escoltes música alegre. Jo, de tu, o sigui, jo pujava el volum i m'estalviava els postres. Tu mateix.

Ritme tropipop irresistible que ens ha posat a ballar a tots, sempre, eh? És així. Com a curiositat de l'artista, el cantant Jorge Villamizar va escriure aquesta cançó perquè realment estava arruïnat en aquell moment i volia demanar-li matrimoni a la seva nòvia. Però no tenia ni un duro. Vamos, como yo, més o menys. Encara que sembla que la cançó li va portar molta sort.

I és l'hora de la secció Però què dius, boig? Ja sabeu, la secció on aprenem cultura, que ens fa una miqueta de falta, com sempre. En aquest món estem molt amb TikTok i l'Instagram i no aprenem una merda, ho tinc que dir així. Avui descobrirem l'origen de l'expressió donar gat per llebre, o sea, dar gato por liebre, això que es diu. Tots l'hem fet servir quan ens sentim estafats, i però bueno, us heu preguntat algun cop d'on ve aquesta paraula? O sigui, qui va dir me das gato por liebre? Doncs l'origen és una mica, diguem-ne, gastronòmic. A l'edat mitjana, les fondes i tavernes no tenien gaire bona fama, i el menjar sovint era dubtós, i el gat era un animal molt abundant a les ciutats. Vamos, allò que es diu, saps de què dius? Bueno, és que els xinos a vegades cuinen gat, pues una mica semblant, eh? I com que la carn de gat i la de llebre, un cop cuinades i ben especiades, tenen un aspecte i un gust molt semblants, alguns taverners espavilats feien el canvi per estalviar diners. Però el més boig és que hi havia un ritual per evitar l'estafa. Els clients, abans de seure, a la taula es posaven drets i deien una frase gairebé màgica: si ets cabrit, mantén-te el plat, i si ets gat, salta de l'estat. Si la carn no saltava, òbviament no saltava perquè estava morta i cuinada, doncs es donaven per satisfets i començaven a menjar, encara que, no sé, en el fons no sabien mai del cert que tenien a la boca. Així que la pròxima vegada que sentis que t'estan enganyant amb alguna cosa, recorda que l'única diferència entre un bon sopar i una estafa històrica podrien ser les orelles de l'animal. Any 1998, amb els val·lisoletans celtes cortos, i et preguntaràs, què és un val·lisoletà? Doncs és una persona de Valladolid, és el gentilici, perquè ens entenguem. Aquesta cançó és un viatge per la memòria, una col·lecció de moments que ens fan ser qui som. A mi a vegades fins i tot em fa plorar, tinc que dir-ho, eh? M'encanta aquesta cançó.

Fem una aposta mental. Ara us dic en sèrio, Pikachu té la punta de la cua negra o groga? Si has dit negra, em sap greu dir-te que la teva memòria t'enganya. A mi m'ha enganyat, també. Jo pensava que la punta de la cua de Pikachu era negra, però es veu que no. Sempre ha estat totalment groga. Et fas iaio com jo. No passa res. Estàs benvingut a aquest programa. Els iaios estan benvinguts.

0: T'agrada la música dels 70 fins a principis del 2000?
1: Aquesta és la teva ràdio. Rocot, 107.8.
2: Arribem a una secció molt nostàlgica, records de sofà. Crec que ja l'hem fet bastants cops, i si no sabeu què és, doncs, bueno, és una secció on recordem les sèries de la teva vida, i de molta gent. Perquè no és només nostra, sinó que jo crec que els nostres pares també se'n recorden d'aquestes cançons, d'aquestes sèries que ficarem, aquestes intros de sèries. I avui, doncs, bueno, ficarem unes cançons que us portaran molts records d'unes sèries magnífiques i que segurament mai heu oblidat.

Ens situem a finals dels 90, quan tres germanes de San Francisco ens van ensenyar que el poder de tres ens faria lliures. Això és Embrujadas.

Sabies que Shannon Doherty, la Pru, més coneguda com a Pru, la protagonista, va ser qui va recomanar aquesta cançó per la sèrie? Era una fan absoluta de la música alternativa i va insistir que aquest era el so exacte que necessitava la història de les germanes Halliwell. No ho hagués dit mai, però hi ha actrius que diuen no, aquesta té que ser la música, si no, no actua aquí, Podríem fer una petició de firmes perquè tornés aquesta sèrie. A mi m'agradava molt i la meva germana era la fan número 1. La cosa va de bruixes. Temazo de Sabrina, Coses de Brujas, de l'any 1996. Aquesta era la intro. Boníssima.

0: Encara me'n recordo del gat negre aquest que parlava. Em feia com una mica d'angúnia, la veritat. Es movia... Bueno, era una mica de cartró. Es notava que els seus gestos no eren gaire normals. Si ara tinguéssim l'Aia, seria brutal, eh? El Salem, es deia. Ens situem a l'any 2003 amb el duet que va portar l'essència del barri de La Laguna, a Càdiz. Dos col·legues d'institut que amb una guitarra i molt de sentiment van posar banda sonora a milers de cors trencats. Quina pena que ho deixessin, aquests nois.
1: Porque eres

0: I ara aquí arriba una curiositat. Et costa concentrar-te? Doncs un estudi diu que som més creatius quan estem cansats, perquè el cervell abaixa la guàrdia i deixa que les idees més boges es barregin. Així que, si estàs cansat ara mateix, agafa un paper i llapis i escriu un guió, perquè jo crec que si estàs cansat faràs una peli de putíssima mare, tio. I jo l'aniré a veure al cine. Ja veuràs, clar que sí.
1: Tanto la quería, tanto, tanto la quería.
0: Si jo crec que Andy Lucas aquesta cançó la van fer quan estaven cansats, segurament. Mira, es van cansar l'un de l'altre, només et dic això.

Cançó de pereza cantada per Leiva, un dels grans músics de Madrid. Actualment ha decidit fer un canvi i apostar per ell mateix, i sembla que la cosa no li ha sortit gens malament, la veritat. M'encanten molt les seves cançons, però tant les que estaven amb el grup de pereza com les que està fent en solitari. La veritat, jo el considero un artista molt gran i que té moltes cançons i és molt popular a Madrid. Però sens dubte, els més grans, almenys els d'aquí, Barcelona, són Estopa, de Cornellà. Per favor.

0: Sabeu que l'expressió partir la pana prové de la indústria textil catalana? Quan algú feia la feina més ràpida i millor que ningú, literalment, partia la pana. Ells la van rescatar per convertir-la en un himne generacional i tant, i això ha funcionat molt, molt bé, estopa. La volta jo?
1: La volta jo.
2: T'agrada la música dels 70 fins a principis del 2000?
3: Aquesta és la teva ràdio. Rocola, 107.8.
0: Arribem a la meva secció preferida, anomenada Els dibuixos de la nostra vida. Els millors dibuixos emesos de la dècada dels 90 i principis del 2000. Vamos, ha sigut la meva joventut, diguem-ho així. I clar, doncs aquests vídeos per mi són els millors. I si m'esteu escoltant i teniu la mateixa edat que jo, jo crec que també us adonareu de que eren els millors, aquesta música que sonarà ara. Aquí teniu la intro de la superespia Kim Possible, un clàssic.

Cançó cantada per Gisela d'Operació Triunfo. Sí, sí, encara que no ho sapiguéssiu, Gisela d'Operació Triunfo. I em sembla que, bueno, per mi és una cançó que no és només de dibuixos, és que m'encanta. O sigui, l'escoltaria per carrer, fins i tot.

0: ei malament rai.
1: I en català,
0: Paquet sóc jo. Inspector.

0: malament rai. En nom de la llei.
1: Crec que van sortir dues pel·lícules, si no recordo malament, van ser dolentíssimes. O sigui, va ser el pitjor que va sortir de l'Inspector Gadget. O sigui, només han sortit dos i les dues són molt dolentes. Ho sento, però és que és la veritat. I algú l'ha de dir. Són molt males. A veure si algú fa alguna bona i podem anar al cine i dir, uah, una pel·li de l'Inspector Gadget que em fa riure, de veritat. De veritat, les altres no em van fer riure, cap ni una.
0: En nom de la llei. Inspector Gadget. Quieta aquí, clavat.

Ens aturem ara en un dels moments més potents de l'any 2004. Una cançó que va néixer com un crit de llibertat i que s'ha convertit en l'himne de milions de dones. Ella és Bebe, i la cançó ja l'he dit. Ella.

Un missatge necessari que mai passa de moda. Avui la protagonista ets tu. Com a curiositat de l'artista, la Bebe va guanyar el Grammy Llatí a millor artista nou gràcies a aquest disc, però la fama la va aclaparar tant que va decidir retirar-se un temps per tornar a trobar-se ella mateixa. No és la primera persona o els primers artistes que li passa això. De fet, és molt sovint. I ja hem dit uns quants, en aquesta ràdio.

I arribem a la recta final, ens situem a l'any 2002 amb el so de l'harmònica més famosa del món, Shakira. Ens deia adeu amb aquesta barreja perfecta de rock i pop que va arrasar les llistes d'èxits. Això és Te Dejo Madrid, de Shakira. Sí.

0: gràcies per escoltar-nos, com sempre ho deixem avui aquí, però tornem el pròxim dimecres de 8 a 9, com sempre. Donar les gràcies a tota la gent que fa possible aquesta ràdio i als que l'escolten, perquè sense vosaltres això no seria possible, això està claríssim. Així que una petonada gegant i fins una altra. Us estimo!
1: Així sona Ràdio Caldes.
2: Que he vist un anunci d'un tio fotut a dins de l'olla més gran de Catalunya reclamant que hi anem. L'has vist, aquest anunci?
3: No.
2: Però és un tio que...
3: Sí. No,
2: fot
3: no,
2: bé,
3: no.
2: Eh?
3: Sí? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
2: Semblant a tu, una miqueta.
3: Sí, bueno... A...
2: Bueno, miqueta del tot, eh?
3: Sí, bueno, a veure, és un anunci pel que m'han dit. A mi, pel que m'han dit, m'ha dit un, no sé, un tio que han trobat per Caldes, eixerit, si més no. Sí.
4: Tota la saga Stranger... Ai, de Stranger Things, de Star Wars.
5: Estava amb Stranger Things.
4: Et dic amb Stranger Things que no paro, però... Tota la saga de Star Wars, o sigui, per ordre, eh? Totes. No, des de la, o sigui, episodi de l'1 al 9. Bueno, no em veuré més, vale? Perquè, o sigui, tampoc no m'agrada tant l'univers, però almenys ja puc fer el check,
5: tá,
4: que les he vist, i com estava malta, doncs he aprofitat a
5: caminar.
6: Són imatges d'excavacions arqueològiques de civilitzacions antigues, sense que hi hagués cap contacte entre elles.
7: Els d'aquí en sabem la història, però no en parlem. O només amb la boca petita, com si fos una història de fantasmes.
8: No creus en fantasmes, oi?
9: Doncs, clar, si vas en bicicleta, doncs veus coses. Però si vas caminant, per exemple, et pots aturar un moment a olorar, per exemple, floretes. Doncs us diré que quan he anat a la feina per Caldes caminant he pogut olorar flors.
10: El programa Asteroide de Bet 612 en Quim Lissorgas i la Mireia Aguilera, cada setmana mirarem d'explicar-vos una mica que les persones amb discapacitat no som tan diferents al que la gent es pugui pensar. Simplement requerim el nostre temps.
11: 20 estudiants d'ESO de tots els centres de Caldes es van reunir aquest dimecres a l'Espai Jove al Toc per donar el tret de sortida a la Crida, el nou fòrum de les adolescències. Aquesta nova iniciativa seguirà el model del Consell d'Infants i escoltarà els i les joves de Caldes per recollir les seves propostes de millora pel poble. En la primera edició d'ahir, els joves van posar l'èmfasi en temes com els carrers de la vila, els espais escolars...
12: El programa número uno de la música latina. Para bailar, disfrutar y conocer con los mejores exponentes del mundo. Nuestro anfitrión, Eliezer, el showman de Cuba, les da la bienvenida siempre.
13: Benvinguts a Cultura en Alta, el programa de la Biblioteca Ràdio Caldes i el lloc on fem soroll amb la cultura. I al meu costat, la Clara, ja en aquest programa número 8. 8 ja, Clara, 8 en portem ja.
14: Va ràpid, sí.
13: Va ràpid com el programa d'avui. M'ho has fet venir molt bé, perquè el programa d'avui el que farem serà una ronda de recomanacions.
15: Bona tarda, amigos de Ràdio Caldes. Sean todos bienvenidos. Una nueva edición de Disco Eterno, un espacio que, entre otras cosas, está dedicado a la historia y a la música de grandes, grandes discos. Vamos a estar trabajando para ustedes en la consola y en la locución de Wizard, el mago, el señor Monte y un servidor, Adam Márquez.
16: Molt bon dia, què tal? Què tal, com esteu? Bon dia Caldes, bon dia a tothom que ens estigui escoltant a aquesta hora del matí, si això és dissabte, això és el Balneari, el vostre show de ràdio, que us acompanyarà per encetar el cap de setmana de la millor manera possible. Esperem que estigueu tan bé com estem nosaltres.
17: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.

0: Benvinguts a Realitats, un programa presentat per mi mateix, en Nicolás Latorre, i la meva companya, la Sònia García. Bon dia, Sònia, com estem avui?
1: Bon dia, Nico, molt bé, i tu?
0: Doncs anar fent, la veritat, disfrutant del sol i de la nova vida. Sònia, com ja saps, aquí no venim a parlar de límits, venim a parlar de possibilitats, perquè les realitats, quan s'expliquen de veritat, són les que ens mouen. I avui, Sònia, saps de què parlem?
1: No, a veure...
0: De vida, de mort i de sentit.
1: Quina por.
0: Molta por.
1: Doncs, Nico, en relació a la vida i límits, val la pena viure sempre?
0: Doncs mira, Sònia, aquesta és una pregunta que ningú vol fer, però tothom es fa en silenci. Ens han educat per resistir, però sense qüestionar, per seguir encara que no entenguem el per què. Però viure no només és respirar. Viure és sentir, és decidir, és equivocar-se, triar. I quan això desapareix, què queda, Sònia? La pregunta real no és si val la pena viure sempre, sinó si estem vivint de veritat.
1: El sentit de la vida, Nico.
0: Uau.
1: La pregunta.
0: Quin és el sentit de la vida?
1: Sí.
0: Doncs si algú et diu que té una proposta única, sospita una mica, perquè t'està enredant.
1: D'acord.
0: Ho faré. El sentit de la vida no és una frase bonica per posar en una tassa i no és una cita de diumenge a Instagram. No és una fórmula màgica. El sentit de la vida és una construcció. Per alguns és estimar, per uns altres cuidar, per altres és crear i per altres és deixar alguna cosa millor de la que van trobar. I per altres simplement és aguantar un dia més. I això també és profund, Sònia, perquè a vegades el sentit no és fer grans coses ni coses importantíssimes. De vegades el sentit és llevar-se del llit quan no tens forces i respondre un missatge, o a vegades fer una trucada, demanar, abraçar algú, que és importantíssim, perdonar o perdonar-te. El sentit no sempre arriba amb focs artificials i de forma màgica. De vegades arriba en silenci, amb les coses més quotidianes, com un cafè compartit, una mà agafada, una mirada que diu «soc aquí». Potser el sentit de la vida no és trobar una resposta definitiva, Sònia. Potser és aprendre a fer millor les preguntes.
1: El sentit canvia, Nico. El sentit sempre és el mateix?
0: Doncs no, Sònia. I això és importantíssim. El que dona sentit als 20 anys poder no ens dona cap sentit als 50 anys. El que et salvava abans, potser ara ja no et serveix absolutament de res. I això no és fracàs. Hem d'estar tranquils, és evolució. Hi ha moments en què el sentit és créixer, en altres parar, altres cuidar, altres deixar anar. Hi ha persones que troben sentit en la família, altres a la feina, altres en la fe, altres en la lluita social, com fent-ho jo moltes vegades,
1: sí,
0: i cada dia.
1: Sí, sí.
0: Altres en l'art i altres en ajudar, com fent a propa. I també hi ha persones que han de reconstruir el sentit després d'una gran pèrdua, d'una malaltia, una discapacitat, un diagnòstic que no ens agrada o un final inesperat. I és aquí on la vida, Sònia, es posa francament seriosa. Perquè quan tot cau, el sentit no desapareix sempre. A vegades queda enterrat. I cal excavar amb paciència, amb l'ajuda d'altres persones i amb veritat, sempre amb la veritat per davant.
1: Quan no trobes sentit, Nico, i si algú no trobes cap sentit?
0: Doncs si no troba cap sentit, Sònia, en aquest cas jo crec que no cal ajudar-lo, cal escoltar-lo. Perquè algú diu, no li trobo sentit a res, però sempre està demanant una resposta, oi que sí? Sovint està demanant simplement presència. No li diguis anima't, o no li diguis hi ha gent que està pitjor que tu, o no li diguis tot passa. D'acord, Sònia? Perquè si fem aquestes coses, poder les coses no passen tan ràpid com tu li dius, o potser pesa, o potser fa mal, Potser aquella persona no necessita frases fetes, necessita que algú no surti corrents, que es quedi al seu costat. El sentit, quan es trenca, no es converteix en discursos. Es reconstrueix amb els vincles que provoquem les persones. Quan algú et diu no entenc del tot què t'està passant o què m'estàs dient, però no et deixaré sol. Això, Sònia, això sí que pot salvar una persona.
1: Okay.
0: I ho dic amb tota la prudència del món. Quan la vida per sentit demana ajuda, no és debilitat. És una forma profunda d'intel·ligència.
1: Anem a la gente. Uh-huh. Pots anomenar algú?
0: Home, sí, Sònia, sí que puc anomenar-te alguns i som dels que acostumen a ser molt incòmodes o incomoden molt. Mira, una persona amb malaltia degenerativa irreversible, que ja no pot moure's, parlar ni decidir, però manté la consciència intacta. I ell diu, ja n'hi ha prou, no aguanto més, vull marxar. I després ens hi trobem algú amb una situació semblant que vol viure cada segon. Què fem amb això, Sònia?
1: Difícil, eh?
0: Sí, no hi ha una resposta universal. Hi ha històries individuals i això és el que ens descol·loca a tots nosaltres, perquè ens obliga a pensar i, a més, a pensar sense tenir refugi.
1: El miedo real.
0: Digues.
1: Tenim por a morir, hijo?
0: Molta gent diu que sí, però personalment jo crec que no. Tenim por a no haver viscut, a quedar-nos al mig del camí, a no haver estimat prou o no haver estat nosaltres mateixos. La mort és inevitable. El problema és el buit i això és opcional, ho podem arreglar.
1: Nico, amb un to més reflexiu i amb un exemple personal, quan t'adones que no estàs vivint?
0: Doncs jo me n'adono que no estic vivint quan tot és una rutina sense sentit o quan em llevo sense cap motiu que m'empenyi o que em faci moure'm. Quan vius en automàtic, Sònia, i hi ha gent que creu que està viva, però el que està és totalment apagada. I això fa més por que la pròpia mort.
1: En relació a la vida deixa de tenir sentit, Nico, quan deixa de tenir sentit continuar?
0: Doncs jo crec que deixa de tenir sentit quan la vida es converteix en una presó sense finestres, quan el cos crida i ningú l'escolta, Sònia. Quan cada dia només és dolor. Però compte, una cosa, això no es pot generalitzar, d'acord?
1: Mm-hmm.
0: Perquè hi ha persones que tot en contra,
1: sí,
0: troben sentit, i d'altres que tenint-ho tot el perden. El sentit no és un objectiu, és profundament personal i cada persona fa l'exercici i la lectura que creu oportuna.
1: I tant, i tant. Referent a la línia vermella, Nico, hi ha una línia clara?
0: Des del meu punt de vista, no, Sònia. I això és el que ens aterra a tots, perquè voldríem coses molt fàcils. Tothom vol un número,
1: sí,
0: quin dia moriré, vol un diagnòstic o vol una regla de conducta. Però la vida no funciona així.
1: Sí, és veritat. La vida no és justa, però, Nico, la vida és justa?
0: No, la vida no és justa. I potser acceptar això és el primer acte de maduresa que hem de fer personalment. Hi ha qui neix amb avantatge, d'acord? Això és important. Però
1: exacte,
0: qui neix lluitant. Hi ha qui pot triar i el que només pot resistir. Però la justícia no és el punt de partida, és el que intentem construir cadascú de nosaltres.
1: La realitat social. Nico, la desigualtat influeix en aquestes decisions?
0: Sí, Sònia, la desigualtat influeix moltíssim en aquestes decisions. No és el mateix decidir des del suport d'un grup de persones o d'un entorn que des de la solitud. Hi ha un risc real. La decisió no només ha de ser lliure, sinó que no ha de ser condicionada.
1: Rafael, ara eutanàsia, però amb una visió a favor. Eutanàsia, sí?
0: O sigui, independentment de la meva opinió, dius que fas que et munti una versió
1: a favor.
0: Per què estic a favor de l'eutanàsia? Sí. Home, això és molt complicat. Mira, sí, des de la llibertat. Quan una persona en plena consciència diu fins aquí, i no des d'una desesperació puntual, val? Sinó des d'una decisió sostinguda, reflexionada, acompanyada, sempre que es fa així és dignitat, és control i és evitar un patiment inútil. No és morir, és decidir com volem acabar.
1: Dintre del marc legal, això està regulat?
0: Doncs sí, sí que està regulat, Sònia. A Espanya existeix una llei específica que regula l'eutanàsia. Estableix requisits que són molt estrictes i s'han de seguir pas a pas, perquè si no cometem el possible error de que aquella eutanàsia sigui rebutjada. Primer, la capacitat de decisió per part del pacient. Això és importantíssim. Mm-hmm. Després, ha d'haver-hi sol·licituds reiterades. O sigui, el pacient, en diferents ambients, moments i espais, mm-hmm, ha de dir que la seva decisió és la mateixa, que vol l'eutanàsia. A més, això està regulat per una avaluació mèdica independent. I independentment d'aquesta avaluació mèdica, hi ha una supervisió de comitès. Pensa, Sònia, que no és una decisió improvisada, és un procés que està molt i molt controlat.
1: Nico, ara eutanàsia per la versió en contra. I el no.
0: El no. El no. Mira, m'ho poses difícil, eh?
1: Compromís, eh?
0: Sí, sí, no vull dir que opino. Crec que una miqueta en totes. No, és... Què fem? Doncs mira, Sònia, el no sempre neix del respecte absolut sobre... o per la vida. Del temor que normalitzem massa ràpid, que deixem de lluitar abans d'hora, o que algunes vides comencin a considerar-se menys valuoses. I això, Sònia, és molt i molt perillós, perquè quan obrim aquesta porta, qui ens està marcant el límit? Ningú?
1: No, la veritat és que no. El risc real

0: Sessió d'aquest tipus no l'autoritza només una persona. Com t'he comentat abans, hi ha equips formats per metges, hi ha comitès que estan formats per especialistes i professionals de diferents àrees, i aquests professionals revisen cada cas i s'ho miren amb molt de detall. Pensa que els metges han jurat salvar la vida.
1: Sí.
0: I que hem d'entendre que a vegades, i ells han d'entendre també, no només el pacient, sinó el pacient i ells, però sobretot ells han d'entendre quan acompanyar és més humà que allargar. I hem de saber una cosa, no som freds, no som distants. Pensa que són persones amb una responsabilitat enorme i que estan patint moltíssim pel lloc que han de decidir, doncs, en qüestió de dies, si diuen sí o si diuen no.
2: Eutanàsia i donació d'òrgans. I donació d'òrgans i com?
0: Doncs existeix la donació d'òrgans, com sabem tots, existeix. Mm-hmm. D'acord, Sònia, però és totalment independent. No és el motiu de l'eutanàsia, no és el motor de l'eutanàsia, perquè és una decisió que ve a posterior, a més de venir a posterior. És voluntària i està totalment regulada. Confondre-ho seria reduir una decisió profundament humana a una teoria freda, econòmica o d'interessos creats, i això ens podria provocar dinàmiques que no serien ètiques.
2: Ètica i donació d'òrgans. Nico, pot haver especulació?
0: Doncs, Sònia, amb aquesta pregunta que em fas, si pot haver-hi especulació, el que sí que puc dir és que pot haver-hi sospita. Per això hi ha una llei que és molt clara. Els professionals que autoritzen una eutanàsia no poden estar vinculats als equips de trasplantaments. Ens hem vist casos que això ha passat i crea una dubte molt raonable de si s'està actuant en benefici de la persona que demana l'eutanàsia o si aquesta persona està sent manipulada. Uh-huh. I s'està movent tot pels interessos d'aquells metges en fer servir aquells òrgans. Pensa que és una separació necessària per protegir la confiança de tothom i per evitar qualsevol dubte, perquè si perdem la confiança o es perd la confiança amb aquesta gestió o amb aquest procés, Sònia, es trenca absolutament tot.
2: Totalment d'acord, Nico. Volem fer el temps, Nico?
0: Doncs jo et diria que sí.
2: Jo no, veus?
0: Va, diguem que sí, d'acord? Diguem que sí, volem setters. Però el que realment volem és no desaparèixer. Mm-hmm. Parlem de ser conscients, de ser digitals, de clonar cossos, de deixar una empremta a terra, saber com, d'acord? Mm-hmm. Però què seria la vida sense final? Ho saps, tu?
1: No.
0: Jo tampoc. Potser el valor està precisament en que hi ha un límit, en saber que la vida és totalment finita. Perquè això, Sònia, ens obliga a decidir, a prioritzar i a viure intensament cadascun dels nostres dies, hores, minuts i segons.
2: Parlem de més enllà, segons les religions, Nico. Com ensenyen les religions a després de mort?
0: Doncs les religions, com sabem que hi ha moltes, doncs evidentment amb molta diversitat. I aquí cal parlar amb molt de respecte per no oferir sensibilitats. Perquè per milions de persones la mort no és un punt i final. Ja per tota aquesta gent és una porta, és un pas, és un retorn o fins i tot una transformació. Vaig més enllà, d'acord? Perquè tothom ho entengui. En el cristianisme hi ha moltes persones que creuen en el cel, amb la vida eterna, amb el retrobament de Déu. També hi ha una idea d'un judici, de la responsabilitat moral, de l'esperança d'una vida més enllà que aquesta. Amb l'Islam, la mort també és un trànsit. Hi ha una vida després de la mort, hi ha un judici, hi ha un paradís i responsabilitat davant de Déu. La vida terrenal, en aquest cas, és important, però no és l'única realitat. En el judaïsme, Aquí és una miqueta més complicat, perquè hi ha diferents interpretacions. Uh-huh. Algunes tradicions parlen d'un món futur, de la resurrecció, de la memòria, de la continuïtat del poble i de la relació amb Déu. No sempre es posa el focus en descriure exactament a tot en el més enllà, sinó com viure correctament aquí, en la terra que estem vivint ara. I en l'hinduisme, la mort forma part d'un cicle: naixement, vida, mort i renaixement. Uh-huh. La idea de reencarnació amb ells està molt i molt present. L'ànima continua el seu camí fins a alliberar-se del cicle.
2: Uh-huh.
0: Bé?
2: Sí.
0: En el budisme també hi ha la idea de renaixement, però amb una mirada molt especial. No es tracta exactament d'un jo etern com l'entenem nosaltres. El que continua és una cadena de causes. Una cadena de causes molt conseqüents, de consciència, d'accions, i l'objectiu és alliberar-se del patiment. Pensa que amb altres espiritualitats indígenes l'amor no es separa del tot dels vius. Què vol dir això? Que els vius i els morts hi conviuen. Els avantpassats continuen presents. Continuen presents a la natura, dintre de la comunitat, i l'esperit, o els esperits, o aquestes entitats, formen part d'una mateixa realitat, i conviuen. I després hi ha persones que no tenen una religió concreta, Sònia, però sí una intuïció. Alguna cosa continua, una energia, una empremta, una presència. També hi ha qui no hi creu en el més enllà, i això també mereix el respecte.
2: I tant.
0: Pensa, Sònia, que no hem de deixar ningú fora del tarro. Hem d'incloure en tothom. Perquè, Sònia, no creure en una vida després de la mort no significa viure sense profunditat. Poder justament significa tot el contrari: donar un valor immens a aquesta vida que estàs vivint ara. Per què? Perquè és l'única i perquè sabem que la tenim.
2: Nico, el cel, la terra, la pols, l'energia, amb què creus?
0: Doncs mira, per no enganyar-te, jo em quedo amb les tres. No vull mullar-me. Perquè una parla d'esperança, una parla de transformació i una altra parla d'humilitat. Posem exemples. El cel ens diu: potser ens retrobem. L'energia que ens diu: res desapareix del tot. I la pols que ens diu: no ets més que l'univers organitzat durant un temps. Però això és preciós. Som matèria amb memòria, som consciència temporal i som univers mirant-se a si mateix per uns anys. I després tornem a la Terra, a l'aire, a altres formes, a altres cicles. Potser no tornem com jo, però tornem com part d'algú. I això, dit així, Sònia, no és trist, és immens.
2: És preciós.
0: La veritat és que sí.
2: La necessitat d'esperança. Nico, necessitem creure en alguna cosa?
0: Totalment, sí. Aquí la resposta és rotunda. Perquè l'esperança sosté a les persones. Encara que no sigui demostrable, encara que no sigui només una possibilitat, pensa una cosa, Sònia: sense esperança, la vida pesa massa.
2: Sí, senyor. El dia després de la nostra mort. I el dia després de la nostra mort, què passa, Nico?
0: Què passa? Pues, com deia l'altre dia, Mambo.
2: És veritat.
0: Tot el món continua. Tu estàs mort, te'n vas a l'univers, al cel, amb Déu, amb qui vulguis, o a fer el que vulguis, però el món continua. I això, quan estem vius, és molt dur d'acceptar. Perquè, pensa, Sònia, avui caus i demà surt el sol, els semàfors canvien, algú compra pa, algú riu, algú arriba tard i li foten bronca, i algú es queixa del temps. I tu ja no hi ets, però al mateix temps sí que hi ets, perquè apareixes amb una frase que algú repetirà, amb una foto, amb una manera de mirar, amb una decisió que algú prendrà perquè tu un dia li vas ensenyar alguna cosa. El dia després de la nostra mort no només desapareixem, també comencem a viure d'una altra manera en els altres, dintre de les altres persones, perquè això és tan important com preguntar-nos, i mira lo important que és, Sònia, què estic deixant, quina memòria genero, quina pau dono, quina ferida deixo oberta, quina paraula hauria de dir abans de que sigui tard, perquè, Sònia, a vegades esperem massa. Esperem a que estem a l'hospital, esperem a que estem al funeral o esperem a que ja hi hagi un silenci etern i no podem fer. Hi ha coses que s'han de dir i s'han de dir quan estem vius, quan som intensos. T'estimo, perdó, gràcies, et necessito, em vas ajudar o no vaig saber fer-ho millor. Aquestes paraules són petites eternitats.
2: Molt, molt i respecte. Nico, es pot posar molt en aquest tema tan sensible?
0: Sí, sí que es pot posar amor. Amor i humor, d'acord? Però sobretot humor, perquè som molt contradictoris, d'acord? Parlem de la transcendència de l'univers, de l'ànima, i perdem el comandament de la televisió i entrem en una crisi existencial. La vida és profunda, però també és absurda, d'acord? No controlem l'amor, ni el temps, ni el final, però podem controlar una mica com parlem, com tractem i com mirem. Penso una cosa, i per anar tancant, Sònia, amb una incomoditat necessària, no es tracta d'amor, es tracta de responsabilitat, de mirar la vida de cara i de preguntar-nos, estic vivint o només estic passant el temps? Perquè potser no es tracta de quan dura la vida, sinó de si mentre dura té sentit. I això, Sònia, ha estat realitats per avui. Gràcies per ser-hi i sobretot per voler mirar de forma diferent.
2: Gràcies.

0: Recaldeja't, el millor de Ràdio Caldes.
1: Així sona Ràdio Caldes.
2: Bona tarda a tothom, benvinguts al programa número 156 del Gat Blanc. Gràcies per escoltar-nos. En el programa d'avui ens endinsarem en una obra revisada per grans noms de la cançó catalana que van musicar i cantar els poemes d'una poetessa majúscula de casa nostra. Som-hi.
3: Estem parlant d'un treball meravellós que ens convida a endinsar-nos en la vida i l'obra de Maria Mercè Marçal.
4: Hola, hola, molt bona tarda. I aquí està de nou un dimecres, el primer dimecres que fem estrenant any, el 2026, al Club dels Melòdics. Aquí Ferran, al comandament de la nau, i aquí la Montse, al micròfon.
5: Estàs escoltant
6: El Desván de Andrea,
5: amb l'Andrea Gobrescu.
6: La millor música dels 90
5: fins avui.
7: Feliz Halloween, grupo, soy Vanessa.
4: Molt bé, doncs, comencem la lligueta de la setmana per donar tret de sortida amb la millor part del programa. Ho heu encertat. Sí. Primer de tot, comencem pel partit de Champions entre el Barça i el PSG, partides d'aquesta jornada, de segona jornada de Champions.
8: 3-0, no m'ho dir el Roc. Aquí no se valora la gent que suma porros enormes.
9: No, jo vaig dir...
8: Sí, ho tinc adequat.
9: Sí, molt inadequat.
4: Sí.
8: Però...
9: Aquí no es penalitza.
4: No, no, exacte, no s'avalua, no.
8: No es penalitza, això.
4: No.
10: Calor. Molta calor. Has baixat a l'infern? T'has ficat dintre de la olla de Caldes? Estàs suant, no? Doncs més que suaràs. Aquí comença Escaldents, el programa de sessions de música electrònica punxada per DJ Peri.
11: Trobareu a l'Anna i la Paola a la secció de curiositats, el Nico, l'Àlex i l'Ian a la secció de recomanacions, a l'Emma i a la Cayetana a la secció de jocs lingüístics i, per començar, ens trobeu a l'Arnau i a mi, l'Adrià, que iniciarem el programa amb la secció de periodistes. Arnau, comencem?
12: Comencem!
13: Soc l'Anna Escribano i estem a Ràdio Caldes. Comença un nou programa d'Històries en Femení. Un programa que, ja sabeu, vol ser sempre divulgatiu i de vegades també reivindicatiu. Un espai que es trobem cada setmana, els dijous, a partir de les 11 del matí, i que podeu sentir en directe o també com a podcast.
14: Caldes impulsa tres promocions immobiliàries de gran envergadura que transformaran el casc antic: Cal Bisbe, l'antiga tintoreria de Sants i Vega i la teneria del Passeig del Remei. Tots tres respecten façanes protegides, voltes catalanes i elements patrimonials originals. Tot i haver de fer obres importants, les immobiliàries garanteixen que no alteraran la imatge tradicional del centre.
15: Hola, bona tarda. Benvinguts a una nova edició del Jazz and Blues Club de Ràdio Caldes, el 107.8 de la FM, un programa de ràdio realitzat per en Josep Gallart.
16: Aquí I Lluís Brugalla.
15: Al meu costat i jo mateix. Fins fa només unes dècades, per exemple, la presència de dones dins del món del jazz no era massa gran i la majoria triomfaven com a vocalistes.
17: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
18: Daylight, daylight, welcome back to the Eclectic Connection. Avui comencem caminant per les zones de la teva ràdio i ens despertem amb la llum del dia. Sortim a passejar amb la companyia de Steve Gunn.
19: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
1: Hi ha persones que entren en una sala i automàticament passen coses. Persones que transmeten calma, confiança, alegria i aquella energia difícil d'explicar, però impossible d'ignorar. Aquest dilluns a Líders de Ràdio Caldes conversem amb l'Antonio Fernández, una persona propera i profundament humana que ha fet de la connexió amb les persones una manera de viure. Darrere del seu somriure permanent hi ha experiències, aprenentatges, emocions i una professió vinculada als moments més intensos i especials de la vida, d'aquelles professions que et recorden que les emocions són el que realment dona sentit a tot. Parlarem de persones, actitud, lideratge, energia, vincles i de com deixar empremta sense necessitat de fer soroll, perquè hi ha líders que lideren des de l'ego i d'altres que lideren simplement sent llum. I l'Antonio és d'aquests últims. Benvinguts a Líders. I ara sí, comencem. Benvingut, Antonio.
2: Molt bon dia, Núria.
1: I abans de començar, aquella pregunta que potser t'han fet mil vegades, Antonio o Toni?
2: Molt bona pregunta. Sí que és veritat. És la pregunta que sempre em fan. Jo sempre em presento com Antonio Fernández perquè realment és el meu nom i és el que, jo tinc que dir. Però sí que és veritat que després, quan la gent ja em coneix, l'Antonio passa de banda i el Toni és el que es fa present.
1: Molt bé, doncs a partir d'aquí, a partir d'aquest moment de l'entrevista seràs el Toni. Escolta, llavors, bueno, seguint una mica amb aquesta estela, qui és el Toni Fernández, doncs?
2: El Toni Fernández personalment és una persona molt emocional. Les emocions van per mi pel davant, molt propera i a la vegada és molt perfeccionista, molt, molt. I professionalment pues, em dedico a crear aquestes experiències emocionals, que al conjunt amb la meva part personal i amb la meva part professional he acabat trobant el meu lloc en el que són els esdeveniments.
1: Sí, ara d'aquí un momentet anirem a tot això perquè no és fàcil la teva feina, perquè jo moltes vegades penso, bueno, muntar un esdeveniment és fàcil, però tu fas molt més que això, no? Tu el que fas és portar l'emoció a aquelles persones i això és el que et fa tan autèntic. I escolta, què creus que és el que et fa que la gent connecti tan ràpid amb tu? Perquè és que és superfàcil connectar amb tu.
2: Sobretot la confiança i l'estar proper. Mai deixo que un esdeveniment em conegui el mateix dia de, sinó que el que faig és això, tindre un estar prop de les persones que volen contractar el meu servei des del minut zero. I això és el que dona aquesta confiança i és el que tinc com a marca personal.
1: Bueno, de fet, parlàvem de vincles, no? Que tu, el que ets un especialista en generar vincles, que de fet també podem parlar després, d'on nosaltres també fa molts anys que ens coneixem, però justament la vida també ens ha tornat a connectar a través d'una organització empresarial. Però, escolta, i aquest somriure constant i permanent que tu tens, és natural o és una posició existencial a la vida?
2: Bueno, ja que tu ens coneixem des de fa molt de temps, tu ja saps, aquest somriure no és una màscara, és un somriure que surt de manera natural. I el fet de sortir, quan surt de manera natural, és precisament per això, no?, que forma part de les meves emocions. O sigui, jo quan faig aquestes emocions, pues, aquest somriure surt. I és inevitable. Mai el puc amagar.
1: Mira, jo m'he apuntat una paraula aquí, que pensava que la diries, i per mi et defineix molt, que és l'autenticitat. No és allò de lo que ves és lo que eres, no? I això suposo que també fa que la gent confiï molt en tu perquè no hi han com aquestes ombres, no? Que no saps mai per on et vindran. I escolta, respecte a això també, abans d'entrar més en el terreny més professional, quin és el moment que t'ha transformat més personalment?
2: El moment que més m'ha transformat personalment és estar amb les persones. Estar amb les persones perquè coneixes històries. Aquestes històries estan obertes completament de canal. Et fan moltes confidències que només tu ho saps. I això té molt de pes.
1: I suposo que això també ha desenvolupat en tu aquesta visió una mica, aquest superpoder, no?, de llegir les persones una mica quan entren a una sala, no? el fet aquest de conèixer tanta gent i veure tantes coses, tens aquest superpoder?
2: Superpoder no. Intuïció, sí. I jo des del minut, o sigui, quan tens a un client davant que vol fer el seu casament o el seu esdeveniment d'empresa, tu ja veus més o menys com anirà. Perquè com s'obren tant en canal, llavors tu ja veus de quina manera pot tirar allò. I és una cosa que et dona molta experiència i a vegades que et dona molta experiència et dona molta vivència.
1: Perquè com ara deies, casaments, ara anem a centrar una mica, no? Perquè hem parlat de casaments, esdeveniments d'empresa, emocions, vinga, va, i ara que tenim tot això, ara sí, explica'ns, no?, a què et dediques.
2: Mira, jo vaig començar estudiant comunicació, imatge i so, perquè des de petit em va agradar molt el món audiovisual, tot el que era el pretós, tot el que eren les càmeres, tot això que passa pel darrere però que la gent no veu al davant. I mira, i ara que m'està venint a la memòria, jo no sé si tu te'n recordes d'un programa que es feia Lo que necesitas es amor.
1: Ja veus. Sí, soy de esta época. Vale. La Gisela, nostre tècnic de so, segur que no.
2: Però no és més que res pel era el programa en si, perquè era un programa que em fascinava, però jo anava darrere de la caravana de l'amor. O sigui, quan venia aquí a Catalunya, jo em saltava les classes.
1: En sèrio? Em pensava que era una metàfora.
2: No, en sèrio. Em saltava les classes i anava sempre per darrere. No per la caravana de l'amor, sinó per tota la infraestructura que es produïa a l'hora de fer un programa. Un programa que només la gravació durava 15 minuts i tenien que estar tot el dia preparant cables, o sigui, les càmeres, regidors, personal. I això, al directe, això és el que a mi m'entusiasmava, o sigui, m'enamorava. I probablement ara, pues, pensant això de la caravana de l'amor, he acabat fent amor. Fent amor, no? I clar, durant els estudis, doncs clar, tu ets tu i ningú et veu. Però de cop i volta tu sents molt. Darrere d'un esdeveniment jo sempre he estat per la part de darrere. Però veia persones, jo veia el que emocionava la gent, jo veia el que no emocionava la gent. I tot això, doncs, de mica en mica va entrar dintre de mi. I quan ja estava preparat, dic, vinga, va, ara és l'hora de donar el pas i està cap al davant, no? I això és a l'hora que faig, diguem-ne, la dinamització o l'oficient de cerimònies o en un esdeveniment empresarial poder-me ficar al davant per poder-lo dinamitzar. Després de tot això, la meva experiència, pues, va anar als estudis de ràdio. Estudis de ràdio. Jo vaig fer les pràctiques a estudis de ràdio també municipal, a Ràdio Sant Andreu de la Barca, on va fer també el primer contacte, no? El poder connectar amb persones, poder connectar amb la gent, poder veure aquest món audiovisual d'una manera del costat. I el meu salt completament, per saber tota la gent, va ser a una sala de festes, al Cortijo, que estava a Sant Boi. Va ser una etapa molt intensa, va ser una de les millors etapes de la meva vida, on tot l'equip vam posicionar aquella sala a la primera de tot Catalunya. O sigui, va ser increïble. I tot això és el que m'ha estat curtint cap a dintre, fins a arribar on estic al moment d'ara, fent esdeveniments tant socials com empresarials, però sobretot el tema dels casaments.
1: Sí, anem a pams també, perquè a mi això dels casaments sempre m'ha apassionat, no? Llavors, quan dius fer casaments, però de fet tu no organitzes el casament, quina és la part concreta que tu t'encarregues dintre d'un casament?
2: Jo me n'encarrego sobretot de la dinamització del que és del que tothom li pot dir al disc jockey, vale? Del que són els moments més especials del casament, com són les entrades dels nuvis, com són les entrades de plats, com són el que són els detalls que els donen els convidats, el primer ball i després el fi de festa. I quan vaig donar un pas endavant, doncs em vaig fer també mestre de cerimònies, que és el que tothom fa al seu casament en un jutjat d'una manera molt freda o actualment en un notari, i llavors en el restaurant es fa l'autèntic casament. L'autèntic.
3: Bueno, l'autèntic serà el bonic, perquè l'autèntic és llavors el jutjat de fet, no?
2: Sí, aviam, lògicament. El legal...
3: Sí, el legal i el bonic.
2: El legal és el del jutjat. Però la gent, de la, quan fan els meus casaments, jo primer de tot no faig uns casaments, és simbòlic, lògicament, sí. Però no és festiu. O sigui, a mi quan em diuen, vols fer un casament en el qual et disfresses, no va amb mi, no sóc aquesta persona. La persona que jo oficio al seu casament és una persona que hi ha humor, perquè aquest humor me'l dones tu amb la teva història, però sí que en el partit legal, quan ja comencem la part legal, la gent es pensa que d'allà realment s'han casat. O sigui, que si tu no dius que aquell casament és fictici, les persones es pensen que surten d'allà completament casats.
3: Bueno, és una mica el que toca i és una mica el que parlàvem també, no? Que tu no podries fer-ho d'una altra manera, perquè això no va amb tu.
2: No va amb mi perquè per mi té un caràcter molt especial. O sigui, tu quan et cases, lògicament, està la part divertida, però la cerimònia té aquest caire. O sigui, tu no li... Tu fica't en el cas. A tu et conviden a un casament un juliol a les 12 del migdia, en un jardí. No hi ha carpes, tot ple de sol. Què passa? Pues... què faig aquí a les 12 quan sé que això no val per res? La teva predisposició com a convidat canvia. En canvi, si tu vas a les 12 del migdia en ple sol a un casament i saps que es casen de veritat, la teva actitud canvia completament. I això és la màgia. Això és el que jo faig transmetre als nuvis. De que si no, per, més que res per això, no? De que estiguin...
3: Sí, pel rigor, no? I per la solemnitat del moment, també. Que...
2: Clar, és molt solemne i per mi té aquest pes. I cada cosa té el seu lloc.
3: I escolta'm una cosa, alguna història que diguis, buah, això va ser un escàndalo. No? Després anirem a la part bonica, però ja, has viscut algun event d'aquests de buah, escàndalo? Per la cara que fa, sí, però no sé,
2: sí.
3: No sé si la podràs explicar.
2: Aviam, no puc explicar moltes coses perquè no se poden dir, però sí que hi ha... Aviam, perquè tu veus en un casament dues parts. Tu veus la part elegant, que és com arriben els convidats a la cerimònia, i veus el fi de festa. Llavors, tu veus una transformació humana constant. I en el fi de festa, lògicament, pueden haver, han habido mucho...
3: Muchas cosas que no te puedo contar ahora, ¿no?
2: Bueno, aviam, si vols una...
3: No, jo sí, però clar, jo què sé, claro.
2: Vols una? Una va ser... el nuvi i la núvia, els testimonis... Pues,
3: no me lo puedo creer. Ya me estoy posando nerviosa y todo.
2: Un testimoni del nuvi era la parella del nuvi.
3: Ah, veus, aquesta sí, no l'he vista venir.
2: Doble vida.
3: Déu-n'hi-do.
2: Sí, però també és molt fort que siguen la segona sigui testimoni de la primera.
3: Quasi.
2: Sí. Perquè vegis una miqueta...
3: Sí, coses d'aquestes, totes les que et puguis
2: imaginar,
3: no?
2: Sí.
3: I la més emotiva, la més emocionant, aquella que has dit, aquesta me l'emporto al cor?
2: Mira, precisament aquest dissabte, la cerimònia d'aquest dissabte. Aviam, són persones. Jo em considero una persona i vius molt i tu saps perfectament el que t'han explicat aquella parella. I el que t'ha explicat aquella parella... A tu després, el dia de la boda, ho saps el motiu i el per què. I quan tu veus l'emoció de la parella i quan crides els testimonis, que hi ha una història darrere, i es fiquen a plorar, tu ja et sents part d'ella. I sí, jo ploro.
3: Això anava a preguntar, tu com ho fas per sostenir tot això?
2: Primer, respiro molt fons. Show must go on, és la frase que jo em fico davant, però sí que és veritat que a vegades m'han fet alguna foto on la meva llàgrima estava...
3: I també és bonica, no passa res. no?
2: No, no, aviam, al principi sí que em donava cosa, eh? La, aviam,
3: bueno, tu parte claro, perfeccionista.
2: Mi parte perfeccionista.
3: Voy a ir yo con esto.
2: Vale, soy profesional, esto no lo puedes hacer, lo tienes que aguantar, però sí que és veritat que forma part de tu. És a dir, em dius el somriure, no? Uh-huh. Això també forma part. I la gent, i quan acaba la cerimònia és quan la gent t'abraça. Perquè has transmès veritat.
3: Has connectat veritat, sí, bonic, això m'ho apunto.
2: O sigui, has donat veritat. I ells saben que tu ho has fet amb tot el cor. Clar, i després, quan tu dius, no?, que els nuvis a tu et diguin, oh, quina cerimònia més maca, m'ha encantat. Això està molt bé, perquè no forma part, però jo no busco aquesta celebració de que els nuvis em diguin quina celebració més maca. A mi el que m'agrada, que les meves celebracions arribi a la gent. La gent ve per sentir sentiments i que aquests sentiments estiguin en aquella ermita, en aquell jardí. I quan tu acabes la cerimònia i que aquestes persones t'esperin, torno a repetir, t'esperin per donar-te una abraçada i per dir-te no he visto ninguna cerimònia igual, tu dius he connectat.
3: I això em fa pensar, Toni, també, que possiblement, i és veritat que ens pot passar a tots, eh? Però que com es gestiona, lo millor, tu, que hagis tingut una pèrdua, no? Que hagis tingut un mal dia, que hagis... I t'has de posar a la pell de... I sobretot connectar amb aquesta emoció, perquè sí que és veritat que ara anirem als esdeveniments més corporatius, que no dic que no hi hagi emoció, eh? Però aquests que te la toquen tant a flor de pell, no? Com es gestiona quan tu, a la teva vida personal, lo millor... has tingut un moment de necessito estar sol i ara tinc que estar fent això.
2: Som persones i tenim sentiments. I això és una molt bona pregunta, perquè en l'àmbit d'avui escoltes molt dir que tu ets persona i que si i que és bo dir que no, i que si tens que dir que no, és un no i no passa absolutament res, no? En el món professional i empresarial. Jo aquestes paraules moltes vegades me l'he volgut fer meva, per dir, és veritat, he tingut un problema, no puc fer aquest casament. Però després, quan tu penses, i pares, i dius, com puc deixar a 80 persones tirades sense fer aquest esdeveniment? Perquè les coses et passen al mateix dia o un dia abans. No tens marge de maniobra.
3: I tu tens una història aquí potent, vale, també, no?
2: Sí. Aviam, la meva història, quan jo estava ja a la sala de festes, pues es va morir un tiet meu. Un tiet meu. Jo, pel dematí, l'estàvem enterrant i a la tarda, hores després, tenia que estar a la sala de festes. Es complica més la història aquí encara, perquè ja a la sala de festes, lògicament, jo no puc estar darrere d'una cabina. Perquè jo sempre ho dic, jo no sóc disc jockey. Jo sóc animador. Que animo amb la música.
3: Matís important aquest, eh? Matís important. No poses música, ets un dinamitzador.
2: Correcte. Mm. Ja, jo fico música, lògicament. Sí, sí. A mi em consideren com un disc jockey. Però és que jo no em considero un disc jockey. Perquè per mi la música va més enllà, va per les connexions. Llavors, és clar, allà a la sala de festes jo vaig revolucionar tota la sala de festes. Tota. Llavors, és clar, jo sortia amb el micro, dinamitzava la gent, i això és el que feia que siguéssim la pionera a tot Catalunya. Però sempre ho feia quan el jefe em venia per darrere empresarialment i me decía, Toni, hay que levantar esto porque hay que hacer más consumiciones.
3: Total. ¿Vale? El tema hay que vender. Hay que
2: uno
3: vender,
2: más
3: Tony.
2: Uno, ¿vale?
3: Claro.
2: Bueno, pues el Toni pues salía al estrado y hacía lo que hacía falta. Y yo no me espregaba en aquel momento, hoy no es el momento. Hoy no es el momento. Claro, yo no vaig dir ningú que venia d'on venia, de l'enterrament del meu tiet. I, lògicament, viene el jefe.
3: Hay que vender.
2: I me dice, Toni, te toca. Digo, ¿en serio, Miguel? Y me dice, sí, hoy no es un momento para mí, me dice, hay que hacerlo. Él no sabía el que hi havia al darrere.
3: Sí, ja ho sé, ja ho sé.
2: El que vaig fer va ser, vaig agafar el micro, vaig respirar, vaig donar-me una volta de transformació i hay que salir. I no m'ho vaig pensar. Música preparada, micro en mà, volta, play i fora, a l'escenari.
3: Sí, vull dir que a vegades no teniu en compte aquestes coses i clar, sí, parlem molt d'emocions, no? de lo que és bonic tota aquesta feina i la gent, no sé què, sí, però hi ha una part que també oblidem a vegades, que és que a nosaltres també ens passen coses.
2: I vaig més enllà encara, família. Família. Això és molt important. Per què és molt important? Perquè la família es té que adaptar a tu.
3: Clar, caps de setmana, no? Jo també... Sí, sí.
2: Clar. O sigui, nosaltres treballem els caps de setmana. Bueno, donem visibilitat al cap de setmana. Sí. Vale? Que són divendres, dissabtes i diumenges. Però, per exemple, amb la família de la meva dona, si no puc, no puc. Per exemple, aquest dissabte jo he tingut dos casaments. Pues no he pogut anar a la comunió del meu nebot. Si fossin de la meva família, pues Toni, cuando pueda, se hace. O sigui que també hi ha aquesta part personal, que sí que al millor et pot passar qualsevol coseta, però després també el vincle del dia a dia amb els teus pares, amb la teva dona, amb el teu fill. Com un fill que està estudiant de dilluns a divendres arriba al cap de setmana i no et veu. També són gestions que les de...
3: Sí, sí.
2: Que ho portes dintre, no? Però en el meu cas, des del minut zero, la meva dona, que ja portem bastant temps, ella ja sabia on estava,
3: on se metia. Com se sol dir malament.
2: Vale? On se metia. Era una cosa, que era un projecte que quan jo vaig entrar a la sala de festes jo li vaig comentar amb ella, que era el nostre futur. Per tant, ens hem habituat i també he donat-li gràcies per aguantar-me.
3: Sí, clar, és que això és un equip. No, jo estic totalment d'acord amb tu. És a dir, al final les coses funcionen perquè l'equip funciona.
2: Correcte.
3: No? Perquè jo conec gent que, bueno, pues això viu amargat perquè ha de debatre sempre entre la família i la feina, per exemple, i això és horrible.
2: Clar, ells ja saben amb què em dedico. I sobretot, no? I molt, molt, molt, molt important, no? La confiança.
3: Clar.
2: La confiança és clau. És clau. I aquesta confiança és la que jo transmeto a les parelles. La tolerància. El no canviar. L'acceptar com és. I això també és el que a mi em fa, pues, tindre plena confiança amb la meva dona i amb el meu fill.
3: Clar.
2: Que si jo sé que estic treballant i que ells a lo millor estan en un altre lloc, però m'estan respectant. Igual que jo.
3: Sí, sí, és molt maco i és molt maco que ho portis a sobre la taula, eh? O sigui, posar-ho en valor, això és molt bonic i diu molt també de tu, Toni. I escolta, i ara anem a fer un tomb, no? I ara ens anem a la part més corporativa, perquè tu tens aquesta faceta més de dinamitzador, d'animador, de casaments, que és un tema que t'estaria preguntant mil vegades perquè és un tema que m'apassiona també, però clar, també aquesta vessant corporativa. Com entres en el món corporatiu?
2: En el món corporatiu no deixa de ser també un esdeveniment, per tant, és A més B és igual a C. En el món corporatiu entro amb els sopars d'empresa. En els sopars d'empresa. Perquè tota empresa, en Nadal, fa el seu...
3: Que també hi estava pensant, que igual que les bodes entres d'una manera, sales d'altra, no?
2: Igual... També!
3: Sí, sí, diferent manera,
2: es que
3: però...
2: Entre compañeros puede haber mucho feeling.
3: Claro, sí,
2: y
3: sí.
2: Y cuando tú, sin querer, pones una canción que los une... Pues entonces ahí es cuando sale
3: lo mejor de cada uno.
2: Lo mejor de cada uno. Y entonces es cuando dices, ay madre mía, ¿por qué lo he hecho público? ¿No? es así, ¿no? Llavors, amb el corporatiu he entrat en el tema, vaig entrar amb el tema de sopars d'empresa per Nadal. Llavors, és clar, aquí també vaig veure un ampli abanic que podia oferir, no? Que podia ofertar. I vaig treballar de la mateixa manera, o sigui, quan a mi em venia una empresa, em reunia amb ells, què volien fer, què volien transmetre, com ho volien enfocar, pel tema discjockey, o sigui, i tot això pel tema musical. I, clar, i les empreses veien una altra història, o sigui, deien, això mai m'ha passat, perquè jo anava al restaurant i el que em venia, o sigui, no... I això, doncs, de mica en mica vaig també aprendre molt i també és el que ha fet que em fiqui també al davant de l'empresa. O sigui, a lo millor jo tinc una empresa ja molt fidel que cada any vaig començar-li fent el sorteig de les coses que tenien i ara ja estic presentant tot el seu esdeveniment. I també gràcies, no? Aquestes, jo sempre ho dic, les coses passen perquè tenen que passar, però jo quan fico un pas endavant, jo primer vull estar tranquil i confiat de que allò sortirà bé. Llavors, jo he après molt per la part de darrere. I quan a mi, també és veritat, quan em diuen, venga, va, tu, hazlo, no estoy preparado, sí, o lo haces,
3: no va contigo,
2: haces,
3: sí.
2: ¿Vale? Y entonces, llavors, quan dius, vale, pues ahora ya he dado el pistoletazo de salida, ya lo puedo hacer, ya estic al davant. I així és com entro als mons corporatius. També és un món... És que és connectar amb persones, és connectar a emocions, és transmetre valors de l'empresa. Què vols transmetre a tu? Quina és la teva ideologia d'empresa? Cap a on vols portar aquesta empresa? Quin departament ha anat una miqueta fluix? On podem reforçar?
3: Però això com es fa, això? Des de, clar, és a dir, imagina't que una empresa et diu... Jo vull reforçar els valors de l'empresa, no? Vale. Com és aquest procés?
2: Pues, quins valors? Quina visió tens com a empresa? Quina missió tens com a empresa? Quin és el teu departament on menys... On vols destacar? Que hi hagi més unió, que hi hagi més fusió? Pues anem a fer una dinàmiques musicals que entre tots es belluguin, que entre tots es facin. De quina manera? Pues al millor la manera més simple, que cadascú dels teus treballadors em diguin la seva cançó preferida. Amb això que és tan simple, una cançó. Quina cançó vols que soni a la festa? Llavors, lògicament, hi ha cançons que poden sonar, hi ha cançons que no. Però tu ja vas tirant quins estils musicals van agradant. I també ho faig per departaments. I quin és el departament que cal reforçar?
3: Ostres.
2: I com sempre hi ha cançons que quadren... aquella cançó.
3: Com per exemple, explica'm un exemple concret de dir, mira, és que aquí me salí perquè vaig fer coincidir. Tens alguna cosa al cap?
2: Uau, ara sí que...
3: Sí, ara t'he agafat una mica fora de joc, però, bueno, o si no, quan se t'acudeixi a...
2: Sí, aviam. Com va ser? Sí, mira, era precisament, no? A lo millor era la cançó que menys no li donava. No li donava. I va ser la cançó que li agradava al jefe. I em va vindre i em van dir, oye, que esta canción le gusta al jefe. Y yo decía, ay, madre mía, esta canción. Y eran aquestes cançons que digo, como la ponga, me arruina la pista. Vale. Fa. Una altra. Aquesta canción le gusta al jefe. Y digo, otro. Y ya van dos. Digo, madre mía. Digo, como venga el tercero, la tengo que poner sí o sí. Va a subirme al tercero. Digo, ya para, hay que ponerla. ¿Y cómo lo hago? También era un jefe, ya vos, de aquests que tens que tindre, ¿no? Pues, bueno, mi instinto y lo musical con canción de supermercado llamando al jefe al centro de la pista, el vaig ficar en el mig de la pista. Després vaig dir que tota la plantilla tenia que estar al costat. Com jo tenia la plantilla al costat, vaig dir nom per nom. També és la veritat que hi havia 30 persones.
3: Home, Déu-n'hi-do.
2: Vale? Nom per nom, i es van ficar en rotllana. Vaig ficar la cançó I allà va sortir la màgia. Va sortir la màgia. Jefe plorant, equip unit, i el jefe sempre li diu, perquè és molt client del restaurant, que mai oblidarà aquell dia. I després, clar, és un restaurant on jo vaig molt habitualment, ell sempre m'ho trasllada, no? Diu, sempre se'n recordarà de tu d'aquell moment.
3: La màgia de la música, no, també?
2: És la màgia de la música, la música
3: bueno,
2: parla.
3: La màgia de la música i la teva tasca de connectar el moment amb la música. Vull dir que aquí, déu-n'hi-do.
2: És que la música és... Mira, un altre exemple, no? Ara me'n vaig a lo social, un casament. Un casament se li tenia que donar un regal al germà de la núvia, i el germà de la núvia era d'aquests punkis, però total. O sigui, punky hardcore, total. Y en ella, es que yo no le puedo poner esa canción a mi hermano, porque la familia se me tira encima. Y yo cogí y digo, ¿a qué esta canción te has surtido? Sí, hombre, Antonio. No, Tony, no. Digo, sí. Digo, es al tuyo, hermano. Li fas un detall. Has pensat també en el dia més important de la teva vida. La teva família sap que és punky? Sí. Llavors, per què tenim que tindre vergonya? Per què? Sentiment. Li donaràs un detall al teu germà con Alejandro Sanz? No, hombre, no. Ah? Vaig ficar la cançó. El germà, clar, lògicament, sempre tiene que ser per a mi, però la màgia que es va viure en aquell moment, tothom aixecat i tothom aplaudint.
3: Que bonic.
2: Això és el que jo intento transmetre, que per la música, que és la meva passió, puguis tindre aquests moments de sentiments.
3: Com es fa arribar aquesta diferència? Perquè, clar, al final dona la sensació que el món està una mica saturat de tot, no? Aleshores, com fas tu per transmetre aquesta diferència i per ser contractable? Perquè al final, és el que deia el teu jefe, no? De Toni Sala a la palestra, vull dir, hay que vender, no? Com fas tu per connectar amb aquesta gent? Quin és el teu valor diferencial? Què és el que et fa que et triïn, no? Que és aquella eterna pregunta que ens fem nosaltres sempre. Què fa que et triïn?
2: Primer, a mi em trien dues persones que després les altres persones no saben qui vindrà, no? Jo no sé vendre per internet.
3: És una bona pregunta, sí.
2: Jo no sé vendre per correu electrònic. Jo no sé vendre per xarxes socials. Em costa molt. Jo vull que tu em coneguis. Perquè igualment, que això també ho he tingut que aprendre, i ho he fet, eh? Tu tens la potestat de contractar-me, jo també tinc que tindre la potestat de dir
3: no
2: ets el meu client.
3: Molt interessant, això.
2: I en el tu a tu és on jo percebo totes aquestes coses. Per exemple, jo vaig tindre una reunió amb uns clients que el novio em va dir, bueno, però tu te disfrazaràs d'Elvis, no? I jo dije, no. Hombre, però tiene que ser la boda. I llavors em vaig ficar una miqueta, i perquè va ser el començament, no? I jo aguantava, però al final vaig dir no. Digo, perdonad, però creo que os estáis equivocando de maestros de ceremonia, y yo no soy vuestro candidato. La novia, no, perdónalo, es que él es muy de la broma, él es muy tal, tranquilo, no pasa nada, sí, nos estás gustando mucho. Vale, tot anava per això, i jo només deia, Déu meu, no, esta boda no. O sea, hazme una señal para yo decir no. O sea, hazme una señal. I tota l'estona veia que tota l'estona anava i que m'hi van a dir que sí, que me querían. Va arribar el moment. La núvia. ¿Alguna pregunta más? No. Dios mío, no m'han hecho ninguna señal. ¿Alguna pregunta más? No. Ay, ¿alguna pregunta más? Sí, por cierto, ¿te vas a disfrazar de cura? Ya os he dicho del principio que yo no me disfrazo. No sois para mí. sea, no congeniamos. I clar, i això també és el que fa veure la teva com ets, com ho prepares, perquè per mi, quan una persona es reuneix amb mi, jo no estoy para pedirle qué quieres y te va a costar tanto, perquè això també ho puc fer per un correu electrònic. No, vamos a dissenyar tu boda. Jo ja si faig tota la cerimònia o tot el banquet o tot l'event empresarial, tot, así desgloso tot i así dono tot per escrit. Si queréis me elegís, pero esto es lo que va a suceder en vuestro evento. Clar, aquest és un valor diferencial que als nubis o a les empreses els hi treus això, el que poden fer i ells no han pensat en fer. Llavors saben que està amb una persona professional que coneix el sector, que coneix el món i sobretot que empatitza.
3: Sí, aquí tinc una pregunta que tenia preparada, que era quina diferència hi ha entre impactar i deixar empremta, i precisament és això que tu fas, no? Deixar empremta positiva amb tota la gent que treballa amb tu. Però llavors també ara passarem a una part no, potser no tan bonica, que és, no?, la part de ser emprenedor, de tenir una empresa, no?, de que, jolín, al final també gestió d'esdeveniments has de tenir com molt controlat, no?, la temporalitat, és a dir, com és un any natural per a en Toni, no? Ho tens temporalitzat o com es gestiona tot, diguéssim, la compte d'explotació d'una empresa d'esdeveniments com la teva?
2: La compte d'explotació, primer has de tindre molt clar en quin sector et bellugues. Si et bellugues pel món social o et bellugues pel món empresarial. Uh-huh. Si et bellugues pel lloc pel social, caps de setmana te l'has de bloquejar, sí o sí. I si et bellugues pel bloc empresarial, et tens que bellugar entre setmana, que sol ser dijous. O sigui, aquesta és la fase d'actuació. Llavors, a l'hora de bellugar-lo, tenir tot això molt clar, la temporalitat hi és. Lo social, les bodes comencen al maig i acaben en el pont de desembre. Teníem una pauta d'agost, però agost ara ja és hàbil pels casaments, perquè venen estrangers de fora.
3: Molt important això, és que s'ha de controlar molt la temporalitat, que nosaltres ho solem fer molt també en formacions que fem plegats. No, la temporalitat del teu negoci és important saber això. Jo ara t'hagués preguntat i agost? No, doncs mira, agost és hàbil.
2: Empresarialment comencem a l'octubre, d'octubre a desembre. Aquesta és la temporalitat empresarial. I en el maig també s'ajunten amb moltes fires de primavera. Ara, per exemple, la setmana que ve aniré a presentar la fira de mostres que es fa a Vallirana, a dinamitzar-lo. O sigui que també tens que compaginar moltes coses. I aquesta és la temporalitat. I després a l'agost. L'agost diu, bueno, vale, hi ha algun casament. No hi ha molts, però després estan les festes de barri.
3: I les, bueno, i les festes majors, no? També, amb això també ho fas, Toni?
2: Festes majors no entro. Uh-huh. No entro, perquè les festes majors van molt pels ajuntaments i ja van per empreses subcontractes. Uh-huh. Llavors, aquí jo no. No és el meu target. Uh-huh. El meu target és l'associació de veïns, que fa la seva festa de barri. Uh-huh. És proximitat. És que jo sempre vaig a la proximitat. El que surt de la meva proximitat... Ho he fet. ¿Vale? Però sí que és veritat que és un altre, és venga va, pues un servicio cobro y me voy, ¿no?
3: Ja. No hi ha el vincle tu que t'agrada generar per després, no?
2: Correcte.
3: Mm-hmm. Per deixar aquesta empremta, no?, que dèiem.
2: Sí, és per exemple, mira, jo vaig començar fent una trobada de matrimonis, de 10 matrimonis que es van casar el mateix any i en el seu 25è aniversari es van reunir, el poble els va reunir.
3: Que bonic, això.
2: I després, cada any, se n'encarrega un de muntar aquest aniversari. I clar, des del minut 0, un, clar, que em coneixia, oye, Toni, me gustaría que participaras. Bueno, pues vaig participar i des d'aleshores cada any he estat amb ells. Cada any. L'any passat es van celebrar 50 anys. Clar, allí tuve que dar lo mejor de mí, pero de arriba a abajo. Clar, van quedar tots, increïbles. Clar, són aquests vincles, són, és això, i això ho tens que tindre molt ficat a la teva temporalitat com a pla d'explotació. I sobretot la teva agenda té que estar bloquejada els caps de setmana. És el que hem parlat abans, família. Hoy, Toni, la pregunta, ¿cómo tienes este sábado? A día de hoy lo tengo libre, pero no te puedo garantizar que este sábado esté.
3: Sí, perquè s'ha d'aprofitar, a més, no? Al final, sí que és veritat que tampoc ha de ser un mercat fàcil que et coneguin. Vull dir que, com tu deies, a més, si és veritat que no treballes amb xarxes, no? Treballes en proximitat, amb recomanació, sobretot, que potser és la forma més poderosa, no?, de que la gent te contracti, també s'ha de tenir certa disponibilitat, perquè al final la feina, també, com dèiem, també tens un gap de 3-4 mesos que ni és corporatiu ni són casaments. Llavors, aquí què passa? No?
2: Clar, ho tens que fer tot. O sigui, realment, quan estàs una miqueta més tranquil, és gener i febrer. Jo acabo sempre, la meva temporada acaba el 31 de desembre, amb el cap d'any. En el restaurant de Castellbisbal, de Cala Esteve, que ja fa 15 anys que estic amb ells. Jo crec que això ja ho diu tot. Una de les festes més importants per a un restaurant, no? Aquí és on acabo jo. O sigui, jo sempre digo que acabo trabajando porque empiezo dando las uvas y empiezo trabajando porque continúo amb la discoteca mòbil. I aquí ja paro. Gener i febrer. I en el març és quan engego. Però clar, gener és quan t'ho prens una miqueta perquè arriben Reis i tot això i per a mi és muy, muy tolai. Però febrer ja tens que preparar la temporada.
3: Clar, sí, sí.
2: Febrer són coses també que no es veuen.
3: Que no es veuen, sí, sí, sí. Sí.
2: I això, no? Tens que preparar aquesta temporalitat, tens que parlar amb els clients que has fet a la feina l'any anterior si tornen a continuar confiant en tu per un any més, i per saber si aquella festa la tens disponible, aquell lloc, o no la tens disponible.
3: No, un món, de veritat, és que no ens fem... Nosaltres aquí a l'estudi, que sempre tenim gent de diferents sectors, descobrim sempre aquella cara B, no?, de les feines que no es veu, no?, i que és superinteressant de conèixer de primera mà com a empresaris com tu. I ara ja, per entrar en el tema del programa, com sempre ens faltarien dos o tres programes, per tu, Toni, què és realment ser un líder?
2: Un líder, per mi, és que el que tu vols que el teu equip faci, tu el facis primer.
3: Ser l'exemple, no?
2: Perquè estem molt encomanats en fes això, fes això. Tota persona que ve a treballar amb mi, primer, ell té que vindre per veure com ho faig. No li ensenya un treballador meu. No, li ensenyo jo. A la següent, ell està al davant, però jo al darrere. I a la tercera, està ell sol, però jo amagat. Per què? Ets controlador? Perquè a vegades això m'ho diuen en el món nostre. Diuen, és que tu eres muy controlador. No sóc controlador. Agafar un col·laborador costa molt. Molt.

0: café amesa, amesa, amesa, amesa, este café amesa. Y si no te agrada, es igual. Al cliente vol això. Perquè quan tu estàs treballant amb col·laboradors, què és el que passa? Pues clar, que el col·laborador et diu les coses com volen. I si tu no li fas com volen... No, es que, ahora me invento, ¿no? Es que el cava, ¿por qué se saca antes que el pastel? Bueno, pues porque en este restaurante se saca el cava antes que el pastel y en, pues no, esto yo no lo veo bien, bueno, vale, bueno, será para ti, ¿no? Es tu percepción. Pero tú no tienes que... Yo siempre lo digo, nosotros anem a complementar l'esdeveniment, no anem a organitzar l'esdeveniment. I tu estàs donant la meva imatge, que és el que jo he donat per tu. Que m'estan contratant a mi, no t'estan contratant a tu. Em contratant a mi i jo després et retrobeixo a tu amb espècie que són els calés. Uh-huh. I la meva empremta i la meva marca té que estar visible en tot moment. Que la marca Toni Fernández o la marca Everfestas té que estar allà. Uh-huh. El Toni Fernández no em preocupa perquè el Toni Fernández soy jo. O sigui, no tinc competència, no? Però Everfestas sí.
1: Que maco, això no tinc competència, això és superbo. Perquè és veritat, no? Al final...
0: Es que Toni Fernández no tiene competencia.
1: Eso es buenísimo, sí, sí.
0: ¿Por qué? Porque Toni Fernández solo hay uno. Es exclusivo. Es el do que yo tengo.
1: Uh-huh. Sí, sí, tal cual. Eso es súper poderoso.
0: Everfestas es la marca empresarial de dinamización. Que aquí em pots trobar a mí o pots trobar personas del meu equip. Que tenim la mateixa visió. I els mateixos objectius, però els objectius els marco jo. És la meva empresa. I això moltes vegades també amb el personal. Llavors, que pel darrere et diuen controlador, i moltes persones que a vegades li he dit que quieres venir conmigo, i després et diuen es que contigo trabajar es muy fácil. Es fácil, ¿por qué? Porque he puesto unos cimientos. Te he puesto unas bases. I t'he ensenyat a fer un esdeveniment de casaments.
1: I escolta, en relació a tot això, hi ha alguna por que hagis hagut d'aprendre a gestionar?
0: Sempre, sempre.
1: Encara tens aquelles papallones a l'estómac abans de començar un esdeveniment?
0: Sempre, sempre, sempre, sempre. Perquè, a veure...
1: Exposar-se no és fàcil, eh?
0: Jo sempre vaig amb tot.
1: Sí, llavors, és que no l'he vist, però ha portat 5 folis de textos de coses.
0: Jo voy sempre preparado con todo y con mi expediente voy.
1: Però és que ha sigut molt bo perquè s'ha preparat, per la gent que ens escolta, s'ha preparat 5 folis de textos de preguntes que jo no li he passat.
0: No, exacte, sí. I estan aquí, no? I t'estic mirant a la cara, o sigui...
1: Sí, però por si acaso.
0: Por si las moscas. És que, no, aviam, això fa que estigui preparat al tema. I després ja surten les coses com surten, sí. No? És igual, tu tens tot preparat, però tu en un esdeveniment has d'improvisar. Has de saber improvisar. Llavors, és clar, jo sempre estic allí, venga, va, hay votos, hay esto, i ho repasso, no, lo tengo bien, ¿vale? Per què? Perquè per mi és la primera vegada. Són uns primers clients. I a mi, quan em fan la pregunta, és tu primer... Bueno, tu ja has hecho muchas bodas. I li he dicho, no, es mi primera boda. ¿Cómo que es mi primera boda? Sí, es mi primera boda, porque como vuestra solo hay una. Com el teu esdeveniment empresarial, només faré el teu.
1: I ahir del dia, que no, que perdem aquestes pessigolletes a l'hora de sortir davant de gent, no? Perquè és com... Si perds una mica aquest estat d'alerta, no? De voler estar bé.
0: Si te digo...
1: Dilo.
0: Me voy a echar tierra encima cuando en algún momento he dicho está todo controlado. Agárrate. Agárrate. Y a vos, cuando no sento aquestes pessigolles, hago que m'entre les pessigolles d'alguna manera o d'una altra. Perquè si no, no ho vius a major, no?
1: Connectat amb allò,
0: connectat,
1: no?
0: Connectat amb allò.
1: Sí, no, i et desconnectes també una mica d'aquest estat, no d'alerta, però d'aquesta sensació permanent de vull donar el millor de mi, no? Quan ja tens aquesta sensació, va, esto está hecho, no?
0: Malo.
1: Jo que faig formació em diu, mare, això ho has explicat moltes vegades, sí, però no en aquesta gent. No?
0: Bueno, jo dono fe de tu, o sigui que, perquè quan fas formacions, que a vegades he anat 3 vegades a la mateixa formació, són completament diferents.
1: Sí, sí,
0: I quan acaba la formació, jo t'ho dic. I a vegades m'ho preguntes, no? Què te llevas de hoy de la formació? I sempre hi ha una cosa diferent. Per què? Perquè en aquell moment jo he vingut amb un estat d'ànim completament diferent.
1: Sí, per això ahir del dia, no?, que perds aquesta cosa d'estar davant de gent, perquè te la jugues, perquè al final el problema és tu pots controlar molt el que fas, però la gent que tens davant és totalment diferent cada setmana, no?, en el teu cas.
0: Clar, tu imagina que t'equivoques en el nom de l'empresa o en el nom dels nois.
1: Què ha passat?
0: Bueno, una vez me pasó.
1: Ay, ay, ay.
0: Una vez me pasó. Bueno, me pasó porque es que la hermana de la novia solo estaba ahí dándome, acuérdate, acuérdate, y a la novia le deia
1: al nom
0: de la seva germana, y al final le digo, es, y al final, claro, ¿qué fa la espontaneidad? Y al final vais dir, es que claro, como tu hermana, t'ho dic de veritat, va ser així, Como tu hermana no ha venido de acosarme desde el minuto cero que ha entrado aquí a la jardí, pues tengo en tu mente a la hermana. I claro, llavors fa aquesta connexió amb la gent, aquesta naturalitat.
1: Sí, sí, tant teva.
0: I és el que fa, per què amagar-te, no?
1: Escolta, Toni, abans de tancar el programa, perquè la Gisela trobo que és més respectuosa que el Ferran, que ja el tindria mig histèric. Escolta, anem a per una bateria ràpida de preguntes.
0: Vale.
1: I al finalitzar sí que m'agradaria que ja li diguessis a la gent com et poden contractar a xarxes i demés, vale?
0: Vale.
1: Vinga, va, una paraula que et defineixi.
0: Sentimental.
1: Vale. Un valor imprescindible.
0: L'actitud.
1: Una persona que t'inspiri.
0: Les persones.
1: Un hàbit que t'hagi canviat la vida.
0: Uau. Un hàbit que m'hagi canviat la vida. És que la mateixa vida està connectat amb la vida.
1: Molt maco això. Èxit o pau mental? Però potser no està renyit això, no?
0: No està renyit. Si tens pau mental tens èxit, però l'èxit va a través dels teus... Va a través del teu treball.
1: Què no negocies mai? Bueno, ja ens ha quedat clar que disfressar-te.
0: Disfressar-me,
1: però...
0: no negocio mai, vale? Que no negocio mai el meu valor.
1: Els teus valors, molt bé. Quan et sents plenament feliç?
0: Quan veig que aquelles persones han gaudit d'un esdeveniment.
1: I què significa per tu tenir èxit?
0: Per mi l'èxit no existeix, és donar el millor de mi en el moment correcte.
1: Moltíssimes gràcies, Toni, ara sí, m'agradaria sobretot que li expliquessis a tothom com et poden trobar a les teves xarxes socials, telèfon, mail, el que tu vulguis, perquè el màxim de gent es pugui posar en contacte amb tu.
0: Moltes gràcies, Núria, ha sigut un plaer aquesta entrevista. Bueno, em podeu trobar a través de les xarxes a la pàgina web everfestes.com o en el meu correu electrònic info@tonifernandez.com i a les meves xarxes socials, Instagram Toni.everfestes o everfestes.
1: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. I ara sí, des de l'estudi 2 de Ràdio Caldes, hem compartit conversa amb una d'aquelles persones que et recorden que l'autèntic lideratge no sempre crida, però sí deixa empremta. En Toni ens ha demostrat que l'energia, l'actitud, l'empatia i la manera com tractem les persones poden convertir-se en el llegat més gran que deixem. Però al final la vida no va només d'aconseguir coses, sinó de com fem sentir els altres quan caminem. Gràcies, Toni, per aquesta conversa tan humana i tan propera. I a tots vosaltres, gràcies per formar part d'aquesta comunitat de líders que creix cada setmana des de l'autenticitat, les sonacions reals i les històries que transformen. Ens retrobem dilluns vinent a Líders.

0: some chases,
1: baritones and basses,
0: panderers,
1: philanderers,
0: cupidity, timidity,
1: mistakes,
0: fakes,
1: rhymes,
0: limes, humblers, grumblers.
2: Bona tarda i benvinguts, benvingudes un dilluns més a La Taquilla, aquest programa referència de la cultura dels nostres ateneus que escolta gent com el Papa Pius XII, el Donald Trump o la reina d'Anglaterra. Jordi Graví, què tal? Molt bona tarda.
3: Bona tarda, Ferran de Besa. Però una cosa, la reina d'Anglaterra no és morta?
2: La seva segona, sí. Però li van posar una ràdio a dins del taüt.
3: Ah, menys mal. Doncs salutacions a la reina. God save the Queen, mestressa.
2: Apa, doncs vinga, obrim La Taquilla. Ja sabeu que si algun dia voleu fer de públic, no cal que us moriu, sinó només cal que ens aviseu, com ha fet el nostre públic, en Xavier Trias, polític d'una certa edat, oi?
4: Jo amb els meus 76 anys, escolti'm, que us bombin a tots.
3: Bueno, senyor Trias, no es posi així, eh? Que ha estat vostè que ha volgut venir a La Taquilla, eh?
2: En realitat, no, l'he segrestat jo.
3: Ah, sí?
2: Sí, per això està lligat amb cordes.
3: Vale, m'estranyava, lo de les cordes. Doncs res, senyor Trias, a passar-ho bé.
4: Que us bombin a tots.
3: Molt bé.
2: Ja, bueno, això no ha sigut molt bona. És que volia portar algú de públic.
3: Ja, però segrestar públic no està gaire bé. Ja. Comencem a parlar de com va anar aquest cap de setmana passat. I, per tant, tu, protagonista, què tal Flaustaf i els últims ecos de Lorca?
2: Doncs molt bé.
3: De Lorca Ulisses.
2: Sí, exacte.
3: No, què tal?
2: Bé. A la gent li va agradar molt. Sí. És un viatge molt xulo. Perquè, hòstia, s'ha fotut molta feina durant un any i pico per poder parir aquest espectacle i ha quedat prou bé. És un show de... entre una cosa i una altra, una hora justa.
3: Sí?
2: Sí.
3: Pensava que era més llarg, això.
2: No, és una hora.
3: Passa molt bé, doncs.
2: Sí. Ja està fet així perquè al final el que expliquem és aquesta recerca de Lorca per tot el territori espanyol. Clar, i ell el que fa és xulo, perquè al final el que amb aquests viatges recull aquestes melodies populars, s'empapa d'això i després quan se'n va a Nova York, se'n va a Buenos Aires, fa conferències amb aquestes cançons, no?
3: I la gent deu flipar, diu, no entenc
2: no entenc d'anar, en anglès ho diuen.
3: Nothing,
2: saps, diuen? Sí. Però és xulo. Bueno, a Buenos Aires sí que ho entenen.
3: Bueno, sí,
2: clar,
3: sí, una miqueta,
2: clar.
3: Sí.
2: I llavors el tema és que, clar, ostres, això ens obre un món, que és el món de l'Orca Music, i també d'aquesta idea, d'aquesta concepció de no deixar morir tampoc el nostre patrimoni musical català de cultura popular, no? Mm. O de cançó popular, de tradició oral, que es perd perquè la gent ja no canta pel carrer. Doncs és una mica això, però òbviament tot això molt en un univers molt lorquià. I amb aquestes amb aquest ensemble de flautes brutal, amb el Jordi Azagra al piano i fent arranjaments i composicions originals, l'Alfons Ojeda com a ballarí de flamenc. Espectacular. I jo dient text.
3: És recitar.
2: Molta xapa.
3: Sí, sí, molta xapa, recitant.
2: Sí, clar. Que hi vas estar, Monter? Ah, no, però és que fa cara com de... Fuà,
3: pesat que deu ser, Ferran, aquí recitant Lorca.
2: Hòstia, tu, si és pesat en català, imagina't en castellà.
3: Sí, perquè com ho portes, el castellà?
2: Bé, a veure...
3: Les S's i les T's, que jo no en sé, que jo dic cervecites en comptes de cervecites.
2: Això passa, el ceceo.
3: Sí, el
2: ceceo. Realment el ceceo, perquè el meu avi, ell cecea molt. Per exemple, quan diu alguna cosa en castellà...
3: Tot és
2: amb S.
3: Sí. Sí, mira, a vegades em passa i quan vull fer-ho bé canvio i després poso la C a un lloc on no hi ha S i la S...
2: Totalment, sí. Això, per això va molt bé assajar molt.
3: No, clar.
2: I llavors ja la llengua, diguéssim, que articula en el lloc on toca, no?
3: I les elles que sonen com a is?
2: Clar, no, però realment la ella en castellà també existeix, la ella.
3: Però ho fan molt i.
2: Però perquè, és a dir, bé, això... Realment el so L existeix. El que no existeix és la L aquesta nostra, d'embalar, val? Que és la que has de tenir en compte, o que les vocals... Aquí mira, hi ha una cosa molt, molt xula, que és en català fem sinalefes. I per tant ajuntem pues una paraula que acaba en vocal, si l'altra també acaba en vocal i és la mateixa, fas una sinalefa i et menges aquesta vocal, no? En castellà no. I llavors has de dir les dues.
3: Uf, se fa més llarg l'espectacle.
2: Ho fa més llarg, sí. en català seria més curt aquest espectacle.
3: Sí, sí, duraria 45 minuts.
2: Exacte. I, no, i això, però molt bé, molt bé. A veure, hi ha un moment que a mi m'agrada molt, és un regal, que és La sangre derramada. Lorca fa un poema, bueno, fa un poema molt llarg per la mort d'un torero, val, d'un amic seu, i ell li dedica un poema molt xulo. Jo n'he agafat un fragment, he fet una selecció d'aquest fragment, i és molt maco, és un poema molt maco, molt, molt emocionant. Sí, sí. I ja està, però és això. I llavors vam tenir unes 150, 100 i pico així persones.
3: Perfecte.
2: No et sabria dir el número. Mm. Era entrada gratuïta.
3: Gratuïta, ja ho vam dir.
2: Sí. I ja està, però molt bé. El matí, és a dir, ahir diumenge, doncs escolta, matí això, i a la tarda Barça.
3: És perfecte.
2: Dues victòries. Excepte el hockey, el Barça de hockey va perdre, però què hi farem?
3: Però bueno, mira, molt bé.
2: Sí, no, molt bé, molt bé. Escolta, jo ara el que et diria és que et vaig a recitar tot l'espectacle, perquè sí.
3: Fes-me una paraula.
2: Una paraula, Que no quiero
3: verla. No, una paraula. Què?
2: Què?
3: Vale, perfecte, doncs sembla català. No, no, ho has fet molt castellà.
2: Què?
3: Què? Sí.
2: A més, has de posar una mica la veu com més raspada.
3: Va, unes quantes paraules més, va.
2: No, ara quins nervis. Escolta, anem de cara a barraca. Va, comencem a parlar dels actes que tenim per aquesta setmana al Centro i al Casino.
3: Si algú té alguna proposta de música per fer de sintonia a la nostra agenda, que mai trobem la definitiva, sí, doncs té a la seva disposició el número de WhatsApp de Ràdio Caldes, el
2: 608-97-08-64.
3: Trobem-hi. 608-97-08-64.
2: Ara tu...
3: 608-97-68... No, 68 no.
2: No. A veure, atenció, Va. A veure, va.
3: 608-97-08-64.
2: Fantàstic. No sé si el senyor Trias ens en vol proposar alguna.
4: Que us bombin a tots.
2: Crec que és un no, això.
3: Sí. El que sí que n'ha proposat una i que ens ha enviat al WhatsApp és una tal Elisa, de cognom Melpelo.
2: I què ha proposat la Elisa Melpelo?
3: Doncs, a banda que et pentinis bé, que aquesta música que comencem amb l'agenda d'avui. Oh!

0: Doncs aquesta és la música d'agenda que ens ha proposat l'Elisa del Pelo.
1: M'agrada molt.
0: A què sembla una senyora? És un senyor, eh?
1: Què dius?
0: És en Tiny Tim.
1: En Tiny Tim, eh?
0: Un home que va morir cantant aquesta cançó a dalt d'un escenari.
1: Què dius?
0: Sí.
1: Però perquè era molt aguda.
0: Bueno, perquè no estava gaire bé del cap aquest senyor. Però bueno. Avui comencem pel centre i per dissabte que tenim cinema del cicle Gaudí.
1: Ja sabeu que no només és mirar la pel·lícula, sinó que després podreu gaudir del col·loqui per part d'algun membre que ha treballat en la filmació de la pel·li.
0: I atenció, la pel·lícula d'aquest dissabte a les 6 de la tarda.
1: Quina és?
0: Cirat.
1: Cirat de Bergerac? A mi m'agrada molt, eh?
0: Ah, sí?
1: Sí, Cirat, home. Jo el vaig anar a veure quan ho va fer el Pere Arquillo, eh? Va fer el Cirat de Bergerac.
0: Sí.
1: Mira, puc tornar a recitar com vaig fer l'inici de temporada un tros que em sé?
0: Però és que, escolta...
1: No,
0: que...
1: Mira.
0: A veure, com t'ho dic.
1: Em trec embancant la paperina... Procedeixo a l'abandó de la gran capa que em fascina i desenveïno raptador. Elegant com Pantaleó, àgil com l'home més ardit, li faig saber, volgut senyor, que el darrer vers sereu ferit.
0: Ah! Va, però, és que he dit Cirat. Cirat, a seques.
1: Però no és Cirano de Bergerac, però pronunciat en català, no? És Cirat. En lloc de Cirano, és Cirat, no?
0: No. No és així.
1: Cirat, Joan Manel Cirat, el cantant. Jo me'n sé una,
0: sí,
1: del Joan Manel Cirat, que diu paraules d'amor senzilles i tendres.
0: No, és que encara menys. Cirat, no és Joan Manel Cirat. No. Ah. Cirat. Mira, et poso el tràiler i ja sabràs de què et parlo.
1: A veure...
2: Mi hija. Hace 5 meses que no sabemos nada de ella.
3: Hay otra fiesta en el desierto. A lo mejor estará por ahí.
2: ¿Vosotros vais a ir?
4: ¡Vamos detrás de ellos! ¡Venga!
5: ¿Nos estáis siguiendo?
6: Este coche no va a pasar.
2: Pues vamos a seguir igual.
7: ¿Dónde es la fiesta?
5: En el sur, cerca de Mauritania.
8: La guerre a débuté cette nuit. L'aéroport militaire a été touché, d'épaisses colonnes de fumée s'en échappent.
9: Afak, a una.
2: Aquí solo hay polvo.
0: Aquest és el tràiler sonor. Heu de veure les imatges, però tampoc no és gaire... No es perdeu res, és un desert.
1: És una rave.
0: Una rave
1: en un desert, eh? No, aquí, a veure, ojo, perquè això és una pel·li que va anar a... se'n va anar als Oscars.
0: Se'n va anar als Oscars, sí, se'n va anar als Oscars. Llavors llegim la sinopsi,
1: sí,
0: va.
1: Vinga.
0: A veure, en Lluís, que és l'actor de Vilanova, la Geltrú, el Sergi López.
1: M'agrada molt el Sergi López.
0: I tant. I el seu fill Esteban, que ho fa un noi que es diu Bruno Núñez.
1: M'agrada molt el Bruno Núñez.
0: Sí?
1: Eh?
0: Sí, doncs no és el fill del Sergi López.
1: Què
0: a la
1: dius?
0: Pel·lícula, sí, però a la vida real no.
1: Hòstia.
0: Perquè si no es diria Bruno López. I es diu Bruno Núñez.
1: Pensava que s'havia posat el cognom de la mare.
0: També podria ser. Bueno, aquests dos emprenen un viatge cap a les muntanyes del sud del Marroc a la recerca de la Mar, la filla i germana dels dos protagonistes, després de mesos desapareguda. La busquen desesperadament enmig d'una rave al desert i en aquest lloc inhòspit i envoltat de música electrònica i d'un món que desconeixen, troben un grup de... Com es diuen els que fan la rave? Raveros?
1: Raveros.
0: Pues els raveros, que els parlen d'una última festa encara més lluny, al sud d'Àfrica. Doncs amb l'aparença de trobar-la allà, pare i fill s'uneixen al grup aquest de raveros i inicien un perillós peregrinatge cap a la festa definitiva, a una travessa pel desert marroquí plena d'incerteses i d'entrebancs.
1: Molt bé. Una aventura. El que ve ser una aventura.
0: Sí, una aventura. Una
1: amb direcció d'Albert Lache, eh?
0: Sí. Que no sabia qui era aquest home.
1: Com que no? Però si, aquell tio pelut, però si es va
0: pelut,
1: fer
0: pelut,
1: molt
0: pelut.
1: Pesat i es va fer molt pesat també, eh?
0: Sí. L'he hagut de buscar, dic, qui és? I després m'he vist que sí, que el tenia vist, que aquest pelut.
1: Sí. Doncs aquest té molta xerrameca. Vindrà el...
0: No sabem qui vindrà, encara no estava decidit.
1: Si ve el Lache, o sigui, tu saps que ara la gent jove, quan hi ha algú que et fa com una mica de cringe, que es deia abans,
0: sí,
1: dius, ai, que Lache, diuen.
0: Ah, sí? En honor seu?
1: Sí. Sí, no, però quan és algú com... Ah, quina angonieta, saps?
0: Fa angonieta, fa Lache.
1: Sí, fa Lache. Per tant...
0: Bueno, però aquest no fa gaire angonieta, perquè aquesta pel·lícula ha nominat els Oscars.
1: Sí, sí. Ha guanyat
0: 5 premis...
1: No sé quant, d'espai sonor, sobretot.
0: Sí, 5 premis dels Premis Europeus de Cinema,
1: sí,
0: després
1: sí, sí, sí,
0: 11 Premis Gaudí, entre el qual...
1: Ah, no, Oliver Lache. Jo he dit... és Oliver Lache.
0: Oliver? Oliver Lache, sí. Bueno, jo Lache.
1: Lache.
0: Va guanyar el Premi Gaudí a la pel·lícula de parla no catalana.
1: Clar, perquè no parlen. És
0: perquè música. Tot passa al Marroc.
1: Clar.
0: No. El Lache. Bueno, jo el tenia com el Lache.
1: Ah,
0: no
1: clar.
0: Com a Oliver?
1: Oliver?
0: Oliver. No, Oliver seria no. Amb accent a la E, oi?
1: No, però és Oliver.
0: Oliver. Oliver Lache.
1: Oliver Lache.
0: Va, bé.
1: I això serà al Centro?
0: Sí, el dissabte a les 6 de la tarda. Cirat, entrades a partir de 4,5 €, una ganga.
1: Sí. Escolta, posa música d'agenda que ens anem cap al casino. Oh!

0: ens anem al casino perquè tenim programat un espectacle impressionant, impressionant, eh? De violins tot d'un plegat, que és una frase dels Pastorets.
1: Sí. No em diguis que ve un violinista.
0: Sí, sí, sí, bé, bé. Sí,
1: tu saps
0: sí,
1: que els violinistes són els que saben tallar millor el pernil? Són els que tenen més traça? Els hi fots un pernil a l'espatlla, els dones un ganivet i el tallen mig plat de trossos de pernil com no hi ha un demà.
0: Doncs mira, aquí no vindrà amb un pernil a l'espatlla, sinó amb el violí original de tocar, vaja, eh? El que passa que, bueno, a veure...
1: Qui és aquest que vindrà? Qui?
0: Mira...
1: Com es diu? Com es diu?
0: No, és que... A veure...
1: Stan? Es diu Stan?
0: Sí.
1: Ah, molt bé.
0: Sí, es diu Stan, el violinista rebel.
1: Sí? Sí? Ah, bé. Sí. Oh, que bé. Sí. Trobaràs allà a primera fila.
0: Sí.
1: Quina hora obren? Que hi entraré abans?
0: Sí. No, a veure...
1: Què passa?
0: No.
1: Que no tocarà el violí?
0: A veure, aquest és un virtuós del violí?
1: Sí.
0: Que no ve.
1: Com que no ve?
0: No ve. Havia de venir.
1: Ah, havia de venir, s'ha anul·lat?
0: S'ha anul·lat.
1: Vaja, llàstima.
0: S'ha anul·lat, s'ha anul·lat. Hi ha algú a Caldes? Jo t'explico.
1: Hi ha algú a Caldes que anul·la coses,
0: sí,
1: el que
0: sí,
1: passa aquí.
0: Sí. No, aquí en el casino sabeu que hi ha un programador que programa coses, sí, i programa coses xules, però en aquest cas no tenia quòrum de públic, i bueno, doncs va decidir anul·lar. Això, bueno, no...
1: Això sol passar, això ho has explicat alguna vegada, no? Que quan no hi ha quòrum i la gent ve de fora, de lluny...
0: Clar, és millor anul·lar, perquè, a veure, pensem, desplaçament, que vol dir avió, no sé, perquè després tinguis 40 persones, pues, ni surt a compte ni és maco, saps? Perquè no, si em ve d'aquí de Setmanat...
1: Si és un artista local,
0: exacte,
1: o d'aquí prop, no,
0: saps?
1: Passa res, però...
0: Però si és de... Ostres, si és de Burgos...
1: Sí, aquest no sé d'on és, però és de les Espanyes, perquè
0: sí,
1: es diu Jorge Guillén.
0: Jorge Guillén, no és de Vilanova del Camp.
1: I veig que ell està alternant aquests concerts que fa, de raïces, sí, amb el violí, amb espectacle maestríssimo d'Illana, que Illana, em sembla que ja ho he dit més d'una vegada, és el meu grup de teatre preferit de Madrid, que tenen el Teatre Wildfill. I vaja, Illana, a banda de la companyia en si, que fa mímica així, rotllo tricicle, però amb humor descarat i humor negre, també tenen subcompanyies que van fent altres obres de teatre, i moltes amb musical. I en una d'aquestes obres, que és Maestríssimo, doncs hi surt
0: ell, eh?
1: Ell tocant el violí, amb quatre nois més que toquen el violí també.
0: No, sí, a veure.
1: O sigui,
0: és un crac. El que passa és que i a més allà on va omple. Però aquí no.
1: Aquí si no ve l'Ara McKillian,
0: no, però
1: toquen el violí, no,
0: sí,
1: ve ningú.
0: És que ni això. Aquí Caldes amb el tema musical és una mica estrany. És una mica estrany, això sí que és veritat.
1: Vale.
0: Sí, perquè no acaba de tirar massa res.
1: No qualla, i això que els monologuistes sí que quallen.
0: Els monologuistes sí, però ve gent de fora.
1: Ve gent de fora, aquí, ostres, també interessaria que vingués gent de fora a veure un dels millors violinistes que hi ha...
0: A Espanya, sí,
1: a Espanya, sí.
0: Sí, sí, sí. Bueno, és el que hi ha, és el que hi ha, mira. Llavors, escolta, pa'lante, no?
1: Pa'lante, si teníeu previst anar-hi a les 8 del vespre al casino, doncs sapigueu que estareu sols.
0: Sí.
1: I ho trobareu tancat.
0: No, em trobareu potser a mi tocant el violí, eh?
1: Molt bé, i recitant l'orca al mateix temps.
0: Home, això, bueno, ho faig malament les dues coses, vull dir que...
1: Però bueno, mira, no, menys per menys, més.
0: Sí, exacte.
1: És matemàtica.
0: Exacte, molt bé. Doncs, escolta, posem música d'agenda, perquè això hem de continuar aquí.

0: I el que ens toca ara és comentar una cosa que podeu fer des de casa, sense desplaçar-vos a cap ateneu.
1: Quina ganga, però què dius? Què és això?
0: Doncs es tracta d'entrar a la plataforma de 3CAT, allà on tu hi tens els teus programes de química penjats.
1: Sí, sí, bueno, allò, clar, és el supercampus, allà heu d'anar al supercampus, aquí no, aquí heu d'anar a 3CAT.
0: A 3CAT i per allà al mig, sí. Concursos o no sé què, entreteniment, no sé on, heu de buscar el ben parit.
1: A tu t'han de buscar?
0: No, han de buscar una cosa que es diu Ben Parit.
1: És un programa.
0: És un programa concurs.
1: Molt bé, sí, sí. Però abans que mirin els meus programes.
0: Bueno, els teus ja porten molt de temps penjats allà. Ara que vagin al Ben Parit, que és nou.
1: Sí, però a mi m'agrada que mirin els meus perquè així em donen visualitzacions i la gent pensa que ho faig bé.
0: És veritat.
1: I llavors em contracten més.
0: És més. Què tens? Dues temporades, em sembla, no?
1: Sí, dues temporades. De taula periòdica i de matèria.
0: Molt bé. Química, tio.
1: Sí, de química.
0: Perquè
1: sí.
0: El programa es diu Química Seques? No, com es diu el programa?
1: Sí, química. Per què? Doncs perquè parlem de química.
0: Vale.
1: Una temporada matèria i una altra temporada a la taula periòdica.
0: Molt bé.
1: I això a la canalla entre 12 i 16 anys els hi serveix molt.
0: Molt bé. Sí. Doncs apa, doncs entreu i mireu els programes del Ferran.
1: Això però... ho vam fer amb la productora Un i Un fan dos.
0: Que sí, que Un i Un fan dos, matemàtica també.
1: També.
0: Menys per menys més, Un i Un... Fantos. Doncs això, mireu els del Ferran, però el que us volem explicar, que això és un programa d'Ateneus, doncs volem explicar això, que entreu i mireu-ho ben parit.
1: Vale, escolta, i això de què va?
0: Doncs és un concurs de talent, on joves mostren la seva habilitat en algun Ateneu de Catalunya. I van venir uns quants joves al Centre Democràtic i Progressista. Mm-hmm. Si voleu seguir tot el concurs, doncs el trobareu, com dic, a la plataforma. I si només voleu veure l'episodi on surt el centro,
1: sí?
0: Perquè aquí va de sí, casino sí, i centro, ja, doncs sí. Si voleu veure el centro, doncs aneu directament a l'episodi número 4.
1: Això ho van venir a gravar fa un any, no?
0: Doncs sí, més o menys. Fot un any ja que van venir a gravar-ho. A cada Ateneu hi ha un jurat i el d'aquí Caldes estava format per gent activa del centro, com la Júlia Mur, del cine i del teatre, sí. El Josep Gallart, de la programació musical del centro, i la Carme Canals, membre de la coral del centro. Escolteu un petit trosset del que trobareu.
2: Benvinguts al Ben Parit, el programa que busca el talent jove de Catalunya per connectar-lo als Ateneus del nostre país. 10 Ateneus, 3 concursants a cadascun i a cada Ateneu una disciplina. Música, dansa, teatre, però només un Ben Parit serà l'escollit. Anem cap a Caldes de Montbui, una vila amb una font d'on brolla l'aigua més calenta de Catalunya. Aquí tenim el centro, on avui hi concursen actors i actrius ben revolucionaris.
3: Hola, som Pausa.
4: Nosaltres som la Mar,
5: el Jordi
6: i el Marc.
7: I som tres ploramiques que ens vam juntar per fer teatre.
8: Nosaltres som Sense el Gra.
9: Sí, som una companyia d'alumnes de l'Institut del Teatre.
10: Som
11: la Clara i en Marc.
12: Clara i en Marc, i tots dos formen?
10: Sí, a Posidònia.
2: I és que aquest Ateneu va ser creat per lliurepensadors tan o més combatius que el jurat que tenim avui amb nosaltres. Ells són en Josep Gallart.
13: L'Ateneu és per tothom qui vulgui.
2: La Júlia Mur.
14: Joves, aquest és el vostre espai també.
2: I la Carme Canals.
15: Jo vaig començar fent els pastorets amb el paper de verge.
0: Doncs apa, veureu la Carme Canals, el Gallart i la Júlia Mur.
1: M'encanta, molt bé, molt bé.
0: Montes, no sé si pots tornar a recuperar aquest tall i posar al final el que diu el Gallart? O sigui, està als últims segons, perquè jo no entenc què ha dit.
1: Sí, hem de afinar l'orella, a veure... No. Ara ho busquem. Mentrestant, dic que els guanyadors de Caldes, o sigui, els que han vingut aquí i tal, o sigui, sempre hi va un famós.
0: Però, sí, tenim el tall.
1: Sí, escoltem.
0: Esbrinem què diu el Gallart.
2: Josep Gallart.
13: L'Ateneu és per tothom qui vulgui.
2: La Júlia Mur.
1: Torna.
0: Què regala per tothom qui vulgui?
1: Carquinyolis.
2: Doncs, en Josep Gallart.
13: L'Ateneu és per tothom qui vulgui.
0: No ho sé identificar el que diu. Blancaneus per tothom, és molt raro.
1: Ostres, a veure...
2: Avui amb nosaltres, ells són en Josep Gallart.
13: Blancaneus per tothom qui vulgui.
0: Sí que diu Blancaneus, no? És que no entenc, no.
1: Està, perquè no està oferint droga.
0: Ah, és un tipus de droga nova?
1: No, a veure, això haurem de preguntar-li.
0: Deu ser altaveus, no, potser?
1: Ah, a veure...
0: Altaveus per tothom?
2: Són en Josep Gallart.
13: L'Ateneu és per tothom qui vulgui.
0: No.
1: No, bona sort.
0: Ateneus, home, Ateneus també pot ser. Bona sort, no, no hi ha cap aquí, no?
1: Bona sort.
2: Que el jurat que tenim avui amb nosaltres. Ells són en Josep Gallart.
13: Ateneus per tothom qui vulgui.
0: Bona sort, segur que no.
1: No, no, no. Doncs,
0: bueno, ell sabrà, mireu el programa.
1: Exacte, sí, sí, sí. Com us deia, com us deia, que aquí, a veure, van concursar tres companyies.
0: Sí.
1: La guanyadora després competia contra la guanyadora de l'Ateneu de Sant Just.
0: Sí, perquè és una competició, cada episodi, ja ho hem sentit, participen dos Ateneus. En aquest episodi era Caldes contra Sant Just.
1: Molt bé. I va guanyar? No se sap, sorpresa. Els guanyadors de Caldes, per això,
0: sí.
1: Sempre hi ha un famós, i en aquest cas els va tocar l'actor Octavi Pujades.
0: Sí.
1: Està molt fort, l'Octavi Pujades.
0: Molt fort, és l'increïble Hulk.
1: És una fiera, eh?
0: Bèstia parda. Bèstia parda, deu estar cada dia al gimnàs.
1: Segur, segur, segur. No, no.
0: Madre,
1: no, no, és una bèstia.
0: Sí.
1: Doncs escolta, això, clar, ell sí que és el ben parit.
0: Sí, sí.
1: Va.
0: Pues no té gaire protagonisme, perquè apareix aquí, li diu als concursants guanyadors, va, us faig una prova per Caldes, els hi fa fer una prova per Caldes,
1: sí.
0: I els hi dona un consell i explica una mica la seva trajectòria, però molt poc.
1: Ja està, sí.
0: I dic, home, jo li donaria més cova, que és l'Octavi Pujades,
1: home,
0: tu.
1: Sí. Però, i llavors, és a dir, la meva pregunta, has vist el capítol, tu?
0: Sí.
1: Sí, i el jurat té una participació molt activa, doncs, o què?
0: Home, el jurat ha de decidir entre els tres d'aquell Ateneu, els tres que van venir, qui passava a la final a competir contra els altres tres de Sant Just.
1: Que fuerte.
0: Bueno, contra qui guanyava Sant Just. Que el mentor de Sant Just, si en aquí Caldes, sí, va tocar l'Octavi Pujades, allà va tocar DJ Trapella.
1: Qui és?
0: No ho sé, és famós, però no ho sé. Bueno, és famós, em sembla que és una dona. No vaig saber què esbrinar.
1: Bueno.
0: Que ens va tocar el bo. Si voleu saber qui va guanyar entre els dos, doncs sí, ja mireu l'episodi. Ja et dic, el ben parit, la plataforma, l'episodi número 4.
1: 4, el del 3CAT, eh? Plataforma, sí. O sigui, entreu al 3CAT...
0: Mireu primer Química,
1: sí,
0: hem
1: primer
0: quedat...
1: Sí, Química, exacte, molt bé. El Monter està fent alguna atrapalleria, eh? No, vale. Guarda aquest tall que tenies, que tancarem amb això.
0: Quin, el del concurs, a veure què diu?
1: Sí. Nosaltres, a veure, nosaltres som uns fans dels Ateneus, sí, com els de ben parit.
0: Sí.
1: Llavors, quasi que podríem també fer un concurs nosaltres dos.
0: Molt bé. Què proposes? Perquè això és molt improvisat. Què proposes?
1: Home, bé, per exemple, som capaços de... Jordi, de dir... Jo et faig un repte.
0: Va, quin? Vinga. Quin?
1: Has de dir una d'aquestes coses, com es diu, un embarbussament.
0: Un embarbussament?
1: Un embarbussament.
0: Molt bé.
1: En saps algun o no?
0: En un plat ple de pebre negre està.
1: No, és molt, molt curt, això. Un plat blanc pla ple de pebre negre n'era. Un plat blanc pla ple de pebre negre està.
0: Ah, és aquest? Un plat pla ple de pebre negre n'era?
1: N'era? Un plat blanc ple de pebre negre està.
0: N'era? Un altre cop, no?
1: No.
0: Ara no, perquè ara està.
1: Ja està.
0: No m'han agradat mai els embarbussaments.
1: No, a mi tampoc, la veritat. Allà a l'institut en fèiem, eh?
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: És per l'addicció, això, va bé.
1: Sí. O no, o simplement per passar l'estona.
0: Doncs Josep Gallart, fes embarbussaments, sí, perquè així es brillarem la teva frase.
2: Que tenim avui amb nosaltres.
0: A veure.
2: Ells són en Josep Gallart.
13: Ateneus per tothom qui vulgui.
0: Em quedo amb Blancaneus, el que has dit. El Monter diu Blancaneus, però amb Blancaneus.
1: Ostres, podem trucar al Gallart?
0: No, a aquesta hora no.
1: Història, no? Bueno, doncs, fiquem amb la incògnita, em sap greu.
0: A veure, envieu-nos... És un concurs. Envieu-nos les vostres propostes de què pot dir en Josep Gallart al telèfon de Ràdio Caldes, al WhatsApp. Envieu concurs Gallart al 608-9708-64. Què diu? Ateneus, Blancaneus, Meus, Bona Sort, Manomac, Manbox... Què diu en Josep Gallart?
1: A veure, tornem a posar.
2: En Josep Gallart.
13: Ateneus per tothom qui vulgui.
2: La Júlia Mur.
1: Bons senyals?
0: Bons senyals. No, no crec.
1: Doncs res, escolta, vinga. Nosaltres ho deixem aquí perquè ja sona la fantàstica música que sempre acompanya aquest programa. Jordi Graví, fins la setmana vinent.
0: Fins la setmana vinent. Ferran de Besa, fins la setmana vinent.
1: Monter, gràcies. I només ens queda dir per avui que... No, no té. Passava com...
0: No podem barrejar dos cançons al mateix temps.
1: Molt bé, doncs per avui tanquem la taquilla. Goodness and badness, man in his madness, this time it all turns out.
4: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
5: Bon dia. Trobada clau aquest matí entre el govern i els sindicats educatius per intentar apropar posicions i resoldre el conflicte obert. El Departament d'Educació posarà sobre la taula una proposta en l'àmbit de l'escola inclusiva, però rebutja pujar més el sou de mestres i professors i continua aferrant-se a l'acord subscrit fa dos mesos amb Comissions Obreres i la UGT. La resta de sindicats rebutgen aquest pacte i mantenen el pols. En el cas d'USTEC, per exemple, situen l'augment dels salaris i un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva com a línies vermelles per arribar a una entesa. Mentrestant, mantenen la pressió al carrer i avui hi ha convocada una nova jornada de vaga que afecta els docents de les comarques gironines i de la Catalunya central. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 14 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes per la infiltració d'agents dels Mossos a una assemblea de docents de la CGT. De la seva banda, el director de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat que es farà una investigació per analitzar riscos i amenaces. Tot plegat no ha convençut les forces de l'oposició. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol que Barcelona deixi de rebre creuers d'escala, els que estan poques hores a la ciutat i que, per tant, fan un ús intensiu de l'espai públic sense deixar un retorn a l'economia local. Per aconseguir-ho, l'alcalde ha plantejat encarir encara més la taxa turística a Barcelona com a mesura per desincentivar-los. L'Hospital Sant Joan de Reus rep l'acreditació Cancer Center, un segell europeu d'excel·lència oncològica que agrupa institucions capdavanteres en l'assistència, la recerca i la innovació en els tractaments del càncer. És el tercer hospital català que ho aconsegueix i el primer de fora de l'àrea metropolitana de Barcelona. Dels esports, l'Espanyol agafa oxigen i s'allunya del descens després de superar l'Atlètic Club per 2-0. Els blanquiblaus van imposar-se amb els gols de Pere Milla i Quique García i se situen 14ens amb 3 punts de marge sobre el descens. La derrota del Barça per 1-0 contra l'Alavés, per contra, fa caure provisionalment el Girona a la penúltima posició. Avui, els blanquivermells reben la Reial Societat. I de la cultura, el Sonar 2026 es prepara per una nova edició que desplaçarà tota l'activitat musical a Fira Gran Via amb fins a 6 escenaris. Del 18 al 20 de juny, el festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals destaca la banda de culte britànica The Prodigy. La cita busca oferir una barreja de llenguatges, disciplines i generacions en un nou format fidel a la seva essència. Passen ara 3 minuts de les 7 del matí. Temps per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem un dia més amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
6: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous, de moment, amb un accident a la C-16 de tot just fa una estona, a l'altura de Puigreig, que deixa un quilòmetre de lentitud en sentit sud, en direcció a Barcelona. A hores d'ara també parlem ja de retencions habituals de la xarxa viària catalana. Sobretot ara mateix tenim força congestió en tot el nus de la Trinitat, que de retruc doncs, deixa afectacions, com és habitual també, a les dues rondes de Barcelona, a la B-10, amb retencions fins a la Barceloneta, en sentit Llobregat, i també a la B-20, amb cues, en aquest cas, que arriben fins a la Vall d'Hebron. front. Pel que fa al Vallès, ara mateix tenim lentitud ja arreu de la C-58 des del terme de Ripollet i Sant Quirze cap a Barcelona. També trobem 2 quilòmetres de lentitud per la C-17 a Parets o la C-59 a Caldes de Montbui. A la AP-7 ja hi ha retencions en direcció Tarragona des de Montornès del Vallès fins a Barberà. En sentit nord també el punt de Cerdanyola. Pel que fa a l'entrada des del Llobregat, recordem per últim que tenim congestió habitual per l'A2 i la B-23 en direcció a la capital catalana també des de Molins i Pallejà de moment amb poca intensitat. De moment això és tot des del RAC. Bon dia.
5: I ara temps pel temps. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
11: Bon dia. Comença la jornada amb clara diferència de tipus de cel entre les comarques de Girona i la resta del país. A Girona ja hem anat tenint alguns ruixats aquesta nit i matinada passats, i al llarg d'aquest matí, d'una forma local, encara s'aniran produint aquests remets. A la resta del país, més clarianes que no pas núvols, però amb més vent, especialment al Pla de Lleida i les comarques de Tarragona. Aquesta tarda es carregarà força el cel a les comarques del Pirineu, amb algunes primeres nevades a cotes de 2.200-2.400 metres, i també a gran part de Girona els núvols seran abundants amb algunes pluges avançades aquesta tarda més intenses. Quan més cap al sud del Llobregat, més vent i molta més bonança de temperatura aquesta tarda. N'estem pendents a la xarxa.
4: Notícies en xarxa, edició matí.
5: El govern i els sindicats educatius es reuneixen aquest matí amb l'objectiu d'apropar posicions. La consellera d'Educació, Esther Niubó, els ha convocat a la mesa sectorial per avaluar la situació i fer propostes per solucionar el conflicte. Els sindicats convocants de la vaga han anunciat que hi assistiran, al contrari del que han fet en les darreres convocatòries. USTEC, el sindicat majoritari a l'educació primària, posarà sobre la taula dues grans prioritats: la qüestió salarial i un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva. En cas d'arribar al un preacord, aquesta organització ja ha avançat que consultarà primer el col·lectiu abans de subscriure res. Si no hi ha avenços substancials, estan previstes dues vagues més a tot Catalunya i diverses convocatòries per territoris. Pel que fa a educació, ja ha avançat que farà una proposta en l'àmbit de la inclusió. Ara bé, el departament defensarà l'acord subscrit amb Comissions Obreres i la UGT amb una inversió de 2.000 milions d'euros i per ara no sembla disposat a incrementar els sous dels docents més enllà del que reflectia aquest pacte. Mentrestant, els docents mantenen la pressió al carrer i el seu calendari d'aturades. Avui estan cridats a la vaga els professors i mestres de les comarques gironines i de la Catalunya Central. Aquest dimecres, l'aturada convocada per USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical, afectava el Baix Llobregat i el Penedès. Ja de bon matí, un grup de mestres i professors tallaven la B-23 en tots dos sentits de la marxa a l'altura de Sant Joan d'Esvern, una de les principals vies d'entrada a la capital catalana. Després es van dirigir a Sant Feliu de Llobregat amb una concentració festiva davant dels serveis territorials d'educació. Al Penedès, els professors tallaven la Nacional 340 durant gairebé 2 hores i després es manifestaven per Vilafranca. Segons el Departament d'Educació, el seguiment de la vaga ha estat del 21%, mentre que USTEC el situa en el 55%. Escoltem Mireia Valentí i Anna Cebrián, portaveus d'USTEC al Baix Llobregat, Baix Llobregat Sud i al Penedès.
16: Sincerament, no som massa optimistes. Veurem després d'aquesta resposta tan contundent que han donat tant el Penedès com el Baix Llobregat, potser ells se n'adonen que necessiten ja parlar amb nosaltres perquè la cosa va seriosament.
17: El fet d'haver fet aquest cicle amb tants dies de vaga, esperem que sigui el pas perquè la consellera Niubó vegi que ha de seure, que realment estem emprenyades, que l'educació pública no se sosté.
5: De la seva banda, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes per la infiltració d'agents dels Mossos a una assemblea de docents del sindicat CGT. De la seva banda, el director de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat que es farà una investigació per analitzar riscos i amenaces. Un anunci i unes disculpes que no han convençut l'oposició. Ens ho explica en Marc Dalmau.
18: Núria Parlon i Josep Lluís Trapero demanaven disculpes al·legant que va ser un operatiu mal dissenyat.
19: Demanar disculpes. I demanar disculpes al sindicat educatiu, en aquest cas, de la CGT. Insisteixo, no és una decisió de caràcter polític, no és una decisió que s'hagi pres des de l'àmbit polític, és una maniobra operativa mal plantejada.
18: Unes explicacions que no han valgut per l'oposició.
19: Demanem el cessament de Josep Lluís Trapero com a director de la policia, perquè considerem que són uns fets d'extremada gravetat, no poden tenir cabuda en democràcia, com és doncs la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents.
20: El programa pilot de Mossos a les aules, per què era? Per gestionar una possible conflictivitat entre els alumnes o per controlar els mestres?
18: Parlon i Trapero asseguren que el Departament d'Interior obrirà una investigació per esclarir els fets, tenir més control sobre aquestes decisions i reforçar les tasques de mediació amb els agents socials.
5: Els sindicats USTEC i la CGT troben que les explicacions de la consellera d'Interior i del director general de la policia són absolutament insuficients i han anunciat que hi presentaran demandes per vulneració de drets fonamentals. Escoltem la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura.
21: No som terroristes, no som delinqüents. No hi ha res que justifiqui que s'obri una operació policial d'aquesta envergadura. I volem saber si això és un fet puntual o realment ha passat més vegades. Per tant, a les explicacions podem dir que les considerem absolutament insuficients i volem responsabilitats polítiques. La responsabilitat última és de la consellera i si no és capaç de donar les explicacions oportunes, ha de fer, el que ha de fer és dimitir.
5: Per tot plegat, l'Associació d'Advocats d'Osona en Defensa dels Drets Humans ha presentat una denúncia contra la consellera d'Interior, Núria Parlon, també contra el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, i el president de la Generalitat, Salvador Illa. Asseguren que les actuacions podrien haver afectat drets reconeguts com el de reunió, llibertat sindical i el de vaga. Ho explica César Lagonigro, membre d'aquesta associació.
22: Certament la consellera doncs, ha demanat disculpes, també ha parlat d'una maniobra operativa mal plantejada. És que no és aquesta la qüestió, no és aquesta la qüestió. La qüestió és que s'ha comès un delicte, o sigui, s'han vulnerat drets fonamentals, s'han comès una sèrie de delictes. Per què? Perquè aquí que ens consti no hi ha una investigació judicial i que, per tant, un jutge està vetllant. Perquè si s'han de limitar drets fonamentals, ha d'intervenir un jutge. No ens consta tot això. Per tant, no serveix de res dir que és una maniobra operativa mal plantejada, ni serveix demanar disculpes.
5: També us expliquem que l'Audiència de Barcelona ha ordenat investigar l'ús de gas pebre per part dels Mossos d'Esquadra en la manifestació en suport de Palestina del passat 15 d'octubre a l'estació de Sants. La resolució judicial accepta el recurs dels denunciants i reclama a la jutgessa d'instrucció admetre la querella, reobrir el cas i prendre declaració als lesionats durant aquesta protesta. La justícia considera que hi ha indicis que el gas pebre s'hauria utilitzat de forma desproporcionada, tenint en compte el caràcter pacífic de la protesta i titlla d'instrument perillós el gas irritant. Set i onze, us ho destacàvem en el sumari. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol eliminar els creuers d'escala a la ciutat perquè, diu, fan un ús intensiu de l'espai públic i no generen ingressos. Així ho ha anunciat en una entrevista a BTV, on ha assegurat que encarirà la taxa turística per desincentivar aquests creuers. Diu que l'any que ve ja es doblarà la taxa que paguen els creueristes, de 4 a 8 euros per persona, però que l'objectiu és encarir-la encara més en el futur. Una decisió que hauria de passar, però, pel ple i que necessitaria també el vistiplau de la Generalitat.
23: La meva determinació, el meu objectiu, és reduir a zero les escales de creuers a la ciutat de Barcelona en els propers anys. I crec que hem de començar a prendre decisions valentes. Nosaltres proposarem pujar-lo de cop perquè entri en vigor ja l'any que ve, és a dir, pujar de 4 a 8 euros. I, a més, després d'haver parlat amb el govern de Catalunya, volem proposar també que es destopin aquests 8 euros perquè ens permetin pujar encara més la fiscalitat dels creuers d'escala.
5: Platja d'Aro, al Baix Empordà, ha inaugurat simbòlicament la zona sud del Passeig del Mar, una obra que és la primera de les tres fases de renovació de tot el passeig. Destaquen la presència de sauló en comptes de l'asfaltatge anterior i la presència de dunes. El següent pas és la instal·lació de la passera de Ridaura, una obra que voldrien tenir enllestida abans de l'estiu del 2027. Maurici Jiménez, alcalde de Platja d'Aro, anunciava la següent fase d'obres del passeig.
3: un punt inicial que com marca a continuació un punt inseguit que, com bé sabeu, hem iniciat des de l'Ajuntament amb una licitació que a dia d'avui ja està contractada, amb el que significarà doncs, la construcció de la passera del Ridaura, que segueix l'obra que avui inaugurem, i que de la mà Ministeri doncs, seguirà en els anys següents doncs, amb la plena transformació del nostre passeig marítim fins a la zona de Cavall Bernat.
5: A Badalona, la remodelació del pont de petroli, que s'iniciarà la primera setmana del mes de juny, afectarà l'entorn més immediat del Pantalà, que va quedar malmès l'any 2020 pel temporal Glòria. Els banyistes no podran fer ús d'un espai de 75 metres a banda i banda del pont, tant a la sorra com al mar. La zona afectada, per tant, estarà totalment tancada i abalisada. És una informació de Raquel Moreno des de Televisió de Badalona.
7: La ciutadania, doncs, podrà tornar a gaudir d'un espai de 120 metres quadrats en una plataforma circular, després de caminar pels 250 metres del pont. Les obres de rehabilitació d'aquest espai emblemàtic del municipi, però, afectaran la zona més pròxima al pont del petroli, per terra i mar. Uns treballs que s'allargaran més de 5 mesos i que, recordem, podrien estar enllestits al mes de novembre.
8: Tant per mar com per terra no s'hi podrà accedir per motius de seguretat. I, a més, hi haurà un moviment constant en el passeig marítim de maquinària i de camions, especialment perquè bona part del material arribarà des del port de Badalona, que s'ha creat una base en el port de Badalona on es portaran materials cap aquí. Per això jo vull demanar comprensió i vull demanar paciència a tots els veïns i especialment als veïns del passeig marítim.
7: Des de l'AMB, administració responsable de l'execució i gestió de les intervencions, assenyalen que els treballs de reconstrucció del pont es basen en criteris de sostenibilitat i resiliència, així com d'adaptació als efectes del canvi climàtic.
5: L'esperada ampliació de les expedicions de la línia d'autobusos entre Berga i Barcelona entra avui en funcionament. Els nous serveis són només la primera fase de l'ampliació de les expedicions previstes a la línia, que s'ampliaran en tres fases més entre aquest mes de maig i juliol. Així doncs, des d'aquest dijous entren en servei tres nous busos directes d'anada a Barcelona a les 6 i les 7 del matí i un altre a les 6 de la tarda. Un semidirecte també cap a Barcelona a les 7 de la tarda i un bus convencional de dilluns a divendres a les 10 i 50 minuts del matí amb parada a tots els nuclis. Passa un minut d'un quart de vuit del matí, l'Organització Europea d'Instituts de Càncer ha acreditat l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus com a Cancer Center, un segell d'excel·lència oncològica. Aquesta acreditació agrupa institucions capdavanteres en l'assistència, la recerca i la innovació en els tractaments del càncer. Ens n'informa la Paula Jansà, de Canal Reus.
9: Es tracta d'un segell europeu que reconeix l'excel·lència en l'atenció, la recerca i la innovació en oncologia. El centre es converteix així en el tercer hospital català en rebre aquest distintiu i el primer fora de l'àrea metropolitana de Barcelona. L'avaluació ha analitzat prop de 345 estàndards de qualitat vinculats a tots els àmbits de l'atenció oncològica. El procés ha inclòs autoavaluacions, auditories presencials i un pla de millora continuada que el centre haurà de renovar cada 5 anys. Per als pacients i les famílies, aquesta acreditació es traduirà en una atenció més coordinada i personalitzada.
24: Aquesta acreditació significa que les persones del nostre territori podran accedir a una atenció oncològica encara més especialitzada, més coordinada i més personalitzada. Parlem d'un centre que donarà cobertura a més de 800.000 persones de la Catalunya Sud, amb centenars de professionals implicats i amb més de 2.709 casos de càncer en el territori cada any.
9: Aquest reconeixement també representa una oportunitat per retenir i atraure talent, impulsar la recerca biomèdica i incrementar els assajos clínics al territori. A més, facilitarà l'arribada de noves teràpies als pacients i reforçarà la coordinació entre assistència, docència i investigació dins del Catalunya Sud Càncer Centre.
5: No ens movem encara de l'àmbit sanitari perquè el Departament de Salut ha presentat el projecte del nou hospital de Calella, al Maresme, que s'ampliarà amb dos edificis nous connectats a l'actual i incorpora nous serveis. S'invertiran 83 milions d'euros per ampliar aquest centre hospitalari que dona cobertura a una població de 200.000 persones de l'Alt Maresme i la Selva Marítima. Les obres es faran sense aturar l'activitat del centre, amb la previsió que entri en funcionament entre finals del 2030 i principis del 31. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha garantit que serà una realitat i que donarà resposta a una llarga reivindicació del territori.
10: Calella mereixia tenir un nou hospital. Catalunya mereixia que Calella tingués un nou hospital en condicions. Cal pensar el país tot sencer i això significa que no podem tenir un país de primera i un país de segona. És una inversió de més de 80 milions d'euros entre la construcció i l'equipament amb l'objectiu d'arribar al 2030 a tenir aquest hospital.
5: Una ressonància magnètica del cervell pot ajudar a diagnosticar abans el trastorn límit de la personalitat en adolescents. Així ho demostra un estudi fet amb pacients de l'Hospital Vall d'Hebron i la Fundació Germans Hospitalàries, que mostra alteracions a les regions cerebrals relacionades, entre altres aspectes, amb la regulació de les emocions. És una informació de la Maite Polo.
12: El trastorn límit de personalitat és multicausal i té una base doble, tant biològica com ambiental. Doncs bé, aquest estudi aporta noves dades de la vessant biològica. Ajuda a veure què passa al cervell en les fases inicials. Marc Ferrer, psiquiatre de l'Hospital Vall d'Hebron i investigador principal del projecte.
13: Tampoc podem assegurar que no sigui una conseqüència. És a dir, al final, són troballes. Aquestes troballes funcionals, jo crec que, això, insisteixo, reforcen la necessitat de diagnosticar aviat un trastorn que, si el deixes evolucionar amb el temps, doncs es complica. Per tant, és un trastorn que es pot diagnosticar i es pot tractar a l'adolescència.
12: Una de les pacients que hi ha participat és Lua Millet, de 21 anys. Va començar a patir el trastorn límit de personalitat als 14 i, després d'anys de psicoteràpia i també de medicació, aquest curs ha començat a anar a la universitat.
14: Sempre he estat una persona molt sensible i realment doncs, vaig començar a experimentar més angoixa, una mica més d'inestabilitat, no? amb el voltant, al canvi, doncs, l'adolescència la vaig viure d'una forma bastant intensa.
12: En cas d'autolesions, consum de substàncies i impacte en el dia a dia dels adolescents, cal anar al metge o la metgessa de primària.

0: Jugant a futbol, que al final pues, havíem perdut una miqueta aquesta confiança. Sabem que això no està acabat, ni molt menys. Al final som un grup jove, que el que volem és jugar a primera divisió i fins que això no s'acabi no pararem.
1: Després de dos dies de celebracions, el Barça ha encaixat una derrota contra l'Alavés, que també lluita per continuar a primera. Els blaugranes, amb un equip farcit de suplents, gairebé no va arribar a la porteria dels bascos i van acabar perdent per un gol d'Ibrahim Diabaté, encaixat abans del descans. Amb la derrota, l'equip ja no té opcions d'aconseguir el repte de tancar el curs arribant als 100 punts. Dani Olmo acceptava que havien fet un mal partit.
2: No quedem contents d'aquest partit, tot i que ho hem intentat, al final no ha pogut ser, una falta de concentració a l'últim minut de la primera part, era l'única manera més o menys que ens podíem fer mal, però bueno, ho hem intentat, no ha pogut ser.
1: Amb els partits disputats fins ara i a l'espera que es completi la jornada aquesta nit, l'Espanyol escapa de la zona més perillosa i se situa en la 14a posició, amb 42 punts, 3 per sobre del Llevant, que és el primer equip en descens. La victòria de l'Alavés ha fet caure el Girona a la penúltima plaça. Els blancs i vermells, però, amb un partit menys, escaparan de les darreres posicions si puntuen avui a Montilivi. Els de Mitchell reben la Reial Societat a partir de les 8 en un duel vital per a les aspiracions de salvar la categoria. L'equip gironí confia en fer un bon paper davant un conjunt d'un Ostiarra que ja no s'hi juga res per evitar haver d'anar al Metropolitano diumenge en un partit a cara o creu. L'autor de l'empat a Vallecas, Estuani, que no ha entrenat amb el grup, podria tornar a jugar infiltrat. Mitchell diu que és el partit més important de la història recent del club.
3: Està clar. És la nostra situació i hem de sortir d'ella fent demà un partit de màxima necessitat. Per mi és un dels partits més importants de la història del Girona. El més important és fer moltes coses al camp. Amb molta energia, ser molt dinàmics, ser capaços de córrer, ser capaços de generar, d'anar cap endavant.
1: I Florentino Pérez continua insistint en el cas Negreira. Ara ha estat en una entrevista a La Sexta en què ha preguntat per una possible demanda del Barça per les seves últimes declaracions. El president madridista ha desafiat l'entitat blaugrana i ha dit que ho faci si ho creu convenient. També ha afegit que hi ha àrbitres enriquint-se amb els diners del Barça i que no cal pagar per guanyar títols. I el Lleida Club de Futbol ha anunciat que té un nou inversor. Des del club informen que properament es presentarà el projecte encapçalat per un ciutadà estranger del sector de la restauració. Ens amplia les dades des de Lleida Televisió el Víctor Paracuellos.
4: Un cop acabada la temporada i consumat el descens de categoria, l'adjunt a la presidència del Lleida Club de Futbol, Marc Torres, ha sortit a donar explicacions. Ho ha fet per parlar de l'estat actual del club a nivell econòmic i judicial i explicar l'arribada del nou inversor de l'entitat. Es tracta d'un francès amb passaport britànic, el qual es farà càrrec dels 2,8 milions d'euros que s'han de pagar, tant a Seguretat Social com a Hisenda, per després poder arribar a acord de plans de pagament.
5: Durant 7 anys, mínim, ell assumirà amb el seu propi patrimoni, allí fins allí on no arribi el club. Me consta, perquè jo he participat d'alguna de les negociacions, que està buscant l'estructura per tenir una estructura forta dintre del club i, en la mesura del possible, el més ràpid possible, tirar endavant. S'està treballant també amb el futbol base. La idea és que hi hagi un futur, que això no és avui pagar el 1.800 i després quedar-nos penjats.
4: En les properes setmanes està prevista una roda de premsa per donar a conèixer l'inversor i que pugui explicar el seu projecte als aficionats del Lleida.
1: Del 18 al 20 de juny torna una nova edició del Sónar i ho fa en un nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i amb més d'un centenar d'actuacions. Entre les més destacades, la de la banda britànica de culte The Prodigy, el raper londinenc Skepta o les sessions de Charlotte the White. S'esperen 160.000 assistents. Tots els detalls en aquesta crònica de Carina Vallvé.
6: El Sonar torna carregat de novetats, nou director, el belga François Josic, nou emplaçament, la Fira de Gran Via i nou format amb la fusió del Sonar de dia i el Sonar de nit en un únic festival que s'ha redissenyat per millorar l'experiència del públic però mantenint l'essència. Amb quatre escenaris per dijous 18 de juny i fins a 6 la resta de dies, el festival ha programat més d'un centenar d'actuacions amb The Prodigy com a un dels cap de cartell més emblemàtics. Un festival que barreja llenguatges, disciplines i generacions on segur que faran història les sessions d'Amélie Lenz i Chris Stassi o els directes de Cabaret Voltaire i Kellys.
7: És imperdible, és com una edició, no?, quasi zero en la història de Sonar, una nova etapa, i que no deixeu que us lo cuenten, venir.
6: Més novetats, com la programació fins a les 7 del matí del Sonar Village o el Sonar Més D, que tindrà lloc a la casa Llotja de Mar, en una edició que també recuperarà el Sonar Kids, un festival que uneix forces amb la sala MUC per celebrar els 30 anys d'aquesta mítica sala del Raval, mentre que Love Sonar ocuparà un any més al poble espanyol.
1: I de l'1 al 4 de juliol, Tarragona tornarà a ser l'epicentre de la pirotècnia amb el 34è concurs internacional de focs artificials. La pirotècnia Lieto Carmine serà l'encarregada d'encendre la metxa de l'esdeveniment. Serà una edició molt especial, perquè serà la prèvia de la sortida del Tour de França des de la ciutat del dia 5. Enguany reforça l'aposta per la inclusivitat, fent créixer l'espectacle de drons amb un total de 400.

0: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa amb la trobada clau d'aquest matí entre el govern i els sindicats educatius per intentar apropar posicions i resoldre el conflicte obert. El Departament d'Educació posarà sobre la taula una proposta en l'àmbit de l'escola inclusiva, però rebutja pujar més el sou de mestres i professors i continua aferrant-se a l'acord subscrit fa 2 mesos amb Comissions Obreres i UGT. La resta de sindicats rebutgen aquest pacte i mantenen el pols. En el cas d'USTEC, per exemple, situen l'augment dels salaris i un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva com a línies vermelles per arribar a una entesa. Mentrestant, mantenen la pressió al carrer i avui hi ha convocada una nova jornada de vaga que afecta els docents de les comarques gironines i de la Catalunya Central. En uns minuts conversarem sobre la reunió d'aquest matí amb Esther Vila, portaveu de la Federació d'Educació de Comissions Obreres. De seguida us ho ampliem. Abans, fem però un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 14 de maig. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes per la infiltració d'agents dels Mossos a una assemblea de docents de la CGT. De la seva banda, el director de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat que es farà una investigació per analitzar riscos i amenaces. Tot plegat no ha convençut, però, les forces de l'oposició. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol que Barcelona deixi de rebre creuers d'escala, els que estan poques hores a la ciutat i que, per tant, fan un ús intensiu de l'espai públic sense deixar un retorn a l'economia local. Per aconseguir-ho, l'alcalde ha plantejat encarir encara més la taxa turística a Barcelona com a mesura per desincentivar-los. L'Hospital Sant Joan de Reus rep l'acreditació Cancer Center, un segell europeu d'excel·lència oncològica que agrupa institucions capdavanteres en l'assistència, la recerca i la innovació en els tractaments del càncer. És el tercer hospital català que ho aconsegueix i el primer de fora de l'àrea metropolitana de Barcelona. Dels esports, avui destaquem que l'Espanyol agafa oxigen i s'allunya del descens després de superar l'Atlètic Club per 2-0. Els blanquiblaus van imposar-se amb els gols de Pere Milla i Quique García i se situen 14ens, amb 3 punts de marge sobre el descens. La derrota del Barça per 1-0 contra l'Alavés, per contra, fa caure provisionalment el Girona a la penúltima posició. Avui, els blanquivermells reben la Reial Societat. I el Sonar 2026 es prepara per una nova edició que desplaçarà tota l'activitat musical a Fira Gran Via amb fins a 6 escenaris. Del 18 al 20 de juny, el festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals destaca la banda de culte britànica The Prodigy. La cita busca oferir una barreja de llenguatges, disciplines i generacions en un nou format fidel a la seva essència. Passen 3 minuts de 8:15, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a aquesta hora un accident a la C-16 a l'altura de Puigreig deixa un carril tallat amb 1 quilòmetre de lentitud en sentit sud. Retencions habituals també al nus de la Trinitat, amb afectacions de retruc a la B-10 fins a la Barceloneta i a la B-20 amb cues en sentit sud fins a la Vall d'Hebron. Al Vallès, lentitud per la C-58 des de Ripollet i Sant Quirze cap a Barcelona i retencions de 2 quilòmetres per la C-17 a Parets. I pel que fa al temps, aquest dijous es desperta amb una clara diferència de tipus de cel entre les comarques de Girona i la resta del territori. Els ruixats a Girona contrasten amb les clarianes a la resta del país. S'espera vent, especialment a les comarques de Tarragona i al Pla de Lleida. Aquesta tarda es carregarà força el cel a les comarques, sobretot del Pirineu, quan més cap al sud de Llobregat, més vent i més bonança de temperatures aquesta tarda.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suara en titulars, el govern i els sindicats educatius es reuneixen aquest matí amb l'objectiu d'apropar posicions. La consellera d'Educació, Esther Niubó, els ha convocat a la mesa sectorial per avaluar la situació i fer propostes per solucionar el conflicte. Els sindicats convocants de la vaga han anunciat que hi assistiran, al contrari del que han fet en les darreres convocatòries. USTEC, el sindicat majoritari a l'educació primària, posarà sobre la taula dues grans prioritats: la qüestió salarial i un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva. En cas d'arribar a algun preacord, aquesta organització ja ha avançat que consultarà primer el col·lectiu abans de subscriure res. Si no hi ha avenços substancials, estan previstes dues vagues més a tot Catalunya i diverses convocatòries per territoris. Pel que fa a educació, ja ha avançat que farà una proposta en l'àmbit de la inclusió. Ara bé, el departament defensarà l'acord subscrit amb Comissions Obreres i UGT amb una inversió de 2.000 milions d'euros i per ara no sembla disposat a incrementar els sous dels docents més enllà del que reflecteix aquest pacte. Mentrestant, els docents mantenen la pressió al carrer i el seu calendari d'aturades. Avui estan cridats a la vaga els professors i mestres de les comarques gironines i també de la Catalunya Central. Aquest dimecres, l'aturada convocada per USTEC, professors de secundària, per la CGT i per la Intersindical, afectava el Baix Llobregat i el Penedès. Ja de bon matí, un grup de mestres i professors tallaven la B23 en tots dos sentits de la marxa a l'altura de Sant Joan d'Espí, una de les principals vies d'entrada a la capital catalana. Després es van dirigir cap a Sant Feliu de Llobregat amb una concentració festiva davant dels serveis territorials d'educació. Al Penedès, els professors tallaven la Nacional 340 durant gairebé dues hores i després es manifestaven per Vilafranca. Segons el Departament d'Educació, el seguiment de la vaga ha estat del 21% en aquesta ocasió, mentre que USTEC el situa en el 55%. Doncs el que us explicàvem en aquesta taula sectorial d'avui, a més dels sindicats que lideren les vagues, també hi són cridats els que van avalar el pacte bilateral amb educació, entre ells Comissions Obreres. En parlem amb la portaveu de la Federació d'Educació d'aquest sindicat, Esther Vila. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
2: Bon dia.
1: Avui us assaureu a la taula sectorial amb tots els sindicats en plena escalada de vagues. Què n'espereu realment d'aquesta reunió i quin paper hi podeu jugar? Us sentiu part de la negociació o més aviat convidats de pedra?
2: Mira, doncs nosaltres hem estat a totes les meses de negociació, no? Hem estat durant molt de temps treballant frec a frec amb els sindicats, alguns que hem signat i altres que no, també amb l'USTEC. I vam aconseguir consensuar una proposta, no, de document que finalment es va materialitzar i que unes dues terceres parts aproximadament podríem dir que està consensuada, no, amb el sindicat majoritari del sector. Nosaltres som el majoritari al sistema educatiu. I bé, què n'esperem d'aquesta trobada? Doncs primer ens alegrem que vinguin, perquè les últimes sessions no havien estat havien estat convidats com sempre, perquè tenen representació a la mesa, però no havien assistit i per tant estan també deixant de tirar endavant, doncs, les seves funcions, la defensa drets de treballadores, i per tant celebrem que hi tornem a venir i que hem de trobar conjuntament una solució al conflicte, no? Però és veritat que amb aquest acord que tenim signat, que és un bon acord, evidentment tots els acords no solucionen els problemes de cap sector, perquè hi ha problemes estructurals de base i, per tant, tenim altres lluites diversificades, Comissions Obreres, també al Parlament tenim una iniciativa legislativa popular per aconseguir un pressupost estructural per millorar el sistema, però sí que en aquest marc de negociació de partir endavant l'acord creiem que es poden subscriure tots els sindicats i que en el marc del desplegament podem avançar conjuntament per desplegar, i que ja estem desplegant millores en pel que fa a la desburocratització, a l'educació inclusiva i també al tema de l'increment salarial. I, per tant, hi ha marge, és un acord flexible i amb molt de potencial. Per tant, convidem a tothom a que s'hi pugui subscriure.
1: Esther Vila, suposéssim que Educació decidís reobrir la negociació i fer una taula rasa, que no sembla el cas, però imaginem que fos així. Us sentiríeu deslegitimats com a signants del pacte o entendríeu que és un pas necessari pel que vostè ens deia ara, per desescalar el conflicte i seguir avançant?
2: És que nosaltres el que creiem que per desescalar el conflicte, com que ja tenim l'acord que és bo, el que cal és que els companys facin un pas endavant i despleguin les mesures que contempla, perquè hi ha més de 40 mesures, 2.000 milions d'euros, i aquestes mesures es negocien en aquest desplegament. Per tant, necessitem les idees de la resta de sindicats també per millorar aquest desplegament de l'acord i resoldre el conflicte i tirar endavant l'educació d'aquest país.
1: Esther Vila, una darrera qüestió. La consellera Parlon i el major Trapero van comparèixer ahir al Parlament, han admès que la infiltració de Mossos en una assemblea de docents va ser un error, han anunciat canvis normatius i una investigació interna. Us satisfan aquestes explicacions? Vosaltres també demaneu la dimissió de la consellera Parlon, o si més no, responsabilitats polítiques?
2: Nosaltres, clar, tampoc directament a nosaltres no ens ha incidit, perquè nosaltres no estàvem en aquestes assemblees, perquè aquestes assemblees eren per gestionar tot el tema de mobilització i vagues, i per tant nosaltres en aquest aspecte no tenim posicionament actualment.
1: Molt bé, doncs Esther Vila, gràcies per atendre'ns i bon dia.
2: Gràcies a vosaltres, bon dia.
1: Doncs seguim parlant d'aquesta qüestió perquè la consellera d'Interior, Núria Parlon, ho dèiem, li exposàvem ara a la sindicalista de Comissions Obreres, ha demanat disculpes per aquesta infiltració d'agents dels Mossos a aquesta assemblea de la CGT, i de la seva banda el director de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat, també com ho dèiem, es farà una investigació per analitzar riscos i amenaces. Un anunci, però, que de totes no ha convençut l'oposició. Ens ho explica, ens ho amplia més detall en Marc Dalmau.
3: Núria Parlon i Josep Lluís Trapero demanaven disculpes al·legant que va ser un operatiu mal dissenyat.
4: Demanat disculpes. I demanar disculpes al sindicat educatiu, en aquest cas de la CGT, insisteixo, no és una decisió de caràcter polític, no és una decisió que s'hagi pres des de l'àmbit polític, és una maniobra operativa mal plantejada.
3: Unes explicacions que no han valgut per l'oposició.
4: Demanem el cessament de Josep Lluís Trapero com a director de la policia, perquè considerem que són uns fets d'extremada gravetat, no poden tenir cabuda en democràcia, com és doncs la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents.
5: El programa pilot de Mossos a les aules, per què era? Per gestionar una possible conflictivitat entre els alumnes o per controlar els mestres?
3: Parlon i Trapero asseguren que el Departament d'Interior obrirà una investigació per esclarir els fets, tenir més control sobre aquestes decisions i reforçar les tasques de mediació amb els agents socials.
1: Els sindicats USTEC i la CGT troben que les explicacions de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, són absolutament insuficients i han anunciat que hi presentaran demandes per vulneració de drets fonamentals. Escoltem la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura.
6: No som terroristes, no som delinqüents. No hi ha res que justifiqui que s'obri una operació policial d'aquesta envergadura. I volem saber si això és un fet puntual o realment ha passat més vegades. Per tant, les explicacions podem dir que les considerem absolutament insuficients i volem responsabilitats polítiques. La responsabilitat última és de la consellera, i si no és capaç de donar les explicacions oportunes, el que ha de fer és dimitir.
1: Per tot plegat, l'Associació d'Advocats d'Osona en Defensa dels Drets Humans ha presentat una denúncia contra la consellera d'Interior, Núria Parlon, el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, i el president de la Generalitat, Salvador Illa. Asseguren que les actuacions podrien haver afectat drets reconeguts com el de reunió, llibertat sindical i el de vaga. Ho explica César Lago Nigro, membre d'aquesta associació.
7: Certament la consellera doncs ha demanat disculpes, també ha parlat d'una maniobra operativa mal plantejada. És que no és aquesta la qüestió. No és aquesta la qüestió. La qüestió és que s'ha comès un delicte. O sigui, s'han vulnerat drets fonamentals, s'han comès una sèrie de delictes. Per què? Perquè aquí, que ens consti, no hi ha una investigació judicial i que, per tant, un jutge està vetllant. Perquè si s'han de limitar drets fonamentals, ha d'intervenir un jutge. No ens consta tot això. Per tant, no serveix de res dir que és una maniobra operativa mal plantejada, ni serveix demanar disculpes.
1: La L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol eliminar els creuers d'escala a la ciutat perquè, diu, fan un ús intensiu de l'espai públic i no generen ingressos. Així ho ha anunciat en una entrevista a BTV, on ha assegurat que encarirà la taxa turística per desincentivar aquests creuers. Diu que l'any que ve ja es doblarà la taxa que paguen els creueristes de 4 a 8 euros per persona, però que l'objectiu és encarir-la encara més en el futur. Una decisió que hauria de passar pel ple i que necessitaria també el vistiplau de la Generalitat.
8: La meva determinació, el meu objectiu, és reduir a zero les escales de creuers a la ciutat de Barcelona en els propers anys. I crec que hem de començar a prendre decisions valentes. Nosaltres proposarem pujar-lo de cop perquè entri en vigor ja l'any que ve, és a dir, pujar de 4 a 8 euros. I a més, després d'haver parlat amb el govern de Catalunya, volem proposar també que es destopin aquests 8 euros perquè ens permetin pujar encara més la fiscalitat dels creuers d'escala.
1: A Terrassa, al Vallès Occidental, s'han mobilitzat uns 500 efectius per fer un simulacre d'incendi forestal. L'exercici ha reproduït una situació d'emergència a l'entorn natural del nord de la ciutat per tal de posar a prova la capacitat de resposta dels serveis municipals implicats. Ho ha seguit la Carme Contreras, de Canal Terrassa.
9: Als voltants de la Masia Igara i el poliesportiu de Can Jofresa han servit aquest dimecres al matí de principal espai d'atenció als afectats en un simulacre d'incendi forestal. Impulsat per l'Ajuntament amb el suport de la Diputació, l'exercici ha permès posar a prova els protocols de coordinació i resposta dels diferents cossos d'emergència i serveis municipals. Responsables de les dues administracions han valorat positivament el resultat del simulacre i han destacat que l'anàlisi del que s'ha fet servirà per millorar els procediments en futures actuacions.
10: Ha funcionat molt bé, ha anat bé, ens hem coordinat amb tots els serveis, hem actuat de manera molt ràpida.
11: Creiem que això és molt important perquè, de fet, és el que ens permet posar en evidència doncs, tot allò que és millorable abans d'haver de gestionar una emergència directament.
9: La situació fictícia contemplava la celebració d'un casament a la Masia i l'accident de l'autocar que els havia d'evacuar a causa del fum i les flames. Els participants han coordinat l'atenció als ferits segons la seva gravetat i han prestat els primers auxilis.
1: El parc de bombers de Llívia, la Cerdanya, evita el seu tancament gràcies a la incorporació dels bombers voluntaris de Puigcerdà. El parc llivienc ha passat de tenir 4 bombers el passat mes de març als 10 que són actualment. A més, hi ha 3 persones que estan fent les proves per accedir al cos. En té més detalls en aquesta crònica de Pirineus Televisió, la Maria Formentí.
12: El parc de bombers voluntaris de Llívia ha passat de tenir 4 bombers en actius al mes de març als 10 que són actualment. El fet que el parc de Puigcerdà passés l'1 d'abril a tenir només bombers funcionaris ha provocat que 6 dels seus voluntaris s'hagin traslladat al parc llivienc. I és que sovint els bombers de Llívia no podien fer un servei perquè no arribaven a ser el mínim d'integrants per sortir, que és de 3 persones. Això amenaçava la continuïtat del parc. Amb l'ampliació de la plantilla, durant aquest primer mes ja han pogut fer el 100% de les sortides al municipi i també han pogut donar suport a altres sortides dins la comarca.
13: La veritat és que bueno, portem un mes i ja ha canviat, vull dir, ja estem fent més activitats, hi ha més ganes, hi ha més motivació i ha canviat per bé.
12: Des d'aquest abril, doncs, Cerdanya compta amb 3 parcs de bombers voluntaris, el de Llívia, el de Vallvé i el d'Alp.
1: La pedregada que va escombrar les comarques del Pla de Lleida aquest dimarts passat ha ocasionat danys d'entre el 40% i el 60% en més de 2.000 hectàrees de cultiu, segons les primeres estimacions del Departament d'Agricultura. El fenomen va afectar sobretot la fruita dolça, tant les espècies més sensibles com nectarines i albercoc, com a pomes i peres. A més, també hi ha hagut afectacions en camps de cereal i blat de moro. L'Organització Europea d'Instituts de Càncer ha acreditat l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus com a Cancer Center, un segell d'excel·lència oncològica. Aquesta acreditació agrupa institucions capdavanteres en l'assistència, la recerca i la innovació en els tractaments del càncer. Ens n'informa la Paula Jansà, de Canal Reus.
14: es tracta d'un segell europeu que reconeix l'excel·lència en l'atenció, la recerca i la innovació en oncologia. El centre es converteix així en el tercer hospital català en rebre aquest distintiu i el primer fora de l'àrea metropolitana de Barcelona. L'avaluació ha analitzat prop de 345 estàndards de qualitat vinculats a tots els àmbits de l'atenció oncològica. El procés ha inclòs autoavaluacions, auditories presencials i un pla de millora continuada que el centre haurà de renovar cada 5 anys. Per als pacients i les famílies, aquesta acreditació es traduirà en una atenció més coordinada i personalitzada.
15: Aquesta acreditació significa que les persones del nostre territori podran accedir a una atenció oncològica encara més especialitzada, més coordinada i més personalitzada. Parlem d'un centre que donarà cobertura a més de 800.000 persones de la Catalunya Sud, amb centenars de professionals implicats i amb més de 2.709 casos de càncer en el territori cada any.
14: Aquest reconeixement també representa una oportunitat per retenir i atraure talent, impulsar la recerca biomèdica i incrementar els assajos clínics al territori. A més, facilitarà l'arribada de noves teràpies als pacients i reforçarà la coordinació entre assistència, docència i investigació dins del Catalunya Sud Càncer Centre.
1: Deu minuts per arribar a les 8 del matí, l'Espanyol agafa oxigen i s'allunya del descens després de superar l'Atlètic Club a Cornellà al Prat per 2-0. Els blanquiblaus, que encadenaven 18 jornades sense guanyar, van imposar-se amb 2 gols a la segona meitat. Pere Milla va obrir la llauna en el minut 69 i Quique García, ja en el temps afegit, va sentenciar una victòria que permet als espanyolistes acaronar la permanència. Pol Lozano destaca que l'equip ha recuperat les bones sensacions.
16: Durant tota la temporada crec que hem fet coses molt bones, no com per estar tantes jornades sense guanyar. Jo crec que avui doncs, hem tornat a lo que vam ser la primera volta, jo crec, amb intensitat, jugant a futbol, que al final doncs, havíem perdut una miqueta aquesta confiança. Sabem que això no està acabat, ni molt menys. Al final som un grup jove, que el que volem és jugar a primera divisió i fins que això no s'acabi no pararem.
1: Després de 2 dies de celebracions, el Barça ha encaixat una derrota contra l'Alavés, que també lluita per continuar a primera. Els blaugranes, amb un equip farcit de suplents, gairebé no va arribar a la porteria dels bascos i van acabar perdent per un gol d'Ibrahim Diabaté encaixat abans del descans. Amb la derrota, el Barça ja no té opcions d'aconseguir el repte de tancar el curs arribant als 100 punts. Dani Olmo acceptava que havien fet un mal partit.
17: No quedem contents d'aquest partit, tot i que ho hem intentat. No ha pogut ser una falta de concentració a l'últim minut de la primera part. Era l'única manera, més o menys, que ens podíem fer mal, però bueno, ho hem intentat, no ha pogut ser.
1: Amb els partits disputats fins ara i a l'espera que es completi la jornada 36 aquesta nit, l'Espanyol escapa de la zona més perillosa i se situa en la 14a posició amb 42 punts, 3 per sobre del Llevant, que és el primer equip en descens. La victòria de l'Alavés ha fet caure el Girona a la penúltima plaça. Els blanquivermells, però, amb un partit menys, escaparan de les darreres posicions si puntuen avui a Montilivi. Els de Mitchell reben la Reial Societat a partir de les 8 en un duel vital, com dèiem, per les aspiracions de salvar la categoria. L'equip gironí confia en fer un bon paper davant un conjunt donostiarra que ja no s'hi juga res, per evitar haver d'anar al Metropolitano diumenge en un partit a cara o creu. L'autor de l'empat a Vallecas, Estuani, que no ha entrenat amb el grup, podria tornar a jugar infiltrat. Mitchell diu que és el partit més important de la història recent del club.
18: Està clar. És la nostra situació i hem de sortir d'ella fent demà un partit de màxima necessitat. Per mi és un dels partits més importants de la història del Girona. El més important és fer moltes coses al camp, amb molta energia, ser molt dinàmics, ser capaços de córrer, ser capaços de generar, d'anar cap endavant.
1: Florentino Pérez continua insistint en el cas Negreira. Ara ha estat en una entrevista a La Sexta en què, preguntat per una possible demanda del Barça per les seves últimes declaracions, el president madridista ha desafiat l'entitat blaugrana i ha dit que ho faci si ho creu convenient. També ha afegit que hi ha àrbitres enriquint-se amb els diners del Barça i que no cal pagar per guanyar títols. A Primera Federació, dissabte hi ha duel català a Tarragona entre el Nàstic i l'Europa. I els entrenadors de tots dos equips s'han trobat abans del partit al nou estadi. Els escapulats depenen d'ells mateixos per accedir al play-off d'ascens a segona divisió, mentre que els tarragonins lluiten per la permanència. Duel vital, doncs, per a tots dos conjunts. Tant l'entrenador del Nàstic, Pablo Alfaro, com el de l'Europa, Adai Benítez, s'han mostrat il·lusionats amb la cita.
19: Yo estoy deseando que llegue ya el sábado, estoy, ya digo, y a sabiendas de lo que nos jugamos, porque somos muy conscientes, a sabiendas del rival que viene, que es el Europa y que está haciendo un temporadón, y nos jugamos la vida deportiva, obviamente hablando, y claro, para nosotros es un partido vital.
20: A mí me genera una ilusión tremenda jugar aquest partit, però no per la situació del Nàstic, sinó per la nostra situació. Serà un partit trepidant, evidentment, i aquí emocions, sent la situació, situacions límits pels dos.
1: El Joventut juga avui al Palau Olímpic contra el Morabanc Andorra en partit de l'ACB. Els verd i negres tenen per endavant un calendari atapeït amb 5 partits en 12 dies que afronten amb l'objectiu de lluitar per ser al top 6 de l'ACB. Uns duels per als quals la penya no podrà disposar d'Ante Tomic per lesió. Ens amplia la informació en Xavi Ballesteros, de Televisió de Badalona.
21: Els verd i negres reben el Morabanc Andorra, un rival necessitat que està immers en la lluita per la permanència. De fet, juntament amb el Saragossa, Gran Canària i el Burgos, estan en la zona calenta i quan falten 4 jornades per al final de la Lliga, una victòria es podria donar un plus determinant.
22: Bueno, nuestro equipo era que estamos en el top 4, pero de momento creo que esto no va a ser posible, pero todavía tenemos que luchar estas últimas jornadas porque cada partido ahora significa mucho, porque queremos estar en la mejor posición para tenir un bon rival en el playoff.
21: Els de Dani Miret tenen un calendari força carregat perquè jugaran en només 12 dies contra l'Andorra, contra el Madrid, contra el Tenerife, contra el Burgos i els 20 minuts que falten contra l'Unicaja del partit ajornat pel problema amb el videomarcador. Finalment, la rumorologia situa Xavi López Aróstegui una altra vegada en l'òrbita del Joventut amb el seu possible retorn, cosa que comportaria la marxa de Dahanga.
1: Del 18 al 20 de juny torna una nova edició del Sonar i ho fa en un nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i amb més d'un centenar d'actuacions. Entre les més destacades, la de la banda britànica de culte The Prodigy, el raper londinenc Skepta o les sessions de Charlotte the White. S'esperen 160.000 assistents. Tots els detalls en aquesta crònica de Carina Bellvé.
23: El Sonar torna carregat de novetats, nou director, el belga François Josic, nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i nou format, amb la fusió del Sonar de dia i el Sonar de nit en un únic festival que s'ha redissenyat per millorar l'experiència del públic, però mantenint l'essència. Amb 4 escenaris per dijous 18 de juny i fins a 6 la resta de dies, el festival ha programat més d'un centenar d'actuacions, amb The Prodigy com a un dels cap de cartell més emblemàtics. Un festival que barreja llenguatges, disciplines i generacions, on segur que faran història les sessions d'Amélie Lenz i Chris Stassi o els directes de Cabaret Voltaire i Kellys.
24: Es imperdible, es como una edición, ¿no? Casi cero en la historia de Sonar, una nueva etapa y que no dejáis que os lo cuenten, venir.
23: Més novetats, com la programació fins a les 7 del matí del Sonar Village o el Sonar Més D, que tindrà lloc a la casa Llotja de Mar, en una edició que també recuperarà el Sonar Kids, un festival que uneix forces amb la sala MUC per celebrar els 30 anys d'aquesta mítica sala del Raval, mentre que Love Sonar ocuparà un any més al poble espanyol.
1: Els pianos tornaran a ocupar els llocs més emblemàtics de Tortosa en la 5a edició del Toca'm del 21 al 24 de maig. Noms com els de Cira Hernández o Manu Guix es donaran cita a la capital del Baix Ebre. Els pianistes Àlex Alguacil i Yuyiko Akagi seran els encarregats d'inaugurar el festival a la plaça de l'absis de la catedral. La xarxa de comunicació.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: La ràdio que parla de tu.
2: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Trobada clau aquest matí entre el govern i els sindicats educatius per intentar apropar posicions i resoldre el conflicte obert. El Departament d'Educació posarà sobre la taula una proposta en l'àmbit de l'escola inclusiva, però rebutja apujar més el sou de mestres i professors i continua aferrant-se a l'acord subscrit fa 2 mesos amb Comissions Obreres i UGT. La resta de sindicats rebutgen aquest pacte i mantenen el pols. En el cas d'USTEC, per exemple, situen l'augment dels salaris i un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva com a línies vermelles per arribar a una entesa. Sobre el conflicte existent, n'hem parlat al Notícies en Xarxa amb Esther Vila, portaveu de la Federació d'Educació de Comissions Obreres, que ha defensat l'acord assolit amb el govern.
2: És que nosaltres el que creiem que per desescalar el conflicte, com que ja tenim l'acord que és bo, el que cal és que els companys facin un pas endavant i despleguin les mesures que contempla, perquè hi ha més de 40 mesures, 2.000 milions d'euros, i aquestes mesures es negocien en aquest desplegament. Per tant, necessitem les idees de la resta de sindicats també per millorar aquest desplegament de l'acord i resoldre el conflicte i tirar endavant l'educació d'aquest país.
1: Mentrestant, els sindicats majoritaris mantenen la pressió al carrer i avui hi ha convocada una nova jornada de vaga que afecta els docents de les comarques gironines i de la Catalunya central. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dijous 14 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes per la infiltració d'agents dels Mossos a una assemblea de docents de la CGT. De la seva banda, el director de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat que es farà una investigació per analitzar riscos i amenaces. Tot plegat no ha convençut la majoria de forces de l'oposició. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol que Barcelona deixi de rebre creuers d'escala, els que estan poques hores a la ciutat i que, per tant, fan un ús intensiu de l'espai públic sense deixar un retorn a l'economia local. Per aconseguir-ho, l'alcalde ha plantejat encarir encara més la taxa turística a Barcelona com a mesura per desincentivar-los. L'Hospital Sant Joan de Reus rep l'acreditació Cancer Center, un segell europeu d'excel·lència oncològica que agrupa institucions capdavanteres en l'assistència, la recerca i la innovació en els tractaments del càncer. És el tercer hospital català que ho aconsegueix i el primer de fora de l'àrea metropolitana de Barcelona. Nissan i el comitè d'empresa tornen a seure avui a la taula en una mediació clau per aclarir si l'ERO que afecta 211 treballadors dels centres del Prat i la Zona Franca està ben plantejat. Els sindicats denuncien defectes formals des del primer dia. Asseguren que Nissan no va facilitar tota la informació obligatòria ni va coordinar correctament el procés amb altres plantes europees. En parlem en uns minuts amb Joan Carles Yepes, coordinador de la secció sindical UGT FICA a Nissan. Dels esports destaquem que l'Espanyol agafa oxigen i s'allunya del descens després de superar l'Atlètic Club per 2-0. Els blanquiblaus van imposar-se amb els gols de Pere Milla i Quique García i se situen 14ens amb 3 punts de marge sobre el descens. La derrota del Barça per 1-0 contra l'Alavés, per contra, fa caure provisionalment el Girona a la penúltima posició. Avui, els blanquivermells reben la Reial Societat. I en cultura, el Sonar 2026 es prepara per una nova edició que desplaçarà tota l'activitat musical a Fira Gran Via amb fins a 6 escenaris. Del 18 al 20 de juny, el festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals la de la banda de culte britànica The Prodigy. La cita busca oferir una barreja de llenguatge, disciplines i generacions en un nou format fidel a la seva essència. 8:04, volem saber a aquesta hora apunta com se circula per la xarxa viària catalana i si hi ha gaires problemes. Ho fem en connexió amb el Servei Català de Trànsit i amb l'Eduard Sánchez. Molt bon dia, Eduard.
3: Bon dia. De moment, pel que fa a incidències especials, més enllà del volum de trànsit habitual, tenim una carretera local tallada. Es tracta de la TV-7411 a Riba-roja d'Ebre. El motiu, un incendi forestal. En aquesta zona, de moment, obliga a tallar aquesta via en els dos sentits de la marxa. Pel que fa al que dèiem, volum de trànsit habitual de cada matí, es va notant sobretot l'entrada pel sud, a la capital catalana, B23, sobretot, aquí a partir de Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat i més endavant també d'Esplugues a la Diagonal. En el cas de l'autovia 2, el tram de Sant Vicenç dels Horts, Sant Feliu, fins pràcticament Cornellà, tot plegat de forma fragmentada, també d'entrada. En el cas de l'autopista P7, a la zona del Vallès, tenim la zona de Mollet fins pràcticament Barberà, de forma intermitent i fragmentada, en sentit sud, i de Cerdanyola a Barberà, en sentit nord. La C58, com cada matí, ben plena, a la zona de Montcada i Reixac, en sentit Barcelona, i venint del Maresme, tant l'autopista, la C31, a Badalona, com la Pota Nord, la B20, a Santa Coloma, registren aturades d'entrada a la capital catalana. És tot de moment. Molt bon dia.
1: I pel que fa al temps, avui tindrem dues situacions ben diferenciades, les de Girona i la de la resta del país. Aviam, Lluís Miquel Pérez, bon dia, explica't.
4: Bon dia, Helena. Doncs així és, hi haurà dos mons, una altra vegada, en 33.000 quilòmetres i escaig de superfície que té Catalunya. Una banda serà Girona. De fet, ja aquest matí estan en perill lliure i els núvols són més abundants en aquesta demarcació i s'han anat produint algunes pluges. De fet, aquest matí, cap allà a les 5-6 de la matinada, hi havia una bona tempesta al davant de la costa del Baix Empordà. Doncs tot això és preludi d'aquest matí ja de més ruixats allà a les comarques de Girona. I en canvi, a la resta del país està sent un matí, i serà un matí de fet més tranquil, una mica més obert, amb núvols simplement passatgers, i amb més vent. Vent que serà bastant tossut, per cert, a les comarques de la Plana de Lleida, gran part de Tarragona i l'àrea de Barcelona. És un vent de ponent que anirà espavilant la temperatura. De fet, aquesta tarda momentàniament farà més calor, força més calor que no pas ahir, a les comarques de Barcelona i de la Costa Daurada. Però aquesta tarda se'n tornem amb els ruixats a Girona, que a últimes hores de la tarda doncs acabaran sent més importants. Per exemple, Helena, a Montilivia aquesta nit esperem que hi hagi pluja de gols, però també hi haurà pluja d'aigua. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El govern i els sindicats educatius es reuneixen aquest matí amb l'objectiu d'apropar posicions. La consellera d'Educació, Esther Niubó, els ha convocat a la mesa sectorial per avaluar la situació i fer propostes per solucionar el conflicte. Els sindicats convocants de la vaga han anunciat que hi assistiran, al contrari del que han fet en les darreres convocatòries. USTEC, el sindicat majoritari a l'educació primària, posarà sobre la taula dues grans prioritats, la qüestió salarial i un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva. En cas d'arribar a algun preacord, aquesta organització ja ha avançat que consultarà primer el col·lectiu abans de subscriure res. Si no hi ha avenços substancials, estan previstes dues vagues més a tot Catalunya i diverses convocatòries per territoris. Pel que fa a educació, ja ha avançat que farà una proposta en l'àmbit de la inclusió. Ara bé, el departament defensarà l'acord subscrit amb Comissions Obreres i la UGT amb una inversió de 2.000 milions d'euros i per ara no sembla disposat a incrementar els sous dels docents més enllà del que reflectia aquest pacte. També ha defensat les bondats justament d'aquest acord Esther Vila, portaveu d'Educació de Comissions Obreres. Ho ha dit el Notícies en Xarxa.
2: És que nosaltres el que creiem que per desescalar el conflicte, com que ja tenim l'acord que és bo, el que cal és que els companys facin un pas endavant i despleguin les mesures que contempla, perquè hi ha més de 40 mesures, 2.000 milions d'euros, i aquestes mesures es negocien en aquest desplegament. Per tant, necessitem les idees de la resta de sindicats també per millorar aquest desplegament de l'acord i resoldre el conflicte i tirar endavant l'educació d'aquest país.
1: Mentrestant, els docents mantenen la pressió al carrer i el seu calendari d'aturades. Avui estan cridats a la vaga els professors i mestres de les comarques gironines i de la Catalunya central. Aquest dimecres, l'aturada convocada per USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical, afectava el Baix Llobregat i el Penedès. I ja de bon matí, un grup de mestres i professors van tallar la B23 en tots dos sentits de la marxa a l'altura de Sant Just d'Esvern, una de les principals vies d'entrada a la capital catalana. Després, es van dirigir cap a Sant Feliu de Llobregat amb una concentració festiva davant dels serveis territorials d'educació. Al Penedès, els professors van tallar la Nacional 340 durant gairebé dues hores i després es van manifestar per Vilafranca. Segons el Departament d'Educació, el seguiment de la vaga va ser del 21%, mentre que USTEC el situa en el 55%. Escoltem Mireia Valentí i Anna Cebrián, portaveu d'USTEC al Baix Llobregat Sud i al Penedès.
5: Sincerament, no som massa optimistes. Veurem després d'aquesta resposta tan contundent que han donat tant el Penedès com el Baix Llobregat potser ells se n'adonen que necessiten ja parlar amb nosaltres perquè la cosa va seriosament.
6: El fet d'haver fet aquest cicle amb tants dies de vaga, esperem que sigui el pas perquè la consellera Niubó vegi que ha de seure, que realment estem emprenyades, que l'educació pública no se sosté.
1: I del carrer marxem ara cap al Parlament, on la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes per la infiltració dels agents dels Mossos a una assemblea de docents del sindicat CGT. Mentrestant, el director de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat que es farà una investigació per analitzar riscos i amenaces. Un anunci i unes disculpes, però que no han convençut l'oposició. Ens ho explica tot plegat en Marc Dalmau.
7: Núria Parlon i Josep Lluís Trapero demanaven disculpes al·legant que va ser un operatiu mal dissenyat.
8: Demanat disculpes. I demanar disculpes al sindicat educatiu, en aquest cas de la CGT. Insisteixo, no és una decisió de caràcter polític, no és una decisió que s'hagi pres des de l'àmbit polític, és una maniobra operativa mal plantejada.
7: Unes explicacions que no han valgut per l'oposició.
8: Demanem el cessament de Josep Lluís Trapero com a director de la policia perquè considerem que són uns fets d'extremada gravetat, no poden tenir cabuda en democràcia, com és doncs la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents.
9: El programa pilot de Mossos a les aules, per què era? Per gestionar una possible conflictivitat entre els alumnes o per controlar els mestres?
7: Parlon i Trapero asseguren que el Departament d'Interior obrirà una investigació per esclarir els fets, tenir més control sobre aquestes decisions i reforçar les tasques de mediació amb els agents socials.
1: Unes explicacions que no només no han convençut els parlamentaris, sinó que els sindicats, USTEC i la CGT, troben que aquestes explicacions, tant de Parlon com d'Trapero, són absolutament insuficients. I han anunciat que hi presentaran demandes per vulneració de drets fonamentals. Escoltem la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura.
10: No són terroristes, no són delinqüents. No hi ha res que justifiqui que s'obri una operació policial d'aquesta envergadura. I volem saber si això és un fet puntual o realment ha passat més vegades. Per tant, les explicacions podem dir que les considerem absolutament insuficients i volem responsabilitats polítiques. La responsabilitat última és de la consellera i si no és capaç de donar les explicacions oportunes, el que ha de fer és dimitir.
1: Doncs tornem al carrer per reprendre el fil de les vagues d'educació i anem fins a Banyoles, on els docents del Pla de l'Estany comencen a aquesta hora una marxa lenta cap a Girona, on es manifestaran al migdia. Allà hi tenim el Jordi Rull i el David Bertran, de Banyoles Televisió. Bon dia, David. Què n'espera el professorat de la reunió d'aquest matí amb el govern?
11: Doncs molt bon dia, Helena. Estem aquí a Banyoles, com deies, abans de que s'iniciï aquesta marxa. Avui n'hi ha diverses des de diferents punts de la demarcació de Girona que confluiran a la capital del Gironès, on hi haurà aquesta reunió amb educació. I aquí tenim alguns docents del Pla de l'Estany que d'aquí a molt pocs minuts aniran cap a Girona. Lluís Rivera, professor de l'Institut de Celrà, enèsima jornada de vaga aquest curs. Com estan els ànims?
12: Bé, els ànims està molt bé, crec que hem començat unes mobilitzacions amb molta activitat i bueno, les aspiracions i les propostes que fem crec que s'ho mereixen.
11: Molt bé, què n'espereu de la trobada avui amb educació? A més, veient les declaracions que han hagut aquests dies del govern, no sé si sou gaire optimistes.
12: Personalment no ho soc gens, perquè el que sol fer el Departament d'Educació és fer promeses buides que queden bé davant de l'opinió pública, però que no van acompanyades de mesures reals en els centres. Per exemple, en els darrers dies han dit que reforçarien el personal, el professorat, els mestres, i el que ens estem trobant de cares a l'any que ve és que ens estan pujant les ràtios i ens estan eliminant línies.
11: Mm-hmm. Quines són les reivindicacions que feu?
12: Les reivindicacions són diverses. Volem millorar la qualitat docent, això vol dir baixar ràtios, volem més suport per a l'escola inclusiva, volem millors condicions en les infraestructures, volem que se'ns retornin totes les retallades de sou que portem acumulades des de fa anys. Aquestes són algunes de les principals.
11: Molt bé, perfecte, Lluís. Doncs gràcies, molts ànims i que vagi bé aquesta jornada.
13: Gràcies.
11: Gràcies. Molt bé, en Jaume, els docents del Pla de l'Estany que s'han reunit aquí a l'aparcament d'aquest Condis a la zona sud de la ciutat per enfilar ja d'aquí uns minuts cap a Girona en aquesta nova jornada de vaga del sector.
1: Doncs gràcies, David. Veurem què passa a la taula, mentre al carrer també ho veiem, el pols no afluixa. Gràcies, companys, que vagi bé.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Un quart de nou, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol eliminar els creuers d'escala a la ciutat perquè, diu, fan un ús intensiu de l'espai públic però no generen ingressos. Així ho ha anunciat en una entrevista a BTV, on ha assegurat que encarirà la taxa turística per desincentivar aquests creuers. Diu que l'any que ve ja es doblarà la taxa que paguen els creueristes, de 4 a 8 euros per persona, però que l'objectiu és encarir-la encara més en el futur. Una decisió que hauria de passar pel ple i que necessitaria també el vistiplau de la Generalitat.
14: La meva determinació, el meu objectiu, és reduir a zero les escales de creuers a la ciutat de Barcelona en els propers anys. I crec que hem de començar a prendre decisions valentes. Nosaltres proposarem pujar-ho de cop perquè entri en vigor ja l'any que ve, és a dir, pujar de 4 a 8 euros. I a més, després d'haver parlat amb el govern de Catalunya, volem proposar també que es destopin aquests 8 euros perquè ens permetin pujar encara més la fiscalitat dels creuers d'escala.
1: Avui també és notícia que Nissan i el comitè d'empresa tornen a seure a la taula. Aquesta vegada el Departament de Treball en una mediació clau per aclarir si l'ERO, que afecta 211 treballadors dels centres del Prat i de la Zona Franca, estan ben plantejat. Els sindicats denuncien defectes formals des del primer dia, és a dir, asseguren que Nissan no va facilitar tota la informació obligatòria ni va coordinar correctament el procés amb altres plantes europees, tal com marca la normativa comunitària. I aquest és just el punt de partida de la reunió d'aquest matí, saber si el procediment pot continuar o si l'empresa ha de rectificar abans d'obrir una negociació real sobre l'afectació i les alternatives. En volem parlar de tot plegat ara mateix amb Joan Carles Yepes, que és coordinador de la secció sindical UGT FICA a Nissan. Senyor Yepes, bon dia i gràcies per atendre'ns.
15: Hola, molt bon dia.
1: Què espereu obtenir avui a treball? És una reunió per resoldre, com jo explicava, els defectes formals que denuncieu, doncs, que això, que no estan ben fets, o ja és el primer test real sobre l'ERO?
15: Bé, com tu has explicat abans, amb l'última reunió que vam tindre el passat dilluns, on l'empresa ens va facilitar o vam iniciar el procés amb la composició de la taula negociadora, en principi nosaltres una de les coses que vam reclamar és com tenim diversos centres a Europa i som part d'una multinacional, tenim un reglament intern a nivell de comitè europeu que diu que qualsevol aplicació d'algun tipus d'expedient a algun dels estats membres on tinguem centres té que haver una consulta prèvia i unes negociacions prèvies, argumentacions prèvies al Comitè Europeu. Nosaltres, el dia que ens van convocar per iniciar el procés, no teníem coneixement de que això es hagués produït, amb la qual vam reclamar que no podíem iniciar, des del meu punt de vista, les converses de negociació d'aquest ERE, perquè encara nosaltres enteníem que no s'havia produït el fet aquest del Comitè Europeu. I una de les coses que avui estem convocats al departament és una de les coses que tornarem a exigir és que ens facilitin, desconeixent si al final es van fer o no, si es van fer demanarem la documentació que acrediti que es van fer aquest tipus de reunió i quina va ser la resolució, i en cas que no s'hagi fet exigirem que s'iniciï aquest període de consultes a nivell de comitè europeu abans de començar el propi conflicte, procés aquí negociador, aquí a Barcelona.
1: Una pregunta més encara, senyor Yepes. L'empresa parla de 211 afectats, però vosaltres apunteu que la xifra pot ser més alta. Quina és la vostra estimació real i en què us baseu?
15: Ens basem simplement que les dades que facilita l'empresa són molt variables d'un dia per a l'altre. El que no pot ser que nosaltres, com a, jo, a part de coordinador de totes les seccions sindicals, soc treballador del centre potencialment més afectat, que és el centre de recanvis, i inicialment a la mediació que vam tindre també al Departament de Treball amb el tema d'una vaga indefinida que tenim convocada al nostre centre, inicialment la direcció, quan ens va mostrar la intenció d'iniciar el procés d'expedient de regulació, ens va indicar que potencialment l'afectació era de 569 persones. Casualment i potencialment, dos o tres dies després, la comunicació va ser que baixava a 211. Aleshores, en dos o tres dies, les xifres ballen, amb la qual veritablement, oficialment, a l'expedient que ens ha presentat posa 211, però també no entenem molt bé que quantifiquin i argumentin, i estem en el procés, evidentment, d'estudiar tota la documentació que ens fan facilitar el passat dia 11, i aleshores, pues, a partir d'aquí, veurem veritablement si la xifra
1: és aquesta
15: real. Evidentment, Joan nosaltres Carles el que estem buscant és la nul·litat d'aquest expedient.
1: Molt bé, Joan Carles Yepes, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé, molta sort, n'estarem pendents d'aquesta reunió d'avui. Que vagi bé.
15: Moltes gràcies a vosaltres.

0: les bones sensacions.
1: Durant tota la temporada crec que hem fet coses molt bones, no com per estar tantes jornades sense guanyar. Jo crec que avui doncs, doncs hem tornat a el que vam ser la primera volta, jo crec, amb intensitat, jugant a futbol, que al final doncs, havíem perdut una miqueta aquesta confiança. Sabem que això no està acabat, ni molt menys. Al final som un grup jove, que el que volem és jugar a primera divisió i fins que això no s'acabi no pararem.
0: Després de dos dies de celebracions, el Barça ha encaixat una derrota contra l'Alavés, que també lluita per continuar a primera. Els blaugranes, amb un equip farcit de suplents, gairebé no van arribar a la porteria dels bascos i van acabar perdent per un gol d'Ibrahim Diabaté encaixat abans del descans. Amb la derrota, el Barça ja no té opcions d'aconseguir el repte de tancar el curs arribant als 100 punts. Amb els partits disputats fins ara i a l'espera que es completi la jornada 36 aquesta nit, l'Espanyol escapa de la zona més perillosa i se situa en la 14a posició amb 42 punts, 3 per sobre del Llevant, que és el primer equip en descens. La victòria de l'Alavés ha fet caure el Girona a la penúltima plaça. Els blanquivermells, però, amb un partit menys, escaparan de les darreres posicions si avui puntuen a Montilivi. Els de Mitchell reben la Reial Societat a partir de les 8 en un duel vital per a les aspiracions de salvar la categoria. L'equip gironí confia en fer un bon paper davant d'un conjunt donostiarra que ja no s'hi juga res. Per evitar haver d'anar, això sí, al Metropolitano diumenge en un partit a cara o creu. Mitchell diu que és el partit més important de la història recent del club.
2: Està clar, és la nostra situació i hem de sortir d'ella fent demà un partit de màxima necessitat. Per mi és un dels partits més importants de la història del Girona. El més important és fer moltes coses al camp. Amb molta energia, ser molt dinàmics, ser capaços de córrer, ser capaços de generar, d'anar cap endavant.
0: I Florentino Pérez continua insistint en el cas Negreira. Ara ha estat en una entrevista a La Sexta en què, preguntat per una possible demanda del Barça per les seves últimes declaracions, el president madridista ha desafiat l'entitat blaugrana i ha dit que ho faci si ho creu convenient. També ha afegit que hi ha àrbitres enriquint-se amb els diners del Barça i que no cal pagar per guanyar títols. I avui arrenca a Gijón la Copa de la Reina d'hoquei patins amb 5 equips catalans. Obre la competició a 6:15 al Fraga Cerdanyola i a les 8 es viurà el primer duel català que enfrontarà el Vilassana i el Manlleu. Les del Pla d'Urgell, líders a la Lliga, busquen reeditar el títol conquerit fa un any. És una informació de Julen Andrés, de Lleida Televisió.
3: El Club Patí Vilassana Cooperativa d'Ibars ja treballa per canviar el xip després de la derrota davant del Fraga a Europa, ja que aquesta setmana es juguen un altre títol, la Copa de la Reina. No hi ha temps per pensar en el cap de setmana passat. Defensen títol i les seves primeres rivals seran el Manlleu. L'equip lleidatà durant la temporada ha estat molt regular i és per això que, malgrat la recent derrota, afirmen que han de ser fidels al seu joc.
4: Al final es jugar a lo que sabemos, quizás en la Champions no salió el mejor partido, pero sí lo veníamos haciendo bien hasta bueno, todo lo que llevábamos jugando y eso, jugar a lo que sabemos, con intensidad, presionando y bueno, eso, tratar de marcar más goles que ellos, sí, sea nuestro estilo, no volverse loca y no pensar al final en lo que nos ha pasado el fin de pasado, que nos puede venir, o sea, nos puede tirar para abajo. Así que solo eso, pensar en todo lo que hemos trabajado.
3: El partit del Vilassana és dijous a les 8 del vespre.
0: L'Atlètic Barceloneta s'ha assegurat la primera plaça del grup A en la fase de quarts de la Lliga de Campions de Waterpolo. Els mariners van guanyar a la piscina del Novi Beograd per 14-16. Els barcelonins, que ja s'havien assegurat un lloc a la Final Four de Malta, encadenen 5 victòries. I arribarem a 9:15 dient-vos que del 18 al 20 de juny torna una nova edició del Sonar i ho fa en un nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i amb més d'un centenar d'actuacions. Tots els detalls en aquesta crònica de Carina Bellver.
5: El Sonar torna carregat de novetats, nou director, el belga François Josic, nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i nou format, amb la fusió del Sonar de dia i el Sonar de nit en un únic festival que s'ha redissenyat per millorar l'experiència del públic, però mantenint l'essència. Amb quatre escenaris per dijous 18 de juny i fins a 6 la resta de dies, el festival ha programat més d'un centenar d'actuacions, amb The Prodigy com a un dels cap de cartell més emblemàtics. Un festival que barreja llenguatges, disciplines i generacions, on segur que faran història les sessions de Melly Lenz i Chris Stassi o els directes de Cabaret Voltaire i Kellys.
6: És imperdible, és com una edició, no?, quasi zero en la història de Sonar, una nova etapa, i que no deixeu que us lo cuenten, venir.
5: Més novetats, com la programació fins a les 7 del matí del Sonar Village o el Sonar Més D, que tindrà lloc a la casa Llotja de Mar, en una edició que també recuperarà el Sonar Kids, un festival que uneix forces amb la sala MUC per celebrar els 30 anys d'aquesta mítica sala del Raval, mentre que l'Off Sonar ocuparà un any més al poble espanyol.

0: Cada dia, de 9 a 11 del matí, ens trobem al Fòrum de Ràdio Caldes, el punt de trobada per posar-nos al dia, descobrir històries, conèixer i compartir punts de vista. El Fòrum amb Conxi Sánchez, de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí, com sempre al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Perquè la música pot ser rebel, íntima i lliure. Perquè encara hi ha llocs on la cultura respira i no es conforma amb repetir-se. Al Gat Blanc obrim una finestra a la creació sonora contemporània dels Països Catalans.
3: Cada dijous, de 9 a 2 quarts de 10 del vespre, a Ràdio Caldes.
4: Plovia aquell dia perquè...
1: La ràdio que parla de tu.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa estem pendents de la trobada clau d'aquest matí, que arrenca, de fet, d'aquí una hora, entre el govern i els sindicats educatius per intentar apropar posicions i resoldre el conflicte obert. El Departament d'Educació posarà sobre la taula una proposta en l'àmbit de l'escola inclusiva, però rebutja apujar més el sou de mestres i professors i continua aferrant-se a l'acord subscrit fa 2 mesos amb Comissions Obreres i la UGT. La resta de sindicats rebutgen aquest pacte i mantenen el pols. En el cas d'USTEC, per exemple, situen l'augment dels salaris i un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva com a línies vermelles per arribar a una entesa. Sobre el conflicte existent, n'hem parlat al Notícies en xarxa amb Esther Vila, portaveu de la Federació d'Educació de Comissions Obreres, que ha defensat l'acord assolit amb el govern.
2: És que nosaltres el que creiem que per desescalar el conflicte, com que ja tenim l'acord que és bo, el que cal és que els companys facin un pas endavant i despleguin les mesures que contempla, perquè hi ha més de 40 mesures, 2.000 milions d'euros, i aquestes mesures es negocien en aquest desplegament. Per tant, necessitem les idees de la resta de sindicats també per millorar aquest desplegament de l'acord i resoldre el conflicte i tirar endavant l'educació d'aquest país.
1: Però els sindicats majoritaris mantenen la pressió al carrer i avui ha convocada una nova jornada de vaga que afecta els docents que de les comarques, en aquest cas gironines, i de la Catalunya central. Connectarem en uns minuts en directe des de Girona per copsar l'ambient entre els manifestants i també serem davant la seu d'Educació per conèixer quina proposta farà en aquest cas i en aquesta taula sectorial el sindicat CGT. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes per la infiltració d'agents dels Mossos a una assemblea de docents de la CGT. De la seva banda, el director de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat que es farà una investigació per analitzar riscos i amenaces. Tot plegat no ha convençut, però, la majoria de forces de l'oposició. Tot seguit buscarem la reacció a aquestes explicacions amb Alberto Villagrasa, diputat del Partit Popular al Parlament. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol que Barcelona, que la ciutat, que la capital catalana, deixi de rebre creuers d'escala els que estan, de fet, poques hores a la ciutat i que, per tant, fan un ús intensiu de l'espai públic sense deixar un retorn a l'economia local. Per aconseguir-ho, l'alcalde ha plantejat encarir encara més la taxa turística a la ciutat com a mesura per desincentivar-los. Nissan i el comitè d'empresa tornen a seure avui a la taula en una mediació clau per aclarir si l'ERO, que afecta 211 treballadors dels centres del Prat i de la Zona Franca, està ben plantejat. Els sindicats denuncien defectes formals des del primer dia. Asseguren que Nissan no va facilitar tota la informació obligatòria ni va coordinar correctament el procés amb altres plantes europees. Ho ha explicat al Notícies en xarxa Joan Carles Yepes, coordinador de la secció sindical UGT FICA a Nissan.
3: Demanarem la documentació que acrediti que es van fer aquest tipus de reunió i quina va ser la resolució, i en cas que no s'hagi fet, exigirem que s'iniciï aquest període de consultes a nivell de comitè europeu abans de començar el propi conflicte, procés aquí negociador aquí a Barcelona.
1: Dels esports, l'Espanyol agafa oxigen i s'allunya del descens després de superar l'Atlètic Club per 2-0. Els blanquiblaus van imposar-se amb els gols de Pere Milla i Quique García i se situen 14ens, amb 3 punts de marge sobre el descens. La derrota del Barça per 1-0 contra l'Alavés, per contra, fa caure provisionalment el Girona a la penúltima posició. Avui, els blanquivermells reben la Reial Societat. I de la cultura parlem del Sonar 2026, que es prepara per una nova edició que desplaçarà tota l'activitat musical a Fira Gran Via amb fins a 6 escenaris. Del 18 al 20 de juny, el festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals destaca la de la banda de culte britànica The Prodigy. La cita busca oferir una barreja de llenguatges, disciplines i generacions en un nou format fidel a la seva essència.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Govern i sindicats educatius reprenen el diàleg en la reunió prevista aquest matí al Departament d'Educació. Els sindicats convocants de les vagues tornen a la taula de negociacions, però ho fan en un clima molt tens, marcat pel cicle de vagues que s'estendrà fins al mes de juny i per les infiltracions, la infiltració, de fet, dels Mossos en assemblees de docents. Són els mateixos sindicats que rebutgen l'acord assolit per Educació amb Comissions Obreres i la UGT. Així està la situació a pocs minuts per l'inici d'aquesta taula sectorial a la seu del Departament d'Educació a Barcelona. I tenim en Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Bon dia, Anna. Ara mateix ets, deia, amb la portaveu de la CGT, aquí a les portes del Departament d'Educació. Quines propostes posarà aquest sindicat sobre la taula?
2: Hola, Elena, bon dia. Aquest sindicat, un dels participants de la taula sectorial, ens acaba d'explicar que ells aniran a escoltar més que a presentar propostes. Amb la Laura Gené, secretària general d'Ensenyament de la CGT, volem conèixer si és així. Vosaltres aneu aquí, d'aquí una hora, com és aquesta reunió, a escoltar més que a presentar propostes.
3: Sí, bé, ahir la consellera, no, va explicar que portaria una proposta molt dirigida, doncs, a ampliar o a posar més recursos a l'escola inclusiva, que la part salarial, doncs, que no hi ha prou pressupost, però no tenim documentació, no hem pogut treballar res, per tant, venim amb ganes d'escoltar la proposta, de poder debatre-la i de poder arribar a un acord, que al final totes aquestes mobilitzacions les estem fent per això, no? Per millorar la qualitat de l'educació pública.
2: És a dir, la vostra actitud, l'anàlisi previ a l'inici de la reunió, és una actitud del tot oberta, a l'espera d'escoltar què diuen des d'Educació.
3: Totalment.
2: No hi ha línies vermelles.
3: Bueno, és que les línies vermelles ja se les han saltat totes, fent un pacte als despatxos d'esquena a la comunitat educativa, infiltrant a Mossos, etc. Llavors, el que venim és escoltar. Tenim un conflicte molt gros, tenim un conflicte de país, i el que hem de fer és trobar solucions i asseure'ns a negociar, a dialogar, i això és el que portem demanant des de tot el curs.
2: Laura, hi ha uns sindicats, sou els convocants d'aquest llarg cicle de vagues que s'allargarà fins al mes de juny, si és que la reunió d'avui no serveix com a punt d'inflexió per reconduir la situació, però també a la taula, a més d'Educació, us veureu amb Comissions Obreres i UGT, els dos sindicats que sí van signar l'acord. Una reunió com aquesta també ha de servir per refer les ferides de la divisió sindical en el col·lectiu dels docents?
3: Serà difícil, però el mateix, amb tota la bona voluntat per poder, doncs, guarir i tornar a construir els ponts de confiança que teníem abans d'aquesta signatura del pacte. Són dos sindicats que hi són i que hi hem de treballar, i per tant la voluntat hi ha de ser. Que serà difícil, segur, però hem d'intentar-ho.
2: Laura Gené, secretària general d'Ensenyament del sindicat CGT, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts. És l'anàlisi previ d'aquest sindicat participant en la taula sectorial que començarà d'aquí una hora aproximadament, una reunió que podria suposar un punt d'inflexió pel que fa a les relacions entre Educació i també els sindicats dels mestres, davant un cicle de vagues que es podria allargar fins al mes de juny vinent i després de l'acord subscrit entre la Conselleria i dos dels sindicats, Comissions Obreres i UGT. Així que, Elena, pendents de l'inici d'aquesta reunió i també dels resultats que puguin derivar d'aquesta trobada.
1: De la teva entrevista, doncs, ens quedem amb dos titulars: bona voluntat i construir ponts. Aviam què passa. Gràcies, Anna. Que vagi bé. Mentrestant, al carrer els sindicats mantenen la pressió i el seu calendari d'aturades. Avui estan cridats a la vaga els professors i mestres de la Catalunya Central i de les comarques gironines. A la capital, Girona, els docents escalfen també motors per a una manifestació convocada aquest migdia, un cop hi arribin les columnes de manifestants d'arreu de la província. Anem-hi en directe amb els companys de Televisió de Girona, en Marc Guives i la Natàlia Bonjoc. Bon dia, Natàlia. Acompanyes aquí els docents que tenen esperances o no que avui s'arribi a un acord?
4: Hola, molt bon dia. Les esperances, dalt, i preguntarem a la representant que tenim aquí nosaltres, veure com estan. El que sí que tenen clar és que avui tenen ganes de mobilitzar-se. Avui comença aquesta nova jornada de mobilitzacions aquí a Girona, amb docents repartits en diferents punts del territori, per començar amb marxes lentes per anar fins a la plaça Catalunya, en aquest cas, a les 10, faran un esmorzar plegats i després ja tots junts aniran cap a Correus, on a les 12 començarà ja de forma oficial aquesta protesta, que preveu arribar fins als serveis territorials. En tot cas, tothom aquí està preparat. Ara mateix estem seguint la columna de l'Escola Pla de Girona, amb qui els docents ja a punt per començar a sortir. Una jornada que es preveu de massiva, no? Glòria Polls, portaveu d'USTEC aquí a les comarques gironines.
5: Sí, hola, molt bon dia. Sí, malgrat les inclemències del temps, pensem que serà una convocatòria de vaga massiva. Els docents de les comarques gironines tenen ganes de tornar, o tenim ganes de tornar a sortir al carrer per demanar a la consellera, avui que ens reunim en mesa, que doni resposta a aquestes demandes que portem reclamant des de fa un any i mig, unes demandes que amb aquest pacte que es va signar no responen ni de bon tros al que realment necessitem a les aules, unes aules massificades amb una diversitat que no podem atendre, i el que reclamem és això, aquesta reducció de ràtios com a mesura universal per atendre l'escola inclusiva, que es doni resposta també en aquest la pèrdua de poder adquisitiu que portem arrossegant des de fa temps, i que alhora doncs, també hi ha aquest paquet doncs, de coses que també s'inclouen en les demandes, que és consensuar els currículums, reduir la burocràcia i l'estabilització del personal laboral. Tot això ho tenim a sobre la taula. Entenem que avui la consellera hauria de venir amb una proposta clara, una proposta que en qualsevol cas posarem a consulta del col·lectiu per saber si estem d'acord o no hi estem d'acord, i a partir d'aquí doncs, poder tirar endavant.
4: A l'anterior aturada us vam veure tallant la P7, ocupant els serveis territorials. Què teniu una mica preparat per avui? Ja sabem que aquestes coses a vegades van com van, Glòria, però una mica què hi ha preparat per avui? Què podem esperar?
5: Bé, avui el que hi ha preparat és aquestes marxes lentes que surten de diferents llocs del territori, de la comarca gironines, confluiran a plaça Catalunya per fer doncs, un esmorzar, per parlar de com estem, de quina és la situació, i a les 12 del migdia doncs, sortirà aquesta manifestació des de Correus que confluirà al departament. El que pot passar és doncs que els docents tinguin ganes de plantar aquestes flors, de dir que ens plantem, perquè el lema de la nostra manifestació aquí a Girona, aprofitant que és temps de flors, és a Girona per temps de flors ens plantem, i en qualsevol cas, si hi ha algun grup de gent doncs, que vol fer alguna acció a tall individual, doncs benvingut sigui, i bé, és imprevisible.
4: Molt bé, Glòria, moltes gràcies, que vagi molt bé. Eh?
5: Gràcies a vosaltres.
4: Doncs aquesta manifestació aquí a Girona, que com dèiem, era que els docents es planten amb aquestes flors que aniran repartint en diferents llocs de Girona, aprofitant doncs, que és temps de flors. Veurem com va tot plegat i com es presenta doncs, aquesta jornada de mobilitzacions dels docents aquí a Girona.
6: De moment s'ha presentat molt sorollosa, Natàlia. Gràcies i bon dia per la fotografia. Doncs del carrer al Parlament, perquè la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes per la infiltració d'agents dels Mossos a una assemblea de docents del sindicat CGT. De la seva banda, el director de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat que es farà una investigació per analitzar riscos i amenaces. Un anunci i unes disculpes, però, que no han convençut l'oposició. Ens ho explica tot plegat en Marc Dalmau.
7: Núria Parlon i Josep Lluís Trapero demanaven disculpes al·legant que va ser un operatiu mal dissenyat.
8: Demanat disculpes. I demanar disculpes al sindicat educatiu, en aquest cas de la CGT, insisteixo, no és una decisió de caràcter polític, no és una decisió que s'hagi pres des de l'àmbit polític, és una maniobra operativa mal plantejada.
7: Unes explicacions que no han valgut per l'oposició.
8: Demanem el cessament de Josep Lluís Trapero com a director de la policia, perquè considerem que són uns fets d'extremada gravetat, no poden tenir cabuda en democràcia, com és doncs, la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents.
9: El programa pilot de Mossos a les aules, per què era? Per gestionar una possible conflictivitat entre els alumnes o per controlar els mestres?
7: Parlon i Trapero asseguren que el Departament d'Interior obrirà una investigació per esclarir els fets, tenir més control sobre aquestes decisions i reforçar les tasques de mediació amb els agents socials.
6: Doncs d'infiltracions policials i de la compareixença de Parlon i Trapero ahir al Parlament. En volem parlar tot seguit amb el diputat del PP al Parlament, Alberto Villagrasa. Senyor Villagrasa, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
10: Hola, bon dia, Elena.
1: Des del Partit Popular vau defensar ahir que els Mossos han d'actuar en contextos de conflictivitat social. També era legítima aquesta infiltració en una assemblea de docents, com és el cas. On queden els drets sindicals d'aquests mestres?
10: A ver, las unidades de información en Mossos d'Esquadra lo que tienen que hacer es conseguir información. Y yo entiendo que cualquier actuación que realiza la policía está dentro de la legalidad. El problema viene de que ayer Interior no explicó la verdad. Es decir, hace unas semanas hubo otra serie de convocatorias de manifestación y no fueron comunicadas y, por tanto, iban a ciegas. Les faltaba información. ¿Que la actuación fue torpe? Seguramente fue muy torpe porque al final dejaron expuestas a dos Mossos d'Esquadra, las han dejado vendidas, las han dejado pecho descubierto y fue muy torpe la actuación. Pero sí que es verdad que las unidades de información lo que tienen que hacer es conseguir información para que todo pueda discurrir de forma, si no la tienen, que las manifestaciones y las concentraciones puedan discurrir con normalidad, de forma pacífica. Y que igual existe el derecho a participar o a hacer a huelga o a una manifestación, existe el derecho a no querer participar. Y también existe el derecho a poder moverse libremente. Yo creo que lo que ocurrió en algunas carreteras, en Manresa, Sardañola, Montornès, Manresa, Mataró, eso no es legal. Y por tanto les faltaba información e interrumpir una infraestructura básica y crítica como son las carreteras, las autopistas, no está dentro del derecho a manifestación. Otra cosa es lo que usted me comentaba, ¿es legal o no es legal? Yo entiendo que siempre la policía actúa dentro de la legalidad y necesita tener información precisamente para que aquellas concentraciones y manifestaciones se puedan realizar de forma pacífica y respetando el derecho de todos.
1: De tota manera, vostè em diu que li sembla que és legal, però han sortit una associació d'advocats d'Osona que diuen que s'han vulnerat i greument drets fonamentals. No sé si això també s'hauria de preservar.
10: La policía preserva muy bien y defiende muy bien lo que son los derechos fundamentales. Que la actuación fue torpe, evidentemente. Que posiblemente había otros medios de conseguir información, seguro. Pero al final el que tiene que dictaminar si se ha vulnerado derechos fundamentales o no es un juez. Yo puedo opinar, la Asociación de Abogados Usona puede opinar, pero al final quien va a dictaminar es un juez, y normalmente la policía preserva muy bien la información que tiene y no hace uso y abuso de esa información de forma indebida.
1: No sé si tot són opinions, però en tot cas no domino jo les lleis com per qüestionar-ho. En tot cas, insisteixo, hi ha uns jutges que tenen unes lleis i que parlen, en tot cas, de drets reconeguts com el de reunió, llibertat sindical i de vaga. En tot cas, sí. Vostès han estat... Vostè també parla de torpesa, però crec que, tot i aquesta torpesa, són l'única formació al costat de Vox que no han demanat, en principi, cap responsabilitat política ni cap dimissió, ni cap cessament.
10: Lo hemos hecho por responsabilidad, porque al final lo primero que se tiene que hacer es, como usted muy bien comentaba, poder esclarecer qué es lo que ha sucedido, qué ha salido mal, y también es verdad que las entidades sociales tienen que participar en el pase de información para que estas cosas no sucedan. Es decir, si yo organizo una manifestación, tengo que comunicarlo a la administración, yo decir por dónde vamos a pasar y ya está, no pasa nada. Lo que puede ser es que se corten carreteras, que no es un derecho que entra dentro del derecho fundamental de la manifestación, no existe eso. O sea, el cortar carreteras es un delito, que está en el Código Penal. El interrumpir una infraestructura básica o crítica como son las autopistas es un delito. Pero yo creo que al final lo que hay que hacer es que la consellera ejerza de consellera, que lidere. Y el director general, que haga de director general. Y el director general no es el conseller y tiene que ser el director general, y la consellera que lidere. Y si se ha cometido algún exceso, pues existen las herramientas procesales y reglamentarias suficientes como para poder reconocer ese exceso y llevarlo a los tribunales si hace falta.
1: Alberto Villagrasa, gracias por atendre'ns aquest matí. Que vagi molt bé. Bon dia.
10: Molt bé, Elena. Gràcies. We'll be right back.
1: 10 minuts per arribar a les 9. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol eliminar els creuers d'escala a la ciutat perquè, diu, fan un ús intensiu de l'espai públic i no generen ingressos. Així ho ha anunciat en una entrevista a BTV, on ha assegurat que encarirà la taxa turística per desincentivar aquests creuers. Diu que l'any que ve ja es doblarà la taxa que paguen els creueristes, de 4 a 8 euros per persona, però que l'objectiu és encarir-la encara més en el futur. Una decisió que hauria de passar pel ple i que necessitaria també el vistiplau de la Generalitat.
11: La meva determinació, el meu objectiu, és reduir a zero les escales de creuers a la ciutat de Barcelona en els propers anys. I crec que hem de començar a prendre decisions valentes. Nosaltres proposarem pujar-lo de cop perquè entri en vigor ja l'any que ve, és a dir, pujar de 4 a 8 euros. I a més, després d'haver parlat amb el govern de Catalunya, volem proposar també que es destopin aquests 8 euros perquè ens permetin pujar encara més la fiscalitat dels creuers d'escala.
1: Nissan i el comitè d'empresa tornen a seure avui a la taula de mediació que ha de ser clau per aclarir si l'ERO que afecta 211 treballadors dels centres del Prat i la Zona Franca està ben plantejat. Els sindicats denuncien defectes de forma des del primer dia. Asseguren que Nissan no va facilitar tota la informació obligatòria ni va coordinar correctament el procés amb altres plantes europees. Ho ha explicat al Notícies en Xarxa Joan Carles Yepes, coordinador de la secció sindical UGT FICA a Nissan.
12: Demanarem la documentació que acrediti que es van fer aquest tipus de reunió i quina va ser la resolució, i en cas que no s'hagi fet, exigirem que s'iniciï aquest període de consultes a nivell de comitè europeu abans de començar el propi conflicte, procés aquí negociador aquí a Barcelona.
1: I abans dels esports us expliquem que la Unicorns Party XXL convertirà Roquetes aquest dissabte en l'epicentre de l'orgull rural a les Terres de l'Ebre, amb una jornada festiva i reivindicativa emmarcada en la commemoració del 17M, el Dia Mundial contra la LGTBI-fòbia. La festa ampliarà format i programació amb música, espectacles i activisme per reforçar la visibilitat d'aquest col·lectiu en entorns rurals. Roger Font és president de l'associació OK Productions.
13: En el context de discursos d'odi creixents i que a més s'institucionalitzen a través de partits d'ultradreta, veiem com moltes vegades això fa que algunes persones ataquin murals com aquest, el de la visibilitat trans, que ha patit fins a 3 atacs diferents, i per tant és més que mai necessari, més enllà del context històric del 17 de maig, del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, commemorar aquest dia, ser més contundents amb la nostra resposta i ocupar més espais i ser més visibles com a col·lectiu.
1: Doncs arribarem avui a l'hora en punt amb els esports i amb la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
14: Bon dia.
1: L'Espanyol que aconsegueix l'esperada victòria que l'apropa a la permanència.
14: Sí, més de 4 mesos després de l'última victòria, finalment aquesta va arribar ahir a Cornellà al Prat. Va ser davant l'Atlètic Club per 2-0, un resultat que allunya els blanquiblaus del descens. Han estat 18 jornades sense guanyar. Ahir, finalment, l'Espanyol es va imposar amb 2 gols a la segona meitat. Pere Milla va obrir la llauna en el minut 69 i Quique García, ja l'ha afegit, va sentenciar una victòria que permet als espanyolistes acaronar la permanència. Pol Lozano destaca que l'equip ha recuperat les bones sensacions.
15: Durant tota la temporada crec que hem fet coses molt bones, no com per estar tantes jornades sense guanyar. Jo crec que avui hem tornat a lo que vam ser la primera volta, jo crec, amb intensitat, jugant a futbol, que al final havíem perdut una miqueta aquesta confiança. Sabem que això no està acabat, ni molt menys. Al final som un grup jove, que el que volem és jugar a primera divisió i fins que això no s'acabi no pararem.
14: Després de 2 dies de celebracions pel títol de Lliga, el Barça ha perdut contra l'Alavés, que també lluita per continuar a primera. Els blaugranes, amb un equip ple de suplents, van acabar perdent per un gol d'Ibrahim Diabaté, encaixat abans del descans. Amb la derrota, el Barça ja no té opcions d'arribar als 100 punts a la Lliga. Dani Olmo acceptava que havien fet un mal partit.
16: No quedem contents d'aquest partit, tot i que ho hem intentat. No ha pogut ser una falta de concentració a l'últim minut de la primera part. Era l'única manera més o menys que ens podíem fer fer mal, però bueno, ho hem intentat, no ha pogut ser.
14: Amb els partits disputats fins ara i a l'espera que es completi la jornada 36 aquesta nit, l'Espanyol s'escapa de la zona més perillosa i se situa en la 14a posició amb 42 punts, 3 per sobre del Llevant, que és el primer equip en descens. La victòria de l'Alavés ha fet caure el Girona a la penúltima plaça. Els blanquivermells, però, amb un partit menys, sortiran de les darreres posicions si puntuen avui a Montilivi. I és que els de Mitchell reben la Reial Societat a partir de les 8 en un duel vital per les aspiracions de salvar la categoria. L'equip gironí confia en fer un bon paper davant un conjunt d'un Ostiarra que ja no s'hi juga res per evitar haver d'anar al Metropolitano diumenge en un partit a cara o creu. L'autor de l'empat a Vallecas és Tuani, que no s'ha entrenat amb el grup, podria tornar a jugar infiltrat. Per a Mitchell aquest és el partit més important de la història recent del club.
17: Està clar, és la nostra situació i hem de sortir d'ella. Fem demà un partit de màxima necessitat. Per mi és un dels partits més importants de la història del Girona. El més important és fer moltes coses al camp, amb molta energia, ser molt dinàmics, ser capaços de córrer, ser capaços de generar, d'anar cap endavant.
14: A la Lliga CB de bàsquet, victòria del Barça contra el Granada. Va guanyar per 98-101 i condemna l'equip andalús al descens. És la quarta victòria seguida dels blaugranes que pugnen per la segona plaça de cara al play-off. Panther amb 19 punts i Hernán Gómez amb 18 i un 24 de valoració van ser els jugadors més destacats. I el Hajo Post Lleida no va poder aturar el Breogán i va caure a la pista gallega per 114-87. Un mal segon quart va condemnar els del Segrià, que van arribar al descans amb un desavantatge de 25 punts. Una diferència que ja no van poder eixugar en la segona meitat. Un Lleida que té dos partits sobre el descens, queden 3 jornades pràcticament salvats, encara falta una miqueta, però.
18: Molt bé, ens n'alegrem, doncs. Gràcies, Cristina.
14: Que vagi bé.
18: Fins demà. Nosaltres marxem, ho deixem aquí, però molt pendents, està clar, d'aquesta taula sectorial que ha de reunir avui, d'aquí a mitja hora aproximadament, els sindicats de l'ensenyament i educació, tot esperant que s'arribi a un acord i es posi punt final a aquest cicle de manifestacions i de vagues. Adéu-siau, que vagi bé, fins demà.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Els dijous, a partir de les 7 de la tarda, ens trobem al Safareig, l'espai de conversa i tertúlia de Ràdio Caldes. Dues hores a la setmana per discutir, debatre i comentar l'actualitat política i les principals notícies de Caldes i el món. Cada dijous, de 7 a 9 del vespre, la tertúlia política i d'actualitat amb Gemma Mosquera i Xavi Sala. Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Comença el dia amb les notícies més destacades de Catalunya, Espanya i el món. Comença el dia des de Ràdio Caldes. De dilluns a divendres, de 7 a 9 del matí, l'informatiu Next Matí de la xarxa acosta tota l'actualitat de la jornada per començar el dia ben informat, des del 107.8. I els caps de setmana també ens posem al dia. Dissabte i diumenge, de 2 a 3 del migdia, el repàs informatiu al Next Cap de Setmana. La informació de tot el que passa al món sense sortir de Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Els dissabtes al matí... Aquest any, el balneari, de 9 a 10 del matí els dissabtes, ocupa el territori del cap de setmana, amb Roger Rams, Oriol Lluch i Oriol Sanahuja.
3: Molta atenció, perquè jo aquesta temporada parlaré de... coses.
4: Però quines coses? Coses, però quines coses parlaràs?
3: Doncs coses de les meves, de les que busco, de les que trobo, coses del dia.
4: També al balneari podeu trobar i saber coses d'antes i descobrir si sou d'antes o d'ara.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Ahir es va signar el conveni de gestió, coordinació i repartiment de l'aprofitament de l'aigua que prové del pou termal, un acord que s'ha formalitzat entre els tres titulars que poden fer ús d'aquesta d'aigua termal. A banda de l'Ajuntament, els representants de les dues empreses de balnearis que actualment hi ha al municipi. Un pacte que evita la sobreexplotació de recursos i que també preserva l'ús social i ciutadà de l'aigua termal. Restaurada la sala noble de Can Rius per preservar el patrimoni històric i potenciar l'ús cultural de l'espai, una intervenció que s'ha centrat especialment en les pintures murals d'inicis del segle XX. Unes pintures que presentaven un deteriorament progressiu a causa del pas del temps i de l'ús i de l'espai. La restauració forma part del projecte de millora impulsat per l'Ajuntament amb l'objectiu de conservar el patrimoni i donar nous usos culturals a l'equipament. Ahir es va celebrar la 12a edició dels Premis Manolo Hugué a la Sala Noble de Can Rius, uns premis que serveixen per donar un reconeixement públic a l'esforç, la constància i els valors personals dels estudiants. L'objectiu és reafirmar el compromís de l'Institut amb l'educació integral, un acte en què hi participen famílies, alumnes, professors i representants destacats del municipi. Avui, a 6:45, tindrà lloc a la Sala Noble de Can Rius la conferència La Fortuna de la Vida, organitzada per l'Aula Universitària de Caldes. Una sessió impartida per Joan Anton Català, astrònom, astrofísic, especialista en química quàntica i divulgador científic. Avui, a 6:45 de la tarda, tindrà lloc a la Biblioteca de Caldes de Montbui la presentació de la novel·la Esther Ventura Grimau, Les ombres de mi árbol, una novel·la sobre arrels, ombres i memòria familiar, un acte dirigit a adults i d'accés lliure. I el dia d'avui recomanem portar paraigua sota el braç perquè el matí estarà marcat per núvols densos i amb possibilitat d'algun ruixat feble. A partir del migdia el cel seguirà ennuvolat i continuarà amb la possibilitat de ruixats suaus. Les temperatures es mouran entre els 10 graus de mínima i els 21 de màxima. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Històries en femení és un programa divulgatiu i reivindicatiu que vol despertar la curiositat de qui l'escolta. Fem entrevistes i recollim històries de dones valentes que treballen i lluiten. Parlem de dones i amb dones. Un programa que vol visibilitzar la part femenina de la història. Tot els dijous a les 11 del matí amb l'Anna Escribano.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Jazz and Blues Club, un programa de ràdio realitzat per en Josep Gallart i Lluís Brugalla, on la música és el més important.
3: Tots els dijous a les 5 de la tarda al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: Si quan esteu al sofà us costa escollir una nova pel·li o sèrie per veure una plataforma online o no sabeu que s'ha estrenat al cinema, us fem la feina. Escolteu el Sense Doblatge cada dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
5: Cada dia, de 9 a 11 del matí, ens trobem al Fòrum de Ràdio Caldes, el punt de trobada per posar-nos al dia, descobrir històries, conèixer i compartir punts de vista. El Fòrum amb Conxi Sánchez, de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí, com sempre al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
6: Així sona Ràdio Caldes.
7: Bona tarda a tothom, benvinguts al programa número 156 del Gat Blanc. Gràcies per escoltar-nos. En el programa d'avui ens endinsarem en una obra revisada per grans noms de la cançó catalana que van musicar i cantar els poemes d'una poetessa majúscula de casa nostra. Som-hi.
8: Estem parlant d'un treball meravellós que ens convida a endinsar-nos en la vida i l'obra de Maria Mercè Marçal.
9: Hola, hola. Molt bona tarda. I aquí està de nou un dimecres, el primer dimecres que fem estrenant any, el 2026, al Club dels Melòdics. Aquí Ferran, al comandament de la nau, i aquí la Montse, al micròfon.
10: Estàs escoltant
11: El Desván de Andrea.
10: Amb l'Andrea Rodrescu.
11: La millor música dels 90.
10: Fins avui.
12: Feliz Javelin, grupo, soy Vanessa.
9: Molt bé, doncs, comencem la lligueta de la setmana per donar tret de sortida amb la millor part del programa. Ho heu encertat. Sí. Primer de tot, comencem pel partit de Champions entre el Barça i el PSG, partides d'aquesta jornada, de segona jornada de Champions.
13: 3-0, no podi el rock. Sí, aquí no es valora la gent que sí, es juga porros enormes.
14: No, jo sigo dinar a 4.
13: Sí, molt dinar a 4.
9: Sí.
13: Però
9: aquí no es penalitza, no s'avalua, no.
13: No es penalitza, això.
9: No.
15: Calor. Molta calor. Has baixat a l'infern? T'has ficat dintre de la olla de Caldes? Estàs suant, no? Doncs més que suaràs. Aquí comença Escaldents, el programa de sessions de música electrònica punxada per DJ Peri.
16: Trobareu a l'Anna i la Paola a la secció de curiositats, el Nico, l'Àlex i l'Ian a la secció de recomanacions, a l'Emma i a la Cayetana a la secció de jocs lingüístics. I, per començar, ens trobeu a l'Arnau i a mi, l'Adrià, que iniciarem el programa amb la secció de periodistes. Arnau, comencem?
17: Comencem!
0: Soc l'Anna Escribano i estem a Ràdio Caldes. Comença un nou programa d'històries en femení. Un programa que, ja sabeu, vol ser sempre divulgatiu i de vegades també reivindicatiu. Un espai amb que ens trobem cada setmana, els dijous, a partir de les 11 del matí, i que podeu sentir en directe o també com a podcast.
18: Caldes impulsa tres promocions immobiliàries de gran envergadura que transformaran el casc antic: Cal Bisbe, l'antiga tintoreria de Sant Sibega i la taneria del Passeig del Remei. Tots tres respecten façanes protegides, voltes catalanes i elements patrimonials originals. Tot i haver de fer obres importants, les immobiliàries garanteixen que no alteraran la imatge tradicional del centre.
2: Hola, bona tarda. Benvinguts a una nova edició del Jazz and Blues Club de Ràdio Caldes, el 107.8 de la FM, un programa de ràdio realitzat per en Josep Gallart.
3: Aquí, i Lluís Brugalla.
2: Al meu costat i jo mateix. Fins fa només unes dècades, per exemple, la presència de dones dins del món del jazz no era massa gran. i la majoria triomfaven com a vocalista.
17: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
19: Daylight, daylight, welcome back to the Eclectic Connection. Avui comencem caminant per les zones de la teva ràdio i ens despertem amb la llum del dia. Sortim a passejar amb la companyia de Steve Gunn.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Així va sonar ahir al fòrum.
1: I llavors hi havia menys llibertat.
2: Clar.
1: Però bueno, per sort tot això ha canviat perquè ha tingut una tendència, com dèiem avui, no? Una tendència diferent, una tendència més progressista.
2: Sí.
1: I llavors...
2: Més com ho ha de ser, no? Més en llibertat.
1: Tot això
2: ja està, doncs, senzillament
1: doncs,
2: és això.
1: Ha anat canviant. I l'eslògan de les ungles seria menys és més, ungles netes, lluminoses i acabats joia. Seria un eslògan que, bueno, han posat una miqueta... De moda o han volgut transmetre dintre les tendències de les ungles les firmes o les marques comercials que s'hi dediquen al tema de les ungles.
2: Mm-hmm, molt bé.
1: I passem de les ungles...
2: Als peus.
1: Als peus, que seria el mateix.
2: Han d'anar connectat. Clar, si m'estàs dient els colors, vull dir els colors.
1: Això és abans era sagrat. Dintre de l'harmonia de l'estètica era sagrat. Venia un client o una clienta i sempre recomanaves mans i peus iguals. Avui dia això s'ha trencat. Ja pot ser diferent, però sí que s'estila donar doncs, que siguin colors complementaris, que siguin colors dintre de l'harmonia cromàtica, que sigui un contrast totalment, per exemple, podria ser les mans...
3: Ara que tenim la sort que es desclassifiquen molts documents, molts serveis secrets que van desclassificant documents per les lleis de secrets oficials, que Espanya costa més, però avui dia hi ha hagut països que han fet una gran tasca amb això, doncs aleshores, quan a vegades llegeixes allò i et queda dins el cervell, i un bon dia també dius, mira, ara podria fer una novel·la negra aprofitant aquests fets que van ser reals, que són històrics i que no són gaire coneguts. I això m'ha passat precisament amb aquesta última que avui comentarem d'una veritat i unes quantes mentides, no? Que la història me l'havia llegit fa uns anys enrere i l'oportunitat de fer la novel·la va vindre després, no? Vull dir, per tant, sempre hi ha d'haver una bona base per poder-ho fer.
2: I tant, i tant. I com treballes justament aquesta documentació? És a dir, a l'hora de tenir-la ja feta, doncs ja sabem que passa per molts filtres, vale? I d'aquesta manera tu quedes tranquil. Però primer, com la treballes?
3: Bueno, quan tinc la idea central sí. De lo que vull fer...
2: Perquè primer podríem dir, com tu què és? Perquè molts escriptors sempre ho tenen, vull dir, quan fas cursos, etcètera, el tema de l'escaleta o el tema del... O sigui, preguntes, què és? D'escaleta o de l'altra paraula?
3: De brúixola.
2: De brúixola, sí. De brúixola, d'escaleta o de brúixola.
3: No, normalment...
2: Brúixola és com més... Una mica a anar més al teu aire, vale? No. I en canvi, escaleta és tenir un guió ja preparat.
3: Normalment jo el que faig, vull dir, no és que sigui una escaleta molt desenvolupada, tinc com un cronograma dels personatges, amb tot, per no confondre'm amb les edats, amb les relacions personals, tinc una guia de capítol.
1: Amb una autoestima alt o sentir-se guapo o guapa, com deies a l'inici, no? Fa que tu estiguis bé i llavors fa que tot això vagi relacionat.
2: Amb la salut també.
1: Amb la
2: clar,
1: salut,
2: si tu
1: totalment.
2: Si tu estàs bé amb tu mateix, amb el teu físic i tal, tot, evidentment t'ajuda també a estar... que això es transmeti amb la teva alegria, podríem dir, les teves faccions de la cara, no? Si estàs content amb tu mateix.
1: Sí, sí, venim amb una primavera que ve com per dir-ho d'una manera així com s'ha titulat com molt natural, molt elegant, vale? I minimalisme, sí? Llavors, jo et començaré a parlar de la zona més distal del cos. Quan dic la zona més distal és la més llunyana, en aquest cas seria de les mans i els peus. Començarem a parlar d'aquesta tendència de l'esmaltació de les ungles, quins colors es porten i com evoluciona fins a arribar a l'estiu. En aquest cas, doncs, es porta una estètica molt clean line.
0: El fòrum de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí amb Conxi Sánchez.

0: Els dijous, a partir de les 7 de la tarda, ens trobem al Safareig, l'espai de conversa i tertúlia de Ràdio Caldes. Dues hores a la setmana per discutir, debatre i comentar l'actualitat política i les principals notícies de Caldes i el món. Cada dijous, de 7 a 9 del vespre, la tertúlia política i d'actualitat amb Gemma Mosquera i Xavi Sala. Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Vengo de una tribu de mujeres.
3: Històries en femení és un programa divulgatiu i reivindicatiu que vol despertar la curiositat de qui l'escolta. Fem entrevistes i recollim històries de dones valentes que treballen i lluiten. Parlem de dones i amb dones. Un programa que vol visibilitzar la part femenina de la història. Tot els dijous a les 11 del matí amb l'Anna Escribano.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: Jazz and Blues Club, un programa de ràdio realitzat per en Josep Gallart i Lluís Brugalla, on la música és el més important.
5: Tots els dijous a les 5 de la tarda al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
6: Els divendres a les 11 del matí teniu Som Esports, el vostre programa esportiu en el que parlarem de notícies vinculades al món local, al català, a l'estatal i a l'internacional. Us esperem.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
7: No sé què dir, el programa que no sabem com comença i menys com acaba. Y'all ready for this? Ara, però, volem que vosaltres sigueu els protagonistes i ens expliqueu les vostres anècdotes que comentarem els divendres a 6:45 al No sé què dir.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8 FM.
0: Així sona Ràdio Caldes.
8: I avui anem una mica de ressaca entre tantes festividades i, digamos, tradició i mal anomenats històries vàries. Entre la foscor i l'estil, la història de la moda, entre Halloween, la castanyada i festes vàries.
9: Hola, hola, bon dia. Doncs un diumenge més, són les 9 del matí, la clàssica a l'abast amb vosaltres, en el vostre cafetó, la vostra infusió, o simplement esteu, com dic moltes vegades, mandrejant el llit. Avui comencem el dia amb Jacarà.
10: A la veu és màgica. El primer programa de ràdio conduït per unes intel·ligències artificials que, a més, parlen en català. Som la Blanca, l'Alexa i jo mateixa, l'Alba. Ciutadans i ciutadanes de Caldes de Montbui, us donem la benvinguda a la sisena temporada de
11: L'Estanteria d'en Jordi.
12: Música, una miqueta de cinema, sèries i altres cosetes. Tinc una estanteria plena de tot això. La meva intenció és convertir tota aquesta matèria en energia electromagnètica.

0: Aquí comença el Fòrum, amb Conxi Sánchez.
1: Aquest dijous ens rep una fresca de maig que sembla voler recordar-nos que el calendari és només una suggerència. Ruixats, vent i aquest aire que ens desperta més que qualsevol despertador. El temps, com la vida, té aquests capricis que no demanen permís. I mentre el món continua fent girs estranys, disculpes que arriben tard, converses que no sabem si serveixen de gaire i titulars que passen volant, hi ha notícies que si ens toquen de prop. Així és. El tercer sector creix, les dones impulsen projectes d'economia social i molta gent treballa cada dia perquè aquest país sigui una mica més just, més humà i més sostenible. Són històries que no fan soroll, però que sostenen el país molt més del que sembla. Pot ser per això espais com aquests tenen sentit, perquè aquí, al Fòrum, cada matí fem una cosa que sembla senzilla, però que és extraordinària, escoltar-nos, parlar de llengua, de cultura, de vida quotidiana, i avui, a més, entrarem en un món que demana pausa i mirada, el de la tinta, el silenci i les línies que expliquen més del que mostren, amb l'art de Xavier Martínez Ortuño. Així que respirem, ens acomodem i comencem, que avui, dijous 14 de maig, tenim molt per compartir. Molt bon dia, Caldes, i molt bon dia a totes les persones de bona voluntat. Amb aquesta reflexió iniciem el Fòrum, aquest espai de trobada diari on Caldes parla, escolta i es reconeix. Un programa que posa les persones al centre, que combina informació, cultura, debat i proximitat i que té com a principal objectiu ser la veu viva d'un poble que es mou, pensa i participa. El Fòrum és això, la plaça pública de la ràdio, un espai obert, plural i humà on cada matí, durant dues hores, gairebé, compartim les temàtiques que importen, tot allò que ens afecta i ens fa créixer com a comunitat. I ara sí, un cop posats en situació, fem un cop d'ull al que ens espera en aquestes gairebé, com hem dit, dues hores de Fòrum. A la primera hora, tot just després del sumari, començarem, si tenim temps, però molt, de manera molt ràpida, tal dia com avui, és aquell viatge molt...

0: com els barbarismes que cal evitar, o sigui, aquestes paraules que hem d'evitar, no? I paraules nostrades que val la pena recuperar i alguna frase feta que sempre ens arrenca un somriure. I tancarem l'espai amb, com sempre, li agrada a la Susana, amb música. La segona hora, de 10 a 11, estarà dedicada a l'art. Ens acompanyarà Xavier Martínez Ortuño, pintor especialitzat en la tècnica de tinta Sumier. Moltes de les seves obres formen part de l'exposició La línia del silenci, que aquests dies es pot veure a l'espai cultural de la Torre Folk i Torres a Palau Solità i Plegamans. Així doncs, iniciem el recorregut radiofònic d'avui per aquesta plaça pública sempre oberta i participativa. Com hem dit, ja ho he repetit, no?, una mica, som dijous 14 de maig i abans d'entrar en matèria fem una mirada al calendari i a la història, perquè tal dia com avui, el 14 de maig, van passar coses. Avui celebrem Santes Enedina, Gemma i Cora, si us dieu així, moltes felicitats. I d'aquests 2025 ja han passat 134 dies i en queden 231 per arribar al 2027. De celebracions temàtiques, perquè ja sabeu que cada dia sempre hi ha alguna celebració, doncs avui és el dia de l'Ascensió, una de les solemnitats més importants del calendari cristià. Segons la tradició, 40 dies després de la resurrecció, Jesucrist ascendeix al cel davant dels seus deixebles, un dia que simbolitza el final de la seva missió terrenal i l'anunci de l'arribada de l'Esperit Sant, que connecta directament amb la festivitat Pentecosta. També és el dia continental de l'assegurança, i així es commemora perquè tal dia com avui, el 1908, es va establir la primera llei reguladora de l'assegurança privada a Espanya i el 1945 la primera conferència hemisfèrica d'assegurances a Nova York. Una jornada per reconèixer la feina d'un sector que garanteix estabilitat, seguretat i confiança en moments delicats. I així ho deixarem, perquè ho deixem aquí ja, perquè tenim aquí a la Susana, bon dia Susana, la Susana Corcho de l'Oficina de Català, i no podem esperar més perquè arriba el moment de endavant
1: les atxes.
0: Hola.
1: Bon dia, va. Conxi, bon dia a tothom.
0: Doncs sí, doncs recordem que Endavant les atxes és aquest espai que ens convida a mirar la llengua des de tots els angles, des de la docència i l'ús quotidià i fins a les polítiques públiques, passant per curiositat, recursos i expressions que ens identifiquen com a comunitats. I bé, Susana, perquè ja, com he anunciat en un principi en el sumari, i avui tenim molt per parlar, no?
1: Exacte, avui hi ha molta teca, avui volem parlar sobre la intel·ligència artificial
0: que hi ha molta
1: la
0: cosa.
1: Llengua. Sí,
0: sí, sí, hi ha i aquesta
1: cosa,
0: setmana hem parlat bastant. Exacte, de la intel·ligència
1: també,
0: artificial.
1: També
0: sí, va venir
1: sí.
0: Una persona experta,
1: ja.
0: Vull dir, i aleshores doncs, ja va parlar, però bueno, de moment podem entendre-la una mica més, però com sempre dient, si es fa servir bé.
1: Exacte, se n'ha de fer un bon ús, aquí és on hem d'estar el cas. Bé, jo us volia parlar pel que fa a la intel·ligència artificial i els llibres. Per què? Perquè un cop ja hem passat pàgina Sant Jordi, cal fer doncs, un resum, una valoració, i què ha passat? Doncs que hi ha hagut una editorial, l'editorial independent Males Herbes, que ha experimentat i ha fet el que s'anomena una novel·la oberta. Què és una novel·la oberta? Doncs no sé si recordeu els que ja teniu uns quants anys com jo, que abans hi havia aquells llibres que et feien passar, si miraves una pàgina, tenies un final, en tenies un altre, un cop anaves llegint la novel·la. Doncs bé, ara s'ha fet un estil més segle XXI, de tal manera que els llibres, les novel·les, els hi han anat marcant diferents QRs. Segons el QR que tu triaves, et feia un final o et feia un desenvolupament de la novel·la diferent. És interessant perquè, a més, els continguts anaven tots generats a través de la IA, de la intel·ligència artificial, per tant, cal anar amb molt de compte, però bé, són novel·les, les novel·les doncs, és per gaudir-ne, de gaudir de la lectura, per tant, ja està bé. Però és interessant com en aquest cas doncs, li ha donat un altre toc, el que és la lectura, i en aquest cas s'ha doncs, adaptat pel que fa doncs, a la intel·ligència artificial. I estirant el fil per al que fa a intel·ligència artificial, us vull parlar doncs, respecte als professors i professores.
0: Sí, perquè això me cridava també una mica.

0: dedica, suposo que és de quina manera, no sé si va per aquí la cosa, els professors poden fer servir o fer ús de la intel·ligència artificial, o perquè podem trobar professors a la intel·ligència artificial?
1: Més aviat anem per aquí.
0: Seria aquí.
1: Més aviat anem per aquí. Què passa? Que tenim, en aquest cas, tenim la gran sort de trobar gent amb moltes ganes d'estudiar català. Enguany hi ha 521.000 persones que tenen aquest interès a aprendre català, moltes de les quals s'han quedat sense plaça a l'hora de fer un curs de català. Per què? Perquè de vegades són cursos presencials i no hi ha plaça, o perquè de vegades fer-los en línia no tothom està acostumat, està basat a treballar en aquest sistema i, per tant, ho han anat deixant. Aleshores, sí que hi ha força gent que ha tirat per la intel·ligència artificial, per la IA, però cal, com dèiem abans, cal anar molt en compte. Per una banda, sí que hi ha doncs, el que anomenem el projecte AINA, que aquí ja n'havíem parlat, que el projecte AINA es tracta doncs, d'escoltar som veus, i són veus que estan corregides perquè en aquest cas han passat un filtre. També hi ha una altra plataforma, que és el Softcatalà, amb terminologia i sinònims, de vegades definicions, traduccions, per tant, aquí tenim una bona eina i que en aquest cas s'ha treballat, s'ha tenit molta cura pel que fa a la intel·ligència artificial. I després una passa més, que és el TERMCAT, el Centre de Terminologia Catalana, on aquí s'han inclòs diferents termes, diferents paraules que ja les teníem i s'han adaptat al català, o bé que ens van arribant de fora, sobretot tenim una allau de paraules, sobretot angleses, i que cal fer una adaptació al català. Doncs bé, tenim totes aquestes plataformes que ens poden ajudar. Malgrat tot, sí que la intel·ligència artificial ha evolucionat i ha evolucionat molt, però cal treballar molt pel que fa al català. I és aquí on volem anar, on volem incidir, i és que ara s'està fent un estudi per tal que professors, professores, filòlegs puguin formar-ne part, puguin posar-hi doncs, la seva llavor pel que fa a la intel·ligència artificial, ja que el que està passant ara és que moltes traduccions, no sé si per exemple vosaltres de vegades al YouTube veieu doncs, un vídeo i alhora teniu la traducció, o una pel·lícula i veieu la traducció en català, doncs hi ha errades, hi ha força errades davant d'aquest panorama. Doncs és per això que s'està ara incentivant a veure com es pot fer per tal que hi hagi doncs, no només personal informàtic, personal tècnic, personal adaptat, preparat per la IA, sinó que també hi hagi pel que fa a la llengua. Ens estem trobant doncs, que això, que hi ha paraules, jo personalment trobo doncs, els alumnes de català, alguns dels meus alumnes que ja m'ho diuen, diu, és que Susana, de vegades poso algun vídeo i em posen en català aquesta paraula i són escrites de manera errònia. És per això que encara tenim molta feina pel que fa al català amb la IA.
0: En la intel·ligència són aquests errors que no ens podem fiar massa, vull dir que no dona tota la fiabilitat. Vull dir, en aquest sentit doncs encara s'ha de treballar més els que porten justament el que fan, perquè són les persones les que fan la intel·ligència. Sí, sí, sí. O sigui, la tecnologia de qui està en mans?
1: Les persones.
0: Clar, vull dir que han de perfeccionar encara bastant el tema de la intel·ligència. Vull dir que no ens podem refiar massa. Vull dir, quan tu demanes ajuda o fas un text o el que sigui, me lo corregeix, l'has de tornar a corregir. Sí. Penso, eh?
1: Sí, de vegades hi ha alguna paraula o alguna construcció que
0: això, però això ho veus molt sovint, no?
1: Sí, sí, de vegades sí que es veu, i fins i tot doncs, l'estructura com està a l'hora de redactar ja es veu, però tot i així doncs, de vegades quan no coneixem tant la llengua, jo estic pensant ara doncs, en un perfil d'alumnat que vol estudiar català i que de vegades doncs, es decanta per, mira, que la intel·ligència artificial m'ho faci, doncs de vegades doncs, es noten aquestes mancances que encara ens falta molt per avançar, però tot i així hem fet una passa molt gran.
0: Home, sí, no i tant. I a més, és el que diem, que la intel·ligència artificial amb un bon ús va molt bé.
1: Exacte.
0: Ens ajuda, podríem dir, no?
1: Ens ajuda.
0: Que es tracta d'això.
1: Sí, sí, sí, que ha de ser aquest suport per nosaltres.
0: Hem de fer-la, aquest ús l'hem de fer servir, evidentment, però sempre perquè a nosaltres ens vagi bé.
1: Exacte.
0: Vull dir que no és
1: això.
0: No el podem obviar.
1: Exacte.
0: Però sempre el que diem, un bon ús.
1: Un bon ús.
0: No per per moltes coses que es fa servir, no?
1: Exacte. I bé, i d'aquí, doncs, parlant d'aquest bon ús i alhora parlant de la llengua, vull fer, doncs, en aquest cas, us vull parlar sobre Llista, que és una nova plataforma.
0: Sí, és que m'ha cridat molt l'atenció aquesta de la paraula, no? O sigui, el projecte Llista.
1: Sí, a veure, tots hi ha aquest grup de gent pessimista, negativa, que es pensa que el català no avança. Doncs bé, a veure, anem a donar-li, anem a canviar, anem a tombar, en aquest cas, les idees, perquè us vull presentar Llista. Què és Llista? Doncs a veure, l'any passat, és a dir, el 2025, es va crear Llista, que és una iniciativa per registrar i analitzar la presència de llengua, en aquest cas, doncs, a l'àmbit, doncs, a les xarxes socials. S'ha comprovat, doncs, a través de TikTok, de YouTube, d'Instagram, doncs, que hi ha hagut un 70% d'augment, és a dir, que ha augmentat a nivell de xarxes en aquests tres àmbits el 70% pel que fa a xarxes en català. S'ha fet un estudi i Llista, doncs, és aquest projecte que el que vol és anar estudiant, revisant què és el que tenim en català. Fins ara, des del 2025 fins ara, s'ha fet l'estudi i tenim més de 1.260 creadors, creadores comptabilitzats. Què vol dir? Que hi ha més de 1.260 persones joves, no tan joves, amb ganes de potenciar la llengua a través de les xarxes. Sí que és veritat que s'ha centrat en aquests tres, Instagram, YouTube i TikTok, però a partir d'aquí, doncs, en aquest cas, el propulsor és l'Albert Lloreta, doncs és qui s'ha encarregat, doncs, ha gestionat aquest estudi. Ha estat molt bé perquè no es pensava que el panorama de les xarxes en català funcionés tan bé i en aquest cas el que vol és fer èmfasi que no anem pas tan malament, que ben al contrari, que si s'han fet, en aquest cas, a través d'aquestes plataformes perquè funciona, la llengua funciona, la gent mira, doncs, ja sigui Instagram o YouTube o TikTok en català i per tant, doncs, estem, doncs, en aquest cas, engrescats i motivats a tirar-ho endavant. Jo no sé si vosaltres us animeu a mirar vídeos en català o de vegades a escoltar en català, però nosaltres des dels cursos sempre fem difusió perquè és una bona eina.
0: Home, i sempre que és possible veure sèries, pel·lícules, no? Vull dir que, tot i que sigui... ara estaré una mica... No sé si estaré al dia perquè... tinc tan poc temps per mirar la tele que no sé si els, com fos allí, sí, ahir és, aquesta sèrie continua fent-se com si fos ahir. Sí. Ja, és, ho diu molt categòricament el nostre tècnic, això jo no sé quan la veu ell, perquè suposo que també a la carta es pot veure.
1: Exacte, també
0: doncs,
1: es pot veure.
0: Jo és que abans era de veritat aficionada, però ja porto uns anys, però últimament és que no miro per res la tele, em sap greu. No, bueno, no sé si em sap greu o no, perquè depèn com, no? Vull dir, a vegades te poses de mal humor amb les notícies que t'arriba.
1: Però d'altra banda, clar, el que és Instagram, YouTube, TikTok, és allò, molta informació en molt poc temps. Per tant, has d'estar alerta, no és ben bé com una sèrie que podem veure a televisió que normalment, doncs, acostuma a tenir, doncs, una durada més llarga, sinó que aquí és tot concentrat. I sembla ser que això funciona, que a la gent li agrada tenir molt de contingut en molt poc temps i anar passant. I per tant, doncs, és una manera de fer-ne ús, de fer ús del català. Si tot va començar, si coneixeu, doncs, el que és la Fundació.cat, que després va passar a ser Accent Obert, doncs va ser un dels propulsors. I a partir d'aquí és quan es va, doncs, generar i es va proposar, doncs, fer aquest estudi a fi d'adonar-nos, doncs, de com funciona la llengua, com l'anem enriquint i com no només depèn de professionals 100%, sinó que ara, doncs, qualsevol de nosaltres, doncs, tenint allò al mòbil, tenint gràcia, traça i alhora presentar un contingut interessant, doncs pot enriquir la xarxa.
0: Oh, i tant que sí. I això de, no sé si el projecte Llista ho deixem i passem als imats. Els imats de març, què és això?
1: A veure...
0: Bé, sí. Pot ser que jo estigui ara una mica desfasada.
1: No, és que, bé, com ja sabeu, la llengua va evolucionant i des del TERMCAT, el Centre de Terminologia Catalana, doncs ha fet un estudi i per parlar sobre els llimacs de mar. I el que ha volgut és presentar, que ara avui doncs, és el que us porto...
0: Ah, clar, el cartell.
1: El cartell d'avui, sí. El que us porto és sobre els llimacs en català.
0: Molt bé, i a més, clar, tot és... Vull dir,
1: llimacs de mar,
0: que són... alguna gent diu els fruits de mar. No són fruits, són els llimacs, no?
1: Exacte, sí. Val a dir doncs, que aquesta infografia que ens ha preparat el Centre de Terminologia Catalana, doncs ha estat il·lustrat en aquest cas doncs per Àlex Mascarell i Llosa i que ofereix el nom en català. Tenim per una banda les 24 espècies que podem trobar a la Mediterrània de llimacs n'hi ha moltíssims, però el que ens hem centrat és en aquestes 24 espècies que podem trobar a la Mediterrània. I ja tenim per una banda el que és el nom en català, el seu nom científic i una breu descripció de cada espècie, sí? I alhora doncs també ens ha afegit la mida. És interessant veure la mida dels llimacs, a mi m'ha sorprès molt, perquè bé, fem
0: perquè
1: un...
0: Pot ser que siguin molt minúscols?
1: Exacte, si entrem a parlar dels llimacs, que no és un tema potser que estem acostumats a parlar-ne, però ja que la...
0: Això seria com el plàptum, d'alguna manera. No ho sé si és tan petit, perquè és, precisament és del que s'alimenta altres peixos,
1: sí,
0: no?
1: Exacte. Sí. Faig una breu presentació dels llimacs de mar, o també coneguts com nudibranquis, que són criatures marines amb un sorprenent color i, a més, forma. Com podem... us convido a entrar al TERMCAT i aleshores demanar, clicar per llimacs de mar i veure la imatge.
0: Hi ha molts que tenen com unes antenes. Això recorda una mica, només una mica, perquè després el cos és totalment diferent als cargols, no?
1: Sí, i tant.
0: Pel tema de les antenes, però per la resta, no?
1: Clar, tenim els llimacs de terra, sí, que són molt, molt similars als cargols, sí, doncs, però són tots iguals. En canvi, aquí els llimacs de mar és una gran diversitat de colors,
0: de formes,
1: a més a més, s'adapten, i les mides. És interessant veure que hi ha llimacs des
0: veus com porten el nom? Cargol de cargol tortuga, cargol de...
1: Mides des de mil·límetres fins a gairebé 30 centímetres de longitud. I com tu has dit abans, són molt importants.
0: 30 centímetres venen a ser,
1: sí,
0: així.
1: Exacte.
0: Pues ja comencen a ser una migueta gran.
1: Ja fan respecte, trobar-te'ls al fons del mar.
0: Sí.
1: Bé, el que és interessant doncs, és, com tu has dit abans, que tenen un paper crucial doncs, en aquest cas pels ecosistemes marins i perquè regulen doncs, en aquest cas la població d'invertebrats. És interessant, a més, veure doncs, algunes de les formes, com deia, i de colors. Hi ha des del llimac de mar, que fixem-nos que és de 4 mil·límetres.
0: Ui, aquest sí que ja no és tan visible.
1: I que alhora tots junts, de tot el que és la seva comunitat, poden arribar, si tu mires a mar, si mires roques al fons, pot semblar que és tota una pàtina que està cobrint la roca, que és tota una cobertura, quan en realitat és la suma de llimacs mil·limètrics. Vull dir que és... I per tant, doncs, és interessant fer-ne èmfasi, parlar-ne, ja que tenim ara ja el vocabulari adaptat en català. Pensem que tota aquesta terminologia ha de seguir tot un procés fins que sigui adaptat al català. Des que ens arriba doncs, la paraula en castellà o en altres llengües fins que s'adapta al català, doncs, ha de seguir tot un procés. I un cop ja s'aconsegueix és quan el Centre de Terminologia, el TERMCAT, és quan decideix doncs, col·locar-ho, afegir-ho al diccionari, en aquest cas, doncs, que disposa sobre els animals, i alhora doncs, fer una infografia per fer-ho més extensiu, perquè la gent ja no és només la definició, sinó també veure-ho.
0: Home, és que no, són totalment desconeguts, vull dir, aquests imatges de mars, que pots tenir-los, però... A mi, totes aquestes formes. Ja dic que a vegades te parlen del plàncton, no?
1: Sí,
0: que és el que s'alimenta, pues, imagina't, jo que... tots, no? Aquests peixos més grossos, els taurons, les balenes, justament les balenes moltes vegades porten la boca obert.
1: Exacte, i van empassant-se. Doncs,
0: clar, també no sabem si aquestes, com ben has dit, a vegades estan incrustades a la roca, a les roques, vull dir que, però sempre submarines, vull dir que no és...
1: Exacte.
0: I tot i així, és la manera aquesta de que l'ecosistema marí doncs vagi, o sigui, ells serveixen per tot. Exacte. Vull dir, és aquesta
1: aquesta convivència
0: no,
1: tu per mi, jo per tu.
0: Exacte, vull dir que ja sabem que estan per aquesta banda.
1: Sí.
0: No els veig precisament en aquest cas que siguin comestibles de cara a l'humà. Més bé no. perquè justament són, entre que són petits i que estan
1: al fons del mar,
0: són precisament els aliments de... O sigui, és per cobrir l'ecosistema marí, en aquest
1: Exacte,
0: cas. I no sé si això també... es veuen afectats aquestes imatges de mar també per la contaminació que pugui tenir el mar, o això amb ells no els afecta?
1: Sí, sí, clar, per descomptat. És per això que de vegades doncs, fer un estudi... Potser ara avui parlem que hi ha 24 espècies, però vés a saber si mirem d'aquí l'any que ve o dos anys...
0: A mi jo queden menys.
1: Potser queden menys, o potser hi ha aquesta adaptació, perquè en aquest cas són molt versàtils i tenen aquesta adaptació i són capaços de fer aquestes relacions simbiòtiques que ajuden, doncs, en aquest cas, a mantenir-se. Però trobava interessant avui fer-ne èmfasi.
0: Home, i tant.
1: Perquè disposem d'aquest TERMCAT, d'aquest Centre de Terminologia Catalana, que cada vegada doncs, que té un recull de vocabulari, doncs ho fa extensiu. I d'aquesta manera, doncs, per això us ho volia fer veure. Per tant, és entrar dintre de Google, poseu TERMCAT, Centre de Terminologia Catalana, i ja veureu que allà doncs, hi ha diferents pestanyes, des de diccionaris fins al que tenim aquí, que són doncs, infografies, imatges sobre vocabulari nou.
0: Doncs és més coneixement, perquè és, podríem dir que és un desconeixement, i aleshores Exacte. Val la pena. Són aquestes classes teves que van tan bé.
1: De l'IMAX no domino, però ho vaig trobar molt interessant.
0: Home, jo també.
1: Estic mirant tot. Vull dir que
0: no, t'asseguro que no...
1: Sí.
0: Ni se m'havia passat pel cap, i val la pena.
1: Sí,
0: no? Perquè a partir d'ara... Sí. No sé si te passa a tu, que basta que comencis a veure una cosa que no has tingut mai
1: en compte
0: ni a la vista, i a partir d'ara en sortiran bastant.
1: Exacte,
0: no sé si és que com es vigila tant el senyor Google o jo que sé, tota aquesta, que a partir d'ara tu comences a tocar i te van sortir. No sé si això... Home, això està bé,
1: sí,
0: que et surti això, o que te surti una plataforma que pugui parlar d'això. Perfecte.
1: I després ja vas a mar i Santa Llúcia ens conservi la vista, però allò que vas passejant entre mig de roques i ja comences a pensar, i si és un d'aquells llimacs
0: si
1: de mar que hem estat parlant
0: perquè
1: a la ràdio?
0: A vegades les petxines, saps, que són tan petites, podríem dir que també podrien formar part d'aquests.
1: De vegades a dins o a sobre de
0: sempre
1: la capa.
0: Sempre està en la roca. Aquestes petxines que són tan petites, però que es fan... Aquestes sí que es fan per sí. consum, no?
1: Sí, sí.
0: Però estan, diguem, normalment a les roques. A les roques, però no a les submarines, sinó a les que estan fora.
1: Sí.
0: Que en aquest cas que les pots trobar.
1: No, exacte, que això no vol dir que algun d'aquests doncs igualment es pugui doncs,
0: també,
1: adherir
0: també.
1: A la closca de la petxina.
0: I tant, i tant, això, i tant, no? Que sí. Hi ha un particularment que ja sembla com una gamba. No
1: sí,
0: sé si...
1: Sí, sí.
0: Però amb moltes... Aquest que seria la tilodina groga? No,
1: exacte.
0: La tilodina
1: sí,
0: groga és aquesta. Aquest ja no sé qui... Elícia, a veure... És que, clar, tenen uns noms... O el tetis. No,
1: no
0: sé
1: és
0: si...
1: el tetis. El tetis. Tetis.
0: Sí, és un de... En aquest cas és més gros.
1: Sí.
0: I pots... és aquest que pot superar els 30 centímetres.
1: Exacte, aquest és un dels grans.
0: S'alimenta de meduixes i altres invertebrats. Home, si les meduixes són aquestes que a vegades piquen...
1: Potser sí que ens hem trobat a mar... Ens hem trobat algun d'aquests, d'un tetis d'aquests,
0: Sí, home, 30 centímetres...
1: S'ha de veure,
0: és una cosa
1: de veure,
0: així, Home, i tant.
1: Impacte.
0: I tant.
1: Impacte veure-ho per allà.
0: Vale, passem a una altra,
1: sí.
0: Una altra temàtica.
1: Deixem llimacs a mar. No sé si
0: és... Però anem cap a... Exacte. quin barbarisme es comentarem avui?
1: A veure, avui he baixat el llistó perquè he pensat, dic, mira, si m'escolten, com que estem fent difusió de la ràdio amb els alumnes de català, he pensat, anem a parlar d'alguns barbarismes que són més bàsics i dels quals n'hem parlat a classe. Per tant, va adreçat a ells, però sobretot als que m'escolteu. I paraules com, que algunes ja estareu d'acord amb mi, que ja estan en desús, però tot i així, com que encara les escolto, per això les he volgut col·locar aquí, quan parlem de fiambrera, la paraula fiambrera, no és... res, ni fiambrera no, ni tupper, no, tupper tampoc.
0: Tupper tampoc.
1: No, perquè tupper ve de la marca...
0: Carmanyola.
1: Carmanyola.
0: Ah.
1: Fiambrera fora i tupper o tupper.
0: Sí, perquè el tupper és el que normalment la gent que... quan tens, pues, no és el meu cas, no? Però quan tens fills o filles que ja viuen independents, no? I acostumen a venir a casa al cap de setmana i la mama ja li porta, ja li té preparat tot de tàpers, no?
1: No, però el tàper ve de la marca
0: Tupperware. Sí, sí, sí, sí, de tant, la Tupperware. No sé si has tingut en alguna ocasió alguna...
1: Sí, això, ma mare encara, jo crec que encara no, conserva d'aquesta.
0: Ma mare ja, perquè ara ja no hi és, però... havia fet moltes sessions de tàper.
1: Exacte, aquelles xerrades que es feien a les
0: sí,
1: cases...
0: Sí, que venien a casa i de pas t'endinyaven uns
1: exacte.
0: Quants, no?
1: Doncs bé, tenim Carmanyola. Després tenim la paraula quiniela. No tenim una quiniela, no juguem a la quiniela.
0: No, a què juguem?
1: A la travessa.
0: Vale.
1: Hi trobem a la travessa.
0: Pues no es diu així, normalment tothom diu la quiniela.
1: Ja, però...
0: No faig quiniela, ja. Perquè normalment faig... si és alguna cosa, és en algun joc més... Però és veritat, la gent que fa quinieles... Ja. Pues continua fent dient quiniela.
1: Doncs no.
0: Travessa.
1: Travessa.
0: Vale.
1: De la pantorrilla, que de vegades diu... Ai, és
0: la
1: que...
0: pantorrilla.
1: La pantorrilla, que ja estareu d'acord amb mi que sona fatal. Fatal en català. Aquí tenim el panxell.
0: Sí.
1: I si us fixeu, mireu el que di... abans dèiem pantorrilla, dic abans perquè ara ja no ho tornarem a dir, fa aquesta forma, és una panxeta, per tant és un panxell, s'anomena panxell.
0: Uh-huh.
1: També parts del cos, tenim de l'animal també, la petxuga, que això va sortir a classe i és per això que ho dic.
0: La petxuga del pollastre.
1: Exacte,
0: no?
1: Parlem del pit de pollastre.
0: Uh-huh.
1: I després caderes, no belluguem a les caderes, no tenim. En català el que tenim són malucs.
0: Exacte, sí senyora.
1: Fixeu-vos quina paraula més maca, malucs.
0: Malucs.
1: Doncs per tant, belluguem malucs.
0: I
1: després, aquí, és que ja em sona malament.
0: I això d'aquí són les espatlles, oi?
1: Les espatlles.
0: No és l'ombro.
1: Exacte, ombros fora ombros, sinó que el que tenim són les espatlles, que és diferent de l'esquena.
0: I en canvi l'espatlla no és l'espatlla, és l'esquena.
1: Exacte, és la part de darrere.
0: Que també es diu moltes vegades.
1: Sí,
0: és que em fa mal...
1: Es confon.
0: Sovint no és tan... Normalment ja es diu bastant bé esquena, no?
1: Però cal tenir en compte.
0: Sí.
1: Després, altres paraules que han sortit. Andami. No, els paletes el que munten és una bastida.
0: Exacte.
1: A mi alta, bastida, d'acord? Un parxe, no? És que ja, és que em costa
0: parxe,
1: sobretot ara aquests de nicotina que la gent es posa. És un pegat, P-E-G-A-T.
0: Pegat,
1: d'acord? I després, quan anem a l'avió, quan pugem a l'avió, no hi ha les azafates, sinó que hi ha les hostesses amb doble S.
0: Hostessa, depèn.
1: Hostessa.
0: Sí.
1: I la, bé, aquesta ja que és molt evident, la bandeja, aquesta ja és que, aquesta sí, safata. Bàsicament ho dic perquè de vegades confonem una la safata és la que, amb la qual portarem doncs, les begudes,
0: uh-huh.
1: I en canvi la hostessa és la que ens la servirà, per tant,
0: sí.
1: Cal tenir-ho en compte. I d'aquí, doncs, deixem aquests barbarismes i us vull parlar d'alguna frase feta. Us vull parlar d'alguna frase feta. Dies enrere estàvem parlant sobre amb el verb tocar. Doncs bé, també tenim tocats de l'ala. És que me'n vaig deixar alguna i volia comentar-les, volia
0: tocats
1: recuperar.
0: Tocats de l'ala. Que
1: què vol
0: quan...
1: dir tocats de l'ala? A mi m'agrada aquesta,
0: sí.
1: Tocats de l'ala.
0: Tu estàs tocat de l'ala, no?
1: M'ho dius a mi?
0: No.
1: Tocats
0: és el
1: de l'ala.
0: Fet que moltes vegades estàs parlant a alguna persona i t'està dient, podríem dir, no sé si et refereix, tocats de l'ala és que com si tens molts, com a vegades podrien dir, ocellers en el cap.
1: No, sí, estàs una mica boig, sí, que no estàs sí. gaire centrat. Eh? Sí. A vegades ens passa que no estem tocats de l'ala.
0: Això.
1: O tocar de peus a terra, aquesta sí que m'agrada, tocar de peus a terra.
0: És que has de tocar de peus a terra, has de ser realista, no?
1: Exacte, has de ser realista i a la vida doncs, s'ha de tocar de peus a terra, però sempre tenint una mirada posada cap allà amunt, a veure. I la darrera, la de tocar ferro. Aquesta vull dir, vull parlar de tocar ferro.
0: Però ja aquesta no la conec.
1: Bé, perquè tothom té el costum de dir tocar fusta. No.
0: És tocar ferro.
1: Clar, del castellà... De tocar madera, li hem fet una patada, l'hem traduït al català a tocar fusta. No. Per què? Perquè, a veure, tocar fusta, en castellà, sí que té el seu sentit, perquè abans, doncs, estem parlant en aquest cas, els cavallers quan anaven a lluitar, i sempre havien de tenir una creu. La creu era de fusta, per tant, era tocar fusta, perquè era la creu. En canvi, els catalans tenim una altra visió, i diem tocar ferro. Per què? Perquè durant l'edat mitjana, aquest era un crit d'advertència que venia doncs, l'enemic i aleshores el que feia era aixecar l'espasa. L'espasa era de ferro, que devia pesar déu-n'hi-do. Per tant, tocar ferro és, igual que aquí diem, endavant les atxes, és a dir, som-hi, vinga, endavant, agafem força, doncs tocar ferro era som-hi, vinga, endavant, però en aquest cas era amb l'espasa, una manera més bèl·lica. D'acord? Era per fer la distinció i per veure que tocar fusta doncs, és una traducció que hem fet nosaltres, i ja està. I bé, tinc temps de presentar alguna paraula d'aquestes per millorar?
0: I tant, encara ens queden entre 6-7 minuts.
1: Va, doncs tenim el verb atrevir-se, Atrevir-se està molt bé, però tenim el verb gosar, o veure's amb cor. Sí. Jo no em veig amb cor, o jo em veig amb cor de tirar endavant un projecte.
0: Exacte.
1: Per tant, atrevir-se està bé...
0: No em veig amb cor de tirar endavant.
1: Exacte. El verb gosar també està bé, però a mi m'agrada molt més això, veure's amb cor.
0: Sí.
1: Sí que és més llarg, però...
0: No, però queda com més... Dona com més fortalesa, oi que sí?
1: Sí.
0: Més força.
1: Després tenim l'expressió més o menys, quan parlem, per exemple, d'un pes. Més o menys això...
0: Més això, aproximadament.
1: Però tenim aquesta forma nostra, si fa, no fa.
0: Ah, també.
1: Aquest xula. Si fa, no fa.
0: Sí, totalment.
1: A mi m'agrada molt, si fa, no fa. Sembla que no és
0: millor,
1: tan directe.
0: És millor que més o menys, sí.
1: Ah, exacte.
0: I a més, queda com més o menys... No, si fa, no fa.
1: Exacte.
0: Queda com més fàcil de dir,
1: sí,
0: no?
1: Sí, més fàcil. També tenim el verb inclinar. El verb inclinar és correcte, sí, però... Fixeu-vos, decantar. És que, a més, com que decantar ja ho diu tot, és a dir, que ja ho poses de cantó, de costat, doncs potser es veu més, Decantar és per enriquir. Tenim inclinar, però afegim-ne un altre, i és decantar. Un altre, molestar, el verb molestar, però... estareu d'acord amb mi que fer nosa, a mi és que m'agrada fer nosa.
0: I tant.
1: Tot i que és més llarg, ja ho dic.
0: Què faig nosa?
1: Ai, fa nosa, de vegades.
0: No, però a vegades tu faig aquesta expressió perquè algú veus que no t'està mirant, digo, què faig nosa?
1: Clar,
0: faig nosa?
1: Exacte.
0: I l'altre, no.
1: Doncs això, fer nosa. I després tenim motivar. I el verb motivar està molt bé, però després engrescar. També. Sembla que dona més força.
0: Sí, al igual que l'altra, aquesta dona més força.
1: Què vol dir amb això? Doncs que de vegades ens quedem allò amb les quatre paraules que sabem, que estan bé, que estan acceptades, són correctes, però que podem anar més enllà i podem enriquir el nostre, no, les nostres
0: dius,
1: converses.
0: Una persona que està motivada, més millor, queda com més força, una persona molt engrescada.
1: Exacte.
0: Oi, sí?
1: Li dones més força,
0: sí.
1: Li has pujat allò uns punts més,
0: Sí.
1: Va, i per últim, inundar, De vegades... per la pluja, per exemple, s'han inundat doncs, edificis, pisos, garatges. Doncs podem dir que s'han quedat negats, Negar, també. Negar no en el sentit de negació, sinó negar en el sentit de ple. Han quedat doncs, els pàrquings, per exemple, negats per la pluja, que és un accés.
0: O sigui, aquestes serien paraules que cal usar, però no vol dir que estiguin en desús encara. Parlem ara de paraules, com sempre, que també van bé, o prefereixes aquestes frases fetes? No, avui no tenim.
1: Ara ja està. No, perquè ja està, ja les
0: tenim. Ja les has comentat.
1: Exacte. I ara ja parlaria, ja quedaria doncs, amb la música?
0: Clar.
1: Sí?
0: Sí, exacte, perquè avui és aquest grup que es diu Siderland i la cançó Tutu Turú, sí. Tutu, turú. Sí, perquè i l'hem escoltat, eh?
1: Ah, exacte. Sí. Aquesta segur que us sona.
0: Vale, per què? Per què? Per què té...
1: Bé, us vull parlar del Sutherland perquè...
0: O sigui, de quina manera això, aquesta cançó va bé amb el català? Perquè totes van bé, no? Però exacte. És el que aporta, què creus que
1: exacte.
0: Aporta?
1: Clar, a veure, sempre m'agrada portar-vos
0: grups. Una música.
1: Sí, intento de vegades que no siguin gaire coneguts, eh? Aquí potser Sutherland ja és més conegut, però bé, és perquè de vegades tinc la gran sort ara que a mesura que vaig fent aquí el programa de ràdio, doncs hi ha gent que ja ens escolta, ja en parlem sobre les músiques i em venen i em proposen músiques i em proposen grups de música, amb la qual cosa, doncs és per això que
0: ja afegeixo... és molt xulo, no? Vull dir que sí. Primer sabem que diu, ostres, que bé.
1: Sí,
0: s'escolta,
1: sí.
0: No? L'audiència, tenim
1: exacte.
0: Audiència.
1: Per això, com que m'ho han anat dient, doncs aprofito la benentesa doncs, per donar-vos les gràcies a qui m'esteu ara farcint una llista de música, que hem d'anar a poc, que jo sempre acostumo a fer que no siguin tan coneguts, però malgrat tot, doncs avui parlo de Sutherland perquè me n'han parlat un parell o tres persones i per tant n'he de parlar. És un grup de música nascut a Barcelona el 2018 que es va presentar a Benidorm Festival, però bé, va quedar en sisena posició, no va tenir del tot èxit, però tot i així ells van continuar i han creat aquesta cançó, que és interessant perquè en menys de 3 mesos aquesta tututururu té més de 500.000 reproduccions a Spotify, acumula més de 2.500 creacions a TikTok i a més de 150.000 visualitzacions a YouTube. Per tant, són unes xifres que ara ja s'està proposant com la cançó d'aquest estiu, el 2026, en català.
0: Molt bé. Doncs no sé si hi ha algú, però és que arribem ja al final, vull dir, però està molt bé. I a més, és el fet de que ens expliques ben bé la música i el grup, que val la pena també conèixer-los, no? Doncs, Susana, moltes gràcies, com sempre, per totes les teves aportacions i t'asseguro que
1: gràcies a vosaltres.
0: Que d'aprendre sempre s'aprem en aquesta classe de Endavant les Atxes. Doncs, doncs això, seguirem endavant i, com sempre, amb les Atxes ben
1: enceses,
0: eh? I aleshores, doncs, fins al dijous que ve.
1: Vinga.
0: Perquè encara tindrem més.
1: Exacte.
0: Més
1: fins dijous.
0: Més. Sí. I amb aquesta conversa amb Susana Corxo tanquem la primera hora del fòrum d'avui. Fem una breu pausa per escoltar el butlletí informatiu de la ràdio i d'aquí a pocs minuts tornem amb la segona hora, que avui estarà dedicada a l'art de Xavier Martínez Ortuño. Vinga, no marxeu, que en pocs minuts estem de nou aquí.

0: Són les 10. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Ahir es va signar el conveni de gestió, coordinació i repartiment de l'aprofitament de l'aigua que prové del pou termal, un acord que s'ha formalitzat entre els tres titulars que poden fer ús d'aquesta d'aigua termal. A banda de l'Ajuntament, els representants de les dues empreses de balnearis que actualment hi ha al municipi. Un pacte que evita la sobreexplotació de recursos i que també preserva l'ús social i ciutadà de l'aigua termal. Restaurada la Sala Noble de Can Rius per preservar el patrimoni històric i potenciar l'ús cultural de l'espai, una intervenció que s'ha centrat especialment en les pintures murals d'inicis del segle XX. Unes pintures que presentaven un deteriorament progressiu a causa del pas del temps i de l'ús i de l'espai. La restauració forma part del projecte de millora impulsat per l'Ajuntament amb l'objectiu de conservar el patrimoni i donar nous usos culturals a l'equipament. Ahir es va celebrar la 12a edició dels Premis Manolo Hugué a la Sala Noble de Can Rius, uns premis que serveixen per donar un reconeixement públic a l'esforç, la constància i els valors personals dels estudiants. L'objectiu és reafirmar el compromís de l'Institut amb l'educació integral, un acte en què hi participen famílies, alumnes, professors i representants destacats del municipi. Avui, a 6:45, tindrà lloc a la Sala Noble de Can Rius la conferència La Fortuna de la Vida, organitzada per l'Aula Universitària de Caldes. Una sessió impartida per Joan Anton Català, astrònom, astrofísic, especialista en química quàntica i divulgador científic. Avui, a 6:45 de la tarda, tindrà lloc a la Biblioteca de Caldes de Montbui la presentació de la novel·la Esther Ventura Grimau, Les ombres de mi árbol, una novel·la sobre arrels, ombres i memòria familiar, un acte dirigit a adults i d'accés lliure. I el dia d'avui recomanem portar paraigua sota el braç perquè el matí estarà marcat per núvols densos i amb possibilitat d'algun ruixat feble. A partir del migdia el cel seguirà ennuvolat i continuarà amb la possibilitat de ruixats suaus. Les temperatures es mouran entre els 10 graus de mínima i els 21 de màxima. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, 107.8.
2: Hi ha músiques que no fan soroll, músiques que ens ajuden a pensar. Al Gat Blanc recuperem els sons oblidats, les formes lliures, les preguntes difícils. Repensem el món contemporani a través de la seva música, aquí, als Països Catalans.
3: Cada dijous, de 9:00 to 10:15 del vespre, a Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: Vengo de una tribu de mujeres.
5: Històries en femení és un programa divulgatiu i reivindicatiu que vol despertar la curiositat de qui l'escolta. Fem entrevistes i recollim històries de dones valentes que treballen i lluiten. Parlem de dones i amb dones. Un programa que vol visibilitzar la part femenina de la història. Tot els dijous a les 11 del matí amb l'Anna Escribano.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
6: Jazz and Blues Club, un programa de ràdio realitzat per en Josep Gallart i Lluís Brugalla, on la música és el més important.
7: Tots els dijous a les 5 de la tarda al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
8: Hola, Ràdio Caldes, sóc en Javier, més conegut com a Rockmaster, i us vinc a compartir una petita informació. I és que si sou persones nostàlgiques i us agrada la música dels 70 fins a principis del 2000, estàs d'enhorabona, perquè em pots escoltar cada dimecres de 8 a 9 del vespre. Les millors cançons sonen a Rocola, així que no és revistar, que et conec. Rocola, cada dimecres de 8 a 9 del vespre.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: I ara sí, després del butlletí informatiu i d'algunes quantes falques, no? Obrim la segona hora del fòrum i ara, doncs, després, és el que diem, no? Una hora que avui dedicarem a l'art, o sigui, gairebé una hora, a l'art, a la mirada tan particular de fer i de pintar de Xavier Martínez Ortuño. Xavier, benvingut.
1: Hola, bon dia, benvingut.
0: Benvinguda, sí. Aquí ja hi soc, no? Sí. És un plaer que tenir-te aquí, perquè a més és la primera vegada, sí. No sé si vens aquí a la ràdio, però aquí al fòrum segur.
1: Segur, sí, la primera vegada.
0: A la ràdio sí, també?
1: També, també.
0: Bueno, pues, no serà l'última. Doncs mira, per començar, i amb el teu permís, faré 5 cèntims sobre la teva trajectòria professional i després també parlarem de l'obra artística. Doncs dic que ets nascut a Barcelona, però que des de fa bastants anys, podríem dir que ja pots considerar-te calderí, no?
1: 37.
0: Ja, 37. Per això jo deia ens aprovaven a les 40, no? Més a prop dels 40 que no pas de... Doncs això, tot aquest temps que vius aquí a Caldes de Montbui. I per això que estàs arrelat a aquest poble, no? Per això ja dic que se't pot considerar plenament calderí. És llicenciat en psicologia per la Universitat de Barcelona, has desenvolupat la teva vida laboral per això en el món de la banca i ara amb la jubilació, no? Que és aquesta sí. Part que quan arriba també va bé, no? Sobretot per poder-t'hi dedicar al que més t'agrada. La feina és la feina, no? Però a vegades, justament per la feina, no hi ha temps per dedicar-se un al que més li agrada. A veure, pels teus estudis també t'agrada molt la història, t'agrada molt també la filosofia, però t'has ficat dins del que és l'art. Vull dir, sí. L'art, en aquest cas, la pintura i que parlarem ara perquè és diferent. No, és una disciplina diferent que... Bé, el que serien les disciplines pel que fa a la pintura té diverses
1: branques
0: i aquesta seria una branca sí. Que ara comentaràs. Doncs aquí precisament on has trobat la teva veu artística, especialment a través de la pintura a tinta, que és el Sumier. No sé si l'ho pronunciat bé.
1: És correctíssim.
0: Sumier, una disciplina que ja dic, o una branca dins de la pintura, i disciplina que combina senzillesa, profunditat i una mirada també molt personal sobre el món. És això també a través de tu, no? I també... una part important de la teva obra és poder veure aquests dies l'exposició que porta per títol La línia del silenci, que des de fa ja dic una setmana, i durant un mes es podrà veure a la Torre Folk i Torres, no? O sigui, a l'espai cultural que és la Torre Folk sí. Que està a Palau Solità i Plegamans. Parlant de la teva obra, doncs a través de la pintura a tinta, el Sumier, explores la simplicitat de les sers, busques l'harmonia entre allò que es manifesta i allò que resta invisible. Com tu mateix expliques en aquest quadre, no? que explicaves que està a l'exposició, no? I expliques el per què, el que significa aquesta obra, no? És sorprenent el que una línia pot suggerir-te i alhora transportar-te a un món d'imatges associades als teus sentiments interns i a la teva pròpia interpretació de la realitat.
1: És
0: a dir, el Sumier, en el Sumier, allò que no es veu podríem dir que també forma part de l'obra, la imaginació, les vivències, la mirada interior, és en aquest espai invisible on neix el vincle entre l'espectador i allò que contempla. Tota aquesta és la definició que dones i també dona una visió molt bé quan visites l'exposició, no? I estàs admirant les obres, doncs el fer aquest contingut també te dona una visió més. Els quadres, igual que també la poesia, al cap i a la fi, les pintures també diuen, et parlen com a poesia, no? Doncs, de fet, molt sovint és la interpretació de la persona, no? De la mirada. Tot i que l'artista és el que dirà, però no necessàriament l'espectador tindrà la mateixa visió que l'artista. No, això és difícil, no?
1: D'això es tracta.
0: Pues mira, comencem-hi. Comencem a les preguntes.
1: Vinc.
0: A veure, primer de tot és parlar del Sommier, no? Els orígens i, la, i aquesta descoberta del Sommier, de la disciplina.
1: Sí, bueno, els orígens del Sommier és, reportant a la Xina, al segle VI. I va ser importada, transportada pels monjos budistes de filosofia Zen al Japó.
0: Veus, quan jo he dit filosofia, és una persona que ja no te centres només en la filosofia de la lectura, sinó aquí també.
1: Sí. Sí. I en allà, doncs, a partir del segle XIV, doncs, van desenvolupar aquesta tècnica més, diguéssim, aquesta, la tècnica japonesa, és més blanc-negre, o sigui, tinta, en canvi el Sommier xinès hi ha més colorit, és més, més colorista. Diguéssim, aquí teníem el que és la tinta, el paper, hi ha els quatre tresors que es denominen els quatre tresors de la pintura Sommier, que són la tinta, el paper, el pinzell, tinta, paper,
0: pinzell,
1: pinzell i el tintero.
0: Ah, clar.
1: El tinter.
0: Com si estiguessis escrivint.
1: Ara, perquè, clar, no. Nosaltres el tinter és diferent a les d'algun tinter de tinta normal.
0: De,
1: no?
0: De quan poses la pluma, no?, per escriure.
1: És un tinter que té una forma de muntanya i fa com una vall. Aleshores, és moldre, has de moldre la tinta, que és una barra rígida, uh-huh. Has de moldre la tinta, i la tinta, la muntanya, va caient cap a la vall, cap al llac. El que passa és que, clar, això serà a nivell molt purista, no? Aquí, a Occident, almenys jo faig servir la tinta líquida ja xinesa o coreana, però ja està, no em dedico a tota aquesta moldre la tinta.
0: Xavier, com arriba la pintura a la teva vida? En aquest cas,
1: sempre,
0: a través d'aquesta...
1: Sí.
0: O sigui, hi ha un moment concret en què et fa dir, això és per a mi.
1: Sí. No, sempre, com tu has dit, sempre m'ha agradat el món, no? La història,
0: sí.
1: L'estudi i la pintura, l'art, m'ha agradat molt. El que passa és que en aquesta pintura el que fas és transmetre més el teu món interior, no? El teu món interior no és una pintura figurativa, sinó que és una pintura més creativa, a més a més és una pintura d'un traç únic. Vull dir, al moment que tu fas el traç, el que ha sortit, ha sortit. I també és bàsic, també, diguéssim, dintre de tota aquesta filosofia zen, entre cometes, no? Que la simetria també forma part de l'obra. L'error no està l'error, és el que tu t'ha sortit.
0: Clar.
1: No? I la naturalitat i la simplicitat, sobretot la simplicitat.
0: I què et va captivar concretament del Sommier? És a dir, la simplicitat, que l'acabes de dir.
1: La simplicitat, sí.
0: El silenci i també la disciplina.
1: Bueno, el silenci, l'exposició que tu m'havé has comentat que hi ha a Palau, que es denomina la línia i el silenci, la línia és el traç. I el silenci és diguéssim, el que l'espectador, a través d'aquest silenci, interpreta, que no ha de ser realment el que tu has pintat. No, no és una obra figurativa. És el que el buit, per exemple, també és tan important com la pintura, com la tinta. Perquè el buit pot representar per tu moltes coses. Vull dir, és observar el quadre durant l'obra durant 10 segons i que aquest que és el que et transmet aquella obra. A tu et transmetrà una cosa molt diferent a lo millor el que li pot transmetre a mi.
0: Clar, és això que diem, vull dir que la visió
1: formarà part de les teves vivències, del teu món interior, que per tu què és allò, què representa.
0: Recordes la primera peça que vas fer amb aquesta tècnica?
1: Sí, va ser un bambú.
0: I què vas sentir?
1: Bueno, aquí
0: quan la tenies feta. Bueno, primer podrien anar, però bé, és a dir, què et va entusiasmar d'aquesta tècnica perquè tu et fiqués amb ella? És a dir, ja. I aleshores fer els cursos o el
1: sí,
0: que sigui
1: sí.
0: per estudiar-la i per saber.
1: Jo farà 6 anys que estic dintre d'aquesta tècnica i evidentment me'n vaig fent cursos perquè sóc totalment un aprenent d'això, no vull dir, no, encara em queda molt per aprendre, no? Hi havia un pintor xinès, en aquest cas, que, bueno, 60 anys de la seva vida pintant i ell encara estava aprenent, no? Perquè, sí, clar, no sempre has de tenir, diguéssim, la ment oberta a l'aprenentatge i mai pots dir, d'això ja ho sé fer. No, mai. Aleshores, què va ser el que primer que em va... Bueno, tenim en compte també que la pintura hi ha, a part dels quatre tresors, hi ha els quatre cavallers, no? Bàsics de la pintura somí, que representen cada una de les estacions de l'any, no? El bambú representa l'estiu, la fortalesa. Uh-huh. És un arbre que neix a molt poc a poc i arriba als 30 metres d'alçada. Però, clar, mai, per moltes ventades que hi hagin, mai es trenca.
0: O sigui, el bambú és la diferència entre un arbre com aquests que aquests dies de ventades tan fortes han caigut?
1: És la flexibilitat, no? Això uh-huh. ho has transpostat també al pensament filosòfic, no?
0: És a dir, que creix, representa també el que és la fortalesa d'una persona.
1: La fortalesa, correcte.
0: Sí, per això vull dir que ja veig que aquesta filosofia que forma, dic que és una persona que a tu el tema filosòfic t'atrau molt, no?
1: Sí,
0: pels estudis i per tots, no? Sí. I a través, no sé si és el motiu que aquesta disciplina se t'ha ficat tan a dins.
1: Sí, perquè és l'exteriorització del món interior, no? Uh-huh. Com et deia, el bambú que representa l'estiu, després tenim el cirerer florit que representa uh-huh. l'hivern, també tenim un punt de fortalesa, no? Quan tot està nevat, tot està fred, el cirerer floreix. Després l'orquídia salvatge, que no és com les orquídies que nosaltres estem aquí acostumats, on creixen a la muntanya i creixen durant la primavera, no? Amb 4 o 5 flors, no fan falta més, eh? I aquesta simplicitat, pues, ja li dona aquesta bellesa. I després l'altra tenim el crisantem, que és la fortalesa també de és la tardor, és l'última flor.
0: Sí, de fet és aquella flor, és aquella flor que també s'associa a l'amor.
1: Sí. I en aquest cas és la flor dels emperadors japonesos, és el símbol de l'imperi japonès. És, perquè és la bellesa, vull dir, la bellesa amb ve baixa, eh? O sigui,
0: sí.
1: La plenitud.
0: Sí.
1: Quan ja tot està la tardor, no? La tardor,
0: sí, és quan diem que
1: flors,
0: que s'en va,
1: flors, també. Aleshores surto jo per veure que jo, pues, tinc aquesta fortalesa, tornem a, i aquesta plenitud.
0: I què et dona el somier que no t'han donat? Bé, tampoc sé si has provat altres disciplines.
1: Altres disciplines. El que passa és que el somier vaig provar aquarela, però sí. El que passa és que el somier no he provat mai a l'oli, per exemple, no, encara que m'agrada el dibuix, sí, que m'agrada, però el somier el que té en diferència dels altres és que no admet rectificació. O sigui, quan tu llances la primera pinzellada és el que ha sortit, no es pot rectificar.
0: I si no t'ha sortit bé, el que, pues, fas, passes.
1: Estripar paper.
0: Passes i a preparar una altra.
1: Però és el que deia abans, en el somier l'error no existeix. Vull dir, perquè és l'exteriorització del teu interior. Tampoc tens una figura, o sigui, no es tracta d'anar i posar-te enfront d'un arbre i pintar-lo com seria amb l'aquarela, no? Aquí la imatge, tu portes la imatge i després és la teva interpretació d'aquella imatge, en la qual després hi ha l'altra interpretació de l'espectador. O sigui, és tot un conglomerat de diguéssim, d'interpretacions teues i d'interpretacions de qui veu l'obra, que ha de ser, pot ser totalment diferent, i d'això es tracta, no? I sobretot és molt, molt, molt important el buit. Pensa que el paper, amb el somier, el paper, el 60% és blanc, eh? I en allà és perquè tu representis el que, què és el que per tu és allò, no?
0: A l'hora de posar-te a pintar, no? Primer, quantes hores dediques? Per això és la idea de dir com és un dia de pintura, en aquest cas per tu. És a dir, tens rituals, silenci, música...
1: Sí, el silenci és vital. Jo a la música hi ha qui posa, per exemple, els cursos...
0: Música, que, podríem dir, relaxant, no?
1: Relaxant, música relaxant, però jo prefereixo el silenci, eh? Sí, molt més còmode amb el silenci, i sí que hi ha un moment de meditació, diguéssim, d'estar una mica, o sigui, interioritzar, no?, tots aquells temes que després vols plasmar amb el paper.
0: I l'espai on t'hi poses, vull dir, és un espai que també acostumes... Que estiguis sol, no?
1: Sí.
0: Perquè no tinguis res que, no, que te pugui...
1: No, la solitud és molt, sí, important.
0: I ahir és, fas la meditació, sí, te poses la no sé com es diu, la làmina?
1: És el paper, és paper d'arròs, és paper d'arròs, que és, diguéssim, té diferents gramatges, hi ha alguns que més forts, altres més suaus, vull dir, clar, aquí depèn molt també del nivell d'aigua que li posis, perquè, clar, pot sortir, se pot estendre, vull dir, és un paper d'arròs, és molt fort, però també has de tenir, és molt delicat.
0: Uh-huh. Uh-huh. I en el moment que tu ja te poses, no?, que has trobat aquest moment de tranquil·litat, sí, interior, o aquesta pau, no?, què és primer? Ja que te poses a treballar, què és primer, la idea o el tras?
1: Va estar tot unit.
0: O sigui, aquí, sí, el que tu penses,
1: sí,
0: i va, en el
1: primer
0: moment...
1: Primer és la idea i després ja has de traçar. Clar, no és un traçar per traçar, no és aleatori, diguéssim.
0: Treballes amb esbossos previs o
1: no,
0: tot
1: no,
0: neix
1: no,
0: del moment? Perquè esbossos previs... O...

0: blanc.
1: Sí, pots anar a canviar. Mira, per exemple, aquí tenim una, aquesta, aquesta peça que tenim aquí, en el que hi treballes al negre, potser li donaràs una tonalitat més grisa i tal, però apareixen, jo diria que apareixen com un monja, no?
0: Sí.
1: Però ho destaques per al color vermell.
0: Correcte.
1: I també alguna taca a dalt.
0: A dalt.
1: Què vol dir?
0: No,
1: alts, el sol. Vull dir que li has donat aquesta tonalitat de tan càlida, que queda vermella.
0: Correcte. També emiteix el color. Hi ha aquarel·les específicament
1: sí.
0: no és l'aquarel·la...
1: És de la mateixa correcte, disciplina, del Sumier.
0: Sí, sí, sí.
1: No és la típica que nosaltres veiem...
0: El conglomerant que fan servir és diferent al que fan servir les aquarel·les normals, a les que estem acostumats.
1: Què passa dins teu quan fas una línia? Perquè aquí estem pensant en aquest titular, no? de l'exposició. Yeah. Què passa, sí, no? Quan tu fas una línia i què és el que busques?
0: Pues, realment és transportar amb aquell pensament que jo he tingut en aquell moment, transportar-lo amb un traç. No té més complicació.
1: És a dir, que tot... O sigui, a l'hora que tu te poses a treballar, neix el moment.
0: El moment
1: després...
0: Sí, jo
1: que...
0: puc tenir pensat, per exemple, que referenciàvem abans al bambú, no? I jo vull fer un bambú, no?
1: Sí.
0: I dic, bé, faig un bambú, però no tinc un bambú predefinit, no? Una estructura de bambú o de fulles predefinides. Van sorgint conforme es va traçant, conforme la línia va creant i es va aplicant al paper.
1: Hi ha errors amb el Sumier o tot forma part del camí?
0: No, l'error no existeix.
1: És a dir, tot forma part, el que tu facis, el que tu facis...
0: Pensa que amb la filosofia que parlàvem, no?
1: Sí, sí.
0: Filosofia Zen,
1: sí.
0: A veure, un iPhone no té... És el wasabi, que li diuen, no?
1: Sí.
0: En canvi, per exemple, un gerro trencat sí que té wasabi, o sigui, perquè és aquella la bellesa de lo antic, no? De lo vell, la puresa, no? Allò que ha tingut una història, un moment, la simetria és bonica,
1: sí.
0: Simplement és això, vull dir, no existe l'error, no existeix.
1: És a dir, que no el surti el que surti,
0: sí.
1: és...
0: Ah, pues, clar, evidentment, després hi ha el teu criteri, no?
1: Quan
0: tu dius, ostres, pues això no m'agrada com ha sortit, pues no, tu ho guardes i ho fas servir per una altra cosa.
1: I què és el més difícil d'aquesta tècnica? I alhora?
0: El més difícil
1: i alhora el més alliberador.
0: El més difícil és aconseguir la tonalitat que tu en aquell moment vols donar, el tot de gris que vols fer servir.
1: Però sempre negre, ha de ser gris?
0: Sí.
1: Sempre és el negre,
0: sí,
1: el que s'està fent servir.
0: Sí, si és purista, és negre. Negre en diferents tonalitats de grisos. Tenim l'altra vertent, que és la vertent xinesa, que sí que fan servir més el color. Dificultat, que deies abans,
1: sí,
0: és aconseguir aquestes tonalitats de grisos.
1: I el que t'allibera, el més alliberador?
0: Plasmar-ho al paper.
1: Plasmar-ho. O sigui, quan ja lo tens allà...
0: Sí, plasmar-ho al paper.
1: Però plasmar-ho, no sé si també en el moment que el plasma i que quedi acabat.
0: És tras a tras. Cada tras té la seva història.
1: Vull dir, tras a tras...
0: Pues,
1: és a dir...
0: Aquesta muntanya...
1: Pues, aquest és una muntanya.
0: Sí.
1: I aquí és, no sé si és un monjo o és una persona que va caminant, no?
0: Per cadascú pot ser una cosa.
1: No, bueno, sí, jo he pensat que pot ser, depèn de la muntanya, fins i tot aquí, com veig a una persona i no sé si porta com un... podria ser un pastor, podria ser també un muntanyer, vull dir que no... O pot ser el que he pensat en un principi, que era un monjo. No sé, m'he situat en el Tíbet...
0: Bueno, és la visió
1: i veig aquí aquesta persona d'alguna manera, però és que a més està aquesta figura és també com molt japonesa, o sigui, a l'estil,
0: sí,
1: no sé si
0: sí.
1: Heu de treballar tot a l'estil també així,
0: no,
1: quan
0: no,
1: fas la figura d'una persona?
0: No, això ha sigut perquè podria haver posat aquí una persona occidental, no? Però no, sí, té un traç, diguéssim, oriental, aquest senyor, bueno, aquesta persona, aquest personatge, sí. Més que persona, personatge que surt al quadre.
1: Sí, a mi m'ha recordat més una persona oriental, però podria ser perfectament, podria ser del Japó, com podria ser de qualsevol
0: lloc
1: que aquests, però a més relacionat amb aquesta filosofia també que te'n vas, per això t'he dit al Tíbet, no? Amb un monjo. El que seria la mirada interior. Parles sovint de l'espai invisible. Què és per a tu, precisament, l'espai invisible?
0: És el que comentava abans, el buit.
1: El buit
0: és molt important.
1: O sigui, per què?
0: El buit.
1: Però, per exemple, en aquesta litografia, en aquesta obra, on està el buit?
0: El paper blanc.
1: La zona, o sigui, tot el que és...
0: Sí,
1: deixes l'espai de lo que tu vols... Tu aquí dibuixes o es pintes el que tu vols, no?
0: Sí.
1: I sempre ha d'haver-hi aquest buit.
0: Sempre. És més important quasi bé el buit...
1: Que el contingut?
0: Que el contingut. Ah. El buit, perquè és el que, en teoria, o és el que pretens, és que tu et transportis i omplis aquest buit.
1: Uh-huh.
0: L'espectador.
1: I com es pinta allò que no es veu?
0: O
1: com, tu com ho pintes?
0: A la imaginació. Amb el teu món interior has d'extreure el teu món interior
1: aquí
0: i transportar-lo.
1: Aquí veiem una muntanya, no? Però tu aquí segur que no tens davant res. És com tu estàs veient la muntanya.
0: Perquè jo això, com has vist, no he anat a aquest lloc a pintar.
1: No.
0: És que no té res a veure amb l'art figuratiu. Vull dir, no té res a veure. És el buit, és ja on entres tu. Pots imaginar-te, jo no puc dir el que pots imaginar, pots imaginar-te qualsevol cosa, o unes boires, o no sé, o que d'aquí pues, segueix un altre camí. Vull dir, no és una regla de dir, bueno, és que si veus aquest buit amb aquest angle, no existeix tot això. No existeix.
1: És un gran diferencial, no?, entre qualsevol altra manera branca de la pintura.
0: Sí.
1: Aquesta, podríem dir, és, no sé si és per això que és el fet de que sigui japonesa totalment,
0: que
1: també allà pinten normalment, vull dir que no és normalment, pintes quadres d'un altre tipus,
0: sí,
1: no?
0: Figuratius
1: o diguem del que sigui, no? Però en aquest cas és que hi ha una gran diferència.
0: Hi ha una diferència perquè hi ha la diferència del teu món interior, no? Uh-huh. Aquesta diferència entre cubetes filosòfiques, hi podríem dir.
1: Quina relació hi ha entre el teu estat emocional i el resultat final del que tu vols plasmar? Perquè sempre, tot i que és en el moment, arriba un moment que amb aquesta meditació que fas en un principi, sí que te ve al cap el que tu vols plasmar en aquest cas és en aquest paper, no? Per això la pregunta era això, el teu estat emocional i el resultat final que tindràs aquí. Si estàs totalment relaxat i centrat, aconseguiràs el que tu vols?
0: És que si no estàs així, no podries fer-ho, clar. Si estàs en una situació incòmoda, nerviosa, no pots posar-te, ja, ni te planteixes posar-te enfront d'un paper.
1: En aquest tipus de pintura. En una altra pot ser sí, però
0: no
1: en aquesta...
0: No tinc cap mena de necessitat, diguéssim, de fer.
1: Uh-huh.
0: Si en aquell moment no puc fer-la perquè no em trobo còmode, doncs pues no ho faig. Ja està. O sigui, necessites tranquil·litat i estar en tu mateix per poder plasmar la idea que puguis tenir.
1: Creus que la pintura t'ha ajudat a mirar-te sobretot en aquesta especialitat, no? T'ha ajudat a mirar-te d'una altra manera?
0: Bueno, m'ha ajudat en tot cas a valorar la simplicitat.
1: Uh-huh.
0: El no ser tan simètric. Tu em coneixes i saps que sóc una persona bastant quadriculada, no? Segons quins aspectes. I això, doncs, vull dir que...
1: Veus les coses d'una altra manera,
0: correcte,
1: a través d'aquí.
0: La irregularitat, l'error, que no existeix, vull dir, l'asimetria, que és molt important també, no, a veure, coses paral·leles no, aquí no quedarien bé, no? Un paral·lelisme, això és rebutjable o sigui, fer un paral·lel, una fulla i una altra fulla paral·lela, allò no és compatible amb el somier, amb la pintura. Això és aquesta simetria, o sigui, deixar-te una mica anar, no? I el ser pues, més espontani amb el tras.
1: Sí,
0: cas,
1: sí.
0: Traspuntar-lo a lo que és la pintura.
1: El dia de l'exposició m'explicaves també la manera com que comença, és a dir, comences, hi havia alguna obra que podria ser un arbre, no? I és el moment que tu vas traçant, i el vaig fent fins que l'acabes. Vull dir, no, és això que dic... No,
0: això suposo que refereixes a l'altra zona que hi ha, que són els arbres fets a bolígraf.
1: Sí. No és la mateixa tècnica,
0: no,
1: vale.
0: No. Allò és per donar-li una mica de allò que parlàvem abans, de la simplicitat, sí, de les coses, no? Que no fa falta dibuixar amb un bon blanc, no?
1: Sí.
0: Amb un simple Vic, que no recordo el preu que té, però pots fer també una obra. Aquesta sí, una obra d'art, i allò sí que em pot portar, alguns m'han portat dies, i inclús algunes
1: setmanes. És a dir, pots deixar-lo en un
0: aquí,
1: moment
0: sí,
1: i lo continues.
0: I aquí ho continuo. El que sí que he tractat de conservar és l'estètica del negre, no?
1: Uh-huh.
0: I per això són arbres amb bolígraf Vic.
1: Perquè
0: amb de color negre.
1: Clar, jo també d'alguna manera destaco que ets una persona que, tot i que amb els colors sigui tenint en compte aquests colors, però que sí que plasmes també la natura. És un amant,
0: sí,
1: sobretot dels arbres,
0: sí, sí,
1: dels arbres i els arbres petits, no?
0: Sí,
1: vull dir que,
0: no, sí,
1: que
0: sí.
1: I de les plantes.
0: És una visió, assumir el que fa és una visió de la natura,
1: uh-huh.
0: És una visió de la natura. Però ja et dic, és una natura que tu has vist, tu ara veus una cosa, una flor, te'n vas a casa, tanques els ulls i aquells 10 segons que tanques els ulls, pues manifestes allò, aquell pensament que tinc, però no ha de ser exactament aquella flor que tu has vist, és una flor,
1: uh-huh.
0: Però no ha de tenir 5 centímetres, 4, ni... no, és una flor que tu t'imagines que has vista i després la plasmes amb el través del teu pensament.
1: I l'aconsegueixes?
0: Sí,
1: clar. Per general?
0: Clar,
1: vull dir que, i perquè la tens aquí, o sigui, la
0: sí,
1: flor tu l'has vista.
0: Sí, sí.
1: La flor o el que vulguis,
0: el que vulguis
1: fer existeix, és real, ¿vale? Però el tens, vull dir, no lo tens endavant, el tens
0: no,
1: en el cap.
0: Això és la diferència.
1: Això
0: és el que jo volia comentar.
1: Sí.
0: Vull dir, amb això tu no pots anar-te amb un cavallete al camp i dibuixar.
1: I posar-te a plasmar,
0: no.
1: pintar la natura. No?
0: Primer per la dificultat del material,
1: clar,
0: que tens, no? Les tintes, etcètera.
1: Clar, perquè són... imagina't anar carregat
0: no,
1: en tot i que se te poden acabar, jo què sé.
0: No existeix, això no és concebible.
1: Uh-huh.
0: Ha de ser en un lloc en el que tu plasmis el que...
1: O sigui, tu estàs, tens aquí, però l'has vist. L'has vist,
0: sí,
1: i aleshores és aquí.
0: Pots veure o te'l pots imaginar.
1: O te'l pots imaginar, i a partir
0: sí,
1: d'aquí és on...
0: Crees
1: l'obra. Parlem de... Passem a l'exposició. Com neix aquesta exposició? És a dir, quan... Perquè representa una trajectòria de feina per aconseguir,
0: perquè
1: a més que són moltes les obres que estan exposades,
0: sí,
1: que no és un treball d'un dia.
0: No.
1: Per això, com neix?
0: Pues mira, una idea de dir... Pues mira, vaig fent i, bueno, sobretot la meva companya, és la que em va donar
1: la idea de fer l'exposició.
0: L'empenta, no?
1: Sí.
0: L'empenta, a més, valorable també perquè tot el... Ja sé que això és una curiositat, però tots els marcs són també manuals i fes per ella, els marcs de l'exposició. I bueno, va ser aquesta empenta. Van començar, la volien fer aquí a Caldes, però el mes de setembre de l'any passat, el que passa és que bueno, va haver una dificultat amb el centre, que estaven d'obres, etcètera, i, bueno, i es van moure per una altra via.
1: Mm-hmm.
0: I bueno, va ser a la Torre Folk.
1: No, és un espai, aquest espai cultural de la Torre Folk, de la Torre Folk i Torres, i hem de dir que que s'ha de valorar, perquè és molt bonic. Vull dir, primer, perquè té un espai fora que ja fa que te trobis bé, no? Sí, l'espai de natura, d'arbres, de flors, etc. Això acompanya moltíssim. Sí, sí. I a banda també de les persones.
0: I les obres, doncs, hi ha obres d'inici. Ja et dic que jo ara farà 6 anys ja que em dedico a això, i encara no estic a les bressoles del tema. I d'inici hi ha algunes que són ja de l'etapa final, d'ara.
1: D'ara. Sí, sí. Però a l'inici, quan era? Vull dir, vas començar...
0: Fa 6 anys.
1: Oh, la pandèmia. Vas començar justament
0: a... No, una miqueta abans de la pandèmia.
1: O sigui, vas començar abans. Abans de la pandèmia. Però podríem dir que era una manera d'aprofitar...
0: No, no ha sigut causa-efecte, no?
1: No. Però aprofitar aquest temps que no es podia sortir...
0: No.
1: Per posar-te a ajudar-te també a fer més obres?
0: No. No.
1: Això aquí no ha vingut aquest tema, no? Què uneix totes les peces que hi ha a l'exposició? Què és el motiu? Què uneix totes les peces? Bueno, quin és el fil conductor? Si no, és que hi ha un fil conductor entre tota l'obra.
0: No, és una mostra que, com ja la vas veure, que no té una continuïtat. Vull dir, hi ha representacions dels temes aquests dels quatre cavallers, hi ha representacions que no tenen res a veure, com per exemple aquesta que tenim aquí, que és totalment una creació meva, vull dir que és un pensament meu i ho transporto aquí. No hi ha una
1: però conductor. Sí que també hi ha aquests, tens molts que primen aquest, però també n'hi ha que tenen colors.
0: Sí, clar. Sí, clar. Va,
1: però no, ja dintre... no estarien dintre del mateix
0: estil. Sí. El que passa és que també està permès. Els puristes, evidentment, les flors te les fan
1: a de ser negres,
0: Però jo em permeto...
1: Però tu també has estat permès fer grocs, fer colors.
0: I és que
1: a més fins i tot hi ha un que, a més, mostra el que seria el cirerer en flor.
0: Sí.
1: I amb els colors.
0: Amb els colors, és que està permès. No seria purista, però està permès.
1: Bueno, i els puristes, que són ja els
0: negre,
1: que han
0: negre,
1: de...
0: Negre.
1: Els que s'han
0: negre,
1: de fer...
0: El son és negre, tot,
1: sí,
0: tot és negre.
1: Sí, però queda com una... Dóna una sensació també més de... foscor, és, tot i que tingui la part del buit, no?
0: Ja.
1: Tot i que tingui que això afortunadament fa que no sigui tan negre.
0: Però, bueno, depèn com ho interpretis, jo tampoc ho interpreto així,
1: No. Evidentment has d'interpretar el que t'està dient, és a dir, el que penses, no? I sobretot aquí tenint en compte a l'artista, no? El que intenta plasmar, no? I si hi ha una part molt, perquè és enllaça molt amb el que has dit o no en la filosofia zen. Vull dir que, per tant, aquí hi ha una part filosòfica super...
0: Sí.
1: I a més ja l'has explicat,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: en un principi, amb el contingut, per exemple, d'aquesta obra que tenim aquí endavant, de la muntanya, el camí, no?
0: La persona
1: que va... No sabem si ha baixat ja de la muntanya... i continua, o anirà cap a una altra.
0: Conxi, tal com estava dient, no t'ho puc dir, és tu que ho interpretes.
1: És qui ho interpretes, no? Quina reacció t'agradaria que tingués el visitant quan entra a la sala?
0: Ho he comentat abans. Jo vull dir, més que res que es deixi transportar per als seus sentiments, que guardi silenci, molt important, que es posi davant d'un quadre 10 segons, i que cluqui, tanqui els ulls i es torni a obrir, i aleshores què és el que li ha aportat aquella pintura, aquella obra, aquella imatge, que ha abocat coses internes, què li ha suggerit, què ha vist on no n'hi havia res, perquè ha de veure coses on no n'hi ha res pintat. I això és la pretensió és aquesta, no? Que cadascú s'interioritzi la seva visió.
1: I el dia de l'exposició, que havia moltes persones, d'alguna manera t'ho van reflectir, és a dir,
0: em van comentar coses, el que passa és que ja, aprofitant, no? Que ja, quan vagin a l'exposició, si algú vol anar a veure-la, pues hi ha una llibreta, sí, específicament perquè, clar, sense aquell comentari...
1: Que expliqui el
0: què. Sí, perquè ja ho posa allà, que sense el comentari realment de les persones, de les visions, de lo que ells han vist altres més, pues l'obra tampoc, l'obra, el conjunt de l'obra no seria tampoc acabat.
1: Uh-huh. Hi ha alguna obra que tingui una història especial?
0: No.
1: Dins del que serien la història que tu li vols donar?
0: No, no, no. No
1: és el que no existeix,
0: no existeix
1: una història.
0: No, i no hi ha una obra concreta que m'agradi més que una altra. No, no existeix.
1: I què t'ha sorprès més del, per exemple, del muntatge, del procés del muntatge, que aquí el muntatge de l'exposició?
0: Sorprès.
1: No, no, que t'ha cridat més l'atenció.
0: No, perquè m'ho vaig passar molt bé.
1: No. Molta feina?
0: Molta feina.
1: Sí?
0: Sí, molta feina.
1: El fet del muntatge, eh?
0: Sí, sí, sí. Home, clar, pensa que des de que penses que ho has de fer, que ja et va entrar el nervi, no? Fins a l'últim dia que l'estàs muntant, pues, que si els marcs, que si les llàmines, que com posar-ho, que d'on, i després muntar-ho.
1: Uh-huh. I ara sí que aquí tenim en compte art, vida i comunitat. Què t'ha influït? Com ha influït el poble Caldes en la teva manera de crear? Si és que ha provocat alguna influència.
0: Home.
1: No necessàriament.
0: Sí, no.
1: No, perquè,
0: no, perquè
1: podrien
0: no...
1: dir perquè aquí no estàs reflectint, o sí, no sé, algun espai concret del poble.
0: No, no, no, no reflecteixo cap espai, perquè no té res que veure.
1: No.
0: No.
1: I què t'inspira a tu el dia a dia? Del dia a dia? És a dir, quan tu...
0: Pues qualsevol detall petit, perquè petit que sigui, i inclús les coses, diguéssim, més livianes, més petites, no? Aquelles imperfeccions que no són imperfeccions, no? Que són realment coses boniques, no? Qualsevol detallet és important per transmetre't una idea, per efímer que sigui.
1: Sí, efímer. Efímer, sí, sí. És una cosa que desapareix.
0: Que desapareix, però que en aquell moment tu l'has captat.
1: Clar. Però és que es tracta d'això, no? Penso que aquesta disciplina, no? És el fet de com tu l'has captat ja en la teva,
0: aquí,
1: en el teu, en la teva ment.
0: Deia, doncs, aleshores... comentava abans que és tu fas l'observació, uh-huh, te l'emportes, la retens al teu cap, no? I tanques els ulls i després està flora. Però no necessàriament ha de ser el mateix. Però clar, allò, potser tornes a passar el proper dia i ja no hi és. No, és el moment.
1: I en aquest sentit, a tu com, és a dir, no sé si associes l'art també amb el que podríem dir el que a tu t'agrada particularment, com és aquesta part filosòfica de la vida, etc.
0: Sí.
1: I això, diguem, aquí està totalment, o sigui, forma part. No sé si el motiu perquè tu t'has agafat aquesta forma, aquesta disciplina, està influenciat precisament per el que a tu t'agrada particularment.
0: Sí, m'agrada particularment, com ja t'he comentat i ho has dit tu també, la simplicitat, la naturalitat. I després, el que no existeix a l'error.
1: Sí, sí, sí, no, això ja l'ho hem comentat, no? Però és el fet, no?, que justament aquestes... Això no sé si és una filosofia també, no?, però és el fet de trobar aquí que concretament... És a dir, tu el dia que dius fent cursos de pintura, etcètera, arribes en aquest i consideres, diu, aquest és el meu. Aquest és el que jo me trobo bé,
0: sí,
1: justament tenint en compte,
0: sí,
1: aquesta part filosòfica de la vida, no?
0: Totes aquestes, vull dir, aquestes tres coses que t'he dit és el principi.
1: Sí, la simplicitat, tot això forma...
0: Tot això forma part del principi filosòfic i de la filosofia zen.
1: Sí, sí, sí.
0: Vull dir, i sempre m'ha agradat.
1: Sí, però ara, imagina't, estem parlant de la disciplina, no?, a l'hora de pintar. Però per què t'agrada la filosofia zen? També per lo mateix?
0: Per lo mateix, sí. Sí, sí, per la simplicitat.
1: És a dir, quan quan parlem de la persona, no? Aprofundir en la persona, això formaria part, és a dir, la simplicitat,
0: la simplicitat.
1: El buit i el no error, sí, de la persona també.
0: També.
1: Però jo no sé, sí, no ho veig així.
0: Sí, a veure.
1: És a dir, la persona està plena d'errors. Ja ho saps.
0: Bueno, però es tracta de poder identificar-los, no?
1: Uh-huh.
0: I d'estar bé amb tu mateix.
1: Clar, ahir sí. Well. Però ahir, aleshores, tothom hauria d'entrar en aquesta filosofia.
0: Sí, bueno, tothom.
1: Bueno, és a dir, que t'agradi, no?
0: O que busquis
1: una manera de viure la vida i d'entendre la vida, no? I d'entendre les persones, a vegades.
0: D'entendre les persones, però aquí no podem, tal com la nostra societat estem, no podem tampoc transportar tot això. Però el que fas, pues ho plasmes amb una pintura, no?
1: Mm-hmm. És la manera, però que no sé si aquest tipus de filosofia, converses i tal, sense tenir la pintura, o les has tingut, o al final és el fet de no arribar a res amb la conversa que diu, ostres, doncs aquí és on jo trobo el sentit.
0: Sí, bueno, sí, bàsicament seria això, jo és on trobo els sentits amb aquest sí. tipus de pintura.
1: Creus que tothom pot fer, per exemple, art, no? En aquest cas, això.
0: Perfectament, i tant.
1: Però
0: tothom.
1: Tot i que no sàpigues art, es pot...
0: I tant. És per això, això està abocat a que tota la... Tothom pot agafar un tinter, un pincell, un paper i fer traços.
1: Però necessita una formació també.
0: Quan
1: de, per exemple, tu en el moment ja fa 6 anys que fas això, va ser en aquell moment que tu vas començar a formar-te?
0: Sí, jo vaig fer a nivell autodidacta també coses, però clar, evidentment, pues, diguéssim, com tractar els grisos, pues, no en sortia del tot bé, no? Pues, clar, necessites una mica d'explicació per part de persones que en saben molt més que tu, evidentment, però tothom estava disposat a poder fer agafar un tinter i fer el que li surti, el que he comentat abans, no? Per què? Per la no existència de l'error, no existe, no? Hi ha coses que siguin perfectes, la imperfecció és bonica.
1: Primer, com has dit, autodidacta, primer vas començar a través de,
0: sí,
1: de per exemple,
0: internet
1: i tal, i buscar
0: sí, això com perquè clar, pensa que amb el traç del somí no és el canyell el que mana, no? Com seria amb altre tipus de pintura, és tot el cos, és des de l'ombro, o sigui, quan llances una pinzellada es mou tot el cos, vull dir, és tota la persona la que es mou, no és el canyell només. I aleshores, doncs, totes aquestes coses les vas aprenent, les vas buscant i fins que arribes a tenir coneixement per poder fer.
1: I el primer moment en el que tu te va arribar a això,
0: o sigui, vaig fer un traç un dia,
1: però,
0: un traç, i
1: però
0: em va
1: tu
0: agradar.
1: Mateix
0: i em va agradar,
1: però
0: dic,
1: ja coneixies, però sí. Coneixies la tècnica?
0: Sí, clar,
1: vale.
0: clar.
1: No, era per això, com vas conèixer la tècnica?
0: Sí, bueno, vull... perquè em vaig, saps que
1: m'agrada investigar
0: coses.
1: Sí, va ser, diguem, a través de la curiositat.
0: Sí, a través del tipus de filosofia. Com es transporta aquest tipus de filosofia? Mira, hi ha aquest tipus de pintura que jo ja havia vist, aquest tipus de pintura que és el que...
1: Que no és una cosa...
0: Aquesta...
1: O sigui, fa 6 anys comences a treballar.
0: A treballar,
1: però
0: a fer classes,
1: diguéssim. De conèixer, la tècnica ja la coneixies.
0: Sí.
1: I la filosofia, però molt...
0: Mai m'havia dedicat, evidentment, a posar-me davant d'un paper d'arròs. Mai havia comprat. Des de fa 6 anys els vaig començar a comprar, però jo un paper d'arròs no havia comprat mai.
1: Parlem del paper d'arròs, perquè és, és un paper molt particular, que a més és, només pot
0: es poden
1: fer
0: el paper d'arròs, i també hi ha un altre que ho fan amb fibra de canya, de les canyes d'això, i és un paper molt resistent, encara que sembli
1: delicat, però no
0: és molt resistent, molt resistent.
1: Mm-hmm. Vull dir, però és difícil de trobar o tu ja saps
0: els llocs
1: on trobaràs?
0: Sí, no, si vols dic, hi ha tendes a Barcelona, el Momo, per exemple, que he portat jo avui aquella bossa,
1: sí,
0: he portat els quadres, que estan especialitzades després en temes de pincells, tintes, i després també el Haiku, també de Barcelona, el Piera també té, o sigui, hi ha algunes cases a Barcelona, aquí a Sabadell tenim el Figuerola, que també hi ha cases que es dediquen i tenen dintre del seu material de belles artes, diguéssim, productes per somier.
1: Mm-hmm. Aquí, diguem, només se centra en el contingut que tu li donis. No sé si també hi ha la part, com que hi ha molta part, el buit, no? Mm-hmm. També posar alguna cosa de poesia. T'ho dic per quan
0: sí,
1: m'has dit el haiku.
0: Sí, els haikus.
1: Sí,
0: no,
1: si el haiku també pot estar
0: sí,
1: aquí.
0: Sí, està molt lligat.
1: Sí. I pot anar a dins.
0: Pot anar a dintre. Sí, pot anar a dintre. Si ja fixes a l'exposició, amb les carteles d'això, hi ha petits escrits.
1: Textos.
0: Sí. Evidentment no seran haikus perquè no...
1: Bueno, el haiku té una cosa molt particular,
0: jo no sé de fer, però bueno, evidentment lliga perfectament
1: amb el tipus de
0: pintura, lliga perfectament.
1: Perfectament,
0: haiku,
1: o sigui, sí. de fet, el haiku és poesia, mm-hmm, i de fet aquest tipus de aquesta disciplina, tal i com tu les expliques, mm-hmm, és també poesia, perquè
0: també
1: és que tot el que és poètic, tot el que és poètic té aquesta interpretació i té aquesta base també filosòfica, no?
0: Uh-huh.
1: I pot ser que és això que dius, que lliga també tant, no?
0: Sí.
1: Amb el haiku a dins d'aquesta. I a més, tenim aquest espai, el buit. Jo li dic espai, és el buit.
0: El buit.
1: Mirem cap al futur. Què t'agradaria explorar a partir d'ara? No? Ara ja cada cop... Això hi ha l'experiència, no? I l'experiència, és a dir, el treballar no, dia a dia...
0: No tinc cap mena de seguir formant-me i...
1: No, de seguir formant, però de seguir treballant-la.
0: Sí, clar, evidentment. Sí.
1: Continuar fent obres, sí. I una altra exposició.
0: Bueno, i una altra exposició, bueno, si surt una altra exposició.
1: Home,
0: sí,
1: ja ha fet aquesta Palau, vull dir... Pot, o bé la mateixa o una altra aquí, no?, a Caldes.
0: Bueno, esperem, a veure... Si és possible.
1: Es tracta d'això. No t'he preguntat, què diries a algú justament que vol començar a fer un tipus d'aquestes obres, no? Aquesta disciplina, treballar aquesta disciplina concretament, però no s'atreveix?
0: Que no tingui por a equivocar-se.
1: No
0: tingui por a equivocar-se, vull dir, no existeix, ja ho torno a dir, no existeix. Vull dir que agafi un tinter de tinta, agafi un pinxell especial, són pincells per aquest tipus de tinta, i es posi enfront d'un paper. No fa falta que al principi sigui paper d'arròs, pot ser qualsevol tipus de paper, inclús un tros de diari, un paper, un fòlio, qualsevol cosa, no fa falta que sigui d'aquest tipus, i que comenci a traçar línies.
1: Tens algun projecte a banda en ment al respecte? O sigui, el projecte pot ser fer continuant fent obres, no?
0: Sí, aquest projecte, i després hi ha un altre projecte que és una mica així primícia, que és lligar una mica amb una altra persona, no, pues fer aquest lligam de haikus i...
1: Oh, molt bé. Mm-hmm. O sigui, lligat, faries la pintura,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: I l'altra persona, la poesia.
0: Sí.
1: Molt bé.
0: No dic qui és perquè... No sé si...
1: Bueno, però amb ganes també de que aquest projecte estigui també acabat. Mira, faré ara un ping-pong final, vol dir, preguntes que són amb una resposta ràpida. Un color.
0: Un color blau.
1: Un paisatge.
0: Neu.
1: Un objecte imprescindible al teu estudi.
0: Un bolígraf.
1: Una emoció que et fa pintar. Una obra teva que t'ha transformat.
0: No tinc.
1: Una obra d'un altre artista que t'ha influït o que t'ha marcat.
0: Hi ha molts, no podria dir noms.
1: I un somni pendent. no hi ha sondi. No hi ha sondi. Xavi.
0: Però molt bé.
1: No, sí, és que per això.
0: És si permets.
1: Sí, tot el que vulgui.
0: A tu t'agrada el tema aquest de la, de llibres, és, si algú prende, vol prendre nota per conèixer una mica d'això, doncs ja en vaig a dir tres. Hi ha un llibre molt interessant que parla sobre el tema de la pintura Sumí, que és de Maria Eugènia Manrique, que es diu així, Sumí, pintura Sumí, és de l'editorial Acal, si no recordo malament. Després hi ha un altre que és de Racionero, que és Apuntes sobre taoisme, de l'editorial Aliança Editorial, i un altre que aquest és més difícil de trobar, que és la semilla de la mostaza.
1: Molt bé.
0: Que és, són quatre volums, aquest sí que és molt gran, són molt grans, i en aquí sí que és tota una visió de les diferents de les tècniques de pintura sumi.
1: Xavier, vull dir, sense acabat el temps, no?
0: Bueno.
1: Moltíssimes gràcies per compartir amb nosaltres aquesta mirada teva tan delicada i tan profunda, que continuï influint les línies, els silencis i les emocions, i fins aviat, perquè espero que continuïs venint.
0: Molt bé, moltíssimes gràcies a tu, Conxi, i a vosaltres per la vostra atenció i permetre'm expressar-me.
1: Molt bé. Així arribem al final del programa amb una música que està sonant de fons, que és Patos, de Ludovico Einaudi, i doncs tanquem el fòrum. Hem parlat de llengua, de cultura, de curiositat, i hem entrat en el món de la tinta i del silenci en aquesta manera tan personal i tan profunda de mirar el món que ens ha compartit Xavier Martínez Ortuño. Avui hem descobert que una línia pot ser un camí, una emoció, una invitació a mirar més enllà, i que la cultura, la nostra cultura, continua sent un espai de trobada, de junt i comunitat. Gràcies per ser-hi, per escoltar, i demà tornarem de nou. A partir de les 9, doncs ja ens trobareu aquí al fòrum. Vinga, que tingueu molt bon dia.

0: Són les 11. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Ahir es va signar el conveni de gestió, coordinació i repartiment de l'aprofitament de l'aigua que prové del pou termal, un acord que s'ha formalitzat entre els tres titulars que poden fer ús d'aquesta d'aigua termal. A banda de l'Ajuntament, els representants de les dues empreses de balnearis que actualment hi ha al municipi. Un pacte que evita la sobreexplotació de recursos i que també preserva l'ús social i ciutadà de l'aigua termal. Restaurada la Sala Noble de Can Rius per preservar el patrimoni històric i potenciar l'ús cultural de l'espai, una intervenció que s'ha centrat especialment en les pintures murals d'inicis del segle XX. Unes pintures que presentaven un deteriorament progressiu a causa del pas del temps i de l'ús i de l'espai. La restauració forma part del projecte de millora impulsat per l'Ajuntament amb l'objectiu de conservar el patrimoni i donar nous usos culturals a l'equipament. Ahir es va celebrar la 12a edició dels Premis Manolo Huguer a la Sala Noble de Can Rius, uns premis que serveixen per donar un reconeixement públic a l'esforç, la constància i els valors personals dels estudiants. L'objectiu és reafirmar el compromís de l'Institut amb l'educació integral, un acte en què hi participen famílies, alumnes, professors i representants destacats del municipi. Avui, a 6:45, tindrà lloc a la Sala Noble de Can Rius la conferència La Fortuna de la Vida, organitzada per l'Aula Universitària de Caldes. Una sessió impartida per Joan Anton Català, astrònom, astrofísic, especialista en química quàntica i divulgador científic. Avui, a 6:45 de la tarda, tindrà lloc a la Biblioteca de Caldes de Montbui la presentació de la novel·la Esther Ventura Grimau, Les ombres de mi árbol, una novel·la sobre arrels, ombres i memòria familiar, un acte dirigit a adults i d'accés lliure. I el dia d'avui recomanem portar paraigua sota el braç perquè el matí estarà marcat per núvols densos i amb possibilitat d'algun ruixat feble. A partir del migdia el cel seguirà ennuvolat i continuarà amb la possibilitat de ruixats suaus. Les temperatures es mouran entre els 10 graus de mínima i els 21 de màxima. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, 107.8.

0: Bon dia, benvingudes i benvinguts. Una setmana més a l'Històries en Femení. A l'espai, que ja sabeu, donem veu a dones que transformen el seu entorn, també que recuperen la memòria i construeixen el futur. Ja sabeu, és un programa que podeu sentir tots els dijous de 11 a 12 aquí a Ràdio Caldes, en directe, o si us ve de gust, com a podcast, sempre que pugueu. Bé, avui tornem a parlar de memòria. Ens traslladem a Llagostera per conèixer una iniciativa molt especial. És una iniciativa que porta per nom Dones Sàvies. Dones Sàvies, però amb la S, a l'apòstrof, i àvies. O sigui, han fet un joc de paraules, però això, són dones sàvies i dones àvies. Un projecte dedicat a recollir la memòria oral, sobretot oral, de les dones grans del poble de Llagostera. Les seves històries de vida, les seves experiències, bé, en recollir reflexions, records, i tot això, de fet, forma part del patrimoni del poble i de tots els pobles, no? Un patrimoni immaterial, però que sovint no apareixen als llibres d'història. Doncs, per parlar d'aquest projecte tan interessant, tenim amb nosaltres una de les dones impulsora del projecte, que és la Rosa Casanovas. Hola, Rosa, bon dia.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Molt bé, moltes gràcies per acompanyar-nos. Moltes gràcies.
1: Per pensar en nosaltres també, sí. De part meva i de tot el grup de les dones sàvies.
0: Molt bé. Mira, de moment t'explicaré com us vaig conèixer. Em va venir d'Instagram una nota de que assistia a aquest projecte i amb unes companyes que també formem part d'un club de lectura vam començar a parlar. Diu, escolta, tu que estàs a la ràdio, no podies fer una entrevista per veure com funciona aquest projecte? Dic, i tant. I mira, va ser així, et vaig posar a fer la recerca i fins aquí.
1: Molt bé.
0: Estic molt contenta, o sigui que per Instagram et vaig conèixer per Instagram, bueno, com a mínim el projecte. Sí. Comencem. Parlem una mica de l'origen. Com explica exactament com va anar això del naixement d'aquesta idea?
1: Les dones sàvies és la trobada de dones de Llagostera i tenen molt per explicar i compartir de la seva infantesa. Són dones de 65 fins a 95 anys. I això ho van impulsar dues noies de l'àrea de cultura de l'Ajuntament i de Can Caciques, la Mariona i la Marta. Varen tenir la idea que varen veure que hi havia tantes dones a Llagostera que sabien tant i que se perdia, i varen creure que seria bo fer una trobada d'aquestes dones per explicar les seves experiències. I llavors me varen demanar a mi a veure si volia fer de coordinadora. I per mi ha estat un plaer.
0: Sí. Per què t'ho van demanar tu? Perquè estaves en alguna associació ja implicada en temes així de femenins perquè et coneixien? Com va ser de trobar-te tu?
1: Mira, no ho sé. No ho sé. Potser perquè he sigut mestra i he estat amainada.
0: No ho sé.
1: Vam pensar en mi. Sí, també estic amb el càncer, sí, estic amb associacions.
0: Ah, sí. Doncs això, clar, si ja et feies veure com a possible coordinadora, segur que van començar per tu, sí. I com va ser? Què vas fer? Vas fer una convocatòria? Com vas començar a trobar aquestes dones i implicar-les al projecte?
1: Mira, amb aquestes noies jo va ser el boca a boca. Coneixíem dones, que al poble ens coneixíem, i ho dèiem a una: no t'agradaria venir aquí a aquesta reunió? I elles els dèiem, digue-ho amb una altra. I així va ser que vam fer al principi un grup de 10 dones.
0: Ah, molt bé.
1: El primer va ser un grup petit, de 10 dones, que totes venien amb molta por i totes deien que no volien venir perquè elles no eren pas sàvies.
0: Ah.
1: Elles no volien venir perquè no eren sàvies.
0: Sí. Jo el que trobo és molt, vull dir que de molta valentia que us reuniu cada setmana.
1: Sí, tots els dilluns. Tots els dilluns ens reunim, sí.
0: És molt, És molt implicar-se a fer una reunió cada setmana, és molt,
1: Sí, però és tan enriquidor.
0: Sí.
1: Jo hi he après tant.
0: Sí.
1: Oh, Quants... Us ajudo, eh? Jo disfruto en aquestes reunions.
0: Sí, és que sí. M'ho imagino, eh? M'ho imagino.
1: Sí, sí. Sí.
0: I això, quant de temps fa de que va començar?
1: Quants ja fa anys? 3 anys.
0: Tres anys.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I ara heu crescut?
1: Sí, ara som un grup de 26.
0: 26
1: o sigui
0: dones?
1: Que hem... Sí, sí. És un grup gran, gran i potent i que venen totes, eh? Sí. I si no venen, m'envien un missatge, escolta, és que avui no em trobo bé, no puc venir, perquè els hi sap greu no poder venir. Clar. Ja m'explicaràs a veure de què hem parlat, em
0: sí,
1: sap greu.
0: Sí.
1: Vull dir que és, sí, sí, és molt maco.
0: Molt bé. I has dit, les edats entre 65, que és l'edat que clar, ens jubilem, bueno, ens jubilem
1: sí.
0: Entre cometes, les dones no jubilem
1: sí.
0: Mai.
1: Exacte, és cert.
0: I els 95?
1: Sí, sí, la més gran em sembla que, és, que en té 96. Sí, Déu i per avall, i pot venir tothom qui vulgui. Sí,
0: sí, sí, sí pot venir sí, sí. Tothom. Tothom. Totes les dones som sàvies.
1: En sí, algun tenim aspecte, les portes obertes de bat a bat.
0: Sí, sí, sí, sí. I, aviam, i us concentreu exactament en la memòria de dones grans o també parleu, digue'm així, temes que heu tractat?
1: A veure, nosaltres doncs, hem parlat, per exemple, del casament. Comencem amb coses d'abans, de records d'elles, el casament, sí, sí. Els aplecs que es feien abans d'aquella llagostera, quan anaven a ballar sardanes,
0: sí.
1: Els festejos...
0: Sí, sí.
1: Bueno, llavors les botigues també varen fer, les botigues de llagostera, mare meva. Ens varen donar un mural perquè ho feien a l'Ajuntament, si podíem participar-hi,
0: sí.
1: I ens varen parlar de les botigues d'abans. He quedat parada.
0: Sí.
1: Pensa que hi havia carrers que cada casa era una botiga, perquè la gent no marxava del poble.
0: Clar.
1: Compraven al poble.
0: Clar.
1: I varen sortir, buf, quina feinada que vam tenir amb botigues i botigues i botigues, sí.
0: Sí, reconstruint la història del comerç del poble.
1: Exacte, exacte, sí, sí, sí, sí, és impressionant les botigues que hi havia i llavors aquest mural es va fer una exposició, sí, sí, i llavors vàrem parlar amb gent gran que tenia botigues, va estar molt bé, però nosaltres hi vam participar.
0: Sí, sí, a partir de la memòria, sí. En aquest cas oral, que ara vull que expliquis també això com ho feu,
1: sí.
0: A partir de la memòria oral.
1: Exacte, sí. Sí. Sí, sí, sí, tot ho fem oral.
0: Tot, sí.
1: Sí, sí.
0: Explica com va això de fer oral.
1: A veure,
0: sí.
1: A veure, esclar, si és oral, jo, esclar, anava amb un paper i un llapis i haver d'escriure no arribava a temps.
0: Clar.
1: Llavors,
0: clar,
1: ja les noves tecnologies ho gravem.
0: Sí,
1: cadascú, quan parla, tenim un petit, una gravadora petita, un caset petit,
0: sí.
1: Bueno, més modern, que ens varen deixar de Llagostera Ràdio,
0: sí.
1: I bueno... s'ho van passant d'una a l'altra. I clar, això queda gravat. I quan està, jo ho passo després a l'Ajuntament.
0: Uh-huh.
1: I queda guardat allà, o sigui que no es perd absolutament res.
0: Amb un arxiu, que ja, això no,
1: sí, sí.
0: No ocupa lloc, vull dir que és un arxiu...
1: Exacte.
0: Sí, sí.
1: Oh. Hi ha una riquesa enorme allà en aquestes gravacions.
0: Sí, sí.
1: És impressionant. Sí,
0: d'entrada ja, o sigui, veu amb això, ja veu... o sigui, fer com una branca de projecte de comerç local, o sigui, ja Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do la
1: sí,
0: recuperació
1: sí, sí.
0: De la memòria. Hi ha, una altra,
1: sí, sí, sí.
0: Hi ha alguna altra cosa que també bueno, ha sortit d'aquesta iniciativa?
1: Bueno, és que hem fet bastantes coses, sí. No? Per exemple, hem fet, ens vàrem trobar un dia, hi ha un grup d'aquí Llagostera que agafa dones d'arreu per ensenyar-los el català,
0: sí.
1: Per ajudar-los, doncs vam fer una trobada un dia amb ell.
0: Sí,
1: per explicar-los les costums que tenim nosaltres i elles ens explicaven el seu. Llavors també vàrem anar a Llagostera Ràdio perquè l'any passat per Sant Jordi doncs vàrem buscar tots poemes d'abans que tenien d'elles, totes portaven uns papers, alguns una mica descolorits
0: sí.
1: I tot, que els tenien guardats dels pares
0: sí.
1: I bueno, i els vam gravar i llavors va sortir a Llagostera Ràdio.
0: Sí.
1: Després aquest any, més modernes, encara per Sant Jordi, ens han posat unes cadires d'aquestes de balca aquí a la plaça, el dia de la Diada,
0: sí.
1: I amb les escoles venien els nens i cada dona tenia els nens al voltant i els explicava un conte.
0: Ai, senyor.
1: Que va ser.
0: Ai,
1: sí,
0: senyor.
1: Sí, sí, sí. També anem a les escoles pel dia de la Castanyada, per Carnaval, ajudar-los a pintar els nens. Sí, sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: I ara també... Sí, encara últimament, el més últim, aquí fan un projecte Llagostera que és Espurnes, que és un grup que agrupa cantants joves de diferents llocs i ve molta gent d'arreu, I llavors fan petits vídeos de Llagostera, i també ens en va fer un de nosaltres, ens va fer una trobada, i vam cantar cançons, i vam explicar el significat que tenia per nosaltres la música. O sigui que hem fet moltes, moltes coses, molt.
0: Jo recordo que quan la primera vegada que vam parlar, precisament em vas parlar d'això, d'Espurnes. Em vas explicar...
1: Sí.
0: Em va sobtar molt perquè, clar, jo pensava, es reuneixen, graven i cap a l'Ajuntament i ja està. Però quan vaig veure que això tenia un seguiment i tenia... És una llavor que està donant, però molt.
1: I pensa que el Dia de la Dona, el Dia de la Dona, des de l'Ajuntament de Fornells, la Diputació de Girona, la Generalitat, ens varen invitar a les dones d'aquí, de les dones sàvies, i van fer una trobada, i llavors van fer una taula rodona, i una de les nostres també va formar part d'aquella taula rodona. Vull dir que... Déu, hi ha moltes coses, que són trempades.
0: Molt trempades, i a més penso, no només el que esteu donant, sinó el que esteu aprenent.
1: Ui.
0: S'aprèn molt, s'aprèn molt.
1: I tant. No s'ho pot imaginar ningú.
0: Sí. Unes de les altres. Després de la història del poble. La història del poble.
1: I
0: bueno, també que a certa edat, oi, tenir il·lusions.
1: És maco. I llavors una altra cosa, perquè totes ens coneixíem del poble, ens coneixíem. Hola, sí, aquesta viu aquí. Però ara... Som amigues.
0: Clar.
1: Perquè, és clar, totes han explicat moltes experiències seves.
0: Sí.
1: Hem plorat, hem rigut, hem cantat. Sí. I ara aquí hi ha un
0: vincle
1: tan gran.
0: Un vincle.
1: Ara es diu la paraula. Que no us ho podeu imaginar.
0: Sí.
1: Nosaltres ara ja som...
0: Som
1: molt.
0: Ja,
1: com una petita família.
0: Sí. Ja les dones ja establim vincles, eh? Molts.
1: Sí, evidentment.
0: Molts,
1: sí.
0: De seguida trobem...
1: Aquell
0: fil que ens pot unir, que ens pot fer trobar. Però clar, si a sobre porteu una tasca setmanal parlant de memòria, i que això després es converteix en coses tan interessants, no? Com un panel amb el comerç local antic, allò que ha desaparegut.
1: Sí.
0: Meravellós.
1: Molt, tu pots pas imaginar.
0: Sí. Doncs mira, parlant de música, farem ara el primer tall del programa. Jo sempre que tinc una convidada, li demano que em faci, em digui les dos o tres cançons que li faria gràcia sentir al programa, no? I tu la primera que vas triar és El País Petit, de Lluís Llach.
1: Aquest concepte
0: té molt a dir, perquè el País Petit també pot ser el teu municipi, el teu entorn, el teu País Petit, en aquest cas serien les dones sàvies també.
1: Exacte.
0: Doncs sentirem aquesta cançó. Per què l'has triat? T'agrada,
1: perquè
0: no?
1: L'he triat?
0: Sí.
1: Perquè m'agrada molt.
0: T'agrada? A mi també m'agrada molt.
1: És que m'agrada.
0: Sí. Doncs la sentim i seguim parlant, d'acord?

0: Molt bé, Rosa. Mira, ara repassant així una mica el guió,
1: sí,
0: penso que ja hem parlat de moltes coses, de les emocions i tot això que sentiu,
1: sí,
0: i ara
1: sí,
0: podríem parlar d'un parell de coses més. Primer, a l'espai, on us reuniu?
1: Nosaltres ens reunim a la biblioteca del Casino de Llagostera. És una sala gran,
0: sí,
1: que ens cedeix l'Ajuntament, el casino,
0: sí,
1: i ens reunim allà. Ens tanquem allà, no sentim sorolls i estem la mar de bé. És com una miqueta a casa nostra.
0: Sí, o sigui, sí, que és un espai que ja té també història, no? Doncs si és el casino...
1: Sí, sí, sí, molta història, sí, hi ha allà unes llibreries amb uns llibres antics, jo penso, tu i aquests llibres, quanta història creuen portar.
0: Això, sí. Us està mirant la història i vosaltres també esteu fent història, perquè,
1: sí, sí,
0: perquè també pensava, no?, que quantes coses... voldríem en aquests moments haver preguntat a les mares, a les àvies,
1: sí,
0: als pares també, no? Quantes preguntes s'han quedat a l'aire, no? I ara vosaltres,
1: moltes,
0: sí, heu,
1: sí,
0: pensat, no?, en això també.
1: Sí, sí, això sí, sí. Mira, la sort d'aquestes, ja t'ho dic, és que ho repeteixo d'aquestes noies, la Mariona i la Marta,
0: sí,
1: perquè la Mariona, ara parlo jo, però la Mariona sempre està al nostre costat, sempre ens ajuda,
0: sí,
1: és la que ens ho penja tot per Instagram, és que si ens posa contactes, és la que
0: sí,
1: ens ajuda a l'Ajuntament,
0: sí,
1: aquesta noia és un 10.
0: Ah, sí, sí, doncs sí,
1: sí.
0: Ja ens hagués agradat també tenir-la, oi que sí, aquí?
1: Sí, és exacte, és molt trempada, sí, sí, és un sol de noia. Sí,
0: que digués la seva també, clar que sí.
1: Sí, sí, perquè sí, ella s'hi ha implicat molt i també li fa molta il·lusió aquest projecte, bé, que varen iniciar elles,
0: Sí.
1: I nosaltres ho hem continuat, sí, sí.
0: Sí. Quins temes han aparegut? Perquè has parlat de, bueno, de música, dels casaments, del comerç local. Quins temes més surten a les converses? No sé, per exemple, la feina?
1: Sí.
0: La feina? Les feines que feien?
1: Exacte, sí, sí. En unes eren modistes, hem parlat de les modistes, de les que estaven a la botiga, de les que eren perruqueres.
0: Uh-huh.
1: Després... dels fills, de la vida com eren a casa abans, perquè esclar, moltes de nosaltres, doncs algunes ens vivien a pagès, la vida de pagès i del,
0: sí,
1: poble, la diferència que hi havia,
0: sí,
1: què feien els diumenges, la processó de Setmana Santa,
0: sí,
1: que hi ha,
0: sí,
1: tants,
0: sí,
1: i tants, tant, temes, penso que són 3 anys i hi ha
0: 3 anys,
1: un piló de temes, imagina't els temes que hem parlat.
0: Si feu el salt del Nadal i les vacances d'estiu, pues, igual teniu allà, jo que sé, 150 programes, jo que sé.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, una barbaritat.
0: Programes, sí, per dir alguna cosa.
1: Sí, sí.
0: Sí, sí, sí.
1: Exacte, sí.
0: Hi ha dones migrants, perquè deies que
1: no,
0: eren molt de pagès, però hi ha alguna dona que és de fora, que pugui explicar també la seva història, no sé...

0: És obert qui vulgui, però no...
1: No s'han incorporat, no. No.
0: Del Medinilla no n'hi ha cap, no.
1: Sí. Mira, una altra cosa, i això és una mica més, sí, que et volia preguntar. Vosaltres heu parlat d'alguna llevadora d'aquí de Llagostera?
0: Sí, a Llagostera sí. Teníem la senyora Manuela i la senyora Lola, sí, dues llevadores, i és que aquí a Llagostera justament s'ha fet homenatge a les llevadores, sí, i s'ha fet un carrer amb el nom de les llevadores, sí, i sí que n'hem parlat, esclar, perquè algunes d'elles, les seves mares, doncs, feien una mica com de llevadores, perquè es veu que quan, sobretot les de pagès, si hi havia algun problema d'algú, doncs que hi havia una dona especial d'aquelles, sí, dones que ja anava en els parts. O sigui, que no era llevadora, però feia com de llevadora. Sí. Jo no ho sabia tot, sí, això. Ja. Jo que sí.
1: Sí, sí.
0: Sí, sí. Sí que n'hem parlat, a les llevadores. Sí. I ara vull dir que és una cosa molt recent aquí a Llagostera, també.
1: Sí, perquè, clar, en aquell, sí, moment anaven a les cases. Si hi havia, sí, una llevadora municipal, com era aquí el cas, sí, de Caldes, sí, anaven a les cases. I sí, sí, moltes, sí, sí, dones, sí, recorden elles, dones d'aquesta edat, que, sí, el seu part i el seguiment de l'embaràs, sí, havia estat, sí, portat per una... Per una dona, que una llevadora, sí, sí.
0: Sí, sí, sí, aquí a Llagostera igual, sí, sí, sí. Primer ja t'ho dic, la primera era la senyora Lola,
1: sí,
0: que aquesta me va portar a mi, mira, mm, vaig néixer jo, i llavors la senyora Manuela, sí,
1: sí.
0: Que et sembla que anava amb un biscut, era amb un cotxe... Ah, no, sí, sí, ella i el seu germà, que anaven amb un cotxe petit, amunt i avall, sí, esclar, les nits i tot, sí.
1: Clar, sí, clar, sí, perquè...
0: I no podien sortir a les nits, llavors, per sortir tenien que cridar els serenos.
1: El sereno.
0: Que també... Sí, sí, i el sereno els acompanyava a les cases.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. A vegades si es posaven dues dones de part, doncs segur, sí, que anaven amb el biscuter aquest amunt i avall, eh?
0: Sí, anaven de bòlit.
1: Anaven de bòlit, sí, sí, sí.
0: Exacte, sí, sí.
1: No, a mi m'ha interessat aquest tema perquè aquí a Caldes,
0: sí,
1: bueno, estem encetant també un projecte sobre una llevadora que va estar molts anys i ara ens trobem, sí, això. Ens trobem que hi ha molts testimonis encara, sí, vius, que han nascut, que tenen fotos, que tenen, sí, sí, saps? I,
0: sí, sí, sí,
1: i és molt, molt interessant. Bueno, jo estic molt emocionada amb aquest projecte perquè és, sí, és, sí, és interessant, si estem implicant també, doncs, a l'arxiu, a l'Ajuntament, sí, perquè recuperar aquesta memòria, doncs,
0: sí, és molt important.
1: És molt,
0: sí,
1: important,
0: sí,
1: és molt important. Sobretot, sí, perquè és història, no? És vull dir que les noves generacions això ho han de saber.
0: Exacte, exacte. Sí, sí, sí.
1: És un aprenentatge.
0: Doncs aquí a vostè també s'està tirant endavant i no sé si em sembla que també faran alguna cosa l'Ajuntament. Això no ho sé ben bé, però bueno, ara l'Ajuntament ha fet aquest homenatge, però em sembla que també voldran fer alguna exposició i alguna cosa d'aquesta, sí.
1: Segur,
0: això, com que
1: segur.
0: No hi soc per dins, no sé ben bé com va, sí.
1: No, i el que deies tu, explicar als instituts, explicar,
0: sí,
1: com es feia això, amb quines eines es feia. Vull dir que
0: sí, sí,
1: ara hi ha
0: exacte,
1: moltes.
0: Sí, exacte, les eines. Sí. Sí.
1: Quines eines. Ai. Ja veus, sí, com surten les pel·lícules, no? Allò de...
0: Exacte.
1: Posa'm aigua calenta. Vinga,
0: sí,
1: va, aigua calenta,
0: sí,
1: perquè va.
0: I tovalloles, i sí, llençols.
1: Ja està la criatura al món.
0: Exacte, sí. I ben, sí, macos que sortien.
1: Sí. Doncs bé, ara tornem a sentir una altra cançó, perquè sí, perquè, bueno, també em volia, després vull que m'expliquis a on ha anat a parar tot això, no? Que em sembla que a l'octubre teniu alguna cosa interessant.
0: Sí,
1: bé,
0: sí, sí.
1: Doncs mira, la segona cançó que sentirem, sí, és Vestida, sí, de nit, de Neus Mar. Jo tinc, sí, bueno, tinc una especial amistat amb la Neus,
0: sí,
1: fent seguiment des de fa molts anys. Molts, sí, anys, des de fa 12, gairebé.
0: Ja,
1: I, bueno, no fa gaire també vam anar amb un concert que va fer...
0: Sí,
1: sí, bueno, va ser a Vilassar, però ens vam desplaçar cap allà. I,
0: sí, sí,
1: i és una dona molt, molt, molt, molt sencera.
0: A mi m'encanta escoltar molts concerts seus i aquí,
1: sí,
0: el grup de... És que els hi vaig demanar a les dones, aquestes dones, dic, què us agradaria? I una també em va dir, Havaneres, de la Neus Mar.
1: Clar.
0: I doncs,
1: sí,
0: quin,
1: sí,
0: és, no?
1: Sí, molt bé, molt bé. A més, la tenia molt a prop, no? Perquè ella és de Palafrugell.
0: Sí, sí, sí que fa de mestra, sí. Sí,
1: sí. Fa de mestra allà. I que molts concerts, bueno, després va tot arreu, però molts concerts sí. També es fa per allà a prop.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí. Jo hi he anat a Palafrugell, sí, a escoltar-la. Sí,
1: quina sort, jo també, sí. Vaig estar allà a l'hostal aquell que hi ha allà. Bé,
0: doncs
1: sentim.
0: Doncs també.
1: Que sí?
0: Jo també hi he estat, sí.
1: Bé,
0: mira,
1: doncs,
0: poder érem allà, sí.
1: Sí, igual sí, mira, ben coincidir, sí. no sabíem.
0: Clar, nos coneixíem.
1: Sí, sentim Vestida de nit, d'acord?
0: D'acord, gràcies.

0: Bé, Rosa, que bonica, eh?
1: És... Molt, molt. Jo que les conto m'emociona.
0: Jo també, sí. A més, per això l'he volgut sentir sencera, perquè és que val la pena sentir,
1: sí, evidentment.
0: Sentir la Neus i sentir la cançó.
1: Sí, sí, és veritat.
0: Bé, doncs aquest projecte de Dones Sàvies ha donat fruit. Ha donat fruit,
1: sí.
0: És una llavor que ha donat fruit.
1: Explica'ns. I tenim molts seguidors, eh? Molts seguidors per internet, és impressionant. Molt, sí, perquè, sí. Bueno, fem petites seqüències, no, de que parlen unes i ens segueix molta gent.
0: Sí, sí, no, si ja et dic, a mi em va arribar, o sigui que
1: sí.
0: Doncs això, que deia, aquest projecte té un fruit. Explica'ns què passarà el mes d'octubre, explica'ns.
1: Sí, mira, l'11 d'octubre, en el mar de la Fira del Bolet que es fa aquí a Llagostera, sí, a la plaça de Catalunya, es farà la presentació del primer llibre de la col·lecció d'aquest, de les Dones Sàvies. Sí, sí.
0: Vol dir el primer llibre? Vol dir que hi haurà més?
1: Exacte, n'hi haurà més, sí.
0: Sí, sí.
1: N'hi haurà més, sí.
0: I què portarà aquest primer llibre?
1: Parlarà del festeig, sí, l'aixovar, del casament, parlarà, penso, d'aquests tres temes, sí.
0: Que són els primers que veu tractar? Com va anar això, que és de la primera etapa, com... O és un recull,
1: sí,
0: així?
1: Sí, però potser sí que eren dels primers, sí.
0: Sí.
1: Va ser dels primers, casament, aixovar i festeig, sí.
0: Molt bé.
1: I va anar primer el festeig, llavors tota la preparació, l'aixovar, que és divertidíssim, i el casament.
0: Sí.
1: Que pobretes ens diuen, algunes diuen, jo encara tinc roba que encara no me l'he posat mai, allà a l'armari, tota marcada.
0: Sí, ja acostuma a passar això, ja.
1: Sí, que... sí.
0: Sí, i què hi ha allà? O sigui, és la transcripció del testimoni, així de manera literal, hi ha fotos, com serà el...
1: Sí, hi ha la transcripció de testimoni, hi haurà fotos, hi ha reflexions, sí, sí, hi ha una mica de tot, sí.
0: Molt bé.
1: Crec que quedarà un llibre bonic perquè... Sí. Els nois que ho fan són trempats i crec que sortirà bé, sí.
0: Sí,
1: sí, sí.
0: I a més, això, bueno, ja això volia preguntar, on es presentarà? Es presentarà a la Fira del Bolet, dius, eh?
1: Sí, sí, a la plaça de Catalunya, al mig de la plaça, al centre,
0: sí,
1: a davant del casino, sí, allà on nosaltres hi fem la reunió, a la plaça aquella, sí. Però... És que el dia de la Fira del Bolet ve molta gent a Llagostera, buf.
0: Clar.
1: I no hi cabem.
0: És un bon moment, clar, per presentar...
1: Sí. Exacte.
0: Sí, sí, sí.
1: I
0: estaran contentes, no?
1: Home, molt, molt contentes. Diu, ai, ja ens agradarà veure com sortirà el llibre, a veure. Sí. Totes varen portar fotos, clar, els hi demanes fotografies. És que, per exemple, si parlo, porteu fotografies d'una cosa, pensa que el proper dia tot es te porta les fotografies. Sí. A més, varen fer també dites. Dites d'abans, mare meva, i era divertit perquè una deia, jo estava cuinant i pensava, ui, una dita, i s'ho apuntava. Una que feia de perruqueria, diu, estava a la perruqueria i me'n recordava, ai, també m'ho apuntaria. Llavors el proper dia portava més dites. Tu no saps les quantitats de dites que han sortit.
0: Sí, sí, sí, coses, sí, que ara ja no es diuen, perquè...
1: No, sí.
0: Això sí que és memòria, eh?
1: Sí, molta.
0: Això sí que és memòria, que de vegades, sí, llegim coses que no tenen gaire substància i això és una bona memòria.
1: Sí.
0: Bé, és allò,
1: sí,
0: que dèiem, que aquelles preguntes que les generacions, les mares, les àvies no havien fet, i,
1: sí,
0: o que, no sé, perquè no els hi dona mai importància, però també pel silenci que hi havia,
1: sí,
0: a la postguerra.
1: Sí.
0: Hi havia,
1: sí,
0: molt silenci.
1: Molt.
0: Sí.
1: Molt, perquè l'altre dia parlaven de les ràdios, i clar, ja hi havia una ràdio, la ràdio pirinenca, penso que em dic, sí, esclar, que l'escoltaven a les nits, sí, que hi havia paraules com en Morse, una deia, jo veia l'àvia, que escrivia, una ana que cabia, una... I, perquè què fa l'àvia? A la nit, de macatotis, doncs ho parlaven amb les veïnes i ho entenien,
0: sí,
1: mare de Déu,
0: sí. Sí. I tu ara deus saber una d'històries, no? Bueno.
1: Sí, moltes coses que jo no sabia.
0: Sí,
1: t'ho pots imaginar.
0: Sí. Passar de fer de mestra a historiadora de...
1: Exacte, sí. Sí. Ara tinc unes altres nenes també molt maques.
0: Unes nenes, exacte.
1: Són les meves nenes, sí.
0: Sí.
1: I te'ls estimes, eh? Sembla estrany.
0: Clar, és que amb les amigues arriba un moment que les estimem tant com podem estimar la família,
1: sí,
0: perquè
1: cert.
0: És el que deia, els vincles, aquesta relació tan, i tan contínua com vosaltres teniu, que és
1: sí, sí, sí.
0: Amb una feina concreta, que això fa molt, eh? Trobar molt, una feina concreta, sí. Centralitzar...
1: Sí. Sí.
0: Està molt bé, molt bé. Doncs això, sí. Vols transmetre alguna... Ah, no, es volia preguntar també. Això és el primer llibre. Vols dir que l'Ajuntament s'ha compromès a fer més?
1: Sí, sí, sí, tant que sí. És l'inici de diversos, perquè hi ha molt per explicar, eh? Sí, sí. Hi ha molt allà guardat, sí.
0: Sí, és un format com juvenil, com per literatura juvenil o no és...
1: Mira, saps, el format no ho sé.
0: No ho saps.
1: No sé com serà, ja. Però suposo que serà senzillet.
0: Sí.
1: Sí, a l'abast de tothom, sí.
0: Sí, sí. Sí. No, està molt bé, molt bé. Quin missatge t'agradaria transmetre a altres, no sé, altres, per exemple, si haguessis de parlar amb altres pobles, quin missatge, sí. No? Quin missatge voldries
1: transmetre? Jo diria que és molt enriquidor, sí. Molt, però molt i molt enriquidor trobar aquesta reunió de dones,
0: sí.
1: I que puguin treure tot allò que tenen guardat a dins, sí. I ara de cop i volta floreix això com un ram immens, immens, immens.
0: Sí, sí.
1: I és l'amistat i el caliu i les ganes de fer i a més allò que saps que aquell dia has d'anar a aquell lloc i tu prepares i tu penses i ho fas, això és...
0: Sí, sí.
1: És vida. Sí. Jo crec que és una part de vida d'ella, sí.
0: Jo estic totalment d'acord, sí, sí. A més, és remenar records, que de vegades potser, no sé, t'has trobat amb records, no sé, de pèrdues, de dol, t'has trobat,
1: sí? Clar, sí? Sí que n'hi ha algun, sí, algun que sí que una mica violent, de, sí. Per exemple, un casament, doncs, que clar, no va poder fer festa perquè se li havia mort el pare i va ser una mica violent, sí.
0: Sí.
1: I anècdotes de coses, jo el que penso és... Per exemple, hi ha una del nostre grup que de petita va perdre la mare i llavors la va cuidar l'àvia. I aquesta senyora, doncs, sempre que parla, l'àvia era una dona entranyada, els va tirar endavant amb ella i el pare, que el pare no es va tornar a casar. Però llavors, ella sempre que parla, és que sabeu que jo vaig perdre la mare. I parla d'aquella mare. O sigui que queda...
0: Sí.
1: M'he quedat aquella cosa com fill...
0: Sí.
1: Sempre la mare és algo tan important i ella la va perdre de molt petita.
0: Sí, sí, sí.
1: I la veus amb aquell carinyo i diu, ja ho sabeu, no?, que jo vaig perdre la mare, és clar, sí, que ho sabem.
0: Sí.
1: Però ens ho diu una vegada i una altra perquè ella, la seva mare, era,
0: clar,
1: era molt.
0: Sí,
1: però
0: sí.
1: L'àvia li va fer de mare, que era una dona que ho va tirar tot endavant, eh?
0: Clar.
1: Però sempre li queda aquella coseta en el cor de la mare, que li va faltar.
0: Sí.
1: És molt tendre i maco, sí.
0: No, és molt maco perquè ja veig, es barregen, no?
1: Sí.
0: Els records familiars amb la història, o sigui, aquesta dona també deu explicar la història de la seva àvia, que tot i ser gran i tal, va tirar endavant i la va cuidar com si fos una mare, doncs explicant també la història d'una dona valenta, sí, d'una nena que té el sentiment aquest de no tenir la mare, però també, sí, és una barreja.
1: Ens parla d'aquesta àvia, era molt valenta i que gràcies a aquesta àvia elles ho van fer tot i van tirar endavant tot. Sí, sí, era una àvia... Una dona que, mare de Déu, tocava de peus a terra, aquesta senyora.
0: Sí, sí, sí. Doncs això, jo crec que és el que hem de dir, no?, a les dones. Que pensem, no sé, és que a vegades pensem, això no és prou important, no? No, és igual, no ho explico. No, hi ha coses que s'han d'explicar perquè sí que són importants. Sí.
1: I tant si ho són d'important. Sí, molt. Molt. Sí. Sí, sí,
0: Ha vingut alguna vegada algun home a les reunions? Heu trobat també testimonis d'homes o no? O només
1: no.
0: Dones?
1: No, l'únic home que ha vingut és el que ha vingut alguna vegada a Gravans. Perquè vàrem sortir a la televisió. Vam venir al programa de la Melero. Vàrem venir a fer una entrevista. I el càmera era un noi. I després el programa d'en Graset.
0: Ah, sí.
1: Fan a les tardes, també vam sortir a la tele i també l'home que va venir, el noi que al càmera, també era un noi. Són els únics homes que han vingut. Sí.
0: Sí, però jo em referia a testimoni, no. Testimoni no era recollit.
1: No, dones i prou. Sí. Som dones i prou. Sí, sí, sí.
0: Doncs els homes també explicarien la mili, explicarien, no?
1: Sí, sí. Sí, però no.
0: La guerra, és que és molt diferent, és molt diferent sí. recollir aquestes històries de dones, que suposo sí. que fer-les una recollida d'homes, eh?
1: Sí, exacte, sí. Sí. No, ara per ara dones i prou, sí.
0: Doncs molt bé, estic molt contenta i molt, molt emocionada perquè d'això, de compartir aquesta conversa amb tu.
1: A mi també m'ha agradat molt, sí.
0: I això, us desitjo molta sort amb el projecte.
1: Moltes gràcies.
0: Això, que és una iniciativa per mi molt bé, és que és col·lectiu, és emoció, és tot.
1: Sí.
0: Mira, és molt. Mira, sentirem una de les cançons que has triat del Diango. Vale?
1: Sí, aquesta no l'he triat jo, aquesta l'han triat també totes les dones. Jo els hi vaig dir, guita, ara me fan aquesta entrevista a la ràdio i em demanen, no em voleu pas dir alguna cançó? I me varen dir aquesta de la mare d'en Diango.
0: De Diango, molt bé.
1: Que totes són mares, eh? I totes, la majoria.
0: Sí,
1: i...
0: bueno, totes. I les que no ho han triat així, doncs pues, també.
1: Exacte, sí, sí.
0: També,
1: sí.
0: També han tingut mare.
1: La mare, sí.
0: Doncs sentirem aquesta, perquè tu has triat dos, sentirem la mare de Diango.
1: Sí,
0: llavors farem
1: sí.
0: un acomiadament, que jo amb el teu permís llegiré un text que estic interessada a llegir al final del programa i finalment sentirem a la Rosó de Diango, d'acord?
1: Sí, posarem les dues. Demanat, sí. També ho han demanat elles. Sí,
0: sentirem les dues. Molt bé.
1: Molt bé.

0: Molt bé, Rosa, molt bé. Doncs això, jo crec que aquí a l'Història en Femení avui hem compartit una conversa molt inspiradora. Molt inspiradora, sí, sí, és un projecte que entra totalment dintre del concepte del programa, no? Que és visibilitzar dones, sí. En aquest cas les teves nenes i a tu com a impulsora. Així que et dono, bueno, moltes gràcies per estar aquí. Els hi fas una forta abraçada a totes, des de Caldes.
1: Tant que els hi faré. Sí.
0: des de Caldes de Montbui. I això, que és inspirador aquest projecte. Sí,
1: sí, sí, que ho és, sí. Sí. Sí, sí.
0: Molt bé. Doncs moltes gràcies. Vols dir alguna cosa més, Rosa?
1: No, només donar-vos les gràcies per haver-vos recordat de nosaltres, sí. I per haver-hi pensat i per poder-vos explicar una miqueta tota aquesta experiència que estem fent. Sí. Estem molt agraïdes. Sí. De part meva, de part de la Mariona, que no hi és aquí, però també és de la que està davant, i de tot el grup. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies. Sí. Ja ens tornarem a retrobar, d'acord?
1: Oh, i tant que sí.
0: Fins una altra. Bé, i ara amb el teu permís llegiré, o sigui, jo des de que va començar aquest segon etapa de la Història en Femení, sempre acomiado el programa fent memòria el que està passant a Palestina. I ara en aquests moments els mitjans de comunicació no estan dient res d'una cosa molt, molt important que està passant, que és que hi ha una flotilla que va cap allà intentant trencar el cerco que s'ha posat. I, sí. I bé, jo ara llegiré un text. No és un text que sigui una nota de premsa, però sí és un text que em sembla que és prou aclaridor. I amb això serà la meva aportació. Vale?
1: Molt bé.
0: Després molt bé. Ens acabem d'acomiadar. Diu així. No al silenci informatiu cap a la Sumut Flotilla. És incomprensible el tractament informatiu que s'està donant a la missió humanitària de la història. Una falca mai vista. Una acció contra un dels exèrcits més poderosos del món, el d'Israel. 54 vaixells, 500 participants de 45 països hauria de ser notícia de portada a tota la premsa. Si ells no ho fan, fem-ho nosaltres. Hauria de ser notícia cada dia. Les diferents iniciatives de suport a la flotilla per no deixar de mirar Gaza que s'estan portant a molts llocs. Multitud d'accions. Gaza marca un abans i un després. La humanitat ja no tornarà a ser la mateixa. Això. No deixem de pensar en Palestina, i sempre que trobem notícies a la premsa, si són capaços de compartir-les, doncs això fa bé perquè ells saben que no estan sols, que la resta de la humanitat està mirant el que està passant allà, perquè el que està passant allà és una mostra, és un genocidi que és una mostra del que està passant arreu del món. Sí. Bé, amb això ja ens acomiadem. Rosa, fins una altra i una forta abraçada.
1: Igualment.
0: I a totes que escolteu el programa, ara sentireu ja l'última cançó, que és Rosó de Diango, i fins la setmana vinent. Salut. Salut.

0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Així sona Ràdio Caldes.
2: Bona tarda, gent de Caldes i comarca. Benvinguts al Patada al Ventre, un programa sobre Caldes i fet a Caldes per gent de Caldes, que som nosaltres. Jordi Graví, bona tarda.
3: Bona tarda, Xavier Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, els de Caldes la tenim tot el dia ben valenta, se'ns aixeca fins al cim Mercès a l'aigua calenta. Però
4: la C-59.
5: Ai, què passa ara?
1: Abans de començar amb el tema anecdòtic, recordar, com sempre, que ens podeu enviar les vostres anècdotes al 608-970-864 i al correu electrònic de radiocaldes@caldesdelmui.cat. Avui seguirem on ho vam deixar la setmana passada. Tranquils, avui no hi ha col·laborat el queixal, relax, perquè tenim les continuacions de les anècdotes dels bastoners a Bastia.
6: Digueu-me vosaltres, ja, què us sembla.
7: És molt agradable, té un aroma intens, sí. I agradable. Sí que se'n va més a la fusta, ja de bones a primeres.
6: No hi ha un punt de cola?
8: Aquí.
6: Oi?
8: Prou aquest.
7: Yo aquí no lo he trobat. Sí que té unes notes rares.
9: Tengo que decir que no sabía el día, así que la intro ha tardado un poquito más en seguir. Pero nada, aquí estamos. Yo soy Javier, por si no me recordáis. Mark y Mario, hace mucho tiempo que no nos vemos las caras y no nos escuchamos. Y nada, ha sido un placer, ya está. Acaba aquí el programa.
4: Bueno, venga. Amb vosaltres, Pepe Santos, Som Esports, programa esportiu de Ràdio Caldes. Quasi res, darrer divendres ja d'aquest mes, del mes de novembre. Bé, com sempre comencem. Avui portem un programa amb una miscel·lània de temes variats per comentar.
10: Sota les Llambordes, un espai de conversa literària. Dins d'un llibre trobarem emocions, coneixement, aventures i reflexions que ens enriqueixin. Així que, si et trobes davant d'una Llamborda literària, no dubtis a aixecar-la i descobrir els tresors que amaga. De la mà de Conchi Sánchez.
11: Estimats germans, ens hem juntat a la casa de Déu per donar un miracle, una veracitat. Al punt de ràdio hi ha una innovació, l'hora d'en Canjo.
2: Hola a tothom i benvingudes, benvinguts a Viatge Electrònic, el programa que parla de les novetats de la música electrònica underground. Salutacions al vostre host, sóc Andoixa, avui capítol 204 de Viatge Electrònic, un capítol avui especial, ja que la música que escoltareu en el DJ Mix d'avui és música d'unes recopilacions que ho van petar als 2000.
12: Hi havia gent que es vestia al dematí a primera hora i anava i es canviava de traje segurament cap allà a les 7 de la tarda per anar una mica vestit diferent al vespre.
13: Quasi no totes les fotos sorties igual.
12: Però estava concentrat. La plaça del Rei és una altra cosa, eh?
13: Sí, però la festa major, el casino. La festa major de Caldes. Els teus records és el casino.
12: Les atraccions i el casino. I el castell de focs.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Són les 12. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
14: Ahir es va signar el conveni de gestió, coordinació i repartiment de l'aprofitament de l'aigua que prové del pou termal, un acord que s'ha formalitzat entre els tres titulars que poden fer ús d'aquesta d'aigua termal. A banda de l'Ajuntament, els representants de les dues empreses de balnearis que actualment hi ha al municipi. Un pacte que evita la sobreexplotació de recursos i que també preserva l'ús social i ciutadà de l'aigua termal. Restaurada la Sala Noble de Can Rius per preservar el patrimoni històric i potenciar l'ús cultural de l'espai, una intervenció que s'ha centrat especialment en les pintures murals d'inicis del segle XX. Unes pintures que presentaven un deteriorament progressiu a causa del pas del temps i de l'ús i de l'espai. La restauració forma part del projecte de millora impulsat per l'Ajuntament amb l'objectiu de conservar el patrimoni i donar nous usos culturals a l'equipament. Ahir es va celebrar la 12a edició dels Premis Manolo Huguer a la Sala Noble de Can Rius, uns premis que serveixen per donar un reconeixement públic a l'esforç, la constància i els valors personals dels estudiants. L'objectiu és reafirmar el compromís de l'Institut amb l'educació integral, un acte en què hi participen famílies, alumnes, professors i representants destacats del municipi. Avui, a 6:45, tindrà lloc a la Sala Noble de Can Rius la conferència La Fortuna de la Vida, organitzada per l'Aula Universitària de Caldes. Una sessió impartida per Joan Anton Català, astrònom, astrofísic, especialista en química quàntica i divulgador científic. Avui, a 6:45 de la tarda, tindrà lloc a la Biblioteca de Caldes de Montbui la presentació de la novel·la Esther Ventura Grimau, Les ombres de mi árbol, una novel·la sobre arrels, ombres i memòria familiar, un acte dirigit a adults i d'accés lliure. I el dia d'avui recomanem portar paraigua sota el braç perquè el matí estarà marcat per núvols densos i amb possibilitat d'algun ruixat feble. A partir del migdia el cel seguirà ennuvolat i continuarà amb la possibilitat de ruixats suaus. Les temperatures es mouran entre els 10 graus de mínima i els 21 de màxima. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Comença el dia amb les notícies més destacades de Catalunya, Espanya i el món. Comença el dia des de Ràdio Caldes. De dilluns a divendres, de 7 a 9 del matí, l'informatiu Next Matí de la xarxa acosta tota l'actualitat de la jornada per començar el dia ben informat, des del 107.8. I els caps de setmana també ens posem al dia. Dissabte i diumenge, de 2 a 3 del migdia, el repàs informatiu al Next Cap de Setmana. La informació de tot el que passa al món sense sortir de Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Els divendres a les 11 del matí teniu Som Esports, el vostre programa esportiu en el que parlarem de notícies vinculades al món local, al català, a l'estatal i a l'internacional. Us esperem.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Jazz and Blues Club, un programa de ràdio realitzat per en Josep Gallart i Lluís Brugalla, on la música és el més important.
1: Tots els dijous a les 5 de la tarda al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat. FM i a

pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps ens hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les.

0: Els dijous, a partir de les 7 de la tarda, ens trobem al Safareig, l'espai de conversa i tertúlia de Ràdio Caldes. Dues hores a la setmana per discutir, debatre i comentar l'actualitat política i les principals notícies de Caldes i el món. Cada dijous, de 7 a 9 del vespre, la tertúlia política i d'actualitat amb Gemma Mosquera i Xavi Sala. Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: perquè la música pot ser rebel, íntima i lliure. Perquè encara hi ha llocs on la cultura respira i no es conforma amb repetir-se. Al Gat Blanc obrim una finestra a la creació sonora contemporània dels Països Catalans.
1: Cada dijous, de 9 a 2 quarts de 10 del vespre, a Ràdio Caldes.
2: La ràdio que parla de tu. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
2: On s'acaba el llenguatge, comença la música. Diumenges a les 8 del vespre obrim les orelles al món amb la connexió eclèctica. A Ràdio Caldes, de 8 a 10 del vespre, explorem els sons d'avui i d'ahir amb el DJ Be Good. Demà no ho sabem, però aquí sempre compartim moments incombustibles.
3: La ràdio que parla de tu.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Una hora per posar en valor la música feta a casa nostra. Fórmula Cat, la música en català a Ràdio Caldes.

0: Es la una. Noticias. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Ahir es va signar el conveni de gestió, coordinació i repartiment de l'aprofitament de l'aigua que prové del pou termal, un acord que s'ha formalitzat entre els tres titulars que poden fer ús d'aquesta d'aigua termal. A banda de l'Ajuntament, els representants de les dues empreses de balnearis que actualment hi ha al municipi. Un pacte que evita la sobreexplotació de recursos i que també preserva l'ús social i ciutadà de l'aigua termal. Restaurada la sala noble de Can Rius per preservar el patrimoni històric i potenciar l'ús cultural de l'espai, una intervenció que s'ha centrat especialment en les pintures murals d'inicis del segle XX. Unes pintures que presentaven un deteriorament progressiu a causa del pas del temps i de l'ús i de l'espai. La restauració forma part del projecte de millora impulsat per l'Ajuntament amb l'objectiu de conservar el patrimoni i donar nous usos culturals a l'equipament. Ahir es va celebrar la 12a edició dels Premis Manolo Hugué a la Sala Noble de Can Rius, uns premis que serveixen per donar un reconeixement públic a l'esforç, la constància i els valors personals dels estudiants. L'objectiu és reafirmar el compromís de l'Institut amb l'educació integral, un acte en què hi participen famílies, alumnes, professors i representants destacats del municipi. Avui, a 6:45, tindrà lloc a la Sala Noble de Can Rius la conferència La Fortuna de la Vida, organitzada per l'Aula Universitària de Caldes. Una sessió impartida per Joan Anton Català, astrònom, astrofísic, especialista en química quàntica i divulgador científic. Avui, a 6:45 de la tarda, tindrà lloc a la Biblioteca de Caldes de Montbui la presentació de la novel·la Esther Ventura Grimau, Les ombres de mi árbol, una novel·la sobre arrels, ombres i memòria familiar, un acte dirigit a adults i d'accés lliure. I el dia d'avui recomanem portar paraigua sota el braç perquè el matí estarà marcat per núvols densos i amb possibilitat d'algun ruixat feble. A partir del migdia el cel seguirà ennuvolat i continuarà amb la possibilitat de ruixats suaus. Les temperatures es mouran entre els 10 graus de mínima i els 21 de màxima. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Dijous 14 de maig de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dijous 14 de maig, avui us mirarem d'explicar com està d'interessant la lluita per evitar el descens a la segona divisió, en aquest cas a primera masculina, amb dos equips implicats, el Girona i l'Espanyol. El Girona juga avui una final a Montilivi contra la Reial Societat, és ara mateix penúltim, amb 39 punts, empatat, això sí, amb 3 equips més. I l'Espanyol va guanyar ahir, després de 18 partits sense fer-ho, va aconseguir superar l'Athletic Club de Bilbao per 2-0, una importantíssima victòria quan tocava, quan més necessitat hi havia per, com dèiem, estar a 3 punts del descens quan encara queden 2 jornades per acabar la Lliga. No va ajudar el Barça, que va perdre ahir 1-0 a Vitòria, amb Enzo Rocha contra l'Alavés, un d'altre dels rivals directes en aquesta lluita pel descens, per la permanència. Avui molt futbol, però també tindrem bàsquet, hoquei, patins, i waterpolo i més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb l'Alba Triadó, hola, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, el Girona rep avui a la Reial Societat, obligat a guanyar per sortir de l'ascens a segona.
1: Els gironins començaran el partit penúltims amb 39 punts, empatats amb 3 equips més, Elx, Mallorca i Llevant. L'equip de Mitchell, per tant, ha de puntuar si vol seguir depenent d'ell mateix en la lluita per la permanència. El capità, Cristian Estuani, tornarà a jugar infiltrat pel cop al genoll que arrossega des de fa dies. L'enfrontament serà avui a les 8 del vespre a Montilivi.
0: A Estuani, que no li va impedir jugar la setmana passada, de fet, dilluns passat, en aquesta mateixa setmana, i, de fet, marcar el gol de l'empat del Girona de cap a la sortida d'un corner. Tot plegat després de les victòries d'ahir de 3 rivals directes del Girona.
1: Un d'ells l'Espanyol, que va tornar a guanyar després de 18 partits i gairebé 5 mesos sense fer-ho. De fet, l'equip de Manolo González va superar a l'últim equip que havia vençut, l'Atlètic Club de Bilbao, en aquella ocasió Sant Mamés, el desembre de l'any passat. Ahir, triomf per 2-0 amb gols a la segona meitat de Pere Milla i Quique García per agafar aire i tancar la jornada 36, passi el que passi avui, amb 3 punts de marge sobre el descens.
0: Els que ho tenen millor en aquesta lluita per la permanència, que inclou pràcticament 10 equips, són el Sevilla i el Rayo Vallecano, que sumen 43 punts.
1: Just per sota, amb 42, hi tenim Osasuna, València i Espanyol, i l'Alavés en té 41 més que l'Elx, Mallorca, Llevant i Girona. L'equip de Vitoria va aconseguir un triomf vital contra un Barça ja campió, que va sortir amb moltes rotacions i va acabar sense xutar cap cop a porteria. Va debutar com a titular amb el primer equip al central aragonès, capità del Barça Atlètic, Álvaro Cortés, que va completar una bona actuació.
0: El Barça, que ja no arribarà per tant als 100 punts, es pot quedar com a màxim a 97 si guanya els dos partits que li queden. El proper serà diumenge al Camp Nou contra el Betis.
1: L'Espanyol mira a tancar la permanència també diumenge, en aquest cas a les 7 al Camp de l'Osasuna de Pamplona, i a la mateixa hora jugarà el Girona al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid, que tampoc s'hi juga res.
0: Els gironins, insistim, tenen avui un partit vital contra la Reial Societat. Avui, evidentment, en farem la prèvia d'aquest Girona-Reial Societat a les 8 a Montilivi. I un altre apunt de futbol, la Federació Espanyola ha sancionat el Reus Redis pels incidents en l'anada del play-off d'ascens a Primera Federació.
1: El club haurà de pagar 2.000 euros de multa i, a més, haurà de tancar l'estadi municipal en el proper partit que jugui a casa. L'acte del partit de dissabte passat va incloure l'encesa de dues bengales a la graderia i el llançament de gots de cartró i boles de paper d'alumini a l'equip arbitral. Això implica que, en cas de superar l'Ourense en la tornada d'aquest dissabte, els reusencs haurien de jugar l'ascens a la porta tancada.
0: Veurem si passa. Esperem que sí, evidentment, que el Reus Redis es jugui l'ascens a porta tancada. També hi ha un recurs imposat pel club per impedir aquesta multa i aquesta sanció, si no serà ja la temporada vinent, a la Segona Federació. En bàsquet, avui es tanca la jornada 31 de la Lliga CB, jornada intersemanal amb 5 partits.
1: Entre els quals el del líder, el Real Madrid, que juga a Bilbao, o el de la Penya, que rep l'Olímpic al Morabanc Andorra, l'equip que marca el descens. Els verdinegres són 6ens i encara tenen 2 partits pendents. L'enfrontament avui a les 8 del vespre a Badalona.
0: Ahir, derrota del Jaiopos Lleida i triomf del Barça.
1: Els lleidatans continuen en aquesta lluita per la permanència després de caure clarament ahir a Lugo contra el Breogán, 114-87. L'equip de Gerard Encuentra es queda amb 2 victòries de marges sobre el descens. D'altra banda, el Barça va aconseguir guanyar ahir a Granada per un ajustat 98-101 que envia el conjunt andalús ja matemàticament a la primera FEB i manté els blaugranes en la lluita per la segona plaça.
0: Per cert, ahir el València de Pedro Martínez va aconseguir un lloc a la Final Four de l'Eurolliga masculina, guanyant el Panathinaikos i completant, per tant, la remuntada a la sèrie.
1: El València jugarà a les semifinals de la màxima competició continental contra el Real Madrid. A l'altre les semis s'enfrontaran, recordem, Olympiacos i Fenerbahçe, vigent campió. Serà el 22 al 24 de maig a Atenes, a Grècia.
0: En hoquei patins, avui arrenca la Copa de la Reina, que es disputa a Gijón, amb 5 equips dels 8 catalans.
1: Obre els quarts de final aquesta tarda, 6:15, l'enfrontament entre el Fraga, flamant campió d'Europa, i el Cerdanyola. I a les 8, el primer duel estrictament català entre Vilassana i Manlleu. Demà jugaran a 6:15 el Benvibre i el Vigas i Riells, i a les 8, torn de l'anfitrió al Telecable Gijón, que s'enfronta al Palau.
0: D'altra banda, en categoria masculina també hoquei patins, un resultat d'ahir d'Alba, de la jornada, de l'última jornada del grup nord de l'hoquei Lliga Plata.
1: El Barça 6, Reus B 5. Els dos equips ja no s'hi jugaven res, amb la permanència assegurada. La resta de la jornada jugarà dissabte en horari unificat a les 5 de la tarda.
0: En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta s'assegura com a primer de grup a la seva presència a la Final Four de la Champions masculina.
1: Els mariners van guanyar ahir 14-16 a Belgrat contra el Novi Beograd i continuen en ple de victòries en aquesta lligueta de quarts de final, 5-5. També s'ha classificat per aquesta Final Four l'Olympiacos, proper rival del Barceloneta en aquesta última jornada d'aquesta lligueta. De fet, ja tenim definits els quatre equips, perquè a l'altre grup s'ha aconseguit classificar el Fenerbahçe hongarès i el Prorreco italià.
0: Aquesta fase final es disputarà el 30 de maig i l'1 de juny a Malta. I un últim apunt, en futbol sala, avui mateix es defineix la final de la Copa Catalunya femenina.
1: Amb la segona semifinal, que enfronta Mataró i Mamut Les Cortes, a 15:45 de la nit. I ja espera la final al Rubí, que es va desfer l'altre semi del Penyes Plugues.

0: I ja és dijous i hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Cada setmana amb molta teca, Alba, dissabte tindrem futbol, bàsquet i la Vertical Montserrat.
1: Agafa l'agenda que tens feina, Martí. Un any més la cursa vertical solidària de 2.180 esglaons organitzada pels bombers de la Generalitat es podrà seguir en directe a la xarxa Més amb Canal Taronja a partir de les 9 del matí. Tota la recaptació, recordem, anirà destinada de nou al finançament per a la recerca en malalties infantils i als infants en risc d'exclusió de Sant Joan de Déu i a fomentar la inclusió de persones amb discapacitat. I passem a la tarda, a l'Enjoc TV, en l'última jornada de Lliga Elit de Futbol, que podrem seguir a les 4 i 5 amb el duel per la permanència entre l'Horta i el Vilafranca. I quan acabi, a les 6 i 10, la semifinal del play-off d'ascens a segona FEP entre el Pujol Mollerussa i el Club Bàsquet Navàs Biscola. L'altra semifinal, la que enfronta el Club Bàsquet Vic Universitat de Vic contra el DM Grup Club de Bàsquet Mollet, començarà a les 8 i 10 del vespre i es podrà seguir a la xarxa Més amb el Nou TV.
0: Tot això dissabte i diumenge, més futbol, més bàsquet i també hoquei herba.
1: No hi haurà temps per l'avorriment, perquè la xarxa Més oferirà diumenge les semifinals de la Superliga Catalana d'hoquei herba, a les 4 a la masculina, també a les televisions locals, i a les 6 la femenina en exclusiva a la plataforma de streaming, totes dues des de l'estadi Martí Colomer de Terrassa. I també a la xarxa Més tindrem el millor bàsquet infantil amb les semifinals del Campionat de Catalunya Preferent, a 2:15 del migdia a la femenina i a les 6 de la tarda a la masculina. I finalment, futbol, amb l'anada de les dues semifinals catalanes del play-off d'ascens a segona federació masculina, al migdia, a 1:15, l'Hospitalet Badalona, i a la tarda, a les 6, al Vilanova Cornellà, totes dues a l'Enjoc TV.

0: Dijous, 14 de maig, 13 minuts passen ja de la una. Comencem parlant de futbol. Ara parlem de la derrota del Barça a Vitòria, intranscendent per les blaugranes, però molt dolenta per als interessos dels altres dos catalans, Girona i Espanyol, i això que els blanquiblaus van guanyar ahir després de 18 partits i gairebé 5 mesos, també en parlarem ara. Però comencem amb el Girona, perquè l'equip de Michel encara ha de jugar avui, un partit que, si ja era important abans dels resultats d'ahir i de dimarts, ha passat a ser pràcticament de vida o mort. Els gironins reben aquest vespre la Reial Societat i ho fan penúltims amb 39 punts, empatats amb tres equips més, Elx, Mallorca i Llevant, que ja han jugat. Per seguir depenent d'ell mateix en les dues jornades que quedaran, per tant, toca guanyar avui a Montilivi a un conjunt basc que ja no sé jugar res. La prèvia és de Girona FM, Pau Llafanyé.
1: Els de Michel arriben al duel en penúltima posició amb 39 punts i amb el marge d'error gairebé esgotat a falta de 3 jornades pel final de la temporada. 5 partits seguits sense guanyar han tornat a situar el Girona en zona de descens i una victòria avui és pràcticament obligatòria i l'únic camí que li queda un conjunt dirigit per Michel Sánchez que hi explicava la importància del partit.
2: I tothom ha de saber que demà necessitem donar la nostra millor versió, que l'afició esté amb nosaltres al 200% perquè les necessitem ten molt i tothom ha de saber que és el partit més important de la història de Girona. Molt més que París, molt més que aquí contra el Feyenoord, molt més. Aquest partit sí que és un partit per fer història.
1: L'entrenador va reconèixer que Estuani arrossega molèsties però que s'infiltrarà per poder jugar i va encoratjar l'afició a fer que Montilivi sigui diferencial davant una Reial Societat que ja té assegurada la plaça europea.
0: Gràcies, Pau. Com dèiem, encara en aquesta lluita per la permanència tenim 9 equips més, pràcticament, que perillen. Els que ho tenen millor, Sevilla i Rayo Vallecano, 43 punts. Just per sota, amb 42, i tenim Osasuna, València i Espanyol. I l'Alavés en té 40, un més que l'Elx, el Mallorca, el Llevant i el Girona. De fet, ara mateix baixarien el Llevant i el Girona, a falta d'encara, com dèiem, del partit d'avui del conjunt gironí contra la Reial Societat. I pel que fa a l'Espanyol, gran alliberament ahir de Manolo González i de la plantilla perica després de superar 2-0 a l'Atlètic Club de Bilbao, precisament l'últim equip que havien guanyat fa gairebé 5 mesos, el desembre del 2025 a Sant Mamés. Després d'una primera meitat oberta, amb moltíssims nervis, Pere Milla, ahir suplent, va obrir la llauna amb una gran rematada centrada de Carlos Romero i ja l'ha afegit Quique García va sentenciar amb el 2-0, aprofitant un 1-1 contra Unai Simón. Èxtasi al RCD Stadium amb l'explosió de molta emoció continguda després d'una segona volta molt dura i difícil d'explicar. Ho intentava un Manuel González que no va poder contenir les llàgrimes en la celebració d'aquest 2-0.
3: És que és una situació és que no la puc explicar. Jo quan passi el temps i acabi doncs la podré explicar millor el que ha passat a la segona volta i és una situació molt fotuda perquè veus que toques coses, veus que canvies coses, veus que els jugadors volen i no els hi surt tampoc i dius, hòstia, és que és complicat. Però ja et dic, he sentit un alliberament molt gran i ara queda un últim pas per assolir el punyeter objectiu d'una vegada i ja et dic, a partir d'aquí pues, intentar descansar perquè està sent un any que no s'esperava i està sent dur, la veritat.
0: Un Manuel González que avisava que això no estava fet, com sentíem, i calia sumar més punts. El tècnic Baric ho feia aquests càlculs.
3: Que hi ha enfrontat més directes, llavors ja tens equips que no poden guanyar dos partits, per exemple, per dir alguna cosa. No arribar a 45 amb 44 punts està salvat i potser amb 43 pues, també et donarà. No estic segur, he de mirar, però jo el que vull és fer un partit més, si podem el diumenge millor, i com més aviat ho tinguem enllestit, pues, no arribar a l'últim partit de casa amb aquesta situació.
0: L'Espanyol, que com dèiem, acabarà aquesta jornada 36 amb 3 punts de marge sobre el descens, passi el que passi amb els partits d'avui. A dos de l'Espanyol hi trobem l'Alavés, que s'aferra a la permanència amb la victòria d'ahir contra el Barça a Vitòria. Els blaugranes ja campions i amb moltes rotacions a l'11 no van fer un mal partit, però sí que es va notar la diferència d'urgències de punts per part dels dos equips. De fet, l'equip de Hansi Flick no va xutar a porteria, un fet inèdit en aquesta lliga. Tampoc no va generar massa l'Alavés, que en va tenir prou amb una pilota aturada a l'última jugada de la primera meitat per fer l'1-0, que ja seria definitiu. Escoltem el tècnic blaugrana Hansi Flick valorant el partit del seu equip malgrat la derrota.
4: I saw a lot of really, really good things. We managed.
5: He vist coses realment molt bones. Hem repartit els minuts als jugadors que he jugat molt sovint. L'Álvaro ha fet un partit fantàstic avui. Xavi Espart, quan ha entrat, també. També Tomi ha tingut alguns minuts. Marc Bernal ha tornat i també ha estat bé. També per Casador, és important que jugui. No ha estat un partit fàcil perquè ataquen amb molta intensitat, però és perquè estan lluitant per la permanència a la Lliga, i això és normal.
0: Com sentíem, va debutar ahir amb el primer equip el capità del Barça Atlètic, Álvaro Cortés, el central aragonès que va completar el partit sencer amb una bona actuació. Deia això ell mateix en zona mixta després del partit.
6: Sí, lo primero es el resultado que no lo hemos sacado. Teníamos el objetivo de llegar a los 100 puntos y no lo hemos conseguido, pero bueno, quitando eso, la verdad que creo que es el mejor día de mi vida. Llevo soñando esto desde que era pequeño, soy culé desde que nací, y ver a mi familia, a mis amigos en la grada, la verdad que era lo que soñaba, y agradecer al míster, a la directiva, a los compañeros que me han arropado en todo momento, y muy orgulloso y con ganas de seguir sumando. La verdad que me he sentido muy cómodo, estos compañeros son el mejor equipo del mundo y se agradece jugar así.
0: El Barça, que ja no arribarà als 100 punts, es pot quedar com a mínim a 97 si guanya els dos partits que li queden. El proper serà diumenge al Camp Nou contra el Betis, que s'ha assegurat ja matemàticament la plaça Champions i, per tant, no s'hi juga res. L'Espanyol mirarà de tancar la permanència també diumenge, en aquest cas a les 7 al Camp d'Osasuna, Pamplona, i a la mateixa hora jugarà el Girona, el Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid, que tampoc no s'hi juga res. Els gironins, insistim, tenen avui un partit vital contra la Reial Societat a les 8 del vespre a Montilivi. Més futbol, al Centre d'Esports Sabadell, n'hem parlat, anat parlant i ho seguirem fent, evidentment. Es troba en bon moment esportiu ara mateix amb el primer equip masculí lluitant per l'ascens de segona divisió, per tornar al futbol professional. Però això ja queda lluny l'última vegada que el Sabadell va jugar primera divisió. De fet, la comissió històrica del club organitza una trobada amb la plantilla de la temporada 85-86 per commemorar el 40è aniversari de l'últim ascens a la màxima categoria estatal. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
7: Dilluns es compliran 4 dècades d'aquesta fita, que es va assolir amb una victòria 2-0 contra l'Atlético Madrileño, és a dir, el rival dels arrequinats, la setmana passada. Per celebrar-ho, hi ha aquest retrobament, incloent-hi jugadors forans com César Ferrando, Cecilio Zunzunegui, Perico Alonso o Joan Capó, a qui sentim.
8: Els records aquest, qualque retrat o qualque anècdota, vull dir, sempre te'n recordes. Com que era una feina de cada dia, a veure si m'entens, quan arriba aquest moment ja no hi ha un mes allà, quasi. I així, quan te passes temps, més te'n dones compte. Però la veritat és que va ser uns anys preciosos, perquè pujar a segona també va ser bo, i pujar a primera va ser...
7: Capó i companyia es retrobaran amb excompanys com Lino Gutiérrez, Quimet Saura, Paco Sánchez o Josep Maria Sala. A banda del sopar d'avui, en el descans del Sabadell Antequera, també rebran un sentit homenatge a la nova Creu Alta.
0: Gràcies, Sergi. De Sabadell a Terrassa, el primer equip masculí del Terrassa Futbol Club continua treballant als despatxos per fer un projecte guanyador pel curs vinent a la segona federació, que pugui lluitar per l'ascens. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
9: Continua la feina de despatxos al Terrassa Futbol Club amb la primera renovació. Es tracta del jugador arenc Mario Domingo. Després de quallar una gran temporada, el conjunt agarenc l'ha renovat per 2 temporades. Domingo ha marcat 4 gols aquesta temporada i ha disputat 37 partits amb un total de 3.049 minuts. En breu, el Terrassa anunciarà noves renovacions, com la del porter Marcos Pérez. Recordem jugadors que tenen contracte en vigor, com són Sergio Cortés, Nahuel o Larry, jugadors que van arribar al mercat d'hivern. Demà, a partir de 9:15, el Terrassa Futbol Club farà la presentació primer a l'Ajuntament a partir de 9:00 i després a 9:15 a la Casa de l'Esport de Terrassa de la nova equipació de la temporada 2026-2027.
0: Gràcies, Miqui. En bàsquet, avui es tanca la jornada 31, jornada intersemanal de l'ACB, amb 5 partits, entre els quals el del líder, el Real Madrid, que juga a Bilbao, o el de la Penya, que rep a l'Olímpic el Morabanc Andorra, l'equip que marca el descens. Els verdineros són 6ens i encara tenen 2 partits pendents. Escoltem el jugador del Joventut, Michael Rusic.
10: Nuestro equipo era que estamos en el top 4, pero de momento creo que esto no va a ser posible, pero todavía tenemos que luchar estas últimas jornadas, porque cada partido ahora significa mucho. Queremos estar en la mejor posición para tener un buen rival en el playoff. Andorra está un mejor equipo, que ellos han mejorado mucho en las últimas jornadas, han cambiado cosas y espero que va a ser un partido muy duro, porque están en una posición en que están luchando para quedarse en el ACB. Estos partidos nunca son fáciles.
0: Avui a les 8, aquest assís a Joventut Morabanc Andorra. En aquesta lluita per la permanència encara hi és el Jaiopos Lleida, que hi va caure clarament a Lugo contra el Berogán 114-87 i es queda amb 2 victòries de marge sobre l'ascens. 1-1 Lleida, Ràdio, Sergi Guiu.
11: El Hajo Pozella va pagar cara a una desconnexió competitiva a nivell general i va caure sense opció de plantar cara al Riu Breogán en el partit de la jornada intersemanal de la CB disputat aquest dimecres a Lugo. Els de la Terra Ferma es van veure clarament superats en una primera meitat arrasadora dels de casa i van acabar encaixant un rècord negatiu d'anotació en contra pel club amb el 114-87 final. En calent, el tècnic del Hajo Pozella encuentra explicava què li va faltar a l'equip.
12: Tot una mica, no? Jo crec que la nostra mentalitat a l'hora d'afrontar el partit pues no ha sigut la... adequada, no? Ja en el primer quart, inclús rotant tots els jugadors, pues, nos anotaven de totes les maneres, no? Jugaven amb una facilitat i amb una comoditat i tampoc érem capaços ni d'utilitzar les faltes, no? Vull dir que, bueno, han fallat moltes coses, ja et dic, prefereixo treure conclusions amb més calma, que ara a l'acabat del partit pues, segurament diria alguna cosa que no convé.
11: El Hajo Pozella es manté a la 13a posició amb dues victòries de marge respecte a les posicions de descens, a l'espera dels resultats de la resta de partits de la jornada que es disputen aquest dijous amb, entre d'altres, l'Andorra, que marca el descens com a protagonista.
0: Gràcies, Sergi. D'altra banda, el Barça va aconseguir guanyar ahir a Granada per una ajustada 98-101, canvia el conjunt andalús, ja matemàticament a la primera FEP, és l'equip, el primer equip més descendit, i manté els blaugranes en la lluita per la segona plaça. I abans d'acabar, hoquei patins, avui arrenca la Copa de la Reina, que es disputa a Gijón, amb 5 dels 8 equips catalans, obre els quarts de final. Aquesta tarda, a 6:15, enfrontament entre el Fraga, flamant campió d'Europa, i el Cerdanyola. I a 8:00, el primer duel estrictament català entre Vilassana i Manlleu. 8:00, el primer duel estrictament...

0: confia en el treball fet durant aquest curs i en la capacitat competitiva que ja ha demostrat en cites importants. La jugadora del Manlleu, Mireia Codinac, assegura que l'equip arriba preparat i amb moltes ganes de plantar cara al Vila-sana.
1: Nosaltres afrontem aquest partit de Copa de la Reina amb molta il·lusió i moltes ganes, ja que al final portem treballant en aquest partit moltes setmanes, amb molt esforç, i també és un dels objectius que ens hem marcat a final de temporada que volem arribar a complir. Llavors, sabem que és un rival molt difícil, que serà molt complicat, ens haurem d'esforçar molt, però portem treballant tota la temporada per aquest partit i creiem que podem aconseguir-ho totes juntes i treballant al màxim.
0: El Manlleu buscarà avui donar la sorpresa i continuar viu en una Copa de la Reina que promet màxima igualtat i emoció fins al final.
2: Gràcies, Eloi. Demà jugaran a 6:15 el Benviure Bigas i Riells i a 8:00 el torn de l'anfitrió, el Telecaba Gijón, que s'enfrontarà al Palau. Un resultat d'ahir, per cert, de la categoria masculina, l'hoquei Lliga Plata, el grup Nord, Sant Cugat 6, Reus B 5.

I fins aquí l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa-te'n al teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
2: Els dissabtes al matí... Aquest any, el balneari, de 9 a 10 del matí els dissabtes, ocupa el territori del cap de setmana, amb Roger Rams, Oriol Lluch i Oriol Sanahuja.
3: Molta atenció, perquè jo aquesta temporada parlaré de... coses.
4: Però quines coses? Coses, però quines coses parlaràs?
3: Doncs coses de les meves, de les que busco, de les que trobo, coses del dia.
4: També al balneari podeu trobar i saber coses d'antes i descobrir si sou d'antes o d'ara.
5: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: Els dijous, a partir de les 7 de la tarda, ens trobem al Safareig, l'espai de conversa i tertúlia de Ràdio Caldes. Dues hores a la setmana per discutir, debatre i comentar l'actualitat política i les principals notícies de Caldes i el món. Cada dijous, de 7 a 9 del vespre, la tertúlia política i d'actualitat amb Gemma Mosquera i Xavi Sala. Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
5: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Bon dia i bon dijous, 14 de maig de 2026. Això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dijous 14 de maig, avui mirarem d'explicar la situació comprimidíssima que tenim a la part baixa de la classificació de la primera divisió masculina de futbol, amb dos catalans, l'Espanyol i el Girona, implicats en la lluita per la permanència. Ahir ja va fer la feina l'Espanyol, que va tornar a guanyar després de gairebé 5 mesos, i avui ho haurà de fer el Girona, que rep a Montilivi a la Real Societat. No va fer cap favor al Barça, ja campió, i que va perdre ahir a Vitòria contra un altre equip que jugava al descens, com és l'Alavés. Encara quedaran, això sí, dues jornades per acabar aquesta lliga a la primera divisió masculina. Avui molt futbol, també bàsquet i hoquei patins amb l'inici de la Copa de la Reina a Gijón, amb 5 equips dels 8 catalans. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb Nola Triador, hola, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, el Girona rep avui a la Reial Societat, obligat a guanyar per sortir del descens a segona.
1: Els gironins començaran el partit penúltims amb 39 punts, empatats amb 3 equips més, l'Elx, Mallorca i Llevant. L'equip de Michel, per tant, ha de puntuar si vol seguir depenent d'ell mateix en la lluita per la permanència. El capità, Cristian Estuani, tornarà a jugar infiltrat pel cop al genoll que arrossega des de fa dies. L'enfrontament serà a les 8 del vespre a Montilivi.
0: Tot plegat després de les victòries d'ahir de 3 rivals directes del Girona.
1: Un d'ells, l'Espanyol, que va tornar a guanyar després de 18 partits i gairebé 5 mesos sense fer-ho. De fet, l'equip de Manolo González va superar l'últim equip que havia vençut, l'Atlètic Club de Bilbao, en aquella ocasió Sant Mamés, el desembre de l'any passat. Ahir, triomf per 2-0 amb gols de la segona meitat de Pere Milla i Quique García per agafar aire i tancar la jornada 36, passi el que passi avui, amb 3 punts de marge sobre el descens.
0: I els que ho tenen millor en aquesta lluita per la permanència, que inclou pràcticament 10 equips, són el Sevilla i el Rayo Vallecano, que sumen 43 punts.
1: Just per sota, amb 42, hi tenim Osasuna, València i Espanyol, i l'Alavés en té 41, més que Elx, Mallorca, Llevant i Girona. L'equip de Vitoria va aconseguir un triomf vital contra un Barça, ja campió, que va sortir amb moltes rotacions i va acabar sense xutar cap cop a porteria. Va debutar com a titular amb el primer equip al central aragonès, el capità del Barça Atlètic, Álvaro Cortés, que va completar una bona actuació.
0: El Barça, que per tant ja no arribarà als 100 punts, es pot quedar com a màxim en 97 si guanya els dos partits que li queden. El proper serà diumenge al Camp Nou contra el Betis.
1: L'Espanyol mirarà de tancar la permanència també diumenge, en aquest cas a les 7 al Camp de l'Osasuna, a Pamplona. I a la mateixa hora jugarà el Girona al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid, que tampoc s'hi juga res.
0: Els gironins, insistim, tenen avui un partit importantíssim, vital, contra la Reial Societat de Montilivi a les 8 del vespre. I un altre punt de futbol, la Federació Espanyola ha sancionat el Reus Redis pels incidents a l'anada del play-off d'ascens de dissabte passat a Primera Federació.
1: El club haurà de pagar 2.000 euros de multa i a més haurà de tancar l'estadi municipal en el proper partit que jugui a casa. L'acte del partit de dissabte passat va incloure l'encesa de dues bengales a la graderia i el llançament de gots de cartró i boles de paper d'alumini a l'equip arbitral. Això implica que, en cas de superar l'Ourense en la tornada aquest dissabte, els reusencs haurien de jugar l'ascens a porta tancada.
0: Aquestes semifinals, per cert, van 0-0 després del partit de Reus. Aquest dissabte, com dèiem, la tornada a Terres Gallegues. En bàsquet, avui es tanca la jornada 31, jornada intersemanal de la Lliga CB, amb 5 partits.
1: Entre els quals el del líder, el Real Madrid, que juga a Bilbao, o el de la Penya, que rep l'Olímpic al Morabanc Andorra, l'equip que marca el descens. Els verd i negres són 6ens i encara tenen 2 partits pendents. L'enfrontament a les 8 del vespre a Badalona.
0: Ahir, derrota del Javier Pos Lleida i triomf del Barça.
1: Els lleidatans continuen en aquesta lluita per la permanència després de caure clarament ahir a Lugo contra el Breogán, 114-87. L'equip de Gerard Encuentra es va quedar amb 2 victòries de marge sobre el descens. D'altra banda, el Barça va aconseguir guanyar ahir a Granada per un ajustat 98-101 que envia el conjunt andalús ja matemàticament a la primera FEP i que manté els blaugranes en la lluita per la segona plaça.
0: Per cert, el València de Pedro Martínez va aconseguir ahir un lloc a la Final Four de l'Eurolliga guanyant el Panathinaikos i completant la remuntada de la sèrie.
1: El València jugarà les semifinals de la màxima competició continental contra el Real Madrid. A l'altre semi s'enfrontaran, recordem, Olympiacos i Fenerbahçe, vigent campió. Serà del 22 al 24 de maig a Atenes, Grècia.
0: En hoquei patins, avui arrenca la Copa de la Reina, que es disputa a Gijón, amb 5 dels 8 equips catalans.
1: Obre els quarts de final aquesta tarda, 6:15, l'enfrontament entre el Fraga, flamant campió d'Europa, i el Cerdanyola. I a les 8, el primer duel estrictament català entre Vilassana i Manlleu. Demà jugaran a 6:15 el Benvibre i Bigas i Riells, i a les 8 torna l'anfitrió, el Telecable Gijón, que s'enfrontarà al Palau.
0: D'altra banda, en categoria masculina, un resultat d'ahir de l'última jornada del grup nord de l'hoquei Lliga Plata.
1: El Sant Cugat 6, Reus B 5, els dos equips ja no s'hi jugaven res, amb la permanència assegurada. La resta de la jornada, recordem que jugarà dissabte en horari unificat, serà a les 5 de la tarda.
0: En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta s'assegura com a primer de grup la seva presència a la Final Four de la Champions masculina.
1: Els mariners van guanyar ahir 14-16 a Belgrat contra el Novi Beograd i continuen en ple de victòries en aquesta lligueta de quarts de final, 5-5. També s'ha classificat per aquesta Final Four l'Olympiacos, proper rival del Barceloneta, en l'última jornada d'aquesta lligueta. De fet, ja tenim definits els 4 equips, perquè a l'altre grup s'han aconseguit classificar el Ferencváros hongarès i el Prorreco italià.
0: Aquesta fase final de la Champions es jugarà del 30 de maig a l'1 de juny a Malta. I un últim apunt en futbol sala, avui mateix es defineix també la final de la Copa Catalunya femenina.
1: Serà amb la segona semifinal que enfronta Mataró i Mamur les Corts a 21:45 de la nit. Ja espera a la final el Rubí, que es va desfer a l'altre semi del Penyes Plugues.

0: I ja és dijous i hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Dissabte tindrem futbol, bàsquet i la vertical Montserrat Alba.
1: Sí, un any més, la cursa vertical solidària de 2180, la ONS organitzada pels bombers de la Generalitat, es podrà seguir en directe amb la xarxa Més amb Canal Taronja. Serà això a partir de les 9 del matí. Tota la recaptació, recordem que anirà destinada al finançament per a la recerca en malalties infantils i els infants en risc d'exclusió de Sant Joan de Déu i també fomentar la inclusió de persones amb discapacitats. I si passem ja a la tarda, a l'Enjoc TV, en l'última jornada de Lliga Elit de futbol, podrem seguir a les 4 i 5 el duel per la permanència entre l'Horta i el Vilafranca i quan acabi a les 6 i 10 la semifinal del play-off d'ascens a segona FEB entre el Pujol Mollerussa i el Club Bàsquet Navàs Biscola. L'altra semifinal, que enfrontarà el Club Bàsquet Vic Universitari Vic contra el DM Grup Club Bàsquet Mollet, començarà a les 8 i 10 del vespre i es podrà seguir a la xarxa Més amb el Nou TV.
0: Tot això dissabte i diumenge, més futbol, més bàsquet i també hoquei i herba.
1: La xarxa Més oferirà diumenge les semifinals de la Superliga Catalana d'hoquei i herba, a les 4 a la masculina, també les televisions locals, i a les 6 la femenina, en exclusiva a la plataforma de streaming, totes dues des de l'estadi Martí Colomer de Terrassa. I també a la xarxa Més tindrem el millor bàsquet infantil amb les semifinals del Campionat de Catalunya preferent, a 1:15 del migdia la femenina i a les 6 de la tarda serà el torn de la masculina. I finalment futbol, amb l'anada de les dues semifinals catalanes del play-off d'ascens a segona federació masculina, al migdia, 1:15, l'Hospitalet Badalona i a les 6 de la tarda el Vilanova Cornellà, totes dues a l'Enjoc TV.

0: Dijous 14 de maig, 8 minuts passant de 2:15, comencem parlant de futbol. Ara parlem de la derrota del Barça a Vitòria, intrascendent per als blaugranes, però molt dolenta pels interessos dels altres dos catalans, Girona i Espanyol, i això que els blanquiblaus van guanyar i després de 18 partits i gairebé 5 mesos, també en parlarem ara. Però comencem amb el Girona, perquè l'equip de Mitchell encara ha de jugar avui, un partit que si ja abans era important, abans dels resultats d'ahir ja era important, i de dimarts ha passat a ser pràcticament de vida o mort. Els gironins reben aquest vespre la Reial Societat i ho fan penúltims, amb 39 punts, empatats amb 3 equips més, els Mallorca i el Llevant, que ja han jugat, per tant, i no poden sumar més. Per seguir depenent d'ell mateix, en les dues jornades que queden, per tant, toca guanyar avui a Montilivi en un conjunt basc a la Reial Societat, que ja no s'hi juga res. En aquest sentit, ahir a la prèvia, Mitchell definia el partit d'avui com a històric.
1: Per mi és un dels partits més importants de la història del Girona. És un partit de màxima necessitat per nosaltres. És la realitat, estem en una situació amb 8 equips, per 2 equips que no estaran a primera divisió l'any que ve, i tothom ha de saber que demà necessitem donar la nostra millor versió, que l'afició estigui amb nosaltres al 200%, perquè les necessitem molt, i tothom ha de saber que és el partit més important de la història del Girona. Molt més que París, molt més que aquí contra el Feyenoord, molt més. Aquest partit sí que és un partit per fer història.
0: Un Mitchell que reconeixia que l'equip pateix i que tocarà seguir patint fins a acabar la temporada.
1: Hi ha patiment, és normal, la situació no és fàcil per cap equip que està ahí, i cada jornada és diferent, perquè després de la victòria d'ahir, del Llevant, vas veure en un altre panorama. És difícil, però és la realitat, i el més important, i és or per mi, és que depenem de nosaltres mateixos, i la gent ho ha de saber, i tots junts han de posar tot al camp i fora del camp per aconseguir l'objectiu, i som capaços. La realitat és que som capaços de fer-lo i hem de demostrar-lo al camp, i tothom ha de tenir aquesta necessitat.
0: Avui a les 8 del vespre a Montilivi, aquest Girona Reial Societat, com dèiem, encara en aquesta lluita per la permanència tenim 9 equips més pràcticament que perillen. Els que tenen millor, Sevilla i Rayo Vallecano, sumen 43 punts. Just per sota, en 42, i tenim a Osasuna, València i Espanyol. I l'Alavés en té 40, un més que l'Elx, el Mallorca, el Llevant i el Girona. Pel que fa a l'Espanyol, gran alliberament ahir de Manolo González de la plantilla perica després de superar 2-0 a l'Atlètic Club de Bilbao, precisament l'últim equip que havien guanyat fa gairebé 5 mesos, el desembre del 2025, a Sant Mamés. Després d'una primera meitat oberta ahir a l'RCD Stadium, amb molts nervis, Pere Milla, ahir suplent, va obrir la llauna amb una gran rematada centrada de Carlos Romero, i ja l'ha afegit, Quique García va sentenciar amb el 2-0, aprofitant un 1-1 amb Unai Simón. Èxtasi, per tant, al camp de l'Espanyol, amb explosió de molta emoció continguda després d'una segona volta molt dura i difícil d'explicar. Ho intentava un Manolo González que no va poder contenir les llàgrimes en la celebració d'aquest 2-0.
2: La veritat que molt, molt content. Ha sigut un xut d'energia molt gran, perquè al final, quan portes tant temps sense guanyar, hòstia, has d'arribar al vestidor el dia segon de partit, t'has d'aixecar tu primer, després aixecar els jugadors, i hòstia, és fotut, no és fàcil, i amb aquest aspecte els estic molt agraït, perquè els nanos serem millors o pitjors, però és que no tinc una paraula dolenta per ells, han deixat la pell sempre, amb més encert o menys, i jo també igual, però és d'agrair perquè, hòstia, un altre equip t'hagués deixat a la mà, i al contrari, ells han cregut el que fem, i amb aquest aspecte estic molt, molt agraït.
0: Un Manuel González que avisava que això no estava fet i calia sumar més punts en les dues jornades que quedaven. Això sí, destacava l'ajuda de l'afició i el seu paper per empènyer ahir l'equip en situacions com aquesta.
2: És que ha de ser així. Jo entenc el descontent de la gent, perquè la temporada prometia una cosa i per desgràcia ha acabat d'una altra manera, o està acabant d'una altra manera. Però és que la gent, el dia que no estigui jo aquí, ho diré igual si parlem. La gent ha d'estar amb el seu equip, i quan acabi el partit o quan acabi la temporada, que mostri el seu descontent, però que ajudin, perquè són més importants del que ells pensen. El públic porta l'equip. Si avui el públic comença amb el 0-0 a xiular, als jugadors no els hi fas bé. Que en xiulin a mi, doncs, escolta, cap problema. Però els jugadors que els ajudin, perquè al final a ells els dona confiança que la gent estigui apretant com ha apretat avui. Els hi dona la vida.
0: A l'Espanyol, que com dèiem, acabarà aquesta jornada 36 amb 3 punts de marge sobre el descens, passi el que passi avui amb els partits, sobretot el del Girona. A 2 de l'Espanyol hi trobem l'Alavés, que s'aferra a la permanència amb la victòria d'ahir contra el Barça a Vitòria. Els blaugranes, que ja eren campions i amb moltes rotacions a 11, no van fer un mal partit, però sí que es va notar la diferència d'urgències de punts per part dels dos equips. De fet, l'equip de Hansi Flick no va xutar porteria, un fet inèdit en aquesta lliga. Tampoc no va generar massa l'Alavés, que en va tenir prou amb una pilota aturada en l'última jugada de la primera meitat per fer l'1-0, que ja seria definitiu. Escoltem el tècnic blaugrana Hansi Flick valorant el partit del seu equip malgrat la derrota.
3: Hem intentat controlar el partit. Crec que no hem estat tan bé en atac, no tan bé com normalment, però al final estic content amb el que he vist. Per descomptat, no amb el resultat. Volem guanyar. Volíem arribar als 100 punts i ja no és possible sumar-ne més, però al final és el que hi ha, i això mateix he dit a l'equip. He vist moltes coses que valoro moltíssim, així que a seguir, ara toca preparar-se per al següent partit.
0: Va debutar ahir amb el primer equip el capità del Barça Atlètic, Álvaro Cortés, central aragonès que va completar un partit sencer amb bona actuació. Un dels pocs titulars habituals que va sortir d'inici va ser Dani Olmo, que sortia menys content que el seu entrenador després del partit.
4: Evidentment no quedem contents d'aquest partit, tot i que ho hem intentat. Al final no ha pogut ser, una falta de concentració a l'últim minut de la primera part. Era l'única manera més o menys que ens podíem fer mal, però bueno, ho hem intentat. No ha pogut ser, però bueno, no estem contents tampoc pel partit. Nosaltres teníem un altre objectiu clar, que era guanyar tot fins al final de temporada per complir el segon objectiu, que eren els 100 punts. No podrà ser, però bueno, volem guanyar els segons dos partits que queden.
0: Com sentim, el Barça ja no arribarà als 100 punts, es pot quedar màxim amb 97 si guanya els dos partits que queden. El proper serà diumenge al Camp Nou contra el Betis, que s'ha assegurat ja matemàticament la plaça Champions i, per tant, no s'hi juga res. L'Espanyol mirarà de tancar la permanència també diumenge, en aquest cas a les 7 de la tarda al Camp de l'Osasuna, a Pamplona, i a la mateixa hora jugarà el Girona, el Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid, que tampoc no s'hi juga res. Els gironins, insistim, tenen avui un partit vital contra la Real Societat a les 8 del vespre a Montilivi. Més futbol, ahir parlàvem de la situació esportiva del Lleida Club de Futbol, que competirà l'any vinent a la Lliga Elite, un club, però, que fa anys que balla sobre un fil institucionalment parlant, tot i que ahir explicaven des de l'entitat que s'ha trobat un nou inversor que portarà els diners necessaris per pagar el deute i deixar enrere el procediment concursal. UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
5: Després del comunicat que va fer públic el Lleida Club de Futbol el passat divendres, on anunciava haver tancat un acord amb un inversor que garanteix la continuïtat, l'estabilitat i el creixement futur del club, aquest dimecres, adjunt a la presidència de l'entitat, Vladimir Torres va compareixer davant els mitjans de comunicació per repassar la gestió realitzada els darrers anys al capdavant de Lleida, analitzar la darrera temporada i començar a mirar el futur immediat. Aquest passa per un nou inversor, del qual Torres no n'ha desvetllat l'herència, però sí que ha explicat que és un empresari del sector hoteler i de la restauració amb passaport britànic, amb domicili a França, i que s'ha establert aquí per fer-ne inversió. Un inversor, ho ha explicat Torres, que d'entrada assumirà econòmicament parlant les següents qüestions.
6: Nosaltres tenim un acord firmat amb aquest senyor en el que es compromet a posar els diners necessaris per pagar el deute que hi hagi i que surti dintre del procediment concursal, i el compromís està firmat per escrit, és que durant 7 anys mínim ell assumirà amb el seu propi patrimoni allí, fins allí on no arribi el club.
5: D'inici, el pagament d'1,8 milions d'euros es dividirà en 1,1 milions d'euros a la Seguretat Social i uns 700.000 a Hisenda, demarcats en el procés concursal amb què conviu el club. Tot plegat, amb la voluntat de complir amb el termini marcat pel procés concursal i per fer, ha dit Torres, gran el club. Torres ha detallat també que l'actual president de Lleida, Luis Pereira, renuncia a recuperar els 2,5 milions d'euros que ha anat aportant al club des de la seva entrada al gener del 2022. La roda de premsa de Torres en va ser una de molt extensa, on, com dèiem, va repassar els últims anys de gestió de Lleida, va agrair la feina de cos tècnic, plantilla, consell social i el recolzament de l'afició, i també va parlar de l'Atlètic Lleida, un club, segons Torres, que deu a Lleida 40.000 euros del conveni signat a principi de temporada al voltant de l'ús del camp d'esports i que va deixar de pagar entre el desembre i el gener, entre d'altres. A més, Torres també va explicar que un cop el futur estructural del club estigui ordenat, ell farà una passa al costat.
0: Gràcies, Sergi. Anirem seguint, evidentment, el que fa el Lleida Club de Futbol. Tornant a la part esportiva, pugem fins a la segona federació. L'any vinent hi tornarà a jugar al Centre d'Esports Manresa. Després d'aconseguir l'ascens per la via ràpida, el club manresà ja treballa en apuntalar el nou projecte, la nova categoria, amb l'anunci de Sergi Benavides com a nou director esportiu. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
7: L'acord vincula el responsable de la planificació esportiva amb el conjunt del Congos fins al juny del 2027. D'aquesta manera, Benavides afrontarà la seva segona campanya al capdavant de la direcció esportiva manresana amb el repte de consolidar l'equip a la nova categoria. L'arquitecte de la plantilla valorava la seva renovació.
8: Molt content perquè ha passat el que tots volíem que passés. Jo volia renovar, el club volia que jo renovés i les dues parts ens hem entès ràpid i fàcil. O sigui que crec que també és positiu, perquè d'aquesta manera estem enviant el missatge que volem enviar a la gent, a l'afició, que és que volem donar-li continuïtat al que s'ha fet aquesta temporada.
7: El club ha volgut donar continuïtat a un professional que arriba en un moment dolç després d'haver encadenat dos ascensos consecutius. L'ha aconseguit fa uns dies amb el Centre d'Esports Manresa i el que va signar ara fa un any amb el Vilanova i la Geltrú. Benavides és ambiciós de cara al futur del Centre d'Esports Manresa. Per ell és clau mantenir la humilitat i el treball que ha provocat l'èxit d'aquesta temporada.
8: O sigui, ens espera un futur brillant si seguim en aquesta direcció d'humilitat, de ser un equip treballador, de no fer massa soroll, però sí que deixar-nos tots, o sigui, des dels que manen fins als que juguen.
7: Amb aquesta renovació, la Junta Directiva aposta per estabilitat i per afrontar amb garanties la tornada al futbol estatal.
0: Gràcies, Jordi. En bàsquet, avui es tanca la jornada 31, jornada intersemanal de l'ACB, amb 5 partits, entre els quals el de la Penya, que rep a l'Olímpic el Morabanc Andorra, que és l'equip que marca el descens. Els verdinegres són 600 i encara tenen 2 partits pendents. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Durant, bon dia.
9: Bon dia. La sisa joventut rep avui a les 8 del vespre el Morabanc Andorra en un partit en el qual els verdinegres volen recuperar sensacions després de no jugar aquest passat cap de setmana perquè el Tenerife, que era el rival, estava jugant la Final Four de la FIBA Champions League. Abans tampoc va poder acabar el 2 de maig el duel contra l'Unicaja per problemes tècnics amb el videomarcador que van obligar a suspendre el maig. El Morabanc Andorra, que dirigeix l'exjugador de la penya Santabac, arriba més rodat després de guanyar el Baxi Manresa i fer-ho amb l'exverdinegre Pustovic com a gran estrella amb 37 de valoració. Michael Rusic parla del duel contra el seu excompany.
10: Me alegro que voy a ver a Artem otra vez y jugar contra él. Le conocemos bien. Bueno, Artem ahora juega muy bien y bueno, espero un partido difícil. Nuestro equipo era que estamos en el top 4, pero de momento creo que esto no va a ser posible, pero todavía tenemos que luchar estas últimas jornadas. Porque cada partido ahora significa mucho, porque queremos estar en la mejor posición para tener un buen rival en el playoff.
9: Els andorrans estan empatats a la classificació amb el Casademont Saragossa, el Gran Canària i el San Pablo Burgos amb 9 victòries. Ja jugaran la segona plaça de descens perquè la primera serà pel Granada. El Morabanc ha canviat la dinàmica des de l'arribada del tècnic croat.
0: Gràcies, Ramon. En aquesta lluita per la permanència també hi és el Jaio Poslira, que hi va caure clarament a Lugo contra el Breogán 114-87 i es queda amb 2 victòries de marge sobre el descens. D'altra banda, el Barça va aconseguir guanyar ahir a Granada per un ajustat 98-101 que envia el conjunt andalús, com sentíem, ja matemàticament a la primera FEB i manté els blaugranes a la lluita per la segona plaça. Escoltem el tècnic blaugrana Xavi Pascual.
11: Nosotros un partido con demasiados altos y bajos, defensivamente, especialmente en la segunda parte, estuvimos muy despistados en todo, muy ingenuos, con falta de tensión en algún momento de partido, siempre controlando un poco las ventajas, pero nos faltó un poquito de tensión. Hemos hablado ahora en el vestuario que tenemos que mejorar si queremos seguir ganando. Es verdad que hemos cogido estas 4 victorias consecutivas, pero si queremos ganar en Tenerife vamos a tener que hacerlo mucho mejor.
0: I encara en bàsquet, a Tarragona ja toca fer balanç i més en fred, malgrat el toc amarg del play-off, es considera una bona temporada del CBT. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
12: No ha pogut ser. L'enorme temporada del Club Bàsquet Tarragona a la tercera FEB no ha pogut acabar en ascens. Els del Serrallo van caure dissabte a casa en l'estrena dels play-off i acomiaden la campanya amb mal regust de boca, però sense que això impedeixi posar en valor tot allò aconseguit. El CBT necessitava tornar als orígens després de diverses temporades complicades i ho ha aconseguit. En el retorn a tercera FEB, el club va apostar pel protagonisme dels de la casa i això ha permès veure un equip que ha competit de meravella tot l'any. Segona plaça en lliga regular, 22 victòries i xifres sensacionals, a més d'una plantilla que ha connectat moltíssim amb el Serrallo i que han format una gran pinya entre ells. Així valora la campanya un dels capitans de l'equip, Adrià Duc.
13: Doncs em sabrà agredolç per la derrota de dissabte, per no haver aconseguit l'ascens somiat, però bueno, mirant-ho amb una mica de perspectiva, ja que estava contents, hem fet bona temporada. Sobretot hem recuperat el Serrallo, hem recuperat aquest ADN del CBT, que la gent s'identifiqui veure'ns jugant a bàsquet. Crec també que hem fet molt bon bàsquet en molts moments de la temporada i tant de bo poder mantenir el grup i que aquest sigui només el primer any d'un projecte del CBT que mira cap a dalt.
12: Ara és moment de descansar pels jugadors, però el club ja mira la temporada vinent sabent quines han estat les claus de l'èxit d'aquesta temporada i quines són les bases en les quals s'ha de sostenir el projecte dels propers anys.
0: Gràcies, Adrià. En hoquei patins, avui arrenca la Copa de la Reina que es disputa a Gijón amb 5 dels 8 equips catalans. Obre els quarts de final aquesta tarda a 6:15, l'enfrontament entre el Fraga, el flamant campió d'Europa, i el Cerdanyola. I a les 8, el primer duel estrictament català entre Vilassana i Manlleu. UAU, Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
5: Gijón serà l'epicentre des d'aquest dijous i fins diumenge de la Copa de la Reina 25-26, una competició que arriba just després d'haver-se celebrat a Coimbra la Champions, amb el Fraga com a campió, superant les semifinals al Vilassana i a la final al Benfica. Així doncs, el conjunt fragatí comença per ell, ja que debuta la Copa de la Reina Bàsquet Heracles del Palusell, arriba a la competició del Cau amb els ànims pels núvols després d'aixecar la seva segona Champions i tenint clar que només pensen en la cita davant el Cerdanyola dels quarts de final. Hem parlat amb el tècnic junedenc del Fraga, Jordi Capdevila.
14: Crec que arribem bé, hem de poder passar el primer partit, que aquest serà complicat, i a partir d'allí pues, intentem recuperar el millor que puguem de cara al dissabte. Però bueno, això, crec que l'encararem bé, crec que jugarem les nostres cartes i esperem que mos surti cara el dijous.
5: El primer dels quarts de final serà aquest Fraga-Cerdanyola avui a 6:15 de la tarda. D'altra banda, el Vilassana ha hagut de refer-se anímicament després de la derrota a les semifinals de la Champions, però tenint clar que el calendari li permet una setmana després poder lluitar per un nou títol i que va aixecar la temporada passada. Lluís Rodero és el tècnic del conjunt del Prat d'Urgell en declaracions en aquesta casa.
15: Sí, realment és molt recent, això ens ha d'ajudar pues, a tenir coses presents, a donar-nos més força i d'aquí pues, quan cau sempre es vol aixecar i té aquesta oportunitat que agraïm en aquest moment, després de perdre, pues, sempre vol jugar.
5: El partit dels quarts de final entre Vilassana i el Manlleu és avui a 8:00 PM.
0: Gràcies, Sergi. Demà es completaran els quarts de final. Abans d'acabar, en futbol sala, avui mateix es defineix la final de la Copa Catalunya Femenina amb la segona semifinal, que enfronta Mataró i Mamut les Corts a 1:15 PM de la nit. Ja espera la final el Rubí, que s'ha de fer a l'altra semi del Penya Esplugues. La prèvia d'aquest Mataró les Corts és de Mataró Ràdio, Laia Sant Miquel.
16: El futsal Cardona Hespans Mataró continua marcant-se fites en una temporada que va camí de convertir-se en la millor de l'equip sènior femení de l'entitat. El proper repte arriba aquest dijous. A 9:15 PM de la nit reben el Teresa Maria Roca les Corts, equip que milita la primera Iberdrola de futbol sala. El partit s'emmarca en les semifinals de la Copa Catalunya, una fase a la qual mai abans hi havia arribat el conjunt mataroní. Per arribar fins aquí, el futsal ha hagut de superar diverses eliminatòries prèvies davant el Sant Quirze, el Tossa o el 7-10, per exemple. L'últim enfrontament va ser a finals d'abril. En aquella ocasió es van imposar la tanda de penals a l'Hospitalet, rival de la mateixa categoria. Passi el que passi aquest dijous, haver-se plantat a les semifinals ja és un premi per un col·lectiu de jugadores que combina veterania i joventut, una fórmula que aquesta temporada les ha portat a situar-se entre les 10 primeres del grup 2 de la segona divisió, una posició que els permetrà continuar somiant l'any vinent a la Copa de la Reina, competició per la qual han obtingut el bitllet.

Gràcies, Laia. I fins aquí l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trich i el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà divendres a la mateixa hora de la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
2: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada. Cada dia, de 9 a 11 del matí, ens trobem al Fòrum de Ràdio Caldes, el punt de trobada per posar-nos al dia, descobrir històries, conèixer i compartir punts de vista. El Fòrum amb Conxi Sánchez, de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí, com sempre al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les dues. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Ahir es va signar el conveni de gestió, coordinació i repartiment de l'aprofitament de l'aigua que prové del pou termal, un acord que s'ha formalitzat entre els tres titulars que poden fer ús d'aquesta d'aigua termal. A banda de l'Ajuntament, els representants de les dues empreses de balnearis que actualment hi ha al municipi. Un pacte que evita la sobreexplotació de recursos i que també preserva l'ús social i ciutadà de l'aigua termal. Restaurada la Sala Noble de Can Rius per preservar el patrimoni històric i potenciar l'ús cultural de l'espai, una intervenció que s'ha centrat especialment en les pintures murals d'inicis del segle XX. Unes pintures que presentaven un deteriorament progressiu a causa del pas del temps i de l'ús i de l'espai. La restauració forma part del projecte de millora impulsat per l'Ajuntament amb l'objectiu de conservar el patrimoni i donar nous usos culturals a l'equipament. Ahir es va celebrar la 12a edició dels Premis Manolo Hugué a la Sala Noble de Can Rius, uns premis que serveixen per donar un reconeixement públic a l'esforç, la constància i els valors personals dels estudiants. L'objectiu és reafirmar el compromís de l'Institut amb l'educació integral, un acte en què hi participen famílies, alumnes, professors i representants destacats del municipi. Avui, a 6:45, tindrà lloc a la Sala Noble de Can Rius la conferència La Fortuna de la Vida, organitzada per l'Aula Universitària de Caldes. Una sessió impartida per Joan Anton Català, astrònom, astrofísic, especialista en química quàntica i divulgador científic. Avui, a 6:45 de la tarda, tindrà lloc a la Biblioteca de Caldes de Montbui la presentació de la novel·la Esther Ventura Grimau, Les ombres de mi árbol, una novel·la sobre arrels, ombres i memòria familiar, un acte dirigit a adults i d'accés lliure. I el dia d'avui recomanem portar paraigua sota el braç perquè el matí estarà marcat per núvols densos i amb possibilitat d'algun ruixat feble. A partir del migdia el cel seguirà ennuvolat i continuarà amb la possibilitat de ruixats suaus. Les temperatures es mouran entre els 10 graus de mínima i els 21 de màxima. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

Estàs escoltant la radiofórmula de Ràdio Caldes.

0: malamente.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: La música que t'acompanya, la música d'avui i de sempre, la fórmula de Ràdio Caldes.

0: Són les 3. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Ahir es va signar el conveni de gestió, coordinació i repartiment de l'aprofitament de l'aigua que prové del Pou Termal, un acord que s'ha formalitzat entre els tres titulars que poden fer ús d'aquesta d'aigua termal. A banda de l'Ajuntament, els representants de les dues empreses de balnearis que actualment hi ha al municipi. Un pacte que evita la sobreexplotació de recursos i que també preserva l'ús social i ciutadà de l'aigua termal. Restaurada la Sala Noble de Can Rius per preservar el patrimoni històric i potenciar l'ús cultural de l'espai, una intervenció que s'ha centrat especialment en les pintures murals d'inicis del segle XX. Unes pintures que presentaven un deteriorament progressiu a causa del pas del temps i de l'ús i de l'espai. La restauració forma part del projecte de millora impulsat per l'Ajuntament amb l'objectiu de conservar el patrimoni i donar nous usos culturals a l'equipament. Ahir es va celebrar la 12a edició dels Premis Manolo Hugué a la Sala Noble de Can Rius, uns premis que serveixen per donar un reconeixement públic a l'esforç, la constància i els valors personals dels estudiants. L'objectiu és reafirmar el compromís de l'Institut amb l'educació integral, un acte en què hi participen famílies, alumnes, professors i representants destacats del municipi. Avui, a 6:45, tindrà lloc a la Sala Noble de Can Rius la conferència La Fortuna de la Vida, organitzada per l'Aula Universitària de Caldes. Una sessió impartida per Joan Anton Català, astrònom, astrofísic, especialista en química quàntica i divulgador científic. Avui, a 6:45 de la tarda, tindrà lloc a la Biblioteca de Caldes de Montbui la presentació de la novel·la Esther Ventura Grimau, Les ombres de mi árbol, una novel·la sobre arrels, ombres i memòria familiar, un acte dirigit a adults i d'accés lliure. I el dia d'avui recomanem portar paraigua sota el braç perquè el matí estarà marcat per núvols densos i amb possibilitat d'algun ruixat feble. A partir del migdia el cel seguirà ennuvolat i continuarà amb la possibilitat de ruixats suaus. Les temperatures es mouran entre els 10 graus de mínima i els 21 de màxima. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Hi ha músiques que no fan soroll, músiques que ens ajuden a pensar. Al Gat Blanc recuperem els sons oblidats, les formes lliures, les preguntes difícils. Repensem el món contemporani a través de la seva música, aquí, als Països Catalans.
1: Cada dijous, de 9 a 2 quarts de 10 del vespre, a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Comença el dia amb les notícies més destacades de Catalunya, Espanya i el món. Comença el dia des de Ràdio Caldes. De dilluns a divendres, de 7 a 9 del matí, l'informatiu Next Matí de la xarxa acosta tota l'actualitat de la jornada per començar el dia ben informat, des del 107.8. I els caps de setmana també ens posem al dia. Dissabte i diumenge, de 2 a 3 del migdia, el repàs informatiu al Next Cap de Setmana. La informació de tot el que passa al món sense sortir de Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

La música que t'acompanya. La música d'avui i de sempre. La fórmula de Ràdio Caldes.

0: Són les 4. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Ahir es va signar el conveni de gestió, coordinació i repartiment de l'aprofitament de l'aigua que prové del pou termal, un acord que s'ha formalitzat entre els tres titulars que poden fer ús d'aquesta d'aigua termal. A banda de l'Ajuntament, els representants de les dues empreses de balnearis que actualment hi ha al municipi. Un pacte que evita la sobreexplotació de recursos i que també preserva l'ús social i ciutadà de l'aigua termal. Restaurada la Sala Noble de Can Rius per preservar el patrimoni històric i potenciar l'ús cultural de l'espai, una intervenció que s'ha centrat especialment en les pintures murals d'inicis del segle XX. Unes pintures que presentaven un deteriorament progressiu a causa del pas del temps i de l'ús i de l'espai. La restauració forma part del projecte de millora impulsat per l'Ajuntament amb l'objectiu de conservar el patrimoni i donar nous usos culturals a l'equipament. Ahir es va celebrar la 12a edició dels Premis Manolo Huguer a la Sala Noble de Can Rius, uns premis que serveixen per donar un reconeixement públic a l'esforç, la constància i els valors personals dels estudiants. L'objectiu és reafirmar el compromís de l'Institut amb l'educació integral, un acte en què hi participen famílies, alumnes, professors i representants destacats del municipi. Avui, a 7:15, tindrà lloc a la Sala Noble de Can Rius la conferència La Fortuna de la Vida, organitzada per l'Aula Universitària de Caldes. Una sessió impartida per Joan Anton Català, astrònom, astrofísic, especialista en química quàntica i divulgador científic. Avui, a 7:15 de la tarda, tindrà lloc a la Biblioteca de Caldes de Montbui la presentació de la novel·la Esther Ventura Grimau, Les ombres de mi árbol, una novel·la sobre arrels, ombres i memòria familiar, un acte dirigit a adults i d'accés lliure. I el dia d'avui recomanem portar paraigua sota el braç perquè el matí estarà marcat per núvols densos i amb possibilitat d'algun ruixat feble. A partir del migdia el cel seguirà ennuvolat i continuarà amb la possibilitat de ruixats suaus. Les temperatures es mouran entre els 10 graus de mínima i els 21 de màxima. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, 107.8.
2: La música que t'acompanya, la música d'avui i de sempre, la fórmula de Ràdio Caldes.

tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Potser és massa...

0: Són les 5. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Ahir es va signar el conveni de gestió, coordinació i repartiment de l'aprofitament de l'aigua que prové del pou termal, un acord que s'ha formalitzat entre els tres titulars que poden fer ús d'aquesta d'aigua termal. A banda de l'Ajuntament, els representants de les dues empreses de balnearis que actualment hi ha al municipi. Un pacte que evita la sobreexplotació de recursos i que també preserva l'ús social i ciutadà de l'aigua termal. Restaurada la Sala Noble de Can Rius per preservar el patrimoni històric i potenciar l'ús cultural de l'espai, una intervenció que s'ha centrat especialment en les pintures murals d'inicis del segle XX. Unes pintures que presentaven un deteriorament progressiu a causa del pas del temps i de l'ús i de l'espai. La restauració forma part del projecte de millora impulsat per l'Ajuntament amb l'objectiu de conservar el patrimoni i donar nous usos culturals a l'equipament. Ahir es va celebrar la 12a edició dels Premis Manolo Huguer a la Sala Noble de Can Rius, uns premis que serveixen per donar un reconeixement públic a l'esforç, la constància i els valors personals dels estudiants. L'objectiu és reafirmar el compromís de l'Institut amb l'educació integral, un acte en què hi participen famílies, alumnes, professors i representants destacats del municipi. Avui, a 7:15, tindrà lloc a la Sala Noble de Can Rius la conferència La Fortuna de la Vida, organitzada per l'Aula Universitària de Caldes. Una sessió impartida per Joan Anton Català, astrònom, astrofísic, especialista en química quàntica i divulgador científic. Avui, a 7:15 de la tarda, tindrà lloc a la Biblioteca de Caldes de Montbui la presentació de la novel·la Esther Ventura Grimau, Les ombres de mi árbol, una novel·la sobre arrels, ombres i memòria familiar, un acte dirigit a adults i d'accés lliure. I el dia d'avui recomanem portar paraigua sota el braç perquè el matí estarà marcat per núvols densos i amb possibilitat d'algun ruixat feble. A partir del migdia el cel seguirà ennuvolat i continuarà amb la possibilitat de ruixats suaus. Les temperatures es mouran entre els 10 graus de mínima i els 21 de màxima. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: seguim aquí, estem començant el programa d'avui. Benvinguts a una nova edició del Jazz and Blues Club de Ràdio Caldes, el 107.8 de la FM, un programa de ràdio realitzat per un servidor, Josep Gallar, i aquí el meu company Lluís Brugalla. Benvingut,
1: bona tarda,
0: Lluís.
1: Gràcies.
0: On la música és el més important. Igual que molts dels seus col·legues, McCoy Tyner va començar a estudiar piano de jovenet, als 13 anys, però altres circumstàncies van fer d'ell un mestre. Va néixer a Filadèlfia el 1838, on casualment tenia com a veí un altre pianista, el gran Bud Powell. Durant els anys 50 va treballar amb els músics de la ciutat, com Lee Morgan o Jimmy Heath. Va conèixer John Coltrane, que es va transformar en un germà gran per ell. I el 1960 va entrar a The Jested, la banda de Benny Golson i Art Farmer. És a dir, va entrar dins l'èlit del jazz de la mà dels millors. Aleshores, en John Coltrane va deixar la banda de Miles Davis per formar el seu propi grup, The John Coltrane Quartet, on finalment va recalar McCoy, i on va treballar durant 5 anys participant en els millors àlbums de la banda, com My Favorite Teach o Love Supreme i molts d'altres. Començarem per escoltar el tema que obre el disc enregistrat el disc del 5 de juliol de 1963, el Newport Jazz Festival. Es diu Newport Rum.

Bé, com de seguida us n'haureu adonat, en McCoy va molt ben acompanyat en aquest concert. Destaquem la trompeta, l'excel·lent trompeta de Clark Terry, però també la resta de la banda, en Charlie Mariano al saxo alt, el Bob Cranshaw al contrabaix i el Mickey Rocker a la bateria. Ara escoltarem una altra peça del mateix concert, escrita per ell mateix en homenatge a un altre dels seus influenciadors, el rebel Thelonious Monk. La peça es diu Monk's Blues.

genial, McCoy Tyner en directe al Festival de Newport. Seguim amb aquest mateix disc i acabarem amb la versió d'aquest concert amb la peça que el tanca, una versió esplèndida de Body and You que va escriure en Dizzy Gillespie.

0: Llàstima que ens agafés massa joves i el concert massa lluny d'aquí, perquè, excel·lent, t'imagines estar allà escoltant
1: això? Ostres, impressionant, impressionant. Sí, sí.
2: Bé, ara seguirem escoltant el piano de McCoy Tyner, però aquesta vegada amb un disc d'estudi, enregistrat en dues sessions al freqüentadíssim Van Gelder Studio. Algun dia parlarem d'aquest estudi, de Van Gelder, perquè tot Déu va passar per allà i va, els hi feia els arranjaments al Van Gelder i era un crac, i me'n crec que era una mica gilipolles també, però vaja, no ho sé. Es van gravar durant l'any 63-64 per la marca Impulse. L'àlbum es diu Today and Tomorrow i el tema del propi McCoy es diu T&A Blues.

Magnífic. Més endavant tornarem, més endavant, vull dir, d'aquí un futur programa, tornarem a trobar-nos amb Van Helder i el seu estudi, perquè té una història molt àmplia. Ara seguim aquí a Jazz and Blues Club amb McCoy Tyner avui, i el 1965 en McCoy va enregistrar un àlbum només en versions dels estàndards creats pel gran Duke Ellington. Heus aquí el primer que hem triat, Duke's Place.

En aquest disc podeu escoltar peces magistralment interpretades com It Don't Mean a Thing o Caravan, però us volem recomanar un tema que es diu Searching, amb dos percussionistes que li donen un aire llatí molt refrescant. Són en Willy Rodríguez i en Johnny Pacheco.

0: Seguim aquí quan ja quasi ens queda només...
1: Estem fatal.
0: Sí, un quart d'hora de programa i tenim un munt de coses que ens agradaria explicar. Algun dia acabarem fent un programa doble o alguna cosa així, perquè últimament tot se'ns queda... Aquí el tècnic ens diu que no. Bueno, de moment seguim amb el que teníem. Però sí, és cert que hi ha un treball immens de McCoy i Tyner, i ara... Per exemple, un disc que ens fixarem en un disc enregistrat el 1966 amb Joe Henderson, Force of Nature, o un altre de 1969, Tim Fortiner, o un disc purament de free jazz anomenat Sahara, del 1972. Si més no, hem deixat espai per escoltar un tema avantgarde que us apujarà les revolucions del cor, segur. Ara escoltem Ebony Queen.

enormes, enormes, en Tyner al piano, el Sonny Fortune al saxo, el Calvin Hill al contrabaix i el tot poderós Alfonso Muzón a la bateria. Anem a posar una mica de context perquè hauríeu de saber que a la dècada dels 60 diguem que els músics negres van reaccionar amb aquest canvi, aquest pas del bebop a la, i el hard bop al free jazz, per una miqueta protestar per com els estaven tractant als Estats Units i tal. Per això aquesta música reflexa una miqueta tota aquella història. I ara us volem posar encara un altre, si el Monteno s'ha suïcidat o no s'ha tirat pel balcó, us volem posar un altre tema amb els mateixos personatges del mateix disc, que es diu Sàhara. Aquest tema es diu Rebirth.

0: Bé, nois i noies, sentim haver de tallar una miqueta aquesta cançó per ordre aquí del meu company del tècnic. No, sense conyes, aquest tipus de música costa una miqueta d'entendre, però si us hi poseu l'entendreu i us ho passeu.
1: Va, Lluís, no t'enrotllis. La setmana que ve ja hi ha Johnson. Ràdio Caldes, apa, adeu.
0: Adeu.

0: Info Caldes. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Bona tarda i benvinguts a l'Info Caldes. Avui és dijous 14 de maig. Començarem l'informatiu fent-nos ressò de la detenció de dos joves acusats de tràfic de drogues a Caldes. Els agents van detenir ahir els nois durant el control policial i avui han passat a disposició judicial per presumptament traficar amb droga. De fet, la policia creu que col·laboraven directament amb una banda organitzada de venda de droga que actua al municipi. Un èxit policial que tant Mossos com policia local celebren perquè ha estat inesperat. Ara ho expliquem en un informatiu en què també ens farem ressò del vermut reivindicatiu que han organitzat des del cau del Pasqualet per aquest diumenge per recollir les impressions ciutadanes sobre el futur del molí d'en Ral. Ah, i explicarem que l'Ajuntament ja ha posat en marxa la segona fase del pla contra la processionària als espais verds del municipi. Ara ho repassem tot plegat, abans però, com sempre, fem un cop d'ull als titulars. Ahir un control policial conjunt dels Mossos d'Esquadra i la policia local va permetre detenir a dos joves acusats de tràfic de drogues. Els fets es van produir a l'accés sud del poble i la detenció es va produir després d'una persecució per la zona del supermercat Cap Bravo. Els dos joves de 22 i 23 anys i que no són veïns de Caldes no tenen antecedents policials i han passat avui a disposició judicial. Aquest diumenge a 11:45, l'agrupament Escolta el Pasqualet organitza una jornada festiva i reivindicativa al Molí d'en Ral, un vermut en format de taula rodona amb la intenció de compartir, debatre i intercanviar opinions sobre la situació de l'espai. L'acte s'emmarca en la campanya Obrim el Molí d'en Ral, en què el CAU reivindica disposar d'un local digne i té com a objectiu recuperar l'antic molí per convertir-la en la seva seu. L'Ajuntament ha posat en marxa aquesta setmana la segona fase de la campanya per combatre la proliferació de l'eruga processionària als espais públics del municipi. Després del tractament correctiu que es va iniciar el passat mes de febrer, ara s'instal·laran trampes de captura amb feromones sexuals als pins de les zones verdes urbanes i també de les àrees verdes no urbanitzades de la vila. Demà divendres a 4:45, l'escola Alfarell organitza la tercera edició de la Jornada Farellenca, una gimcana pensada en el lleure però sobretot en la solidaritat, perquè el total dels beneficis de la jornada aniran destinats a l'Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya, AFANOC. I l'últim titular és pel temps. Demà divendres es preveu una baixada més marcada de les temperatures amb un matí gris i plugims intermitents que s'intensificaran durant la tarda. Les màximes es quedaran al voltant dels 19 graus i les mínimes baixaran fins als 11. La inestabilitat anirà remetent al final del dia. De cara al cap de setmana, dissabte s'espera una millora del temps mentre que diumenge tornaran els núvols, tot i que no es preveuen pluges.
0: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'Info Caldes.
1: Els Mossos d'Esquadra i la policia local van detenir ahir dimecres dos joves per tràfic de drogues. Va ser durant el control rutinari dels cossos policials a l'entrada sud del municipi, emmarcat en el Pla Campai per lluitar contra la multireincidència i el tràfic d'estupefaents. Els fets es van produir al matí quan els agents van demanar al vehicle que s'aturés. En aquell moment, el conductor va intentar esquivar el control sense aconseguir-ho. Va ser aleshores quan un dels joves va intentar fugir, tal com explica el cap de Mossos d'Esquadra a Caldes, Jordi Codina, en declaracions a Ràdio Caldes.
2: Feia el dematí aquí a l'Avinguda Tim Margall, davant del Cap Bravo. En un moment doncs, es va veure que un vehicle que se li va ordenar que s'aturés, doncs va fer una primera maniobra de no voler-se aturar, finalment va aconseguir que s'aturés, però els dos ocupants van intentar fugir, un d'ells va sortir corrents, van haver de córrer darrere d'ell per enganxar-lo, i finalment doncs, sí, se'l va poder atrapar. En l'escorcoll del copilot se li va trobar embolcalls amb una substància blanca, tip pols, presumptament cocaïna, i a dins del cotxe després també en l'escorcoll doncs, es va trobar fins a 40 embolcalls més.
1: La persecució es va fer al pàrquing del Cap Bravo, però els agents van aconseguir evitar la fugida i sense que ningú més prengués mal. Després de detenir els joves i portar-los a la prefectura de policia, els agents van fer un escorcoll més a fons del vehicle. Els dos joves, de 22 i 23 anys, no són veïns de Caldes i no tenen antecedents policials. Des de Mossos creuen que molt probablement estaven fent el transport de la droga cap al centre de Caldes per poder-la vendre als consumidors. De fet, des de la policia es creu que els joves podrien estar col·laborant directament amb alguna banda organitzada que es dedica al tràfic de drogues. Segons Jordi Codina, el cotxe portaven una seixantena de bosses de droga ja preparades per vendre.
2: Dos persones que col·laboraven amb el trasllat de la droga cap als punts de venda d'aquí de Caldes de Montbui. Per tant, és una actuació rellevant, hem aturat un d'aquests transports, s'han fet dos detinguts, s'han comissat quatre telèfons mòbils, i també es va comissar doncs, això, una quantitat de diners, 100 euros aproximadament, amb diners fraccionats, i una petita quantitat també d'haixix a dins del vehicle. Aquests detinguts passaran a disposició avui, a disposició del jutge, i a partir d'aquí doncs, ja seguirà el procés judicial.
1: Tant Mossos d'Esquadra com policia local celebren l'actuació perquè ha permès evitar l'entrada de droga al municipi gràcies a un control policial de deriva que deriva de la col·laboració entre els Mossos i els policies locals de l'àrea de Caldes. En aquest cas, l'objectiu dels agents era evitar els furts i robatoris que es coneixen com a sembra i que, darrerament, es produeixen als entorns dels centres comercials.
0: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
1: Aquest diumenge, a 12:15, l'agrupament Escolta el Pasqualet organitza una jornada festiva i reivindicativa al Molí d'en Ral. Un vermut que en aquesta ocasió no és com tots els anteriors. És diferent perquè es farà en format de taula rodona amb la intenció de compartir, debatre i intercanviar opinions sobre la situació del Molí d'en Ral. L'acte s'emmarca en la campanya Obrim el Molí d'en Ral, en què el CAU reivindica disposar d'un local digne i té com a objectiu recuperar l'antic molí per convertir-la en la seva seu. Un local que és de propietat privada i que actualment impedeix que l'agrupació en faci ús. Un edifici que històricament havia estat la seu de l'Ateneu. L'activitat d'aquest cap de setmana, a més de servir begudes i fer caliu amb el vermut, té com a objectiu recollir l'opinió del poble sobre la situació que viuen. Així ho explica a Ràdio Caldes Jana Mayol, membre de la comissió local de l'agrupament Escolta el Pasqualet.
3: I a partir de les 12, la idea és, amb tothom que vingui, doncs crear una mica de debat, una mica de conversa, fer una mica de taula rodona sobre la situació del Molí d'en Ral, la situació del local que tenim tant a l'agrupament Escolta el Pasqualet com a la resta d'entitats del poble, parlar una mica doncs, de què en pensa aquesta gent del poble, d'aquesta situació i de què es pot fer amb els equipaments municipals que hi ha al poble, una mica l'opinió de la resta de gent i per fer a tothom partícip d'aquesta lluita perquè, com sempre diem, doncs, el Molí d'en Ral pel poble.
1: Durant tot el matí també hi haurà jocs i activitats per als més petits organitzades pels caps de les unitats, qui també vetllaran dels infants mentre té lloc a la taula rodona.
3: D'altra banda, també tindrem una mica de jocs dinamitzats per la secció més infantil, diguéssim, per si alguns papes i mames doncs, o famílies volen venir a gaudir de la taula rodona però no tenen on deixar els infants, doncs se'ls farà una zona perquè els infants puguin jugar, on hi hauran caps de l'agrupament, també dinamitzant una mica perquè els nens no estiguin sols i perquè tothom pugui gaudir de l'espai, ja que és un espai que pot ser familiar, pot ser per tothom, i animem a tothom a que vingui a dir la seva i a fer una mica de poble, que és això el que venim.
1: Des de l'agrupació volen animar així el poble a reivindicar un espai que actualment no té un ús públic, un espai que permetria resoldre la manca d'una seu on desenvolupar les activitats amb els prop de 120 infants inscrits que formen part de l'entitat.
0: Les notícies a Ràdio Caldes.
1: L'Ajuntament ha posat en marxa aquesta setmana la segona fase de la campanya per combatre la proliferació de l'eruga confessionària als espais públics del municipi. Després de finalitzar el tractament correctiu que es va iniciar el passat mes de febrer, ara es duran a terme treballs d'instal·lació de trampes de captura amb feromones sexuals als pins de les zones verdes urbanes i també de les àrees verdes no urbanitzades de la vila. Aquest sistema de captura ja s'ha aplicat anteriorment, concretament durant el segon semestre trimestre, el segon trimestre de l'any 2025, una mesura que, segons el consistori, va resultar positiva. La instal·lació d'aquestes trampes es realitza habitualment durant la temporada estival, coincidint amb el naixement de les papallones, una mesura que forma part de les actuacions preventives abans de la retirada dels nius a l'hivern. Tot i que les temperatures suaus i el clima plujós d'aquest any han afavorit la proliferació de la plaga, algunes trampes han arribat a acumular fins a un centenar d'arnes, contribuint a reduir considerablement el nombre de nius als espais públics. El cicle vital de la processionària comença a la tardor, quan les erugues surten dels ous i s'alimenten de les fulles dels pins. Durant l'hivern formen els característics nius blancs de les copes a les copes dels arbres i a la primavera baixen en flera fins a la terra per enterrar-se i completar la metamorfosi. Finalment, a l'estiu, emergeixen, convertides en papallones nocturnes, inicien novament el cicle reproductiu. Les trampes tenen un funcionament curiós. A través de feromones sexuals femenines, atrauen els mascles amb l'objectiu d'evitar la fecundació de les femelles i, per tant, limitar la reproducció de l'espècie. Aquest sistema permet actuar de manera més sostenible, evitant l'ús de productes químics en el tractament de la plaga. La processionària del pi és considerada una de les plagues més perjudicials per als pins i cedres de les zones mediterrànies. La sequera acumulada dels darrers anys i les temperatures elevades han afavorit l'expansió de l'insecte, especialment en arbres debilitats per la manca d'aigua. A més de provocar un deteriorament dels arbres, els pèls urticants de les erugues poden causar afectacions a la salut humana i animal, especialment reaccions al·lèrgiques o lesions oculars.
0: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
1: Demà divendres a 4:45, l'Escola Alfarell organitza la tercera edició de la jornada farallenca, una gincana pensada en el lleure, però sobretot en la solidaritat, perquè el total dels beneficis de la jornada aniran destinats a l'Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya, AFANOC. Des de l'escola animen a gaudir de la prova, plena de proves divertides i participatives. Participant en equips entre 2 i 5 persones, la inscripció per equip és de 12 euros i els participants disposaran d'un obsequi final. Aquesta jornada solidària és oberta a tothom i amenitzada pels mestres de música de l'escola. Una jornada que començarà al matí amb la visita al centre dels membres de la formació musical, el Pot Petit.
0: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
1: Continuem ara amb la informació en format més breu. Avui, a 7:15, tindrà lloc a la Biblioteca de Caldes la presentació de la novel·la Les ombres de mi árbol, per l'escriptora Esther Ventura Grimau. Una novel·la sobre arrels, ombres i memòria familiar, i és un acte dirigit a adults i d'accés lliure. Abans d'acabar, fem un cop d'ull a la informació de servei de la jornada. Demà a les 12 del migdia se celebra el sorteig públic per determinar l'ordre d'inscripcions al Casal d'Estiu i al Club Jove, una activitat que comença el 29 de juny i finalitza el 31 de juliol. El motiu d'aquest sorteig és perquè enguany hi ha hagut un excedent en les inscripcions de totes les places disponibles, un total de 300 places repartides entre el Casal d'Estiu, que té 250, i el Club Jove, que disposa de 50. El Casal d'Estiu està adreçat a l'alumnat empadronat a Caldes d'I3 fins a 6è de primària. Per altra banda, el Club Jove està adreçat a l'alumnat empadronat a Caldes de primer a quart d'ESO. I acabem amb el temps. Demà ens espera un divendres amb una baixada més marcada de les temperatures. De fet, avui ja n'hem tingut un tastet, però demà anirà més. Al matí començarà amb un ambient gris i plugims intermitents, una situació de pluges que s'intensificarà durant la tarda. El termòmetre notarà aquesta inestabilitat, ja que les temperatures màximes amb prou feines fregaran els 19 graus, mentre que les mínimes cauran fins als 11 graus en els moments més freds. La inestabilitat, però, s'anirà retirant a mesura que s'acabi el dia. De fet, de cara al cap de setmana, dissabte viurem una treva meteorològica gràcies a l'obertura de grans clarianes i una lleu recuperació de les temperatures. De cara a diumenge, però, els núvols tornaran a guanyar terreny, tot i que en principi no s'esperen precipitacions.

0: I fins aquí l'Infocades d'avui dijous 14 de maig. Com sempre, ho ha fet possible la tasca als controls tècnics de Ferran Monterde i a l'edició i redacció qui us parla, Òscar Guijarro. Podeu seguir informats als butlletins horaris i a radiocades.cat. Recordeu que podeu trobar tota la informació a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies per la confiança i fins demà.
1: Infocaldes, l'actualitat de Caldes de Montbui.

0: Bona tarda. Com esteu? Una setmana més aquí al Sense Doblatge de Ràdio Caldes. Ens trobem un altre cop per motius personals, laborals. L'Albert no pot venir, però tenim també, com cada setmana, a l'Helena. Què tal, Helena?
1: Hola, molt bé.
0: Ai, has passat una bona setmana?
1: Sí, ja som maig, ja portem el dia mig any, ja ve l'estiu.
0: Pues sí, queda poquet, perquè m'acabi el permís.
1: I poder perquè el teu fill l'altre acabi l'escola.
0: Ah, sí, bueno, les vacances, com a molt, però bueno, ara ja, bueno, entre cometes, no estic de vacances, estic de permís, però vull dir que faré més a les vacances, treballaré més a les vacances que ara. Per això dic, no sé si el concepte de vacances està ben dit. Però bé, ui, encara estem parlant, som al maig i estic parlant de vacances. I el Montes m'està dient, espavila, però si tenim quatre coses, ja sé que m'enrotllo, però perquè tenim només quatre coses. T'hauré de dir, busca'm ràpid un vídeo que parlo d'una sèrie, ja veuràs, perquè al final tenim, què, 7 minuts per parlar de cada sèrie, que no hi ha l'Albert, no, home, no, anem bé de temps avui anem bé de temps, que és raro que jo digui aquesta, aviam com acabem. Res, pues res, jo bona setmana, sempre, cap de setmana divertit. Ens apropem al Rosario, així que quan toqui, l'Helena fa quina cara, ja, al Rosario, ja t'explicaré després, els de Caldes, només ho vivim, vaja. Bé, vaig la frase maca, la frase, així doncs, avui, 7 de maig del 2026, comencem el 146è Sense Doblatge de Ràdio Caldes.

0: Ei. Ai, un altre cop Fiderland. És que se't fica al cap. Se't fica al cap. I ara avui estem amb tu. Vaig apartar-me perquè no em torni a fer com la setmana passada, donant cops a les taules. Almenys hauria de coincidir amb la música, saps? Helena, jo no sé si el que portes avui és més animat o no, perquè si no és animat haurem de fer un canvi de xip i ens en ficarem seriosos.
1: No, vull dir... No sé com descriuria que els seria.
0: No és comèdia, drama, és una tracomèdia.
1: Tracomèdia. Bueno, és que no sé com descriure-la. Hi ha moments dramàtics, però hi ha moments que rius moltíssim gràcies a Sarah Paulson.
0: Ah, vale. Pues llavors parlem, posem el tràiler perquè la gent sàpiga que estem parlant de...
1: All Fair. Deep breath. Tell us your story. It's been a lot. I'm sorry. No. We don't meet with sorry people. És que escolta, quan escolta el tràiler sembla una cosa com super dramàtica i super dark. No, és d'un bufet d'advocades de Los Angeles.
0: Estic veient la portada de la sèrie, sí. I ja per la portada a mi no m'entraria. És la sèrie que jo per la portada dic...
1: Bueno, calla, home. Que ell mira un muntó de sèries de superherois i llavors no puc dir res. I això,
0: No, jo t'estic parlant que per mi...
1: No, jo per la portada tampoc hauria entrat.
0: Els meus gustos. No, jo no... Cadascú, jo entenc que tu, els teus gustos no són el món de sèrie de Marvel. Per això estàs tu aquí, Helena, i jo estic aquí. Perquè podem obrir un ventall de que li agradi les coses.
1: No, a veure, la veritat és que jo és una sèrie que la veia per estar a Disney, també
0: a Hulu,
1: Fox.
0: Entenc, sí, des Disney.
1: O sigui, de Hulu, de veritat, thank God, que Hulu ara està a Disney. I jo tampoc no m'agradava, i la meva va dir, ostres, és interessant, és així d'advocat, no sé què. I vaig pensar, és que sóc la Kim Kardashian.
0: Primera temporada?
1: Sí, sí. Per una segona temporada que...
0: Kim Kardashian.
1: Exacte. O sigui, actua bé. El problema és que té massa botox. Llavors, que, bàsicament, aquesta sèrie és això. Són tres advocades d'èlit que tenen un bufet, però que representa que guanyen una pasta, o sigui, de mansions i helicòpters, ¿vale? O sigui, una pasta increïble, i porten casos de divorci de gent d'èlit, de directors...
0: La Naomi Watts?
1: La Naomi Watts... No, les actrius, excepte la Kim Kardashian, totes són molt famoses. Llavors, actuen bé, i a mi al principi deia, hòstia, la Kim Kardashian em fa una mica de crisi. Actua molt bé, o sigui, realment, tu no estàs veient la... com la influencer que és, sinó veus el personatge amb el problema que té, és que té tant botox que, clar, i no se li veu, que li està passant a moltes actrius i actors que com tenen botox, estem enfadats i no mouen la cara, estan contents, no mouen la cara, llavors és molt difícil llegir realment la situació perquè la seva cara és que no es mou ni un centímetre, està plorant però està així. Clar, que no el mou i és com un tio.
0: Segur que l'havien fet amb intel·ligència artificial.
1: No, però actuen bé. Llavors, Naomi Watts molt bé. Totes les actrius actuen molt bé. Hi ha trames, doncs... Pues,
0: sí. És episòdica?
1: És episòdica. Són 10 episodis, duren uns 40 minuts i anaven fent setmana a setmana, 40-50, setmana a setmana. I són casos de... O sigui, de persones... Per exemple, surt la Brooke Shields com a personatge secundari. O sigui, són diferents casos de divorci. I per l'altre costat, són totes les històries d'elles, de les històries d'amor, les que no... I bueno, llavors, a mi és una sèrie que al principi vas dir, també et dic, és molt poc realista, sobretot com van vestides, perquè van vestides que semblen una fashion show que dius, a veure, si no sé si atenent clientes d'un divorci, potser és amb les... En plan, hi havia looks que dic, crec que no era això, però bueno, per l'altre costat és comú, cadascú pot vestir com vol, i el teu cervell no canviarà per això, o sigui, amb això guai. I...
0: Però surten treballant?
1: Sí. Ah. No, i surten casos, i no, la veritat que surt, o sigui, és guai, només que hi ha coses que són poc realistes, tipus, cada cop és com, ah, no ens anem amb el nostre jet privat a Milà a veure la fashion show, i dius, what the fuck, en plan, ets l'advocada, senyora, no... Moda.
0: Bueno, però, saps, bueno, el bufet d'advocat guanya molts diners, però...
1: Clar, però llavors, o sigui, hi ha moltes coses que, o sigui, que, o sigui, crec que la sèrie és produïda per la Kim Kardashian i es nota perquè parlen un munt de... M'he fet aquest producte, m'he fet això, no sé quant, no sé si això és el millor missatge d'enviar, però bueno, en general està interessant.
0: O potser ja diuen el nom del producte?
1: No, crec que no, però no, crec que no, però per un tractament, o sigui que més o menys. Però bueno, i això, i aquesta sèrie es salva i és increïble el paper que fa la Sarah Paulson. sabeu qui és? És molt famosa, és la que sempre surt a American Love, Carey Story. És una actriu, és brillant.
0: La Glenn Close.
1: És, és super. La,
0: sí,
1: és un personatge molt, molt dark.
0: American History.
1: Sí, el cinema fa moltes pel·lícules de por. Però és això, és un personatge que aconsegueix aquest punt super dark, però és que a pixes de riure amb ella, o sigui, té unes sortides tan gracioses de... Jo riem, però a llàgrima.
0: Totes treballen al mateix bufet.
1: No, o sigui, la Kim Kardashian, és que les altres, la Naomi Watts, és que em sembla, el racista, però... I, o sigui, elles quatre, o sigui, la Naomi Watts, la Kim Kardashian i la Nancy Nash Betts, la mateixa, i la Tiana Taylor, que també surt la pel·lícula de Michael Jackson, estan totes a la mateixa...
0: Has vist Michael?
1: No, la vull anar a veure. Ah. I, bueno, això que em lio. No, et diuen que és molt xulo. Però, bueno, i elles estan a un bufet i la Sarah Paulson està a un altre. Bueno, i la història és de que totes elles se'n van anar... O sigui, era un bufet d'homes que la tractaven fatal, van decidir marxar elles i llavors no es van emportar la Sarah Paulson perquè és horrible com a persona, però és que llavors estan fan computades. Però és que està tan, té unes sortides tan gracioses que jo... És que aquesta sèrie, tu dic, Salva...
0: Per un vestit diferent.
1: Sí, sobretot a Salva, per això, i parlen també de temes profuns, d'inseguretat i de moltes situacions que vivim les dones, però tampoc no ho fan des d'un punt hiperdramàtic, sinó un punt bastant empoderat. Sí que la sèrie, al principi, sembla un xurro, però a mi m'ha agradat, la veritat. O sigui, fan la segona temporada, tot i que la crítica n'era massa bona perquè hi havia gent que estava superencantada que sortís la Kim Kardashian, hi havia gent que era com en plan, què pot la Kim Kardashian aquí? Però bastant bé, jo
0: no,
1: recomano.
0: No, perquè la gent no vegi.
1: Però bueno,
0: bueno,
1: com sempre.
0: No és el meu target.
1: No, el teu target.
0: No és el meu target. A més, és una sèrie episòdica que ja fa molt temps que no entro en sèries episòdiques.
1: Tio, és que això tot sona.
0: Sí, però bueno, ha quedat molt clar la teva perspectiva i jo crec que la gent que li agradi i li interessi aquest tipus de sèries, doneu-li una oportunitat. Recordeu que la teniu a Disney i es diu All's Fair.
1: All's Fair, sí.
0: Bé, passem a... Què portava jo? Ah, sí, la sèrie. Aquesta és la sèrie, la que tu no entraries, però recordo que està número 1 i MDB. O sigui, no estem parlant de... És una sèrie que actualment, ara mateix, és la sèrie més popular del món. I estem parlant de la cinquena temporada de The Boys. At heights no one's even dreamed of. But I have a bigger destiny. The Boys. Aviam, és que... Aviam, la gent que conegui aquesta sèrie està esperant en candeletes que arribés a aquesta cinquena i última temporada. Amb almenys podràs estar contenta que és l'última.
1: Però si jo no critico, a mi...
0: Et sona The Boys o no?
1: Sí, em sona.
0: Et sona? No saps res de res? Cinquena sí, temporada. Aviam, et faré una mica de context pels qui encara cada any els hi recordem els fans d'aquesta sèrie. Està basada en una novel·la gràfica molt famosa.
1: Sí, la vaig començar a veure.
0: Molt famosa.
1: Se'm molt pesada.
0: I a mesura que han anat passant els anys, cada vegada ha anat adquirint més fama perquè el pressupost ha anat augmentant. Recordem que es tracta d'un món també de superherois, però canviant completament la perspectiva.
1: Sí, allò que es fa, o sigui, és com
0: sí,
1: que estan
0: promocionats. Posen en realitat què passaria si haguessin avui en dia amb superherois i llavors serien com superestrelles, com els jugadors de futbol, que serien contractats per farmacèutiques, que serien contractats per fer publicitat, que farien pel·lícules, de tot menys salvar la gent. Llavors, una mica és això, i entren... A part de que és una sèrie gore, una sèrie molt, anava a dir, diabòlica, no sé per què ens surt aquesta paraula, sexualitzada, bueno, amb escenes molt famoses ja que s'han fet de sexe, però molt radicals, molt violenta, i ara no em surten els adjectius propis que serien destacats per definir aquesta sèrie, però bé, si jo crec que la majoria de gent que li hagi agradat, ja estem parlant de la cinquena temporada, de fet, el que s'ha vist fins ara, perquè anem per l'episodi 5, no... O sigui, per ser l'última temporada, no sé, potser la meva perspectiva és que venien d'un nivell tan bèstia que estan sent com molt terrenals, Hi ha algun episodi, algun gag, alguna broma...
1: De normal, l'última temporada que... sempre fluixen. I llavors, a mi el que em passa amb, perdó, amb les últimes temporades és que també ho fan com molt fluix i llavors l'últim capítol ho fiquen un munt de coses.
0: Segurament
1: és com un...
0: serà així, eh?
1: No pots anar repartint una mica perquè si no és que fa... A mi no m'agrada quan volen solucionar tot l'últim capítol, sincerament.
0: Sí, totes les escenes radicals o bèsties a com es diu quan algú arriscades, ara em sortia que si em traduïa amb el vocabulari estic malament,
1: sí,
0: eh?
1: Jo també, estem espessos.
0: Escenes arriscades que feien que, de fet era la gràcia de la sèrie que deien escenes, dic, hòstia, quins... Sí, s'estaven fumant un poc, bueno, abans de fer la sèrie, de guionitzar-la, perquè dius, han tingut els pebrots de fer això. I no estic veient cap escena arriscada aquest cop. Ni no sé si vindrà. O sigui, l'han terrenalitzat molt i no es caracteritzava per això. O sigui, es caracteritzava per ser bèstia, per ser radical, per tenir un risc. I ara no sé si és que està seguint molt el guió del còmic, però bueno, no, ja ho veurem. Continua atraient, continua posant el focus tota la sèrie, portant-se tot el mèrit al Homelander, que és el patriota, que és el que cada vegada ho fa millor, i després bueno, han reaparegut nous, actors o personatges que hi havien hagut en anteriors temporades. I aquí està la gràcia, però bueno, aviam com finalitza. De moment tenim disponibles, diria, sí, 5 episodis i aviam, ah no, perdona, 6 episodis, que passa el 6 no l'he vist. I res, s'estrena cada dimecres cada episodi. És curiós, eh, perquè les primeres setmanes van estrenar 2 i 2 i ara van 1 a 1.
1: Sí, també ho fan.
0: Ara van 1 a 1. Bueno, aviam, no m'he mirat ni quants episodis, sembla, seran 8. No ho sé,
1: però ara queda un poc.
0: Pues res, passem a les recomanacions, si sí. Et sembla bé, Helena? Sí.

0: És que havia de dir New Religion. New Religion. Està és que el nom de la cantant és Bebe Rexha and Faithless.
1: No sé si... Jo crec que deu ser Babe.
0: Babe, vale. Per res. Perdó. New Religion, New Religion.
1: Va, que anem
0: tard. Vinga, va. Ai, bueno, oh, pot començar l'Helena? Perquè, clar, el guió ara ha vist que jo tornava un altre cop a parlar jo.
1: Pots
0: home,
1: parlar,
0: no.
1: Si vols.
0: No, no, però llavors anem
1: vale,
0: a algun
1: animal. Pues vale, ja canvio jo.
0: Vinga, va, sí.
1: I jo vinc a parlar de Young Sherlock. It's an art to fighting. It's an art to war. Larceny. Stealing. Those days are truly behind me. I'm in Oxford now. You have to promise me something. Anything, mother.
0: Què, Helena? Young Sherlock. No, Young...
1: Yo Sherlock.
0: El joven Sherlock, per dir, Amazon Prime.
1: Sí? Sin más. O sigui, és una sèrie... Jo la, o sigui, la vaig començar a veure perquè la meva parella així és una sèrie que potser li interessava una mica els dos. A ell li va agradar, per mi és un me. O sigui...
0: Jo crec que potser m'agradaria més del que pensa, però el que vaig escoltar, no sé si han comprovat, que van aprofitar el nom de Sherlock, perquè el Sherlock, si alguna cosa és característica, és que és molt intel·ligent. Va, clar, a tota la sèrie de Sherlock, a tots els llibres d'Arthur Conan Doyle, és, va un pas més enllà de tothom. I el que vaig escoltar és que en aquí no destaca tant per la seva intel·ligència. Llavors, home, sí, jo hauria de ser molt intel·ligent.
1: És que per això et dic, és com... Ha de ser com d'investigues. O sigui, no, és... Fa una mescla de gèneres, però tampoc no... O sigui, fa una mescla de gèneres, però tampoc no fa... No hi ha res que, pel que destaquin. L'actuació en l'estan bé, però... O sigui, a mi és que aquest actor m'acosta una mica. És el Hero Ralph Fiennes, que també surt el seu tiet, o sigui, que fa de pare. Igual que el pare sempre fa d'un villano espectacular i actua molt... No sé com es diu el tiet, el... No, el Ralph, no, l'altre. El que surt al conte de la criada. Fa un molt bon paper i això... Ell, és que jo trobo que és un paper molt pla. És, a més, sempre que el veig me l'imagino d'allò un Voldemort i llavors em costa una mica d'empatitzar. Però, clar, o sigui, a més crec que una cosa que la gent esperava és que a Young Sherlock, sortís Young Watson. Però a Watson se l'han menjat. I surt, crec que... Surt el que...
0: No, però el Gatxa en teoria no surt, no el coneix fins més endavant.
1: Clar, perquè ara en principi...
0: Surt Moriarty, això és el que
1: sí, que és com el seu archienemigo.
0: Sí.
1: I llavors, bueno, el problema és que això, també al principi... costa molt que relacionin els cons... O sigui, hi ha com diferents trames que tu dius, vale, aquestes trames hi haurà un moment que es lligaran, però tarda molt aquest lligam. I els plot twists no són ni plot twists. O sigui, si tu has vist un mínim de sèrie d'investigació, pots fer... O sigui, fas moltes deduccions. Quan Sherlock Holmes és conegut per fer unes investigacions superdifícils i amb casos supercomplexes. Llavors, eren casos que dius, vale, molt normalet, té molta relació amb la seva família, que de cop la germana desapareix, de cop
0: sempre,
1: la germana apareix...
0: Sí, sempre hi ha tres germanes.
1: Ai, sí, hi ha tres germanes, que és el Mycroft,
0: cosa que les novel·les no és
1: així. Sherlock, i llavors la germana que cada història pues, li canvien, no. O sigui, per exemple, a Netflix, la
0: fa Leona,
1: que Enola Holmes, Enola, queda sí. La Millie Bobby Brown, però per exemple aquí el diu Beatrice. Beatriz. So, el problema és que és això, o sigui, no, per mi no és tan, no sé si per una temporada, però és una sèrie que jo, per exemple, sí, perquè
0: rodada
1: no la donaria.
0: És de Guy Ritchie, recordem, bueno, que ha rodat alguns episodis, Guy Ritchie, ja us recordeu aquesta manera de dirigir com accions molt ràpides, molt seques, molt...
1: Sí, aviam, llavors...
0: De fet, ja havia rodat els seus Sherlocks amb el Domini...
1: Sí.
0: O sigui, entenc que és una mica similar.
1: No, llavors, a veure, hi ha moments d'acció, però tampoc no és molt... O sigui, tampoc no és molt conegut per... Quan? Ah, vale.
0: No, quan? Està parlant el tenis dient els minuts que ens queden, eh?
1: Vale. Però què? O sigui, això, acció no destaca. De personatge no destaca. No, costa molt empatitzar amb els altres personatges. D'investigacions, són investigacions força normal. No sé, per mi falta alguna cosa. O sigui... Si te la vols, és la típica sèrie que si estàs un dia fent coses per casa o tens igual o inclús treballant i no has de fer coses que són monòtones, ho pots tenir a fons perquè no et perdràs. O sigui, jo per exemple, no sé, Sherlock Holmes per mi és molt detalls, molt de fixar en tot, no? I allà, és que crec que també potser està passant això de que perquè la gent s'enteri, la típica gent que està amb el mòbil s'enteri no hi ha detalls. O sigui, de seguida que hi ha una pista és com un... on he vist això? O la càmera està molt sobre, per exemple, hi ha una ampolla que és la Google Cream. Pots enfocar-la molta estona perquè la gent se n'adoni compte. Llavors, clar, no, aquest punt de misteri, d'investigació, falta. A mi et dic, el millor personatge, l'actor que fa de pare, que no sé com es diu, és un Fins, però, bueno, no sé, o sigui... res de l'altre món. Per tant, ara Jordi, et deixo tu a fer la teva super recomanació o no de, sí, no sé com es pronuncia, que el DTF Sandwich?
0: DTF, Down to Fuck Sandwich. Ara parlem. The autopsy is going to say heart attack. Excuse me. What can I do for you? Special crimes. I'm uncertain it was natural causes.
2: Come on in. Hello there.
3: Hey, Clark.
4: Carol.
5: I saw this thing, an app. DTF St. Louis. You meet these people so you can spice it. Spice up your life. You know, spice it up.
6: What's DTF?
5: Down to...
4: Whoa. You work together here.
5: Yeah. Floyd was a...
0: Hem deixat el DTF, Down to Fuck, Sant Lluís. És de les sèries més estranyes i més ben fetes que he vist. De fet, bueno, és la típica sèrie de crític. Em sap greu dir així, però la crítica la deixa molt bé. Però és una sèrie que em costa molt recomanar, perquè... com la gent que veu sèries mansalva, si heu de dir, vinga, vull sèries ràpides, sèries que tipus Netflix, saps? D'algoritme. És una sèrie difícil de recomanar, aquest tipus, perquè és complet, no s'assembla res del que hagués vist fins ara. És tan estranya. Bueno, aviam, tan estranya. El que vull dir és que canvia el sentit de la sèrie tota l'estona. Al principi, per dir la sinopsi, són dos personatges. Un que és un famós presentador d'un canal del temps. Mm-hmm. Bueno, vull dir, un famós home del temps d'un canal de Sant Lluís, que és el... Ara no em surti mai, em surt el nom, el d'Ozark. Vaig a buscar-lo perquè és molt famós. Sí, ara t'ho dic, perquè sempre em passa el mateix, eh? El Jason Bateman. Mira, que et sona el Jason Bateman? Sí, t'ensenyo la foto perquè sàpigues qui és.
1: Sí, vale.
0: Jason Bateman, famós per Arrested Development, Noche de Juegos, Black Rabbit, que ha fet recentment, bueno, ha fet diferents pel·lícules, Ozark, la sèrie. Molt conegut normalment per fer sèries i actuacions de comèdia, però en aquest cas és una sèrie dramàtica. L'altre actor és el xerif de Stranger Things.
1: El Jim.
0: Vale. Bueno, i...
1: Perdó, no sé com es diu aquest actor.
0: No, bueno, ara si un cas ho busquem. La sinopsis, bàsicament, es tracta que un Harvard dels dos, en el primer episodi, mort. Vale? Se'l troben mort. I la trama de la sèrie, que són 7 episodis, la trama és la investigació d'aquesta, del que sembla ser un assassinat, i com es va desenvolupant, perquè fan com flashbacks, no? O sigui, vas descobrint coses a mesura que avança la investigació, però és que no la sèrie es diu Down to Fuck perquè Down to Fuck és una aplicació per a gent en parella que vol bàsicament el que diu la frase,
1: fuck. To fuck.
0: Sí, sí, simplement fuck. per
1: com una
0: i però és que no és una sèrie sexualitzada, és que me'n recordo una crítica que vam fer al RAC1 d'aquesta sèrie, de dir, és la sèrie que parla de sexe menys
1: menys escenes de sexe, no?
0: No, amb menys sex appeal, com ho diu. Sí, menys eròtica que hi hagi. O sigui, si busques veure una sèrie per excitar-te, no és la sèrie. O sigui, en cap moment busquen això. Però el guió és que et sorprèn cada vegada que està tan ben treballat. I ja no només això, és la fotografia. La fotografia, això ja és molt crític, però és brutal. com on te situen la càmera en funció del, del context, en funció de, del que vulguin explicar, com van movent, és vull dir, a mi m'ha explotat el cap, m'ha enganxat molt, hi ha 7 episodis i crec que no sé, és de la frase de sempre, és com que és molt estranya, si no us agrada el primer episodi no hi entreu, perquè és així. O sigui, el Jason Bateman fa un paperàs. El Jason Bateman fa un paper d'una persona que com si sempre tingués alguna cosa a amagar tota l'estona. L'actriu, que també ho fa molt bé, que ara no em surt el nom, que és la dona d'un d'ells, del xèrif.
1: La Cardinelli, la Carol Love, no sé què.
0: Sí, la Carol Love's Mercy és com es diu la sèrie. Linda Cardinelli ho fa tan bé. I després hi ha dels dos policies, que és el Richard Jenkins i la Joe Sunday, que també tenen unes converses d'aquestes sense context i surrealistes, no? Però que rius. Sí, per això no és una comèdia, o sigui, és drama, comèdia, però resen fins al seu punt extrem. No ploraràs, no riuràs excessivament, però veuràs que estàs rient. O sigui, a mi m'ha encantat. M'ha encantat com a sèrie originalitat és un 10. Així que està HBO, que no ho he dit. Si busqueu algú diferent que no esteu acostumats a veure últimament...
1: Sí, perquè últimament...
0: Jo crec que aquesta és la vostra sèrie. Però si us ho dic, ho torno a repetir, si no us ha agradat el primer episodi, ho deixem aquí. Res, com que ja acabem el programa, passem a les estrenes sí. I anem acabant.
1: Vale.
0: Antonio, no, posar música de
1: fons. Abans que comencis sí. Les estrenes, crec que potser surt una abans, però el dimecres 13 de maig surt la sèrie de Off Campus. En sèrio? Pel·lícula? Crec que...
0: Ja vols avançar?
1: La d'Off Campus.
0: Ah.
1: No, perquè és un llibre... O sigui, perquè em fa molta il·lusió...
0: No serà aquesta que vull parlar del Senyor de les Mosques? De que
1: no,
0: tenen una...
1: Off Campus.
0: Bueno, però és que és d'una... No vale per res.
1: No, o sigui, és un llibre que jo em vaig llegir quan devia tenir 14 o 16 anys i ara està molt ben escrit. O sigui, no és... A veure, és la típica... Són relacions, però no és el típic... No són tan tecs ni tan tòxics, o sigui, està guai, vale? I em fa molta il·lusió perquè ara ja perquè l'havien furtat a Prime i és algo més per adolescent, però jo la vull veure perquè m'has llegit llibres
0: sí, Kiss Me, Off Campus.
1: Sí, perquè en castellà és Kiss Me, que és com curiós perquè ho van traduir, o sigui, és Off Campus, que en castellà ho van traduir amb Kiss Me, però no és igual. Però el 13 de maig, et deixo tu dir les altres estrenes.
0: No, que aviam, avui mateix la sèrie destaca... Vaig un moment primer, pel·lícules. No s'estrena gairebé cosa que pugui destacar. Mortal Kombat. Qui li agrada la direcció? Mortal Kombat. Torna Mortal Kombat. Així que, si us va agradar el videojoc, torna una pel·lícula de Mortal Kombat. Això és el més a destacar. I de sèries, el més a destacar, això que crec, no sé fins a quin punt se'n parlarà d'elles, perquè és una sèrie britànica d'un llibre que va triomfar molt, que es diu, no sé com es diu en anglès, El Senyor de les Mosques, que s'estrena a Bizarre Plus, 4 episodis d'uns adolescents que el seu avió acaba una illa i aquí pues, es veuen involucrats a com sobreviure. Sí, una mica l'os, però diferent, més realista. Segona temporada de Netflix del Caso Hartang, d'aquestes dels països nòrdics, i poca cosa més. La Good Omens torna, Good Omens torna una tercera temporada.
1: Valent. Ah, aquesta m'agrada.
0: Good Omens. És que em pensava que la sèrie de fer per tot el tema del Neil, que van sortir casos, el que havia fet les novel·les gràfiques.
1: Ah, no, jo, a mi m'agraden sortir... els actors, que són molt famosos. Sí. Aquests dos són tan graciosos. El vídeo que hi ha, oh, you're the pineapple. Són increïbles, és increïble. Però bueno, vols que faci jo el marxem?
0: Sí, no, és que estava buscant, ja perquè m'he equivocat de dia sempre.
1: És el 14, eh?
0: Vale, pues res, marxem una altra vegada avui i tornem al proper dijous, 14 de maig. Recordeu que no sé, no ho diu lo de l'Instagram, però no ho tenim molt oblidat, ens sap molt greu, tornarem quan torn tard o d'hora, sí. Així que res, cuideu-vos, és l'única cosa que heu de fer, cuideu-vos, mireu moltes sèries i moltes pel·lícules si teniu temps,
1: i tot
0: sempre sense doblatge.
1: Adéu.

0: La ràdio que parla de tu. Són les 7. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Ahir, dimecres, un control policial conjunt dels Mossos d'Esquadra i la policia local va permetre detenir a dos joves acusats de tràfic de drogues. Els fets es van produir a l'accés sud del poble i la detenció es va produir després d'una persecució per la zona del supermercat Capbrevó. Els dos joves, de 22 i 23 anys i que no són veïns de Caldes, no tenen antecedents policials. Han passat avui a disposició judicial. L'Ajuntament ha posat en marxa aquesta setmana la segona fase de la campanya per combatre la proliferació de l'eruga processionària als espais públics del municipi. Després del tractament correctiu que es va iniciar el passat mes de febrer, ara s'instal·laran trampes de captura amb feromones sexuals espins de les zones verdes urbanes i també de les àrees verdes no urbanitzables de la vila. Demà a les 7 de la tarda el Club de Lectura Jove organitza un cinefòrum sobre els magnífics Anderson d'Orson Welles. La proposta combinarà cinema i literatura per fomentar el debat i la reflexió entre els participants. L'activitat anirà a càrrec de Passucat amb oli i està adreçada a joves d'entre 18 i 30 anys. Al final de la sessió es repartirà el còmic de B-Baixada Vendetta que se centrarà la pròxima trobada del Club de Lectura. Inscripcions al web de la biblioteca. Demà a les 12 del migdia se celebra el sorteig públic per determinar l'ordre d'inscripcions al Casal d'Estiu i al Club Jove, una activitat que comença el 29 de juny i finalitza el 31 de juliol. El motiu d'aquest sorteig és perquè enguany hi ha hagut un excedent en les inscripcions de totes les places disponibles, un total de 300 places repartides entre el Casal d'Estiu, que té 250, i el Club Jove, que disposa de 50. El Casal d'Estiu està adreçat a l'alumnat empadronat a Caldes d'I3 fins a 6è de primària. Per altra banda, el Club Jove està adreçat a l'alumnat empadronat a Caldes de primer a quart d'ESO. I demà divendres quedarà tallat l'accés al camí del Sot de Rubió en el tram comprès entre la Cruïlla del carrer de Josep Bonastre i el camí cap a Torre Negrell. Una afectació al trànsit derivat de les obres de millora del polígon industrial La Borda. Des del consistori es demana a la ciutadania i als conductors que extremin la precaució i atenguin la senyalització provisional que s'instal·larà a la zona per garantir-ne la seguretat i facilitar la mobilitat mentre durin els treballs. Pel que fa al temps, demà es preveu una baixada més marcada a les temperatures amb un matí gris i plugims intermitents que s'intensificaran durant la tarda. Les màximes es quedaran al voltant dels 19 graus i les mínimes baixaran fins als 11. La inestabilitat anirà remetent al final del dia i de cara al cap de setmana, el dissabte s'espera una millora del temps mentre que el diumenge tornaran els núvols, tot i que no es preveuen pluges. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Bona tarda i benvingudes al Safareig, el programa de debat i de tertúlia de Ràdio Caldes, la vostra cita de cada dijous a les 7 de la tarda. Al Safareig conversem, discutim, parlem de tot una mica. Són dues hores a la setmana per comentar tot el que passa a Caldes i més enllà. Tot el que ens pot afectar tant si passa aquí al costat com si ho fa lluny de casa, sempre, però, des de la perspectiva local. Avui farem tertúlia amb Núria Grasses, economista i professora de batxillerat, Àngels Pou, gestora financera, Joaquim Campistrón, mestre i historiador aficionat. Benvingudes i gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies.
0: Després en parlarem abastament, però per començar m'agradaria demanar-vos una opinió breu sobre el conflicte al sector de l'educació. Què us sembla la situació del calendari de protestes? Joaquim.
2: Sí, mestre.
0: Clar.
2: Mira, fa anys que ja no treballo de mestre. I resulta que em trobo que veig que estan reclamant exactament el mateix que reclamàvem jo entre un mes fa la tira d'anys. És a dir, estem allà mateix. A més, agreujat, suposo, ara, perquè, clar, a les aules has d'atendre les especificitats que abans també hi eren, El que passa que deies, bé, aquest alumne no estava classificat, almenys, de la manera que ho està ara, feies el que podies. No? Jo aquests dies m'he sentit com una mica frustrat per dir, ostres, és que no ens havíem format i teníem aquest tipus de nanos a la classe, aquestes diversitats de mancances, i resulta que bé, hi havia un psicòleg com a molt per tota l'escola, però...
0: Ja es feia el que es podia.
2: Sí. És una llàstima.
0: Després ens seguim
2: igual.
0: Parlant. Núria, també com a professora.
1: Exacte. Doncs si estem allà mateix, reivindicant el mateix, hi ha una cosa que a mi em fa pensar i és que no hem après a dialogar i a trobar solucions. O sigui, per trobar solucions ens cal seure amb la disposició d'escoltar-nos i de parlar.
0: Mm-hmm. Àngels? Sobre aquest tema?
3: Doncs sobre aquest tema quasi puc donar-vos els que sou experts i que coneixeu aquesta matèria, si més no l'heu viscuda de prop i la viviu,
2: sí.
3: I realment esteu per mi en tota la vostra raó, i la que es percep des de la societat és exactament la mateixa. Si més no, no hi ha ganes de tirar endavant i pensar en comú, poc avançarem, perquè com bé has dit, quants anys fa?
2: No ho sé, 40.
0: És una situació ja viscuda.
3: Sí, malauradament sí.
0: Si us sembla, donem pas a l'entrevista del Safareig. Avui hem convidat a fer Safareig el president de la Cambra de Comerç de Barcelona al Vallès Oriental, el senyor Pep García. Amb ell volem parlar del Dia de la Cambra, que es va celebrar la setmana passada, i dels reconeixements Cambra 2026, que es van entregar en el mateix acte i van distingir, entre d'altres, a tres empreses calderines. Senyor García, benvingut i gràcies per acompanyar-nos.
4: Un plaer estar aquí i acompanyar-vos avui.
0: Per començar, i fent honor al programa, i com ja és tradició al Safareig, li demano que entri al Safareig amb una notícia, un fet, una xafarderia, una història, una anècdota que vulgui compartir avui amb nosaltres. El que li passi pel cap.
4: Home, doncs avui la notícia jo crec que està a Xina, no? Jo crec que els dos dirigents més importants del món estan parlant, no sabem de què, però segur que tot el que parlin tindrà repercussió per tots nosaltres. Per tant, crec que l'actualitat està allà.
0: Està allà. Passant aleshores, abans de comentar algun dels temes que hem apuntat per tractar l'entrevista, m'agradaria saber també el que comentàvem amb els tertulians, la seva opinió sobre el conflicte entre el govern i els professors. Li sembla excessiu el calendari de protestes? Quin impacte creu que té tot plegat en la formació dels joves que en el futur hauran d'entrar al mercat laboral?
4: Bé, el tema de la formació és un tema clau i des del món empresarial doncs, fa temps que estem comentant-ho perquè les empreses que en aquest moment estem donant rècords d'ocupació, gairebé si anem a l'àmbit industrial, l'any passat el 56% de les empreses deien que no trobaven personal qualificat i que deixaven llocs de treball per cobrir. Per tant, és un problema, no? I jo penso, i aquí ja ho dic com a ciutadà, que el sistema educatiu és fonamental i és una pena que estiguem en aquesta situació. Jo no sóc ningú per avaluar si el calendari és o no és, però jo sí que crec que a nivell de país necessitem apostar per una educació pública de qualitat i que, per tant, s'ha d'arribar a un acord i s'ha de invertir el que calgui perquè el sistema educatiu públic sigui de qualitat i pugui tirar endavant.
0: Mm-hmm. La setmana passada, com dèiem, es va celebrar el Dia de la Cambra i es van entregar els reconeixements Cambra 2026, que entre d'altres van distingir tres empreses calderines, Segalers, Abel Artesans i l'empresa Relats. És significatiu que tres de les empreses reconegudes siguin de Caldes, perquè es van donar cinc reconeixements, tres empreses de Caldes. Realment és important el pes i el paper que té Caldes en el terreny econòmic i empresarial de la comarca?
4: Home, l'altre dia, el Dia Cambra, com diríem, en termes de la loteria, us vau endur la grossa, no? Perquè, sí, és de cinc empreses reconegudes, tres de Caldes, i a més, una de les dels comentaris de les persones que van assistir el Dia a Cambra és que les empreses i institucions que vam reconèixer estaven molt ben triades. Jo crec que tant Segalers com Abel Artesans com Relats, per motius diferents, són grans representants de la iniciativa emprenedora, de l'empresa familiar. A més, quan penses que Segalers té 385 anys d'història, és una de les empreses més antigues del país, no? O Abel Artesans, que si no recordo malament eren 136, no? Vull dir que aquí a Caldes teniu un ecosistema que feu que les empreses durin, no? Tant de vol tinguéssim a molts puestos, no? I Relats és un exemple d'internacionalització, d'innovació. Doncs jo crec que són tres grans representants del que és la iniciativa empresarial catalana.
0: Parlant de Segalers com a empresa familiar, d'una de les més antigues de l'Estat, com deia vostè, creu que a vegades no se li dona el valor que tenen aquestes empreses? Perquè Catalunya és tradicionalment país de petites i mitjanes empreses, empresa familiar.
4: I tant.
0: Tenen prou suport i tenen prou reconeixement?
4: Bé, jo crec que l'empresa familiar, com deies, ha estat l'essència, no?, de l'empresa catalana, i crec que hauríem de fer un veritable esforç per la continuïtat, no? No a vegades ni els aspectes fiscals ni els aspectes normatius afavoreixen aquesta continuïtat del negoci, però crec que és essencial per la nostra economia i perquè, clar, quan una empresa és d'aquí i té el cor aquí, és molt diferent.
0: I pel que fa al comerç, parlant d'Abel Xercuters, se'l reconeix com es mereix, perquè aixecar la persiana cada dia és més difícil. Abel Xercuters s'han sabut reinventar.
4: Reinventar, exactament. No, aviam, el comerç està vivint, el comerç de proximitat, que a mi sempre m'agrada dir que el comerç de proximitat no té només una funció econòmica, que també, sinó és una funció social. Al final, el comerç de proximitat és el que dona forma a les nostres ciutats, no? I ara, en aquests moments, els aires van en contra del comerç local, vull dir, les vendes online, no? La dificultat també per trobar la successió d'aquests comerços, els preus de l'immobiliari, hi ha una sèrie de coses que bufen en contra, però clar, per exemple, nosaltres des de la Cambra fem una aposta decidida per donar suport en aquest comerç de proximitat, perquè es digitalitzi, perquè innovi, perquè es reinventi, i l'hem d'acompanyar. Jo crec que determina la qualitat de les nostres ciutats.
0: Mm-hmm. Pel que fa a l'altre premier, que és l'empresa Relats, actualment des de Caldes ven els seus productes a tot el món. Les empreses catalanes creu que tenen el suport que necessiten per poder créixer arreu del món? Ara parlàvem del comerç de proximitat. A nivell de créixer, quin paper juga la Cambra i les administracions en aquest àmbit?
4: Bé, la Cambra històricament sempre ha jugat un paper molt important amb la internacionalització, no només per les connexions que tenim totes les cambres del món, o Escame, per exemple, les cambres del Mediterrà, i això dona també, obre la porta a possibles relacions de negoci en el món, sinó per l'acompanyament que hem fet sempre de l'empresa que ha volgut sortir a exportar. Tenim una empresa molt exportadora i la veritat és que en un context, diríem que és una mica advers, l'any passat, per exemple, vam tornar a fer rècord d'exportacions. Les exportacions catalanes van estar per sobre de les 100.000 milions d'euros, com havien estat l'any anterior, i a més, si recordem, l'any passat tots els vents bufaven en contra, va ser el famós any dels aranzels de Trump, per tant el comerç internacional es va veure bastant frenat. Per altra banda, els nostres grans països destinataris d'exportacions són els països de la Unió Europea, especialment França, Itàlia i Alemanya, també colpits per aquestes aranzels d'Estats Units. Tot i això, van mantenir aquesta potència exportadora, i això vol dir que les empreses catalanes, especialment industrials, s'estan especialitzant, no? Cada vegada estem venent al món més valor afegit, i evidentment s'ha de recolzar les empreses exportadores, però el que hem de fer també és que les empreses més petites comencin a exportar i internacionalitzar-la, perquè tenim el repte de fer créixer de dimensió les empreses petites.
0: I en aquest fer créixer empreses petites, internacionalització, si li sembla, parlem d'infraestructures. Com valora la cambra la situació de les infraestructures a la comarca? Afecta el funcionament de les empreses? Estem en un moment de saturació?
4: Bé, claríssim. Aviam, la cambra ha creat un observatori de les infraestructures amb diversos objectius. Un és generar un diàleg constructiu, no? I positiu sobre aquest dèficit que tots tenim clar d'infraestructures, aquest endarreriment d'inversions d'infraestructures de tot tipus que tenim a Catalunya, perquè també pensem que les infraestructures són un element clau de competitivitat, de les empreses i de benestar dels ciutadans també, no? que amb els desplaçaments doncs gasten molt de temps, d'un temps que podrien invertir en altres coses, si més no a nivell personal, no? Per tant, quan parlem d'infraestructures parlem de trens, aquí no
0: en parlarem.
4: Però n'hauríem de parlar. Parlem de carreteres, parlem de ports, parlem d'aeroports, parlem d'infraestructures hídriques, perquè ara afortunadament plou, però algun dia amb el canvi climàtic deixarà de ploure. L'Observatori de les Infraestructures ha fet un pla a diferents horitzons temporals, però ha avaluat que les necessitats d'inversió en infraestructures fins al 2046 ronda els 54.000 milions d'euros. Per tant, ens hi hem de posar perquè el retard que portem és molt important.
0: Estem en un punt en què aquesta saturació de les infraestructures ja frenen el creixement.
4: Sí,
0: és una situació.
4: Òbviament. Mm-hmm.
0: Quines millores caldrien? Ho podem posar les més urgents?
4: Aviam, nosaltres, pel que fa al Vallès, estem batallant. Creiem que un model de mobilitat s'ha de basar, òbviament, amb el ferrocarril, perquè és per molts motius, perquè és el sistema més net, però clar, estem amb un dèficit, tothom sabem com estem amb Rodalies, amb els dèficits històrics, no?, d'inversions en el país, i una de les coses que estem empenyent molt és aquest desdoblament de la R3, no? Nosaltres estem en col·laboració amb la Cambra d'Osona, ara sabem que s'està desdoblant el tram des de la Garriga a Parets, però el que nosaltres estem demanant és que la R3, que a més és una línia que vertebra el territori i que arriba fins a Puigcerdà, i per tant, vull dir, s'ha de desdoblar amb la seva totalitat, això per una banda. En tema de carreteres, defensem la B40, perquè, aviam, hem d'entendre que el Vallès Oriental és una comarca molt industrial. Més del 35% del nostre valor afegit brut és indústria. I això és una molt bona notícia. Però si afegim el Vallès Occidental i afegim el Baix Llobregat, això representa més del 40% del valor afegit brut industrial català. I el model de mobilitat no contempla aquesta realitat. És a dir, necessitem connectar les comarques entre nosaltres, no? I per tant, nosaltres pensem que amb el col·lapse diari de l'AP7, amb el col·lapse diari de la C-17, amb Rodalies que no funcionen, necessitem una alternativa de mobilitat, i aquesta ha de ser la
0: B40. Per tant, cal desbloquejar aquest projecte del quart cinturó, que porta 40 anys als calaixos.
4: Sí.
0: Això caldria. Després tenim també la proposta aquesta de línia orbital ferroviària, que seria el quart cinturó en versió tren.
4: Correcte.
0: Que la propera setmana potser s'anuncia un possible acord de pressupostos entre PSC i Esquerra que inclou aquesta condició, diguéssim, dels republicans. Això la cambra ho veuria amb bons ulls.
4: Aviam, jo personalment ho veig amb molt bons ulls, perquè, aviam, és potser la primera infraestructura que respon a un canvi de model territorial. És a dir, fins ara tot el model de comunicacions ha sigut radial. Sempre hem pensat en connectar qualsevol lloc amb Barcelona. I la línia orbital el que pretén és connectar altres comarques sense passar per Barcelona. Jo, moltes vegades, quan aquí tenim una certa oposició a infraestructures com la B40, sempre dic, què seria de Catalunya si no haguéssim fet l'eix transversal? O sigui, l'eix transversal, recordem, és que ens connecta Girona amb Lleida sense passar per Barcelona, però és que abans havíem de passar per Barcelona, i si ja estem prou... Clar que tot té un impacte. De totes maneres, la línia orbital, per mi, és una gran notícia, però la meva preocupació és que amb la rapidesa que desenvolupem les infraestructures...
0: Quan la fem ja serà petita. Ja caldrà un desdoblament de la línia orbital.
4: Exacte. D'entrada, el que sí que hem de fer claríssimament és reforçar les línies de rodalies que tenim. I sabem que juguem amb limitacions, eh? Juguem amb limitacions perquè... A molts països on les rodalies funcionen realment gairebé com un metro, la línia de rodalies és una línia independent. Aquí compartim mercaderies, rodalies, alta velocitat, és a dir, tenim una mica un lío, no? I una altra cosa que hem d'apostar decididament per millorar el model de mobilitat és el transport de les mercaderies per tren. O sigui, la Unió Europea diu que l'òptim seria aconseguir que el 30% de les mercaderies a Europa s'enviessin per tren, i aquí estem per sota del 3%, per tant tenim molts deures per fer, i aquí pel mig també tenim el tema de l'ample europeu, no? De via, que també és, és una altra decisió.
0: I del manteniment de la infraestructura, que òbviament, seria un altre meló.
4: Òbviament.
0: Parlava també del col·lapse de l'AP7, Creu que haurien de retornar els peatges a la P7? Seria l'únic que ajudaria a solventar aquest col·lapse?
4: Ostres, jo no m'atreveixo a dir això, no? Però realment el que hem de facilitar és una mobilitat raonable i alternativa. És a dir, jo crec que el col·lapse, sí, evidentment el trànsit s'ha incrementat perquè no hi ha peatges, però no podem culpabilitzar d'això. El tema és que cada any estem incrementant més de 2 dígits el trànsit de vehicles pesats pels trams del Vallès Oriental de l'AP7. Això respon a una realitat claríssima, no? I una necessitat de mercat. Jo sempre dic que, a més, al Vallès Oriental ocupem una posició privilegiada a nivell logístic. És a dir, totes les mercaderies que venen de Tarragona, del sud i de la resta d'Espanya i van cap als corredors europeus, passen pel Vallès Oriental, ja sigui per tren o ja siguin per carretera. I jo sempre dic que el Vallès Oriental mai ha tingut la contrapartida d'infraestructures que correspon a la nostra aportació al valor afegit brut del país industrial i del PIB català. Mm-hmm.
0: Un altre dels projectes que s'està començant a discutir en el cas de Caldes és l'anomenada variant de Sant Manat, un projecte que ja topa amb l'oposició d'entitats ecologistes com la DENC i que ja ha mostrat el seu rebuig. S'ha de tirar endavant, tot i l'impacte que pugui tenir en el territori, per treure els camions de gran tonatge del centre de Caldes i de Sant Manat?
4: Aviam... No hi ha cap infraestructura que no tingui un impacte, d'una manera o d'una altra. El que passa és que jo sempre poso com a exemple Suïssa. Suïssa és un país tremendament respectuós amb el medi ambient i, en canvi, és un país modèlic en quant a infraestructures, eh? Vull dir que jo crec que aquí el que hem de decidir és quines infraestructures són imprescindibles, no? per la competitivitat que dèiem del teixit empresarial i pel benestar dels nostres ciutadans, i assumir que aquí sempre hi haurà un preu que haurem de pagar, però aquí hem de parlar els tècnics. Jo crec que en aquest país el problema que tenim és que polititzem excessivament totes les coses, les que són tècniques i les que no ho són. Per tant, si es decideix que s'ha de fer, el criteri ha de ser minimitzar l'impacte ambiental, no?
0: Però no deixar de fer-ho.
4: Sense deixar de fer-ho.
0: Un altre tema relacionat directament amb les infraestructures i amb Caldes és la reforma de la C-59. Ja s'ha avisat, l'Ajuntament ja ha explicat que no servirà per evitar les cues i el col·lapse que es pateix cada dia, sinó que sobretot serà per temes de seguretat. Des de la perspectiva de la cambra, és una inversió, una obra que va tard i es queda curta?
4: Bueno, jo diria de la perspectiva dels calderins amb els que parlo, no? Jo crec que aquí sempre tenim... Jo penso que som un país que diagnostica molt bé, però a l'hora de passar a l'acció tenim aquí algun problema. Som uns cracs diagnosticant i tenim els problemes diagnosticats, com deia el Joaquim, des de fa molts anys. El que passa és que a vegades trobar la solució és una mica més complicat, no?
0: O més lent.
4: O més lent, no? Però al final és que jo crec crec que hi ha coses que són bàsiques i les infraestructures són bàsiques, són bàsiques, perquè el que no pot ser és que les persones invertim una hora per desplaçament per anar a la feina i una hora per tornar, no? I després estiguem parlant de reduccions de jornades laborals d'un quart d'hora. Vull dir, és que hem d'agafar la realitat com és i saber que si volem un cert benestar i una certa competitivitat ha d'haver-hi una contrapartida.
2: M'he recordat ara d'una cosa d'un amic meu que té una empresa i quan li diuen escolta, pots venir a fer aquest servei, però és que ell és de Palau, ha d'anar a Girona, i li diu, ostres, no, però és molt lluny. I ell diu, no, de Palau a Hospitalet tardo una hora i una mica més d'una hora i mitja. Si vinc a Girona tardo menys, inclús.
4: Sí, és així. Jo visc a la Garriga i jo, si pogués volar des de l'aeroport de Barcelona, ho tindria molt millor, de Girona ho tindria molt millor que el de Barcelona. Perquè, a més, el que passa quan vas a Girona és que pots calcular el temps que trigaràs. El problema quan vas a Barcelona és que no saps el temps que trigaràs.
2: Això diu aquest amic meu, sí.
4: I a més s'està empitjorant per moments, no? S'està empitjorant perquè jo tinc un despatx a Llinars, el centre logístic de la meva empresa el tenim a Llinars, i un despatx a Barcelona. I abans podia posar-me una reunió una mica més tard, a les 10 del matí, sortia a les 9 i és que ara el trànsit està malament a qualsevol hora, no? És que són molts més ciutadans, molts més cotxes a la carretera, transports urbans que no acaben de funcionar i les mateixes carreteres, bàsicament. O sigui, hem construït molt poques infraestructures darrerament.
0: I no saps mai que trigaràs, no? Jo sempre ho dic, a vegades hi ha gent que em diu, no, però Caldes esteu al costat de Barcelona, esteu molt a prop, estem a 20 minuts del nus de la Trinitat.
4: Exacte.
0: A partir d'aquí ja...
4: Que tinguis sort.
0: Depèn de l'hora, de l'alineació dels astres, eh? Si us sembla, obrim la carpeta de logística. Segons un estudi presentat aquesta setmana pel Consell Comarcal, el sector logístic del Vallès Oriental ha augmentat un 143% en l'última dècada. Es calcula que això s'ha traduït en la creació de 4.000 nous llocs de treball a la comarca. Estem davant del sector econòmic més potent actualment?
4: No, el sector més potent que tenim a la comarca, per sort, és la indústria. El que passa és que la indústria, que ocupa aproximadament el 28% de la població activa, ja sabem que la indústria, per cada lloc de treball directe que ocupa, en genera entre 2 i 3 indirectes, no? I la logística és un servei, diríem, que s'ha de donar a la indústria. Com deia, és normal que estigui creixent la inversió de logística aquí al territori, perquè estem en una situació logística privilegiada, i això és normal. Tenim una indústria, estem al costat de comarques que també són molt industrials, i per tant jo penso que és una dada bastant normal, no? I els increments venen perquè també partíem d'un nivell bastant més baix, no? Però vull dir que jo crec que és una bona notícia.
0: Per tant, no creu que sigui un sector en el que calgui apostar més que en d'altres amb un valor afegit més important, com sectors més tecnològics, creu que ja és?
4: No, home, jo crec que la logística és imprescindible. O sigui, la logística és imprescindible per qualsevol...
0: Però aquest creixement, déu-n'hi-do, sobta, no?
4: Sí, sobta. Ara, això no vol dir que el que hem d'apostar clarament, i com que som una comarca industrial, és per una indústria diferenciada, tecnològica, d'alt valor afegit, i aquest és el futur, no? Però està clar. Mm-hmm.
0: Parlem, si li sembla, de l'impacte de la guerra en l'economia. La guerra de l'Iran ja es nota en l'activitat econòmica de les empreses de la comarca?
4: Bé, es comença a notar, i si mirem a nivell agregat, veiem que les exportacions han tingut una davallada ja els dos primers mesos d'aquest any al voltant d'un 5%. Ho veiem amb una mica de preocupació. Tot dependrà de quan duri aquest conflicte, no? Precisament la cambra va presentar l'informe de conjuntura del primer trimestre del 2026 Lluís la setmana passada, si no recordo malament, i alertava, no, dels possibles problemes que això pot comportar. El problema fonamental, sabem tots, és el tancament de l'estret d'Ormuz, per on passen aproximadament entre el 20 i el 25% del petroli i el gas del planeta, i ja porta un cert temps tancat. Això ha impactat directament en els preus. Avui cada dia ho miro, però aquest matí els preus, avui ho

0: de la nostra economia, que són el consum intern i la inversió de les empreses. I si el conflicte no dura massa, doncs semblava que l'impacte que podia tenir amb el creixement del PIB aquest any era de 2 dècimes, és a dir, situava el creixement del 2,4 com s'havia situat al principi d'any al 2,2. Dit això, el que deia l'informe és que si la guerra s'extén en el temps, això pot comportar entre 6 i 8 dècimes i portar la inflació a final d'any entre 4 i un 5%. Això començaria a posar molts problemes a l'economia.
1: Que això ja pot afectar a les expectatives, que és el que realment frena les inversions de les empreses, no? aquesta incertesa
0: en la que estem instal·lant ja permanentment. També hem d'enviar algun missatge positiu, perquè estem en una situació millor que quan va haver-hi l'impacte inflacionari de la guerra d'Ucraïna. Per diversos motius. Un, perquè en aquests moments, l'any passat, la inversió productiva de les empreses per treballador va estar en rècords històrics. La propensió a l'estalvi dels ciutadans també està amb unes marques molt elevades. Estem més diversificats en quant a les importacions de petroli, de gas, energètiques, no? Per tant, hi ha una sèrie de motius. La nostra exposició, l'exposició de Catalunya als països del Golf, no?, que són els que podrien impactar més les seves compres, no és massa elevada, és el 2,5% de les nostres exportacions. Per tant, bueno, estem més ben preparats que amb lo d'Ucraïna. El que passa és que hem de desitjar tots plegats que s'arribi a un acord i que es pugui donar la pau en aquella zona, perquè el Middle East és una zona estratègica molt important pel planeta. No?
1: Pel que fa al consum, s'ha notat una davallada del consum en aquest context?
0: Els indicadors diuen que s'està desaccelerant. Encara, vull dir, el conflicte va començar a finals de febrer i les dades es van donant una mica de retard, no? Però pel que diuen, sí, s'està començant a ser més selectiu amb el consum, no? El consumidor ja sempre passa quan en moments d'incertesa aquestes, diríem, despeses més importants són les que es van aplaçant,
1: no?
0: S'ho penses més. Clar. Compres les coses de necessitat però aplaces, i és el mateix que passa amb les
1: esperar...
0: empreses.
1: Sí. El que pot esperar, dius, ja anirem veient, no? Quines mesures aplica la cambra per ajudar en aquestes dificultats?
0: Bé, aviam, a la cambra el que fem sempre és acompanyar a les nostres empreses. Jo crec que l'any passat vam veure... Vam posar de manifest tota la crisi generada pels aranzels que venien d'Estats Units. Les exportacions catalanes als Estats Units al final eren el 4,2, 4,3, no era tan important la venda directa que teníem als Estats Units, però sí que ens impactava les vendes indirectes. Nosaltres, més del 40% de les exportacions catalanes són en béns intermedis, que van precisament a països de la Unió Europea que sí que exporten productes acabats, com per exemple els automòbils als Estats Units, no? I això ens perjudica. Una de les coses que vam veure és que havíem de diversificar mercats. I això és una de les coses, no? Parlaven abans de la internacionalització. Jo crec que ara les empreses estan en una fase de buscar mercats alternatius, i crec que tots ara estem mirant cap a l'altra banda del globo, no? Estem mirant cap a Àsia, no?
1: Que és el que s'ha après.
0: Sí, hem après això i estem, crec que les empreses estan pensant en diversificar mercats i amb lo de sempre, no? Sobretot el tema és fabricar valor afegit, fabricar coses que realment no es trobin en altres llocs del món, no? I que puguem mantenir aquest avantatge competitiu.
1: Perquè això que comentàvem ara, la política d'aranzels de Donald Trump, quina és la situació actualment? Perquè va haver força confusió sobre el percentatge, la legalitat de la mesura, en quin punt estem, com ha quedat tot això?
0: Estem en una situació una mica confusa perquè com tots sabem, el Tribunal Suprem va dir que el president no tenia potestat per en virtut de lo que ell deia, no, d'una crisi, no, de per posar aquests aranzels. Llavors ha posat un aranzel general, no? Ara estem gravats amb alguns, per exemple, amb acer i alumini, hi ha uns impostos del 50%, o sigui, aquí hi ha una mica de caos, i sobretot és la incertesa la genera què passarà demà, no? Perquè les decisions empresarials s'han de prendre amb anticipació, no? I aquí estem una mica en una posició reactiva, no? En temes que no acabem de controlar i hem de reaccionar tal com ens ve, no? Per tant, jo crec que Europa també és una gran oportunitat per a Europa. Jo crec que en el fons aquesta diríem agressivitat que ha mostrat l'administració americana amb la Unió Europea, que havíem sigut sempre socis, no? Socis comercials i més, no? Uh-huh. Doncs també ens ha fet veure de que hem de reforçar molt més Europa com a tal, no? I que només podrem competir amb les grans potències si realment reindustrialitzem Europa, ens especialitzem tots plegats i invertim en tecnologia pròpia, no? Que aquest és per mi la cursa i
1: no
0: la signatura
1: tant
0: pendent.
1: Sí. Alguna pregunta en aquest sentit, tertulians? Però seguim. Parlem de comerç, si sembla. La Cambra sempre ha dedicat gran part de la seva activitat al foment de l'activitat econòmica i comercial. En aquest moment, quines polítiques de suport i impuls a les empreses i al comerç destacaria?
0: A més, ens diem Cambra de Comerç, Indústria i Navegació. Sí, que... sí. Aviam, mira, ara fa ben poc hem obert una prova pilot, un punt retail, el primer punt retail de Catalunya, a Granollers, en col·laboració amb l'Ajuntament de Granollers i la Generalitat de Catalunya, que vol ser també un punt de suport al comerç, diríem, local. En principi, el que fem és formar persones que es volen, que perquè puguin treballar en el sector del comerç, amb atenció al públic, i el nostre recolzament és total. I com dèiem, considerem que el comerç vertebra les nostres ciutats i, per tant, l'hem de recolzar, no? I aquí també estem recolzant el comerç a nivell de digitalització, modernització, innovació. És una feina d'acompanyament, no? que estem fent des de tots els àmbits.
1: I com poden ajudar la petita empresa en aquest món, com comentàvem, tan globalitzat?
0: Doncs d'entrada acompanyant-la. Vivim en un món de microempreses. Quan parlem de Catalunya, estem parlant de microempreses. Mm-hmm. Les últimes dades que tinc del teixit vallesà, que a més, com que som industrials, tenim una dimensió una mica superior a la mitja catalana, el 80% de les nostres empreses tenen menys de 10 treballadors, és a dir, són microempreses. I si anem en el món del comerç, també. Jo crec que una manera d'ajudar aquestes empreses és simplificar tot el tema administratiu, no? Vull dir, el pes dels temes administratius...
1: La burocràcia,
0: la sobrenormativització... són traves que fan que les nostres empreses els hi costi molt créixer, no? I jo crec que això ha de ser una aposta de país, no només amb el comerç, sinó amb tot. Si volem una economia competitiva, si volem millorar la productivitat, que crec que és la clau de tot... per poder també tenir millors sous i per poder tenir empreses que siguin molt més internacionalitzades, que inverteixin més en innovació, el que hem de fer són polítiques que ajudin a les empreses a créixer, no? I ara, en aquest moment, em dona la sensació que moltes vegades, quan es legisla, no es té en compte aquest 80% o més d'empreses que tenen menys de 10 treballadors, i qualsevol complexitat afegida, doncs és un problema. També amb el tema de la formació hem de buscar... nosaltres des de Cambra creiem clarament que s'ha d'apostar per la formació professional dual, i tenim...
1: Això, aquesta era una pregunta,
0: doncs,
1: que venia
0: doncs
1: ara.
0: M'estic avançant, no? Però vull dir, sí, ja vindrà, doncs, però vull dir, pensem que un dels temes que hem de tenir en compte perquè això funcioni és pensar en la realitat de la nostra, del nostre teixit empresarial.
1: Sí, perquè anem a comentar que l'atur... espera, la Núria tenia una pregunta, perdona.
2: Que és que aquí és on falta més comunicació entre educació i indústria, comerç, economia. Hem de muntar el sistema educatiu pensant en quines són les necessitats futures de la nostra, del nostre teixit empresarial. I crec que aquí ens falten ponts de comunicació, fins i tot també perquè a vegades quan has d'acompanyar un nano a acabar de triar el seu futur, també els hi falta aquesta mirada de sentit, d'utilitat, de veure en què es pot traduir aquell projecte que ells s'està imaginant imaginant. I aquí crec que ens falta comunicació per compartir això i construir plegats.
0: M'has obert un tema interessantíssim. Mira, aquí tenim un problema, no? en el mercat laboral. Tenim un mercat laboral en forma de rellotge de sorra. Tenim molts llicenciats superiors, comparativament, si ens comparem amb altres economies europees més competitives, tenim a la base del rellotge de sorra moltes persones que no tenen qualificació i, en canvi, al mig tenim una base molt estreta de formació professional, no? Que és el que ara necessitem. I, clar, amb una comarca industrial com la nostra tenim un problema afegit, que és que moltes de les persones que estan desenvolupant oficis se'n jubilaran en 5 o 10 anys, no? Per tant, encara tenim una altra necessitat. Clar, aquí, des de la cambra estem fent coses i pensem que les cambres hem de jugar un paper molt important, precisament amb el que tu deies, amb aquesta connexió entre el sistema educatiu i el sistema empresarial. Nosaltres estem en contacte amb el món empresarial, però a vegades ho explico d'aquesta manera. Penso que parlem dos idiomes diferents. L'empresa parla un llenguatge, el sistema educatiu parla un llenguatge. Llavors necessitem un decodificador. Però està clar que tot el que fem a nivell formatiu i sobretot amb formació professional dual hem de tenir en compte les necessitats de les nostres empreses.
2: I passa, sobretot, i ja és un tema de creença social, per dignificar la formació professional.
0: Totalment d'acord. Sí,
2: perquè sí. La tenim com de segon nivell. El que no li agrada estudiar, cap a formació. Jo, els nanos, no me'n cansaré mai de dir-los. Tenim la sort de tenir un sistema educatiu que tenim diferents vies per poder arribar a un mateix projecte. I el que es tracta és que trobem sempre el millor camí per cada alumne. I això pot ser que jo acadèmicament rendeixi molt bé, però escolta, és que puc anar cap a una formació professional perquè ja tinc molt clar què vull fer, perquè necessito ja més la part pràctica, perquè ja vull introduir-me en el món empresarial. I aquí jo crec que tenim el principal fre. Hem de dignificar, hem de posar en valor la formació professional.
0: No puc estar més d'acord, i a més és una de les coses des de les que estem fent des de Cambra. Mira, per exemple, et poso un exemple. A Cambra hem impulsat una exposició que originalment surt del Col·legi d'Economistes, que es diu Dones Industrials Catalanes. Val? Són un recull de 9 o 10 dones industrials catalanes de principis del segle passat que van excel·lir en un món on ja no es parlava ni de sostre de bé, perquè era un món d'homes totalment masculinitzat, i la indústria a sobre és un sector encara més masculinitzat. Estem parlant d'empreses com Freixenet, Roca, Armand Bassi, estem parlant de xocolates amb Ametller, o sigui, empreses importants de Catalunya, on les dones, per la majoria d'elles van assumir els negocis perquè es van trobar allà, no? Perquè no, però van excel·lir en allò que feien, i a més una de les coses que les diferenciava era que tenien una consciència social molt molt diferent, no? a la de l'època, no? Llavors, amb aquesta exposició, que l'hem passejat per 28 instituts i escoles de formació professional de la comarca, i que ens han demanat molts instituts que no la van poder acollir perquè no tenien més setmanes al curs, i l'any que ve el curs que ve la tornarem a passejar pels instituts. Tenim un doble objectiu: un, el dignificar, el posar una mica, a explicar què és la indústria, perquè la indústria també ara encara pensem en la xamaneia que fa fum i tal, i encara ara les indústries, i només cal que visiteu algunes de les que van premiar l'altre dia, que allò són quiròfans, vull dir que són fantàstiques. I l'altre és el paper de la dona, no? De la igualtat, perquè és un sector molt masculinitzat, i en necessitem vocacions, perquè aquí estem perdent una de talent brutal. Però això també té a veure amb l'orientació de vocacions, perquè si no dignifiquem la formació professional, si no expliquem molt bé què és la indústria, si no expliquem el que representen aquests oficis, per molt que oferim ofertes formatives, els joves no van per aquí. Per tant, és una feina de dalt a baix, hem de treballar des de tots els fronts.
2: I afegeixo una altra via, i és com facilitem als nostres joves que amb 16 anys es puguin començar ja a tenir petites feines. La nostra economia és superproteccionista amb els nanos. Nosaltres tenim alumnes que han anat a estudiar algun trimestre a l'estranger, i quan tornen, quart d'ESO, primer de batxillerat, et diuen: no, és que els meus companys allà, al cap de setmana, treballaven en petites feinetes. I això,
1: la cafeteria del barri,
2: la botiga, sí, sí, el que sigui, incentivava ja l'emprenedoria,
0: sí,
2: la curiositat, les ganes, amb la qual cosa ja surten amb una llavor allà instaurada. Nosaltres som superproteccionistes. Per treballar, bueno, necessites l'autorització paterna si ets menor de 18 anys. I sé que les empreses, perquè també ho conec de primera mà, no ho teniu fàcil tampoc per contracte, perquè que si els riscos laborals... Que si... També hem de fer un canvi de mentalitat.
0: Totalment.
2: Perquè si no els estem incapacitant abans de capacitar-los. Llavors, no anem enrere.
0: Però com que ens apreta la sabata i cada vegada és una urgència més important, perquè ara ja estem parlant d'un nombre molt important d'empreses que diuen que no poden créixer directament perquè no troben persones qualificades. I per altra banda tenim una atur estructural que en el millor dels casos està per sobre del 8. O sigui, aquí hi ha algú que no
1: aquí quadra. Aquí anàvem. Era el següent tema, però primer deixem que l'Àngels volia dir alguna cosa.
3: No, jo segueixo dient una miqueta el que porto molts anys plantejant-me, que al final han passat quasi 35 anys des de que vaig acabar d'estudiar, que hem seguit veient exactament aquest model de que s'ha d'estudiar, s'ha de tenir una carrera, si no, no serà res a la vida. Això s'ha instaurat tant que la formació professional ha sigut a ser és que tu no vals. I com no vals, te'n vas a la formació professional. I ara, però no sé on està el mea culpa, perquè sincerament és, d'alguna manera et diria, molt trist que després de tants anys, que han passat 35 anys en el meu cas, que penso, dic ara correm-hi tots. Vull dir, és que no tenim capacitat gent tècnica preparada per dir escolteu, que és que ens enganxarà el toro, que hi haurà gent que es jubilarà, que no hi ha fusters, que no hi ha lampistes, que no hi ha, bueno, ferrers, llauners, digue-li, és igual, no n'hi ha. Però clar, i és que a més els nanos, que has dit molt bé tu, que arriben amb les dificultats, que quan després a lo millor alguna cosa els pot apassionar, les dificultats perquè aquella empresa els agafi. I clar, vull dir, o ens posem tots a remar pensant d'alguna manera aquests joves ens haurien de jubilar. Ens haurien de...
2: Però jo crec que cal algú tan senzill i tan complicat alhora com fer un pla i un pla d'acció. Això els nanos els hi ensenyem. Tu vols marcar-te un objectiu,
3: una fita,
2: li has de posar data i llavors has de concretar com aniràs fent cada dia per arribar aquí. I això crec que els adults no ho estem aplicant a la nostra vida. Llavors hi ha una incoherència, no? A vegades els hi demanem als nanos o els hi ensenyem coses que nosaltres mateixos
3: totalment
2: no estem portant a terme.
0: El tema és molt polièdric. Jo crec que hem de treballar millor des del sistema educatiu el tema de l'orientació. Claríssim, jo crec que aquí tenim mancances i explicar molt bé, no?, quines són les sortides de... Clar, aquí és que venim, no?, d'aquest món en el que deien el que vale, no? I això ha sigut un estigma que ens ha fet molt mal. Però és que jo, a mi m'agrada molt veure els països que funcionen, que són més productius, tal, què han fet, no? Però aquí tenim exemples i sempre es posa Alemanya, no només, Àustria, Suïssa...
1: Amb la FP dual.
0: On la FP dual està interioritzadíssima.
3: Però per què no s'ha fet aquí?
0: Bueno, mira...
3: Ah, és que al mira, final estem dient som-hi un altre any més.
0: Mira, sí,
3: un altre any més.
0: Jo, personalment, i això és una opinió molt personal, dic una cosa tan tonta sempre com que sense empreses no hi ha dualitat. Per tant, si volem una formació professional dual, necessitem empreses. I hem de facilitar l'acollida dels estudiants per part de les empreses. Complexitats administratives, massa proteccionisme, això no vol dir que no se'n cuidi. No, i llavors els dos llenguatges, o sigui, aquí necessitem traductors perquè els dos llenguatges parlin, però jo crec que el món empresarial ha d'estar molt més a prop del món formatiu.
3: Totalment.
0: També a nivell universitari.
3: Però llavors, ara com a expert, disculpa, quina proposta s'hauria de fer per poder canviar aquesta dinàmica que portem, perquè al final hauria d'haver-hi un moderador.
0: Mira, jo crec,
3: qui ho hauria de fer?
0: Jo crec que, i jo crec que és una de les tasques que estem fent també des de les cambres, no? D'identificar quins són els punts, no?, que poden estar fallant. Jo deia, un dels punts és clarament la realitat de les nostres empreses. Si el 80% de les nostres empreses tenen menys de 10 treballadors, dedicar una persona a formar una persona tots els requeriments... Ja veiem que el 80% de les nostres empreses ho tindran molt complicat. Les empreses grans, en general, això ja s'ho solucionen. És a dir, quan estem fent aquesta formació és per ajudar a les empreses. Que... I aquí hi ha figures que poden fer ajudar a les empreses, com per exemple un tutor mancomunat, no? Un tutor que ajudi, que es faci d'interlocutor en el sistema, entre el sistema educatiu i el món empresarial. O sigui, sí que jo crec que s'està avançant, el problema és que no avancem amb la rapidesa que es necessita. I llavors el que sí que necessitem clarament és preguntar molt més a les empreses què necessiten i què necessitaran, perquè moltes vegades nosaltres mateixos ho sabem perquè això va molt ràpid, però sí que és veritat que un dels pilars de la nostra competitivitat ha de ser la formació professional. I aquí no només parlem de cicles formatius, també parlem de reciclar persones que potser en formacions més curtes, més orientades i sempre amb una gran part a dintre de les empreses, els podríem reciclar per el tema del que tenim una atur estructural que algú hem de fer també aquí.
1: Ah, perquè aquí també li volia comentar, potser es podria recuperar la figura del contracte d'aprenentatge a nivell industrial, la figura de l'aprenent?
0: Mira, moltes empreses en parlen i crec que ara hi ha un estat d'opinió amb això. El que passa és que hem de fer sempre el tema està en facilitar i confiar més en les empreses. Però sí, evidentment, la figura aquesta de l'aprenent, que era com s'aprenien els oficis abans, no?
1: Que parlàvem de la manca de relleu en els oficis.
3: Sí, sí. Però d'alguna manera, disculpa, fins i tot em fa rumiar i pensar per què no es fomenta d'alguna manera o s'incentiva d'alguna manera l'empresa, ja que és tan necessari que s'involucri, però el dia a dia li és impossible, perquè si té que arreglar tants papers i té que fer tants tràmits, diu, és igual, ja em quedo sense ningú o ja m'espavilo. Què passa? Com podem fer que, per exemple, des de l'administració, en aquest cas que tenim present doncs, des de la Cambra de Comerç, es busqués alguna via per poder donar els, mira, si, no sé, ajuts, el que sigui, per la quantitat que tenim de petita empresa és molt gran.
0: Molt gran.
3: Llavors, vull dir, si és com el nostre eix, com a país, vull dir, anem a buscar què podem fer perquè aquest jovent d'alguna manera tingui una facilitat d'accés i que, a més, l'empresa no li sigui com... no només una burocràcia, que fins i tot li digui, doncs va, som-hi.
1: I un problema més en la gestió d'aquella persona que ha de formar...
0: Aquí hem d'avançar en diferents àmbits. Un és l'orientació de vocacions, que a més, per experiència, jo us dic que les vocacions comencen a orientar-se amb edats molt més molt més joves del que ens pensem, Els 16 anys, els 18 anys, això ja la cosa està bastant... Per una banda, l'orientació. Per altra banda, hem de coordinar les necessitats de les empreses amb les ofertes formatives. I no només això, també els continguts, el que demanen les empreses, perquè les tecnologies han canviat. Llavors, el contingut d'allò que nosaltres ensenyem en els centres de formació professional s'ha de dir amb el que demanen les empreses. Nosaltres, iniciatives que impulsem des de les cambres, per exemple, fires FP, no? Que són una manera d'orientar en aquests alumnes amb les possibles sortides professionals que hi ha, no? I acompanyar-los amb aquestes decisions. N'hem fet una l'any passat a Sant Celoni, vam col·laborar també amb la que es va fer aquí a Caldes, que també va tenir molta repercussió. Tenim alguns altres programes, com un programa que es diu Ambaixadors, no? Que són estudiants que ja han fet cicles formatius i que parlen amb els propis alumnes explicant-li en què consisteix la seva feina. Jo, per mi, el millor prescriptor és algú que ho ha estudiat i que t'entusiasma, perquè a vegades si anem qualsevol de nosaltres... O sigui, hi ha moltes mesures que estem fent per apropar, informar, no?, de les sortides a les escoles. Tu has parlat també d'una altra cosa que no és banal, que és el tema de l'emprenedoria. Jo sóc un fan de l'emprenedoria. Jo crec que en aquest país una de les coses que hem de... I cuidado, perquè quan parlem de l'emprenedoria no parlem només del món de l'empresa. Per mi l'emprenedoria és una actitud davant de la vida.
2: Totalment d'acord.
0: És una actitud davant de la vida. Tu pots ser emprenedor al club esportiu, tu pots ser emprenedor a la família, tu pots ser emprenedor amb el grup d'amics. I això és un tema que hem de fomentar també des de les escoles. O sigui, que tenim moltes coses que hem de fomentar, no? Però està clar que aquest país, si vol ser competitiu, ha de fer una aposta concreta, claríssima i decidida per la formació professional dual. I que això només pot ser un èxit si aconseguim que aquesta empresa petita, que és la realitat del nostre teixit productiu, pot superar totes les traves i pot acollir aquests alumnes en pràctica. Per tant, ens hi hem de posar tots i corrents, eh?
3: Perquè... No, però corrents, a més, fins i tot és el que deia, per mi és bàsic que s'acompanyi a l'empresa i que se li posi facilitats.
0: Sí, sí,
3: però,
0: claríssim.
3: Però si no, això es fa, si no es fa... d'aquí 2-3 anys estarem igual, estarem, com parlàvem, un any més, i d'alguna manera no lamentant-te, però dient, bueno, i a mi el que m'agafo més una miqueta des de la visió d'aquest jovent que puja, que quan parles amb ells i estàs en família o amb amics, estan tots decebuts. I suposo que em donaràs ara, Núria, la raó.
2: Mira, més que
3: perquè
2: decebuts...
3: Perquè la tristor que els hi veus, que no estan il·lusionats.
2: Jo crec que estan molt perduts. Bé. Molt perduts en el sentit que... Jo només fa 10 anys que em dedico a l'educació. Jo vinc del món empresarial, vaig estar 13 anys treballant en diferents tipus d'empresa i finalment, escoltant la meva vocació i sent coherent, vaig fer el canvi. Quan jo vaig començar a batxillerat, em trobava que el 20% dels nanos a primer no sabien què havien de fer, el 80% ja tenien clar. En 10 anys ha canviat el percentatge. Em trobo l'inrevés. I per què? Per què crec que passa això? Perquè hi ha una altra part que és més interior. Tampoc fomentem el treball de l'autoconeixement. Si jo no em conec, si jo no sé què m'agrada, què m'apassiona, si tampoc llavors conec quines opcions d'empresa hi ha, no conec quins llocs de treball, però presencialment de dir, doncs, vaig a conèixer aquesta empresa, que aquí potser podríem trobar una via de comunicació. Què haig de triar jo? En base a què trio? Què trio? A base a unes assignatures que hi ha en un pla d'estudis, que és el que acaben fent moltes vegades. Llavors, nosaltres sempre insistim, connecta amb allò, què et fa vibrar, amb què ets bo, quin rol tens dins del teu grup d'amics? Ets l'organitzador, ets el que treballa des de la distància, o sigui, sí que intentem fer els observadors d'ells mateixos perquè vegin coses, però tenen molts pocs espais per viure això a nivell individual i la manera de relacionar-se amb comunitat també els ha canviat molt. Llavors, les converses que tenen també d'igual a igual no són tan profundes com podíem tenir nosaltres.
3: Totalment, clar.
2: Quan els ajudes a aterrar, entren, jo sempre dic que tinc la millor feina del món perquè descobreixo tresors cada dia. I per això m'ho passo pipa, disfruto amb la meva feina perquè és que ho veig. Però els has d'ajudar a arribar allà. I a nosaltres tampoc ens han ensenyat. Passa que bueno, a nivell personal doncs fas una formació, un recorregut...
3: Però clar, tu arribes, Núria, d'alguna manera, aquest procés fins i tot tan gratificant, però quan et marxen, a lo millor troben aquella porta tancada que tornen... Clar. Bueno, per lo que parlàvem, d'alguna manera falta...
2: Jo sempre també, bueno, jo xerro molt amb ells, xerro molt amb els nanos i els escolto molt. Sempre els dic, per mi el més important que us heu d'emportar a l'escola és l'actitud davant la vida. Perquè dificultats en tindreu sempre, portes us tancaran. Dic, però si vosaltres teniu clar el què, i a vegades els dic aquesta frase, deixeu que la vida us sorprengui amb el com. Perquè potser no serà el moment que tu esperes, però quan tu vols alguna cosa i et vas movent, les fitxes de la vida es van movent.
3: Això és així.
2: I acaba passant, trigaràs més, trigaràs menys, però cal una força de voluntat, que moltes vegades no tenen, i aquí ara ja me'n vaig més enrere, perquè tal com ens han anat tocant l'ESO, no adquireixen durant l'ESO unes habilitats i unes competències que abans ja arribaven amb elles a batxillerat, amb la qual cosa a batxillerat ja comencem ofegats i passem molt estrès. Clar, hem baixat molt el nivell en un lloc que llavors quan arribem a primer batxillerat hem de fer molta feina en molts nivells, per això també estem com estem a nivell educatiu, i aquestes vagues, i aquestes reclamacions, aquestes reivindicacions, perquè al final estem fent de professor, de psicòleg, d'infermer, de terapeuta, de molts rols, i que no necessàriament...
3: Sí,
2: o sigui,
3: totalment.
2: Clar, anem jugant amb platerets. Ara, jo sempre els dic, actitud, voluntat, perseverança i confiança en un mateix.
3: Sí, però és el que d'alguna manera segueixen anant perduts.
2: Però van trobant,
3: No, jo ho dic de cara, al final, el fet de que sàpiguen què es trobaran quan arribin al món una
2: mica... La incertesa la tenim tots. I amb això també han d'aprendre a viure.
3: No, també està
2: de
3: bé.
2: No puc tenir tot controlat, però del que depèn de mi, jo ho vaig movent.
4: Persistir, no? Vols dir persistir.
2: Ah, exacte.
3: Perfecte. Ser constant.
0: Des del món empresarial el que sí podem fer i hem de fer és acostar-nos més a les escoles. O sigui, jo crec que ho tenim cada vegada més clar. De fet, nosaltres col·laborem amb un programa que ha impulsat FEMCAT aquí, amb que és l'escola i empresa, no? Uh-huh. Que això és, ho hem fet durant l'exposició de dones industrials catalanes, que aprofitant que l'exposició estava en una escola, un empresari i una empresària anava a explicar exactament què fa un empresari. O sigui, jo intento anar, vaig unes quantes vegades a l'any, per mi és molt gratificant conèixer, no, els instituts i els centres de formació professional, i jo sempre els dic, no vull convèncer ningú de que s'ha de ser empresari, ni molt menys, però tots teniu clar què fa un metge, i tots teniu clar què fa un advocat, però què penseu que fa un empresari, no? Per què creieu que els empresaris tenim aquesta vocació? Què penseu que ens mou, no? I jo crec que hem de fer un gran esforç per acostar l'empresa al sistema educatiu. El que passa és que el sistema educatiu s'ha de deixar. És a dir, jo crec que aquí tu has tocat molts temes. Al final només es pot decidir bé si es té informació. I jo crec que, parlava abans, el tema de l'orientació és molt important, no? És molt important.
1: Si li sembla, senyor García, com ja és tradició el safareig, arribem a les 8, passem el butlletí i després li demanem uns minuts més per acabar l'entrevista i seguir parlant d'això i de més coses.
0: Perfecte.
1: Li va bé? Doncs perfecte. Passem el butlletí i seguim després. Perfecte.

0: Són les 8. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Ahir, dimecres, un control policial conjunt dels Mossos d'Esquadra i la policia local va permetre detenir a dos joves acusats de tràfic de drogues. Els fets es van produir a l'accés sud del poble i la detenció es va produir després d'una persecució per la zona del supermercat Capbrevó. Els dos joves, de 22 i 23 anys i que no són veïns de Caldes, no tenen antecedents policials. Han passat avui a disposició judicial. L'Ajuntament ha posat en marxa aquesta setmana la segona fase de la campanya per combatre la proliferació de l'eruga processionària als espais públics del municipi. Després del tractament correctiu que es va iniciar el passat mes de febrer, ara s'instal·laran trampes de captura amb feromones sexuals als pins de les zones verdes urbanes i també de les àrees verdes no urbanitzables de la vila. Demà a les 7 de la tarda el Club de Lectura Jove organitza un cinefòrum sobre els magnífics Anderson d'Orson Welles. La proposta combinarà cinema i literatura per fomentar el debat i la reflexió entre els participants. L'activitat anirà a càrrec de Passucat amb oli i està adreçada a joves d'entre 18 i 30 anys. Al final de la sessió es repartirà el còmic de B-Baixa de Vendetta que centrarà la pròxima trobada del Club de Lectura. Inscripcions al web de la biblioteca. Demà a les 12 del migdia se celebra el sorteig públic per determinar l'ordre d'inscripcions al Casal d'Estiu i al Club Jove, una activitat que comença el 29 de juny i finalitza el 31 de juliol. El motiu d'aquest sorteig és perquè enguany hi ha hagut un excedent en les inscripcions de totes les places disponibles, un total de 300 places repartides entre el Casal d'Estiu, que té 250, i el Club Jove, que disposa de 50. El Casal d'Estiu està adreçat a l'alumnat empadronat a Caldes d'I3 fins a 6è de primària. Per altra banda, el Club Jove està adreçat a l'alumnat empadronat a Caldes de primer a quart d'ESO. I demà divendres quedarà tallat l'accés al camí del Sot de Rubió en el tram comprès entre la Cruïlla del carrer de Josep Bonastre i el camí cap a Torre Negrell. Una afectació al trànsit derivat de les obres de millora del polígon industrial La Borda. Des del consistori es demana a la ciutadania i als conductors que extremin la precaució i atenguin la senyalització provisional que s'instal·larà a la zona per garantir-ne la seguretat i facilitar la mobilitat mentre durin els treballs. Pel que fa al temps, demà es preveu una baixada més marcada a les temperatures amb un matí gris i plugims intermitents que s'intensificaran durant la tarda. Les màximes es quedaran al voltant dels 19 graus i les mínimes baixaran fins als 11. La inestabilitat anirà remetent al final del dia i de cara al cap de setmana, el dissabte s'espera una millora del temps mentre que el diumenge tornaran els núvols, tot i que no es preveuen pluges. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
2: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
0: Estàs escoltant Ràdio Caldes. 107.8.
3: Doncs seguim el safareig entrevistant el president de la Cambra de Comerç de Barcelona del Vallès Oriental, el senyor Pep García, i fent tertúlia amb la Núria Grasses, l'Àngels Pou i el Joaquim Campistron. Parlàvem abans d'ocupació, de tota la problemàtica dels llocs de treball, de cobrir certs llocs de treball. Ha sortit el tema de per què costa tant trobar personal. Què n'opina?
4: Sí, doncs aquí, com dèiem abans, aquí tenim una desintonia, no? entre el que busquen les empreses i el mercat de treball. Dades de l'últim trimestre, estem donant rècord d'ocupació, en quant a llocs de treball. Més de març teníem 3.300 llocs de treball més a la comarca, o sigui, un 2,1% més que el mateix mes de l'any anterior, però a la vegada tenim un 8% d'atur. Per tant, quan li preguntem a les empreses que no poden cobrir els llocs de treball que demanden, per què, diuen que no troben treballadors o que la qualificació dels treballadors que troben no s'adiu amb aquells requeriments que tenen. Per tant, aquí és el que parlàvem abans. Per una banda, hem de treballar amb el sistema educatiu per formar aquelles persones, no?, aquells perfils que demanen i que demanaran les empreses, perquè qualsevol decisió que prenem avui en el sistema educatiu té una repercussió temporal, no és immediata. I per l'altra banda, hem de pensar en formacions més orientades, no?, més per poder reciclar les persones que ja estan al mercat de treball i que es puguin adaptar a les necessitats de les empreses. És imprescindible, perquè, com dèiem abans, és que les empreses ara, per manca de personal qualificat, no poden créixer.
3: És un problema
4: que comença a ser preocupant i comença a ser permanent, quan ens trobem uns quants empresaris. És que no podem parlar de molts temes, però d'aquest segur que parlem, no?
3: I en situacions així, com ajuden iniciatives de la Cambra com la Fira Girafeina, que se celebrarà el proper 17 de juny a Granollers?
4: Doncs mira, la Girafeina, que ja s'ha creat una marca en el territori, no?, és la tercera edició que farem a Granollers i la farem també per segona vegada a Mollet el mes d'octubre. Ens agrada molt dir que la Girafeina és una mica l'essència de la Cambra, no? Per una banda, ajuda al teixit productiu a poder trobar persones, no?, que necessita, i per altra banda fem aquesta tasca social, no?, de poder posar les persones que busquen ocupació, que busquen canviar, no?, de carrera professional, amb aquestes empreses, no? I a més amb un format molt dinàmic, és el format de l'speed dating, en el que ja el candidat o la candidata i l'empresa pot tenir un primer contacte, un contacte ràpid, no? Per tant, l'any passat les dues edicions van ser un èxit I ara ja estàvem revisant les demandes d'empreses i és que no tenim espai suficient per les demandes de les empreses. O sigui, s'hauran de quedar empreses fora, perquè això vol dir que realment el tema és un tema molt important i que les empreses en aquest moment estem competint pel talent. És a dir, que per tant, jo sempre deia que abans, vull dir, el procés de selecció tu anaves a buscar un candidat, i ara les empreses el primer que hem de fer és un acte de seducció del candidat, no? Hem de vendre la imatge de l'empresa perquè els candidats optin per nosaltres, perquè realment ara ho tenim complicat.
3: Sí, sí. Parlem ara, si li sembla, d'immigració, del procés de regularització extraordinària dels immigrants irregulars. Què li sembla? Calia? S'està fent de manera correcta?
4: Aviam, jo el que crec que no s'aguanta per enlloc és que tinguem persones aquí i que aquestes persones no puguin treballar legalment. Per tant, jo crec que si les persones ja les tenim aquí, els hi hem de donar les condicions mínimes perquè puguin treballar i es puguin guanyar la vida, no? Clar, el tema de que hàgim de regularitzar aquest número de persones de cop vol dir que la política migratòria ha fracassat, perquè això és una cosa. Però clar, si això són dos temes diferents. Si a mi em dius, home, hem de regularitzar la gent que ja tenim aquí, sí. Hem de fer una política migratòria diferent en el futur? També. Molt més selectiva, no? Hem d'intentar anar a buscar aquells perfils que necessitem, no? Perquè clar, el creixement de la població té un cert límit, també.
3: Mm. I empresaris que... Perdona, digues, Joaquim.
5: Em permeti, llegir avui, no sé on, suposo que hauria de ser una cosa d'aquelles que hauria de trobar oi, que obres el Facebook i, bé, et surten notícies, et surt de tot, evidentment. Aviam si és cert això, deia que molta de la gent, parlant d'immigració, molta de la gent que està vivint a Catalunya, que està treballant, i no només a Catalunya, parlava també de tot l'Estat, i que regularitzats o no, resulta que molts es troben que pel preu de la vivenda i per molts altres aspectes que citava, resulta que es troben que han d'estar fora del país, encara que estiguin regularitzats en aquí, tinguin el seu domicili en aquí, han d'estar treballant a fora, i deia que el percentatge era molt alt. I això em va fer recordar un amic que tinc a Castellà del Vallès, concretament, que fa anys que estan aquí i es passa temporades treballant a Suïssa i té la família aquí, però diu, és que em surt feina allà.
4: No, estava al corrent d'aquesta informació, però jo crec que aquí hi ha una pena, no? Aquí és el tema de la immigració s'està polititzant, no? I jo crec que aquest és un error tremendo. Això no vol dir que no podem parlar de quina política migratòria necessitem. És clar que necessitem persones que vinguin de fora, perquè amb els que som aquí no en tindrem prou per cobrir totes les necessitats de llocs de treball. El que passa és que sí que és veritat que s'ha de ser responsable, i si les persones venen aquí se'ls hi ha de donar una possibilitat, no, de que treballin o de formació o del que sigui. Hem començat per el tema de la distorsió del mercat, no? Al final, les persones, si les empreses necessitem persones formades, les haurem de formar d'alguna manera, no? Perquè o els forma el sistema educatiu o les formem les pròpies empreses, però les persones han de poder treballar o formar-se legalment, està clar.
3: Però de fet som en una societat que no vol fer segons quines feines. Sí, això ja ho hem après, també. Llavors potser hem de facilitar l'arribada d'immigrants, que ara mateix són els que fan moltes de les feines que no volem fer nosaltres.
4: Clar,
3: no?
4: aquests debats són, requereixen una certa profunditat, no? Perquè jo crec que també aquí, a darrere de tot això, hi ha un debat de quin model de creixement, de quin model productiu volem, no? Aviam, fins ara l'economia espanyola i catalana ha crescut molt per sobre de les economies europees, però tenim un problema fonamental, i és que estem molt per darrere dels competidors europeus en temes de productivitat en tots els sectors, no? Jo crec que hem d'optar per un canvi de model. Ara el que fem és posar més gent en el mercat de treball amb sous relativament baixos i això fa créixer l'economia. Però jo crec que si volem mantenir l'estat del benestar i el model social que tenim aquí, el que hem d'apostar és per un model productiu que aposti per la productivitat, per la innovació. O sigui que jo crec que és un debat que hem de tenir. El que passa és que l'hem de treure del debat polític i populista. Vull dir que al final fer una mica de populisme amb el tema de la immigració, jo crec que no s'hauria de fer.
3: Però també hi ha empresaris que s'aprofiten d'aquesta situació irregular.
4: Aviam, sí. suposo que hi ha de tot. Jo el que sí que et puc dir és que la majoria d'empresaris que jo conec són gent responsable que fa les coses ben fetes. Que n'hi ha d'algun que deu fer les coses no ben fetes, segur, perquè al final la naturalesa humana és així. Però jo crec que cada vegada menys, eh? Cada vegada menys. Jo crec que cada vegada menys.
3: Abans ha sortit, ha tret vostè també el tema de la igualtat, sobretot en el món de la indústria. Tenim encara una assignatura pendent pel que fa a la igualtat específicament en el món industrial i especialment en càrrecs directius?
4: Tenim una assignatura pendent, claríssimament. Tenim una assignatura pendent.
3: I què pot fer la cambra en aquest
4: sentit? Aquí a la cambra tenim l'Observatori Dona Empresa Economia, que ha sigut, des de fa molt de temps, és un exemple en aquest àmbit i, a més, reconegut internacionalment i fa una feina, una tasca impressionant. I jo dic que al final el tema de la igualtat ja no és només un tema de la pura igualtat i de la justícia claríssima de que els homes i les dones hem de tenir exactament els mateixos drets i els mateixos deures. Ja és un problema de competitivitat. És que no podem prescindir del talent femení. És molt important, no? Clar, en sectors com la indústria és un problema afegit, no? Perquè a més les vocacions amb les carreres tècniques o industrials, clar, aquí tenim encara un dèficit més important, no? I jo crec que tot això ve de lo que dèiem, no? De l'herència del passat, no? De pensar en aquella fàbrica, no? Amb el mono blau i brut de, no sé, no? Però la indústria ja no va d'això.
3: Ja no és així.
4: La indústria ja no va d'això. I hi ha molts llocs a la indústria que ofereixen uns sous molt, molt bons. Jo sempre quan defenso la indústria dic, escolta, la indústria és que et dona competitivitat, genera llocs de treball de qualitat més estables, permanents, és a dir, ostres, jo crec que no expliquem prou bé totes les avantatges que tenen no? la indústria, i per tant tenim molta feina a fer.
3: Molta feina a fer,
4: però l'hem de fer.
3: Doncs el deixem marxar a fer tota aquesta feina. Potser ara no. Potser un quart de nou del vespre no caldria. Potser podria seguir demà. Doncs moltes gràcies, senyor Pep García, president de la Cambra de Comerç de Barcelona al Vallès Oriental, i fins la propera.
4: Un plaer. Gràcies.
6: Bon vespre. Gràcies.

0: Hi ha músiques que no fan soroll, músiques que ens ajuden a pensar. Al Gat Blanc recuperem els sons oblidats, les formes lliures, les preguntes difícils. Repensem el món contemporani a través de la seva música, aquí, als Països Catalans.
1: Cada dijous, de 9 a 2 quarts de 10 del vespre, a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Ràdio Caldes, 107.8.
3: Doncs seguim al safareig, ara en temps de tertúlia, amb la Núria Grasses, l'Àngels Pou i el Joaquim Campistron. Què us ha semblat l'entrevista? Us ha sorprès alguna cosa? Algun detall que vulgueu destacar?
4: Jo em sento decebut ara mateix.
3: Per què?
4: Perquè dic, ostres, quin país, no? Ho tenim tot per fer, eh?
3: Quants problemes, eh?
4: Clar, és que... i tots lligats entre ells. És a dir, o s'aborden tots, tinc la idea que m'ha vingut al cap, o s'aborden tots, és a dir... cada sector s'asseu amb la resta de sectors per fer una acció conjunta, o Catalunya per mi està res, és a dir, passarem al quart món d'aquí 4 dies.
3: Però tenim el diagnòstic, que és el que comentàvem.
4: Sí, però deia...
3: som molt bons diagnosticant.
5: Som el millor.
4: Sí, però deia que l'hora de posar-nos-hi... Llavors on ha quedat aquell esperit del català que es posava a fer la feina ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora? Mm-hmm. No sé,
5: no, jo crec que això existeix, Joaquim, jo, sí, home, la gent encara té l'esperit d'aixecar-se, perseverant, treballador. Potser és la part aquesta que estem veient d'aquest jovent, que potser has dit la paraula més adequada, ha sigut que estan perduts.
6: Estan perduts.
3: Aquest lligam entre l'educació...
5: I tens tota la raó, que realment és... ells no poden estar perduts.
4: No.
6: Són la societat del futur. Jo sempre ho dic. Al final, qui portarà la societat quan jo sigui velleta sou vosaltres. Per tant, m'haig d'assegurar que teniu uns bons valors, que teniu una bona actitud, ja fins i tot des d'un punt de vista egoista.
5: Però,
6: no?
5: Núria, segurament tu que tindràs més estadística potser que nosaltres. Vull dir, el talent també marxa, eh?
6: Sí.
5: I això està passant.
6: Sí, però
4: molt,
6: és que
4: eh?
6: No ho faríem nosaltres? Si ara estiguéssim en la seva situació veient com està el país,
5: no, totalment,
6: també t'ho plantejaries, perquè el seu món laboral, jo els dic, és, o sigui, el mercat laboral vostre és el món, no és ni Caldes,
5: sí, però...
6: ni Catalunya, ni Espanya, ni Europa.
5: Però llavors, si volem lluitar per el nostre país, què hem de fer? Perquè, clar,
3: evitar que marxin en la mesura del possible,
6: i començaríem amb coses posar-los
3: fàcil perquè sí. No marxin.
5: No, però és el que deies tu al final, clar. És que clar, al final, si diagnòstic, quants anys fa que estan diagnosticant, no?
4: Sí, què?
5: I clar, al final també hi ha una part de decepció dels sí. Que esteu aquí darrere, no? I perquè segurament teniu una passió per la vostra feina.
6: És vocacional.
5: Que això és la vocació.
4: Sort n'hi ha, si no encara fos pitjor, oi? Sí.
5: Exacte.
6: El que passa és que jo crec que en els últims anys hi ha hagut un fet que ha accelerat tota aquesta situació que estem, que va ser tema pandèmia, tema confinament i l'obertura de tot el tema del treball des de casa, a distància, i això ha globalitzat molt més els llocs de treball del món. I part del problema d'habitatge que tenim actualment ve d'aquí. Gent que treballa a Alemanya, té lloc, o sigui, la feina a Alemanya, però pot treballar des de qualsevol punt, s'instal·la a Espanya, a Catalunya, per clima, per cultura, per tot, amb uns sous
4: dels d'allà.
6: I això és el que està provocant, per mi és un dels factors importants que està provocant això. Llavors, jo sóc mare de 3 fills, i jo què vull que els meus fills? Vull que tinguin un bon futur, que gaudeixin, o sigui, que siguin coherents, que estiguin fent el que els agrada, i per això jo sóc la primera a dir-los, si la vostra feina està lluny d'aquí, aneu. Perquè el que tenim aquí necessitem, és el de sempre,
5: perquè
6: necessitem
5: dia,
6: que reguli...
5: a més, avui dia la facilitat de connexió és un punt de res, vull dir, avui dia les videoconferències...
6: Però és trist dir, que hàgim...
3: O sigui, que hàgim de marxar.
6: Exacte.
5: Sí, però ho deia per
6: això,
5: de
6: fora,
5: eh?
6: Cap aquí, perquè els de fora venen... Perquè
3: I els d'aquí
6: tenen,
3: se'n van.
6: I els d'aquí perquè les condicions i circumstàncies laborals que tenim estan en...
5: Però els que venen no porten, acabes de dir-ho tu ara. Estan treballant a Alemanya.
3: No, moltes vegades treballen...
5: Clar, sí. Són multinacionals que tenen aquí, d'alguna manera, ells viuen aquí un cop a la setmana, un cop al mes o cada 15 dies, van i tornen en un dia i tenen tota l'estructura familiar feta amb els nanos a l'escola i tot, però aquí no aporten la capacitat econòmica que guanyen, ja és, la gastaran aquí. però els diners venen d'allà.
7: Sí, sí. Sí, és tot un sistema.
5: Vull dir que al final estem deixant marxar quan aquí també tenim molt de talent.
6: Molt. En tenim i molt.
5: I molt, segur.
6: I molt. Segur. Molt, però el que dèiem, els hem de facilitar les circumstàncies perquè triïn quedar-se aquí, que l'opció de triar la tenen. Sempre els he dit, l'educació són claus que us obren portes, per tant, tingueu moltes claus per obrir moltes portes i trieu allà on voleu estar, i tant de bo sigui que ho trieu aquí, però amb unes condicions.
5: Sí, clar.
4: Hi ha un aspecte que en el tall parlàvem, ell em deia, fa anys enrere veiem una sèrie a la televisió i la veiem el dilluns, un capítol, i fins l'altre dilluns, l'altra setmana...
7: I sabíem esperar.
4: Aquí hi ha... Clar, això no hi és.
5: Ara és la immediatesa.
4: Això, clar, per tant, jo pensava, si tot això que... tots aquests plantejaments, totes aquestes accions que fa la cambra, espero que quan transmeten... és a dir, en el moment de fer els cursos i en el moment de fer presència a tot arreu i fins i tot a les escoles, espero que també els hi sàpiguen imprimir això, i no només ells, sinó els mestres, els professors, que sàpiguen dir que no és veritat, que estem en un món que és bastant irreal quan fem servir les xarxes, no? o quan estem fent, és a dir, el Netflix, deies el Netflix?
6: Netflix,
5: mira, les plataformes totes.
4: Mira si estic endarrerit. És a dir, no és del tot real, això. Compte que això, si es va ficant, és a dir, va imprimint el cervell...
5: Però és una manera que has dit, i és certa, que és la cultura també de l'esforç, perquè crec que amb això a vegades ens hem de culpar una mica nosaltres, que els hem sobreprotegit i els tenim en cotons d'alguna manera, i que clar, doncs, aquesta sobreprotecció no ha sigut bona.
4: Però has de lluitar, però has de lluitar en contra d'aquest concepte de l'immediatès, no? I penso que pot ajudar...
5: Però ara també és veritat que ara normalment totes les famílies, normalment home i dona tots treballen. Abans també la nostra... Bueno, jo recordo ma mare va deixar de treballar perquè...
7: Va deixar de treballar fora de casa.
6: Exacte.
4: Va deixar de
7: cobrar per la feina. No, però va seguir treballant sense cobrar.
5: I molt. No,
7: I sense cotitzar.
5: Molta gent, així, moltes dones. Però ma mare estava en una empresa i estava ben posicionada. Bueno, i el que llavors... era és que si et casaves, doncs havies d'anar a cuidar dels fills.
7: Passaves
5: i la família.
7: A casa, sí.
5: I és veritat, però clar, també era cert que tots anàvem a dinar a casa.
7: No, l'organització familiar i social era tota una altra.
5: I ara també hi ha moltes coses que crec que això també ens ha portat a perdre altres.
6: Sí, i aquí també hi ha un matís que també ens passa a vegades, que tots dos treballem fora de casa i arribes a la tarda vespre cansat, cansada, amb el dia que has tingut, i potser no tens la paciència que tindries en un altre moment del dia, i per tant és més fàcil cedir davant determinades situacions que gestionar-les des del conflicte, perquè saps que hi haurà conflicte. I això, anat repetint amb el temps, clar, també estableix uns patrons de conducta i una manera d'aconseguir les coses a la vida per part dels nanos, que jo sempre, i em refereixo al que deies tu abans, que tampoc és culpa d'ells, vull dir, ells al final aprenen per les circumstàncies que han tingut.
4: Pel que veuen.
6: Exacte, i pel que els hi permetem. Però aquí jo també pelo, a vegades dic, no renunciem al nostre rol de pares. I que no ens faci por dir un no a un fill nostre. No ens deixarà d'estimar ni més ni menys.
5: Totalment cert.
6: Però els límits
5: s'han de posar
6: sempre. S'han de posar. I ells ho tenen clar. Llavors ja saben per on es mouen.
5: Sí, però Núria, a vegades veus que tu tens molt clars els teus límits i tu segurament intentaràs no sortir-te'n, però llavors quan tu veus que majoritàriament a l'entorn...
4: Ara.
5: És com lluitar perquè, a més, els nanos en l'edat, a més, adolescents, repliquen, no?, de tot, ho discuteixen, però, a més, amb uns raonaments que quedes abismat. Perdó, sí, té part de raó, no? Però que llavors jo puc lluitar amb els meus, jo puc posar les meves normes i aquestes són les normes de casa i, a més, s'han de complir, però llavors a la que surten per la porta...
6: Sí, però saps què trobo a faltar jo aquí? Jo recordo quan els meus nanos eren petits, l'escola de pares, quan eren petitons, estava molt clara. però quan arriben a l'adolescència no hi ha escola de pares, no hi ha res. Que és quan la necessites més. I si més, ja no perquè t'expliquin res, sinó per tenir un espai com a pares per compartir.
7: Per fer això, teràpia.
6: Sí,
7: teràpia.
6: Això et passa a tu? Ai,
5: totalment,
6: a mi també.
5: Totalment.
6: Exacte, per compartir. Si nosaltres entre pares també féssim més comunitat, potser ens seria més fàcil col·lectivament marcar uns límits.
4: Totalment d'acord.
5: Però llavors hi ha tanta cosa per fer encara.
6: Però hem d'anar per ordre. O sigui, a vegades quan...
7: Hem de fer un pla.
6: Exacte. Jo, jo sóc a l'Excel, a casa meva em diuen l'Excel.
7: Hem de fer un pla.
6: Necessito estructura.
7: Si us sembla, parlem, comentem el tema de la vaga d'educació, ja una miqueta, ara ja estàvem parlant d'educació i una mica de tot, però per centrar una miqueta el tema, els motius de la vaga van més enllà de l'econòmic. La professora de l'Institut Escola de Caldes, Marina Castells, enumera en declaracions de Ràdio Caldes algunes de les preocupacions i motivacions del col·lectiu.
8: A mi m'agradaria destacar que aquesta vaga va molt més enllà del salari. Molts docents l'hem fet perquè ens preocupa la qualitat de l'educació pública i les condicions en què han d'aprendre els nostres alumnes. Necessitem una reducció de ràtios, més personal docent i de suport als centres educatius, més recursos per a la inclusió, en definitiva, unes condicions que ens permetin oferir la millor educació possible, perquè al final invertir en educació és invertir en el futur dels nostres joves i també de tota la societat.
7: Com valoreu el seguiment de la vaga als centres educatius de Caldes? Com creieu que evolucionarà el conflicte? Perquè avui la mesa de negociació ja s'ha emplaçat a les properes protestes, a les properes jornades de vaga, perquè no s'ha solventat res ni s'ha arribat a cap acord.
4: El proper curs hi tornem a ser.
7: El proper curs i aquest mes.
6: Oi? I aquest.
7: Les jornades de protesta segueixen en peu.
6: Sí. Encara,

0: amb els millors recursos. I ja sabem que en els últims anys la diversitat, com s'apuntava abans, que tenim a les aules, cada vegada és més complexa. Necessitem recursos i professionals que puguin donar resposta, que puguem seguir treballant en equip per solucionar això.
1: No Mossos, no policia.
0: No.
2: No esteu a favor, de la
1: gens.
2: Figura
1: no,
2: del...
1: No,
0: és que els estem transmetent. O sigui,
1: que els hi estem ara? Que els hi estem transmetent? Que els problemes se solucionen a base de garrotada. I no és, no és a base de límits, evidentment, hi ha d'haver uns límits, està clar, no? Però hi ha d'haver diàleg, hi ha d'haver recursos per arribar a solucionar, ni tan sols solucionar, a preveure situacions.
3: Jo m'ho miro una mica des de fora i penso que estem...
1: Estem sonats.
3: Què estem fent?
0: Per mi hi ha una altra cosa.
3: Perdó,
0: important.
3: Vull dir...
0: No, és reconèixer també l'autoritat, no l'autoritarisme, l'autoritat del professor.
1: Ui, tant.
0: I aquí és un punt clau.
3: Totalment d'acord.
0: Això ho hem de recuperar. De cara a, i ara per a nivell general, de cara a les famílies i de cara als nanos.
3: I tant.
0: Perquè a vegades et trobes en situacions d'aula que dius, això no és educat, o sigui, això té a veure amb com es ve educat de casa.
1: Exacte.
0: Amb tot el carinyo. I els pares, evidentment, fem el millor que podem i millor que sabem. Per això deia abans, aquest espai de compartir potser ens ajudaria a poder
2: fer això. No, i arribes cansat, el que deies, posar límits, després tot el dia treballant, tot és una
0: espiral. Sumat a lo persistent que són els adolescents.
3: I s'ha canviat, crec, fins i tot la posició vostra. Al final s'han pensat és portar els nanos a les 8 o 8:45 perquè hem d'anar a treballar i el deixem acollida i allà li ensenyaran a menjar.
2: Allà esmorzen.
3: I els ensenyaran que s'han de rentar les mans. Vull dir, al final se'ls ha traspassat una responsabilitat al professorat que per mi és inacceptable.
0: És que ha de ser un treball en equip. O sigui, ha de ser un treball a dues bandes.
1: Hi ha una cosa que em ve el cap quan diu, si arribes a casa cansat, és cert, evidentment, no? Però hi ha dissabtes i diumenges,
0: Sí, però els dissabtes i diumenges...
1: Emplaçar, però aquella conversa que no podem tenir aquell dia i la voldríem tenir amb aquell fill o amb aquella filla, però el nostre cap ja no està per orgues, dius, bé, escolta'm, segons a quines edats, evidentment, però segons a quines edats poden esperar i pot ser una bona pedagogia per ensenyar-los que per plantejar-los l'alternativa a la immediatesa, és a dir, va, el dissabte al matí farem una ens assegurem.
0: Això és una altra cosa que s'ha perdut. Perquè no. aquí ja entraria...
2: Farem una assemblea familiar.
1: Sí, sí,
0: però aquí ja entraria en joc o el paper dels esports i els partits del cap de setmana.
2: Que és que no, no, no. Joaquim és el primer que he pensat el cap de setmana si hi ha partits de...
3: I depèn, si la Núria en té 3, imagina't.
2: Clar, jo també en tinc 3 i l'època que eren petits i que el meu marit anava amb un al partit de l'altre, l'altre partit de l'altre i l'altre se l'emportava alguna família d'algun company perquè ja no donaven més de nosaltres.
1: Però pot ajudar.
3: És una logística molt gran,
1: Pot ajudar, i amb això acabo, el fet de dir, ja ho veieu, si es creen conflictes, això té repercussions. Per tant, haurem de fer assemblea el dissabte i no es podrà anar.
2: No podràs anar al partit.
1: Per exemple,
2: aquí
0: però, és una altra
2: ens
0: guerra.
2: Ens queden 28 minuts del programa i jo crec que en necessitaríem 10 vegades més. Mira, el Monter plega i el Monter dimiteix. Si obrim aquest meló, el Monter dimiteix.
0: Però hi ha una altra cosa els caps de setmana.
1: A veure.
0: I és que els professors, molts caps de setmana, estem corregint i preparant classes.
3: Exacte.
0: Jo sempre dic que la meva feina comença l'1 de setembre i acaba el 10 de juliol. I no tinc caps de setmana. I és el que dèiem abans, sota la vocació no hi pot quebre tot.
1: Clar. No.
0: Però sí que els espais de conversa de família o els sopars, deixant els mòbils a part, vull dir, a vegades és senzillament fer especial els moments rutinaris.
1: Exacte.
3: Trobar aquells petits moments.
0: Sí. Exacte.
3: Ni que sigui una hora, no? A vegades.
1: O menys, a vegades menys. Sí, a vegades menys, depèn.
3: Sí, però a vegades, bueno, no entrem al debat, deixem-ho estar, perquè si no...
2: Això... Parlant pròpiament del conflicte i de la negociació del govern, l'acord que va arribar amb els sindicats no majoritaris, tota aquesta problemàtica ara amb l'USTEC, amb els sindicats majoritaris que volen, doncs, segueixen amb la seva... Com veieu aquesta situació en la que s'ha posat el govern el fet de fer aquest pacte amb els sindicats no majoritaris? Com creieu que cap on anirà això?
1: Home, ells s'aferren al pacte amb aquells, amb els minoritaris, és clar. I
2: clar,
1: suposo, no ho sé, mal pensat, que duran voler la consellera, durà voler anar allargant fins perquè al final l'acabament de curs està aquí a la cantonada i bé,
2: clar, que s'allargui la cosa. Clar, però plantejar tot el que queda de maig amb protestes, jornades de vaga...

0: Creus que això és suportable?
1: Per mi tenen molt morro molts polítics, així de clar ho dic.
0: Ah, perquè això molt, a nivell educatiu...
1: Per descomptat, però la cadira és la cadira.
2: Vols dir que no els importarà estar així fins al 20 i poc de juny?
0: Aguantaran el que queda de
1: sí,
0: curs,
1: i
0: qui dia
1: sí.
0: Passa any empeny,
1: I l'any que ve ja ho veurem, potser entre mitjà eleccions i la patata calenta li tocarà el que vingui darrere, no? Mm. No ho sé. Però...
2: No m'agradaria, que...
0: La Núria fa cara d'espantada.
3: No, espantada no. Jo el que no entenc és per què van signar amb els sindicats.
1: Ah, bé, això és una altra.
3: Aquí, per mi, ve la primera errada. Llavors, bueno, també els ensenyem als nanos que equivocar-se és humà, però s'han de reparar les decisions. Siguem coherents una altra vegada i que els problemes se solucionen de cara, parlant, i potser... també som bastant encara analfabets a l'hora d'aprendre a arribar a solucions, és el que ens estan demostrant. Sentem-nos, parlem i potser necessitem 10 converses, doncs tinguem-les.
2: Es volen tenir aquestes converses?
3: Jo diria que per l'altra banda no, perquè ens van aplaçant o anul·lant les trobades, llavors si no hi ha espais de conversa, com solucionarem això? I no podem anar passant la pilota calenta endavant, és que la bola es farà més gran.
1: Quanta estona han estat avui? Diu que han estat una hora. En una hora ja han vist
0: que avui no farien res,
1: que la cosa no continuava
3: i per tant ho aplacem,
1: per tant, i s'han aixecat i han marxat.
2: A més,
1: és lògic, no?
2: Ja tenen facilitat.
1: Un conflicte d'aquests en una hora ja
0: no
1: veus.
0: Té cap sentit, haurien de seure, no? I fins que no hi hagi una solució
1: no sortim, ens portin pizzas aquí per dinar i no sortim d'aquí fins que no trobem una solució.
2: Doncs potser s'hauria de fer així.
1: Sí, que tancar-los la porta. Però hem de ser els de fora, que hem d'anar a tancar-los el pot i fer guàrdia allà a la porta.
3: I després hi ha un altre punt, que aquest és el que a mi em fa més por. Vull dir, això, les vagues, les manifestacions, tenen un desgast també per la societat en general. En el fons el que busquen, penso, també un enfrontament família-escola.
1: Sí.
2: Totalment.
3: I aquí és on no podem caure-hi. No podem caure en aquest parany. I al final necessitem que s'asseguin a parlar i a negociar. I fa molt temps que s'està reclamant això, ho dèiem al començament. Doncs definim un pla d'acció, tornem a estar al pla d'acció, anem a definir passes petites però que siguin reals. Vull dir que quan un assumeix un compromís el compleixi, perquè després també ens trobem amb el que ens trobem. Vull dir, quan un dona una paraula i arriba a un acord s'ha de complir. Doncs bueno, anem construint la confiança a partir de petites passes que implementem, però comencem, perquè això no portarà bé a ningú.
0: Perquè dona la sensació que no s'està... No hi ha cap pla.
3: Jo crec que no hi ha cap pla.
1: Podria.
3: Però diguem-ho, no hi ha cap pla.
0: Sí.
3: I abans ja sabem que estem, però és que estem ara ja en la perdiu, ara cap aquí, ara cap allà, ara sí, ara no, ara. I jo crec que...
2: I els que estan al capdavant?
1: Què?
0: El govern. El govern,
2: no, la
0: què
2: part...
0: vols dir?
2: Vull dir, al final, els lluitadors, els professors...
0: Els sindicalistes,
2: clar.
0: O sigui, els sindicats majoritaris.
2: Sí, però d'alguna manera qui està al capdavant de la part de professorat que digui, bueno, fins aquí, què hem de fer? Ni se'ls escolten.
0: El País Valencià hi ha una vaga indefinida,
3: sí. Sí, el País Valencià s'ha enquadrat, ja dic, vaga indefinida. I van intentar imposar uns serveis mínims per l'alumnat de segon de batxillerat, que em sap molt greu, que són els que estan pagant els plats trencats, però...
0: Ah, perquè tenen la seva activitat aquí mateix, sí.
3: Sí, però és que si hem arribat a aquest punt, o sigui, ja no pots... O sigui, seguem ja? És que tant costa? I tornem a la coherència, què estem ensenyant als nostres joves?
0: Canviem de tema, no ens n'anem de l'educació, perquè us volia posar sobre la taula un tema de manteniment i instal·lacions educatives a Caldes. Aquesta setmana hem sabut que Caldes rebrà 125.000 euros de la Generalitat per rehabilitar i millorar centres escolars. Són recursos del Programa de Cooperació Financera Específica per a la realització d'obres de reforma, adequació i millora. Les actuacions preveuen la renovació d'elements i instal·lacions obsoletes als centres educatius, com cobertes, fusteries, calderes, lavabos, cuines o menjadors. I també es contemplen millores en els tancaments dels edificis, actuacions per augmentar l'eficiència energètica amb nous sistemes de gestió i il·luminació, mesures per millorar l'accessibilitat i la retirada d'elements de fibrociment. Tot això, què n'opineu? Creieu que 125.000 euros donen per molt?
1: No.
0: Pues sí, però... Mira, com us heu quedat?
2: Jo estava rumiant quina pregunta anava a fer, quina resposta anava a dir.
3: Jo estic per plantejar-ho demà a la classe d'economia amb l'alumnat, de dir, nois...
2: Perfecte.
0: Teniu 125.000 euros. Vinga,
3: i hem de fer tot això.
0: Com ho fem? Vinga.
2: Però clar, ara bona idea. Com es distribuiran aquests 125.000 euros d'una forma equitativa i coherent?
1: Ah.
2: Perquè clar, vull dir, perdó, la foto... de que hem rebut diners, ja la tenim.
1: Sí.
2: Però tenim un pla, perquè abans de presentar, segurament, bueno, suposo que són subvencions i són ajuts i tal, per fer tot això s'ha tingut que presentar un pla. Llavors, aquest pla, per què no es fa extens primer i no es fa públic?
1: Ah.
3: I una altra cosa?
2: Jo sempre penso que fins i tot dona-li capacitat a la ciutadania d'alguna manera, dir, escolta'm, anem a fer això, hem pensat que tècnicament doncs, això seria el més coherent, no sabem si ens arribaran els diners, però d'alguna manera dona que no sé, potser ho veig fàcil jo i és massa complicat.
3: Jo el que no sé, i és la pregunta que faria, la proposta de fer tot això ha sortit del govern o ha vingut de les demandes concretes dels centres educatius que necessiten diners per això?
1: Ara.
3: Perquè aquesta és l'altra. Vull dir, és
2: segurament,
3: per una banda.
2: Segurament hi ha demandes, s'ha demanat perquè hi ha aquesta oportunitat per demanar una sèrie de diners i després s'entén que des del govern doncs, han fet el que ells hagin cregut que han de fer i ho han demanat i ara ho distribuiran, com també suposo, d'alguna manera voldran.
0: Clar, aquests 125.000 euros dintre de la distribució dels centres escolars de Caldes, clar, falta saber doncs,
2: clar,
0: com...
2: Per això deia que seria bo, hagués estat bé de dir, demanem aquests diners per intentar doncs, ajudar aquí aquest centre que està més deficitari, aquest que té un problema de luminosis i és complicat i no pot estar així per un problema de salubritat i pel tema dels nanos, no ho sé.
0: Bé, no ho sabem, això és el que s'ha de veure.
2: No, i fins i tot plantejar-te, perquè això no és d'avui per demà, això no es demana... Això potser fa un any o dos que s'ha demanat, un any i mig, que això triga el seu on arriba. Vull dir, llavors, és quin pla també fins i tot és quan arribin aquests diners, que segur que arribaran. Et planteges el pla d'inversions de l'Ajuntament, que es fa al desembre, què destinaràs amb aquells diners que segurament t'arribaran més la manca que et falti? Aportaràs alguna part per poder fer... en tot de 125 que puguin ser doncs, el doble.
0: Depèn de les necessitats, tot això ho seguirem.
2: Clar, per mi falta un tema de gestió, perquè ara ja tenim la foto que...
0: Arribaran aquests diners, amb aquesta orientació, amb aquesta...
2: No destinats
0: a aquest tipus de tasques, i aleshores s'ha de veure això, no?
2: Clar, però que s'ha de fer anar a buscar en quina tasca, a quin serà més, a qui serà menys...
1: Per mi tota aquesta relació de... d'aspectes a millorar, que surt, no sé, menjador, no sé què...
0: Sí, sí, tancaments dels edificis... Sí, sí.
1: Per mi això segurament no és la realitat. Segurament és el projecte general per totes les escoles de tot el país.
0: Sí, perquè s'inclou en aquest pla que s'anomena de obres de reforma, adequació i millora.
1: Exacte.
2: Exacte.
1: Per tant, en una escola potser hi haurà diners per dir sí, això era general, llavors et vindran i t'explicaran i arreglaran una cosa puntual. I diràs, bé, però és que en tenim quatre. Perquè és, i a més, però és que hi haurà
2: no,
1: escoles que ho reclamaran.
2: No, perquè n'hi haurà una, li hauran donat una.
1: Sí, però l'escola reclamarà quatre perquè és el llistat que va presentar. Si és que
0: I dintre d'aquest pla li solventaran... Una.
1: I diran, no, però és que això... Sí, clar, però és que aquí en el pla deia que hi havia tot això. No, però és que això era general. I ja t'han tapat la boca.
2: Que jo torno,
1: no?
2: Torno
0: i s'han de repartir aquests 125.000 euros entre els centres escolars.
1: Esclar,
2: la
1: no.
2: Gemma, jo torno a anar allà mateix. Cal la foto d'aquests 125. El que hi hauria d'haver-hi és una previsió. Mm. I dir, l'any que ve, quants diners destinarem a això? Mm. Si podem, i si ens arriba l'ajuda, doncs benvinguda sigui.
0: Però es completarà amb el que calgui, no? Bueno, no ho sabem, no cal que ho posem en dubte, potser
1: sí, potser
0: sí,
1: no? Potser sí, quan
0: ho seguirem.
2: Ojalà.
0: Ho seguirem.
2: Llavors, ojalà.
0: Passem, si us sembla, a parlar d'un tema de política municipal. Durant les darreres setmanes estem vivint una estira i arronsa entre Ara Caldes i el govern municipal per l'anàlisi de les dades de l'enquesta Horitzó 2032. Ara Caldes diu que ha baixat el nivell de satisfacció de la població, mentre que l'Ajuntament acusa Ara Caldes de no analitzar correctament les dades. Qui creieu que té raó?
1: No sé, jo
0: coneixeu el tema?
1: No, jo no.
0: El govern municipal assegura que l'enquesta del 2016, explico, valorava cada criteri de l'1 al 10, mentre que l'enquesta actual utilitza una escala de valors de l'1 al 4, en què una nota de 2 no és un valor de suspès. Tenint en compte això, l'Ajuntament defensa que la comparativa entre els resultats de les dues enquestes quedaria molt similar a amb una tendència a la millora. Ara Caldes nega que el 2016 es fes servir una escala de 0 a 10 per fer les valoracions i reitera que el document oficial avalua els resultats amb una escala de 5 categories i que aquesta escala només es va utilitzar en dos casos puntuals. Un embolic, vaja. També retreu que el govern municipal inclogui la valoració 2 com a positiva d'una escala de 4 a l'informe del 2026 perquè assegura que això incrementa artificialment els resultats.
2: Exacte.
0: Doncs ara, com, ara que us he fet
1: com
0: tota aquesta...
1: Això? Com ens ho mengem,
0: com
1: això?
0: Com ho veieu?
2: Deixo...
3: No, jo no estic gaire al cas. Només vull fer un matís. Em fa gràcia l'escala de l'1 al 4 i del
0: de l'1 al 10 o del 2 al 4. Sí, o de l'1 al 4, exacte.
3: Vale. Què ens va passar a l'ESO? Ens van fer passar a valorar del 0 al 10 a l'1 al 4 i ens hem trobat amb això
0: exactament. Amb per això, tant, dos... tens experiència amb això.
3: Bé, ha sigut un fracàs. L'ESO aplica aquest sistema de valoració. Crec que ha sigut un error molt gran. I ara només obro el mateix un moment en educació. Jo vaig fer la prova amb alumnat de quart d'ESO, que també hi dono classe. Els vaig donar la puntuació amb l'escala de 4 i l'equivalència amb escala de 10. I em buscaven la de 10 perquè era més concreta, perquè els hi donava més pistes, perquè era més motivadora. Llavors et venien a negociar més la nota.
0: Té més matisos.
3: Clar. Llavors, moltes de les coses...
2: És un tema mental.
3: Totalment. Però ells necessiten aquests incentius.
2: Sí, però ara anant en aquesta estadística, aquí... jo crec que fins i tot no intentaré opinar sent equitativa. Crec que l'Ajuntament és qui va demanar aquesta enquesta i qui ha pagat perquè es fes aquesta enquesta.
0: I qui ha decidit aquest canvi de passar a valorar de l'1 al 4, vols dir?
2: Clar, aviam. Si tu contractes una empresa especialista en tipus d'enquestes com aquesta... i ja vens d'un anterior, el que està clar és que almenys el que l'ha demanada tenia que anar amb lo de l'anterior, perquè segur que la comparada per fer les preguntes no fer-les igual.
0: No té gaire sentit canviar el barem de...
2: Llavors, si aquí hi ha alguna cosa que s'hagi passat, però realment penso que és d'alguna manera... no prou entrar en aquest debat sense al final el govern també acceptar una mica una mea culpa de quan en quan, no costa res.
1: Sí, costa.
2: Home,
1: sí que
2: no.
1: Costa. T'has d'humiliar.
2: Ja ho sé.
1: I això no ho volem. És a dir,
2: però dels errors s'aprèn.
1: Ja ho sé, però d'entrada, immediatesa. Mira, això, parlant d'immediatesa, jo haig de reconèixer en públic i en públic que m'he equivocat. No, home, no.
0: És el que dèiem abans de rectificar amb el tema de l'educació.
3: Totalment,
0: i la negociació. És el
3: totalment,
0: mateix.
3: Però és que el problema és que associem el reconèixer l'error amb humiliació.
1: Sí,
3: aquí,
1: sí, sí,
3: aquí ve el problema.
1: Sí.
3: Jo m'equivoco moltes vegades al dia, a classe. I jo... quan ho haig de verbalitzar davant l'alumnat, els dic, nois, m'he equivocat. En aquest exercici, en aquesta correcció,
1: ja
3: no passa res.
1: I guanyes credibilitat en aquest sentit.
3: Una estetat, és que al final...
2: I una estetat.
1: Sí.
3: I la mateixa que els demano.
1: Exacte.
3: I a mi m'han vingut nanos de Núria, m'has contat això més alt del que em tocava. Això em va passar amb una alumna concreta, i molt honesta. I li vaig rectificar la nota a la baixa, però vaig dir, tu tranquil·la, que segurament ens trobem en una circumstància on això et jugui a favor.
1: Exacte.
3: I així va ser.
1: Exacte.
0: Notes a banda.
2: No, al final és una miqueta que dic, ostres, si al final estem lluitant pel nostre poble perquè tot vagi millor, entrem a debatre aquests 125.000 euros per les escoles.
1: Ja. Yeah.
2: Això sí. Mm-hmm. Estem perdent que si ara discussions per enquesta,
0: ara...
2: però bueno, esclar,
0: al final,
2: però espera que aquesta setmana n'ha sortit l'altra, ara la del 32. Clar, ara què passa? Que com no estem contents amb aquesta, ara posem la del 32.
3: Però quin era l'objectiu de l'enquesta?
2: Pues saber com, si el poble està content o no.
0: En diferents aspectes, l'evolució de la satisfacció.
3: Sí, sí. M'aferruixo. Sí,
2: i com realment
3: no
2: ha sortit, sí. Potser per mi crec que és que no ha sortit ben bé el que s'esperava, en lloc de ser crítics i ser d'alguna manera constructius, de dir, ostres, doncs potser hauríem d'analitzar allò, hem sortit qualificacions més baixes, potser hauríem de mirar de millorar-ho, anem a treballar en comú. No, és que tu no has entès bé. La part de l'oposició d'ara és d'alguna manera fer aquesta tasca, mirar-se això,
1: I
2: és la seva feina.
1: És clar.
2: Però clar, si no els hi agrada, doncs no estan...
3: Aviam, i si vols treure realment aquesta informació, potser t'has de plantejar com fas l'enquesta, perquè preguntes genèriques
2: Exacte.
3: No porten enlloc. Si tu fas preguntes concretes de vull valorar aquest ítem i el que faig és demanar sobre això, això, això i això, realment tindré la informació i podré veure el grau de satisfacció o no satisfacció. I a partir d'aquí podré prendre decisions.
0: No, hi havia preguntes força concretes, em sembla.
2: Sí,
0: ara no les tinc aquí.
2: Però
0: el problema és aquest. Els barems de valoració, ara Caldes aleshores reclamava doncs, que se'ls donessin les dades de l'enquesta en brut.
2: Clar que sí.
0: I aleshores poder-les valorar i comparar amb
2: clar
0: les de fa 10 anys.
2: Clar.
0: I aquí hi ha el conflicte.
1: Doncs, deies
2: no,
1: per al·lusions.
2: No, que al final és el que tu deies, vull dir, si hi ha alguna cosa que no els agrada...
1: Ho canvien. A meitat de joc canvien les regles i ja està. Això es fa aquí
2: res.
1: Es fa tot arreu, desgraciadament. Però clar, ens dolem els que som d'aquí, no?
2: Home, clar.
3: Però això ho hem de canviar, no podem, o sigui...
1: No, totalment d'acord, ja.
0: La Núria es rebel·la contra el sistema.
3: Sí, sóc bastant rebel.
2: Som rebels.
0: Parlant del sistema, què en penseu de la regularització administrativa extraordinària que en parlàvem abans amb el senyor García? És una bona mesura?
3: Bueno, és... Jo també ho penso, estic d'acord amb el que deia el senyor García abans, de si estan aquí hem de trobar solucions perquè s'han de trobar aquestes solucions. El tema és com regularitzem, o sigui, quina política d'immigració volem aplicar a partir d'ara, quins són els requisits, les facilitats i les ajudes. És molt fàcil anar-nos-en a la panda de polititzar aquesta circumstància, però és que jo m'aniria fins i tot més amunt. Vull dir, si la gent necessita marxar al seu país, què estan fent els nostres dirigents més suprems perquè aquestes coses no passin? O sigui, quan un ha de marxar, s'ha de trobar amb les circumstàncies molt desfavorables per deixar les teves arrels. Doncs plantegem-nos també més a nivell global. Crec que era necessari, bueno, que sí, calia per com ho tenim. El problema és que pot ser un efecte crida, amb això també estic d'acord, i que hem de regular. No ens ha de fer por poder parlar de les coses i dir, doncs mira, nosaltres, les nostres regles del joc seran aquestes i ja està, i buscarem solucions alternatives, però estem amb el de sempre, diàleg i parlar les coses de cara, afrontar-les. És l'únic que se m'acut.
2: Sí, clar, però és que al final l'ordre ve de dalt, regularització, i la resta de, diguéssim, municipis no saben, a lo millor, ni quanta gent, ni com actuarà, com gestionarà tot això. Que jo també estic d'acord, que això val més que estiguin regularitzats a que estiguin... Però, clar, hi ha una altra vegada el topall. Des de dalt es prenen i no acaben arribant fins a baix. Vull dir...
0: Vols dir que l'organització com s'està
2: jo penso que
0: com s'està duent a terme no és l'adequada?
2: No.
1: Quantes regularitzacions extraordinàries hi ha hagut?
2: Ja n'hi ha hagut, moltes.
1: Per tant, no hem après res.
2: Res, tornem a estar allà.
1: Res, és a dir, bé, ara això, esclar, se'ls ha de regularitzar perquè ja estan aquí per descomptat, però és que
2: però clar, per exemple, no sé, no conec massa, i només s'ha entrat a mirar-m'ho, però em sembla que pots regularitzar tota la família, més o som 4 o 2 per persona.
1: Ah, sí?
2: O així. Clar, cues, no, lo siguiente. Clar, perquè al final, pues, bueno, i jo crec que tot això s'ha pues, dit, bueno, anem a regularitzar, però no només els que estan treballant, entraran ara totes les famílies que van vinculades.
0: Bueno, no ho sé, això no ho sé.
1: No ho sé. Jo.
2: Sí, algú hi ha,
0: No sé. Fins quin número de persones. Sí que és veritat que l'admissió a tràmit de la sol·licitud atorga el dret de residir i treballar durant un any, mentre resol l'expedient. no? I aleshores suposo que d'aquí un any...
3: D'aquí un any veurem què passa i com sí, es gestiona
2: sí,
3: això.
2: O sigui, el, no sé que la, el tema familiar està bastant... Vull dir, que la gent ha agafat i diu, bueno, pues si som sis, sis.
0: Tenés... No ho sé, sis què? Sis menors d'edat, sis menors
2: persones,
0: de càrrec,
2: vull dir, no
0: però
2: sé,
0: clar...
1: No ho sé, això no, ignoro.
2: Haig de dir que parlo sense coneixement, eh?
0: Mm-hmm. Però llavors no creieu que és una bona solució per fer aflorar l'economia submergida?
1: Però és
0: que realment ha... suposo que és del que es tracta,
1: sí,
0: no?
1: Clar, però parlem sempre de la prevenció, no? D'això haver-ho previst amb temps. Quantes regularitzacions hi ha hagut? Cada vegada s'ha de fer de la mateixa manera? És que
0: bueno,
1: és
0: el que comentava abans el senyor García, que potser el que s'ha de fer és regular-ho de manera diferent i fer una planificació. Fer un pla, com diu la Núria.
1: Esclar.
2: Ja hi som amb els plans.
1: Perquè els errors, és a dir, ja, o sigui, els errors ja s'han vist en altres regularitzacions. Ja s'ha vist què funciona i què no. Doncs en base a això...
2: Però no aprenem.
1: No. I cobren, per fer plans.
3: Però els han de portar
1: sí, sí, però,
3: a terme.
1: Però vull dir, no, però vull dir que cobren, que els hi paguem, Els nostres impostos els hi paguem als polítics perquè facin uns bons plans en tots els aspectes.
3: A mi també aquest tema em feia generar un interrogant abans que no he verbalitzat i és moltes vegades aquestes persones estan cobrint llocs de treball que nosaltres no volem fer.
0: Sí, sí, sí.
2: Això ho hem parlat abans.
0: Sí.
3: I per què nosaltres no volem fer aquests... No volem ocupar aquests llocs de treball? Quines són les circumstàncies i les condicions laborals d'aquests llocs de treball que fa que nosaltres diguem no i gent que potser està més apurada que vi dient sí?
1: Sí, estem... hi ha
2: d'això. Però el que deia el Joaquim, al final no hem après. Perquè durant tots aquests anys es podria haver millorat i dir, escolta'm, és cert que hem de regularitzar què està passant, anem a l'origen, per què no tenim persones que puguin o no vulguin ocupar aquests llocs de treball que són imprescindibles, necessaris. Què falta aquí? Falta formació, falta activar doncs, més plans.
3: Però ja aquí crec que entra en joc un altre tema, que és si cada 4 anys hi ha eleccions.
2: Va,
3: jo marco el meu pla per 4 anys.
1: Sí.
3: Perquè no tinc la certesa de després continuar. Per
0: després
3: tant,
0: allò igual queda penjat i canvia les
3: ja
0: comunitats.
3: No
0: canvia...
3: No, doncs, sí. Hem de, abans també ho dèiem, no? De tenir aquesta visió de comunitat i de bé global, de dir, doncs fem polítiques a 10 anys. O sigui, fem un pla realment i ens involucrem tots els partits polítics, perquè això és un tema que ens afectarà a tots, estiguem on estiguem. Anem a fer una estratègia, un pla estratègic a 10 anys i fem-ho bé. Això és inversió a llarg termini.
0: Amb el que es comprometi tots els partits.
3: Ah,
2: però això, a més, és en tots els àmbits.
3: Totalment. Però hem de... O sigui,
1: canvi de mentalitat.
3: Exacte. N'hem d'aprendre. O sigui, hem d'aprendre a negociar. O sigui, ja no, hem d'arribar a acords. A respectar i trobant els punts d'equilibri entre els diferents punts de vista. I això implicarà que jo potser hauré de cedir una part del que jo volia i tu una altra. Però és que és millor un acord de guanyar tots dos, perquè si jo guanyo i tu perds, tu a la que puguis me la tornaràs.
1: I tant.
3: I estem tot el dia jugant...
0: I no
3: jugant...
0: té cap sentit
3: no,
0: això, és... amb qüestions primordials
2: perquè
0: a la societat de qüestions.
2: Perquè al final estem mirant pel bé o només per un mateix?
3: Aquí anem.
2: I aquí és el problema, crec, base de tot, al final. És només mirar-se el malic amb un mateix i no pensar en el bé de tots. Per què? Perquè pensar en el bé de tots és massa esforç.
3: Requereix més temps arribar a aquests acords, és més desgastant, però jo sempre he pensat que això és una inversió a llarg termini.
2: Però
3: com n'aprens?
2: Tu quan has dit algo que al final has dit tu des de petit estàs educant o intentes educar els teus alumnes perquè tinguin aquest, d'alguna manera, aquest fer d'ajudar, d'estar, de no demanar res mai a canvi. I això s'ha de treballar. I es treballa des de la base. I es treballa des de la família, des de dels amics, de tot.
1: Però
2: jo ho veig així, eh? Jo és
1: però
2: un...
1: en general, alguna vegada, clar, he hagut de visitar alguna escola i veig un munt de cartells que van en aquest sentit, eh? És a dir, que estic segur que els matxaquen, però llavors surten, llavors, clar, la societat què planteja? Una cosa totalment diferent.
0: Ah, però la teoria la saben, no?
1: Sí,
0: la teoria la saben.
1: No, són, en part són culpables, perquè clar, se'ls hi ha, a les famílies ja no m'hi fico, no? Però a les escoles sí que ho he vist, una quantitat de cartells de és a dir, que els mouen a actuar, a tenir en compte l'altre, a tenir en compte la comunitat.
0: Sí,
1: ja no
0: sí.
1: Es parla d'escoles, es parla de comunitat escolar. Ostres!
0: Sí, sí.
2: Bueno, alguna coseta anirem millorant.
1: Sí, però, clar, però llavors què? La societat va per una altra...
0: Llavors què? Ens seguirem parlant un altre dia. Llavors què, d'acord? Perquè
1: bé.
0: Falta un minutet per les 9 del vespre. Moltes gràcies, Núria Grasses, Àngels Pou, Joaquim Campistron, per acompanyar-nos avui al Safareig. I a vosaltres que ens escolteu, us esperem de nou al Safareig la propera setmana, dijous, a les 7 del vespre. Bona nit.
2: Bona nit.

0: Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Ahir, dimecres, un control policial conjunt dels Mossos d'Esquadra i la policia local va permetre detenir a dos joves acusats de tràfic de drogues. Els fets es van produir a l'accés sud del poble i la detenció es va produir després d'una persecució per la zona del supermercat Capbrevó. Els dos joves, de 22 i 23 anys i que no són veïns de Caldes, no tenen antecedents policials. Han passat avui a disposició judicial. L'Ajuntament ha posat en marxa aquesta setmana la segona fase de la campanya per combatre la proliferació de l'eruga processionària als espais públics del municipi. Després del tractament correctiu que es va iniciar el passat mes de febrer, ara s'instal·laran trampes de captura amb feromones sexuals als pins de les zones verdes urbanes i també de les àrees verdes no urbanitzables de la vila. Demà a les 7 de la tarda el Club de Lectura Jove organitza un cinefòrum sobre els magnífics Anderson d'Orson Welles. La proposta combinarà cinema i literatura per fomentar el debat i la reflexió entre els participants. L'activitat anirà a càrrec de Passucat amb oli i està adreçada a joves d'entre 18 i 30 anys. Al final de la sessió es repartirà el còmic de B-Baixada Vendetta que se centrarà la pròxima trobada del Club de Lectura. Inscripcions al web de la biblioteca. Demà a les 12 del migdia se celebra el sorteig públic per determinar l'ordre d'inscripcions al Casal d'Estiu i al Club Jove, una activitat que comença el 29 de juny i finalitza el 31 de juliol. El motiu d'aquest sorteig és perquè enguany hi ha hagut un excedent en les inscripcions de totes les places disponibles, un total de 300 places repartides entre el Casal d'Estiu, que té 250, i el Club Jove, que disposa de 50. El Casal d'Estiu està adreçat a l'alumnat empadronat a Caldes d'I3 fins a 6è de primària. Per altra banda, el Club Jove està adreçat a l'alumnat empadronat a Caldes de primer a quart d'ESO. I demà divendres quedarà tallat l'accés al camí del Sot de Rubió en el tram comprès entre la Cruïlla del carrer de Josep Bonastre i el camí cap a Torre Negrell. Una afectació al trànsit derivat de les obres de millora del polígon industrial La Borda. Des del consistori es demana a la ciutadania i als conductors que extremin la precaució i atenguin la senyalització provisional que s'instal·larà a la zona per garantir-ne la seguretat i facilitar la mobilitat mentre durin els treballs. Pel que fa al temps, demà es preveu una baixada més marcada a les temperatures amb un matí gris i plugims intermitents que s'intensificaran durant la tarda. Les màximes es quedaran al voltant dels 19 graus i les mínimes baixaran fins als 11. La inestabilitat anirà remetent al final del dia i de cara al cap de setmana, el dissabte s'espera una millora del temps mentre que el diumenge tornaran els núvols, tot i que no es preveuen pluges. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

Bona tarda a tothom. Benvinguts al programa número 176 del Gat Blanc. Gràcies, com sempre, per escoltar-nos. Avui tindrem un programa molt sorollós, d'aquells músics i grups catalans que fan molt de soroll. Som-hi!

0: Avui sortirem un xic de la calma i les bones maneres que normalment gastem. I és que un bon amic del programa ens va recordar que d'aquests 176 programes es poden comptar amb els dits d'una mà les vegades que hem dedicat al rock dur en català. I té raó. Ho hem fet en comptades ocasions i la veritat és que gràcies a aquest amic hi hem parat atenció i la tradició del rock dur cantat en català ve de molt lluny i ens hem adonat que s'ha establert d'una manera gradual però continuada. Es pot dir que avui dia la tradició de rock cantat en català està força extensa i compta amb un gran nombre de grups i solistes. A més, aquesta tradició ha anat evolucionant cap a un so cada vegada més cru, contundent i reivindicatiu. Va dir que no podem parlar de qui va ser el primer grup perquè sempre sortirà algú dient que no va ser aquest, va ser l'altre, i això és molt pesat. No obstant, sí que és interessant veure que a partir d'un grup determinat que ho popularitza i normalitza, el fenomen comença a agafar forma. En aquest aspecte, és importantíssima l'aportació de Sang Traït, grup que podríem dir que va normalitzar el fet de fer rock dur en català.
1: Sí, perquè els antecedents que parlaven en castellà, cantaven en castellà, bàsicament. De fet, Sang Traït sorgeixen del segell Pick-up. I aquest segell anteriorment ja s'havia fixat en el rock dur. Concretament, en els seus primers llançaments de l'any 1984, va ser el grup Roxons. Un grup que va girar força, que va aparèixer al mític Tocata de Televisió Espanyola i que havien d'actuar de taloners dels Scorpions, però que una baralla entre els seus membres va fer que es dissolgués aquest grup. Com a nota curiosa, podem dir que entre els membres de Roxons hi havia en Cuco, que després formaria part de Sopa de Cabra, Martín Rodríguez, que formaria Sang Traït, i Joan Cardoner, que formaria Terratrèmol. Una dada realment curiosa.
0: Sang Traït va ser el primer grup de rock dur que va gaudir d'un èxit destacat. Un grup que des dels seus inicis a la Jonquera i l'Empordà tenien grans legions de fans. De fet, l'editor Joan Carles Doval es va quedar impressionat en veure'ls en directe i va apostar per ells portant-los a l'estudi de gravació i essent el seu mànager durant tota la vida del grup.
1: De fet, escollir una cançó de Sang Traït sempre és complicat perquè n'hi ha un reguitzell important que són bones. Clar, volem començar suaus i ja s'anirà animant la cosa. No patiu que no traiarem El vol de l'home ocell, ja que és una cançó que qui més qui menys ja coneix. Hem preferit triar Somnis entre boires. Que soni Somnis entre boires.

0: Abans hem parlat d'un dissident de Roxons, en Joan Cardoner. Cardoner, a partir de Roxons, ha desplegat una llarga i extensa carrera. A l'actualitat és company de viatge de Quim Mandado en el grup que aquest té amb els seus fills on repassa la seva extensa trajectòria. Cardoner també és notícia perquè sempre està en boca de la Ludwig Band, el grup d'Espolla, a l'Alt Empordà. La Ludwig sempre explica que són el segon grup més important d'Espolla, que el primer és en Joan Cardoner.
1: A finals de la dècada dels 80, Joan Cardoner va formar Terratrèmol i l'any 1991 van editar el disc El foc que tu demanes. A dins d'aquest disc hi ha una peça molt interessant que no passa desapercebuda. Es tracta d'Europa, una peça on reivindicaven la llibertat dels pobles i l'autodeterminació de Catalunya. Així ho deien l'any 1991. Que soni Europa.

0: Hi ha un grup que a principis dels anys 90 del passat segle, amb l'adveniment de les Olimpiades, va agafar bastanta notorietat. Estem parlant de Pixamandúrries, i el que ja és un clàssic, Barna 93, inclòs el disc Quina vida.
1: Que grans, Pixamandúrries i els seus antecedents miocs. Aquest grup va, més concretament, aquest disc li hem de dedicar un programa sencer, perquè les circumstàncies de gravació van ser realment molt curioses, com les participacions, els instruments, un clàssic català, Baralles.
0: Exacte. Deixi'm dir que aquests tres grups dels que hem parlat, és a dir, Sang Traït, Terratrèmol i Pixamandúrries, tots van gravar el segell Pickup. Ho dic perquè a vegades es critica les companyies de discos i en aquest cas veiem com aquest segell va apostar sense complexes per aquests grups i els van donar suport.
1: No? I era arriscat en aquell moment.
0: Sí, home, i més perquè en un tema com Barna 93, si perquè en Jordi Vendrell vi que els oraven el programa pel fet de dir segons què sobre les Olimpiades, doncs en aquest cas doncs, crida l'atenció que apostessin per aquest tipus de so i aquestes històries. Si li sembla, doncs anem a escoltar-la, que Sony, Barna 93, de Pixamandúrries.
2: Internacional, d'acord, avec l'intérêt du capitalisme et ses mécanismes de contrôle social, dans ses objectifs, a déclaré bid olympique, un petit moment, la ville de Barcelone, Espagne.

0: Hem fet aquest programa amb la intenció de veure que en català tenim una llarga tradició de grups que amb la llengua catalana fan rock dur, alguns més dur que altres, però en qualsevol cas, rock dur. Ara arribem a l'actualitat, on el fet de cantar rock dur ja és tot un corrent, diguem, establert, una normalitat que va establir els antecessors abans espantats.
1: I ara escoltarem un grup que canta l'actualitat, aquest sí que no fa falta fer gaires comentaris, i no sense embuts, aquesta gent no tenen filtres. Parlem dels Black Rose 1917 des del Baix Llobregat, on el seu disc, si és personal, és polític, i trobem una cançó de rabiosa actualitat, Puta Renfe i Puta Espanya, que soni Puta Renfe i Puta Espanya.

0: Bé, acabarem de rabiosa actualitat, encara més que la que acabem d'escoltar, amb el que segurament és el grup més conegut del que seria, del que és el rock dur cantat en català. Ells són de les terres de Tarragona i s'anomenen Crim. Contundents, profuns, igual que Black Rose 1917, sense pèls a la llengua. Si teniu un moment, podeu anar a YouTube i veure el videoclip de la cançó que posarem on cremen la Constitució espanyola.
1: A partir d'aquí, que cadascú faci camí. Nosaltres només volíem explicar que hi ha una forta tradició de rock dur cantat en català, que soni Hivern Etern dels Crim.

0: I acabem el programa amb el poema Calia un cos, de Teresa Colom.
1: Calia un cos, com l'urna per a les cendres, perquè no es dispersessin, perquè no es funguessin amb les cendres dels mars, dels arbres, dels altres. Perquè quan la mà anés a tocar, hi hagués la mà i fos d'algú. Perquè els vius no fossin els morts i els morts haguessin existit. Perquè no es pogués optar per no ser res. Perquè en la foscor la mirada anés cap a fora i a fora hi hagués terra i estrelles. Calia un cos, però per contenir no sé què.
0: El Gat Blanc, un programa de Joan Josep Ballbé i Àlex Gómez Font. El control tècnic, Monte

0: A continuació us oferim la repetició de l'Infocaldes d'avui, a més, a les 6 de la tarda.
1: Infocaldes, les notícies a Ràdio Caldes.
2: Bona tarda i benvinguts a l'Infocaldes. Avui és dijous 14 de maig. Començarem l'informatiu fent-nos ressò de la detenció de dos joves acusats de tràfic de drogues a Caldes. Els agents van detenir ahir els nois durant el control policial i avui han passat a disposició judicial per presumptament traficar amb droga. De fet, la policia creu que col·laboraven directament amb una banda organitzada de venda de droga que actua al municipi. Un èxit policial que tant Mossos com policia local celebren perquè ha estat inesperat. Ara ho expliquem en un informatiu en què també ens farem ressò del vermut reivindicatiu que han organitzat des del cau del Pasqualet per aquest diumenge per recollir les impressions ciutadanes sobre el futur del molí d'en Ral. Ah, i explicarem que l'Ajuntament ja ha posat en marxa la segona fase del pla contra la processionària als espais verds del municipi. Ara ho repassem tot plegat, abans però, com sempre, fem un cop d'ull als titulars. Ahir un control policial conjunt dels Mossos d'Esquadra i la policia local va permetre detenir a dos joves acusats de tràfic de drogues. Els fets es van produir a l'accés sud del poble i la detenció es va produir després d'una persecució per la zona del supermercat Cap Bravo. Els dos joves de 22 i 23 anys i que no són veïns de Caldes no tenen antecedents policials i han passat avui a disposició judicial. Aquest diumenge a 11:45 l'agrupament Escolta el Pasqualet organitza una jornada festiva i reivindicativa al Molí d'en Ral, un vermut en format de taula rodona amb la intenció de compartir, debatre i intercanviar opinions sobre la situació de l'espai. L'acte s'emmarca en la campanya Obrim el Molí d'en Ral, en què el CAU reivindica disposar d'un local digne i té com a objectiu recuperar l'antic molí per convertir-la en la seva seu. L'Ajuntament ha posat en marxa aquesta setmana la segona fase de la campanya per combatre la proliferació de l'eruga processionària als espais públics del municipi. Després del tractament correctiu que es va iniciar el passat mes de febrer, ara s'instal·laran trampes de captura amb feromones sexuals als pins de les zones verdes urbanes i també de les àrees verdes no urbanitzades de la vila. Demà divendres a 4:45 l'escola Alfarell organitza la tercera edició de la Jornada Farellenca, una gimcana pensada en el lleure però sobretot en la solidaritat, perquè el total dels beneficis de la jornada aniran destinats a l'Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya, AFANOC. I l'últim titular és pel temps. Demà divendres es preveu una baixada més marcada de les temperatures amb un matí gris i plogims intermitents que s'intensificaran durant la tarda. Les màximes es quedaran al voltant dels 19 graus i les mínimes baixaran fins als 11. La inestabilitat anirà remetent al final del dia. De cara al cap de setmana, dissabte s'espera una millora del temps mentre que diumenge tornaran els núvols tot i que no es preveuen pluges.
1: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'Infocaldes.
2: Els Mossos d'Esquadra i la policia local van detenir ahir dimecres dos joves per tràfic de drogues. Va ser durant el control rutinari dels cossos policials a l'entrada sud del municipi, emmarcat en el Pla Campai per lluitar contra la multireincidència i el tràfic d'estupefaents. Els fets es van produir al matí quan els agents van demanar al vehicle que s'aturés. En aquell moment, el conductor va intentar esquivar el control sense aconseguir-ho. Va ser aleshores quan un dels joves va intentar fugir, tal com explica el cap de Mossos d'Esquadra a Caldes, Jordi Codina, en declaracions a Ràdio Caldes.
3: Ahir al dematí, aquí a l'avinguda Timargall, davant del Cap Bravo, en un moment doncs, es va veure que un vehicle que se li va ordenar que s'aturés, doncs va fer una primera maniobra de no voler-se aturar, finalment va aconseguir que s'aturés, però els dos ocupants van intentar fugir, un d'ells va sortir corrents, van haver de córrer darrere d'ell per enganxar-lo, i finalment doncs, sí, se'l va poder atrapar. En l'escorcoll del copilot se li va trobar embolcalls amb una substància blanca, tipus pols, presumptament cocaïna, i a dins del cotxe després

0: justament l'escorcoll doncs, es va trobar fins a 40, aproximadament 40 embolcalls més.
1: La persecució es va fer al pàrquing del Cap Bravo, però els agents van aconseguir evitar la fugida i sense que ningú més prengués mal. Després de detenir els joves i portar-los a la prefectura de policia, els agents van fer un escorcoll més a fons del vehicle. Els dos joves, de 22 i 23 anys, no són veïns de Caldes i no tenen antecedents policials. Des de Mossos creuen que molt probablement estaven fent el transport de la droga cap al centre de Caldes per poder-la vendre als consumidors. De fet, des de la policia es creu que els joves podrien estar col·laborant directament amb alguna banda organitzada que es dedica al tràfic de drogues. Segons Jordi Codina, el cotxe portaven una seixantena de bosses de droga ja preparades per vendre.
0: Dos persones que col·laboraven amb el trasllat de la droga cap als punts de venda d'aquí de Caldes de Montbui. Per tant, és una actuació rellevant, hem aturat un d'aquests transports, s'han fet dos detinguts, s'han comissat quatre telèfons mòbils, i també es va comissar doncs, això, una quantitat de diners, 100 euros aproximadament, amb diners fraccionats, i una petita quantitat també d'haixix a dins del vehicle. Aquests detinguts passaran a disposició avui a disposició del jutge i a partir d'aquí doncs, ja seguirà el procés judicial.
1: Tant Mossos d'Esquadra com policia local celebren l'actuació perquè ha permès evitar l'entrada de droga al municipi gràcies a un control policial de deriva que deriva de la col·laboració entre els Mossos i els policies locals de l'àrea de Caldes. En aquest cas, l'objectiu dels agents era evitar els furts i robatoris que es coneixen com a sembra i que, darrerament, es produeixen als entorns dels centres comercials.
2: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
1: Aquest diumenge, a 12:15, l'agrupament Escolta el Pasqualet organitza una jornada festiva i reivindicativa al Molí d'en Ral. Un vermut que en aquesta ocasió no és com tots els anteriors. És diferent perquè es farà en format de taula rodona amb la intenció de compartir, debatre i intercanviar opinions sobre la situació del Molí d'en Ral. L'acte s'emmarca en la campanya Obrim el Molí d'en Ral, en què el CAO reivindica disposar d'un local digne i té com a objectiu recuperar l'antic molí per convertir-la en la seva seu. Un local que és de propietat privada i que actualment impedeix que l'agrupació en faci ús. Un edifici que històricament havia estat la seu de l'Ateneu. L'activitat d'aquest cap de setmana, a més de servir begudes i fer caliu amb el vermut, té com a objectiu recollir l'opinió del poble sobre la situació que viuen. Així ho explica a Ràdio Caldes Jana Mayol, membre de la comissió local de l'agrupament Escolta el Pasqualet.
3: I a partir de les 12, la idea és, amb tothom que vingui, doncs crear una mica de debat, una mica de conversa, fer una mica de taula rodona sobre la situació del Molí d'en Ral, la situació del local que tenim tant a l'agrupament Escolta el Pasqualet com a la resta d'entitats del poble, parlar una mica doncs, de què en pensa aquesta gent del poble, d'aquesta situació i de què es pot fer amb els equipaments municipals que hi ha al poble, una mica l'opinió de la resta de gent i per fer a tothom partícip d'aquesta lluita perquè, com sempre diem, doncs, el Molí d'en Ral pel poble.
1: Durant tot el matí també hi haurà jocs i activitats per als més petits organitzades pels caps de les unitats, qui també vetllaran dels infants mentre té lloc a la taula rodona.
3: D'altra banda, també tindrem una mica de jocs dinamitzats per la secció més infantil, diguéssim, per si alguns papes i mames doncs, o famílies volen venir a gaudir de la taula rodona però no tenen on deixar els infants, doncs se'ls farà una zona perquè els infants puguin jugar, on hi hauran caps de l'agrupament també dinamitzen una mica perquè els nens no estiguin sols i perquè tothom pugui gaudir de l'espai, ja que és un espai que pot ser familiar, pot ser per tothom, i animem a tothom a que vingui a dir la seva i a fer una mica de poble, que és això el que venim.
1: Des de l'agrupació volen animar així el poble a reivindicar un espai que actualment no té un ús públic, un espai que permetria resoldre la manca d'una seu on desenvolupar les activitats amb els prop de 120 infants inscrits que formen part de l'entitat.
2: Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Thank you. L'Ajuntament ha posat en marxa aquesta setmana la segona fase de la campanya per combatre la proliferació de l'eruga confessionària als espais públics del municipi. Després de finalitzar el tractament correctiu que es va iniciar el passat mes de febrer, ara es duran a terme treballs d'instal·lació de trampes de captura amb feromones sexuals als pins de les zones verdes urbanes i també de les àrees verdes no urbanitzades de la vila. Aquest sistema de captura ja s'ha aplicat anteriorment, concretament durant el segon semestre, el segon trimestre de l'any 2025, una mesura que, segons el consistori, va resultar positiva. La instal·lació d'aquestes trampes es realitza habitualment durant la temporada estival, coincidint amb el naixement de les papallones, una mesura que forma part de les actuacions preventives abans de la retirada dels nius a l'hivern. Tot i que les temperatures suaus i el clima plujós d'aquest any han afavorit la proliferació de la plaga, algunes trampes han arribat a acumular fins a un centenar d'arnes, contribuint a reduir considerablement el nombre de nius als espais públics. El cicle vital de la processionària comença a la tardor, quan les erugues surten dels ous i s'alimenten de les fulles dels pins. Durant l'hivern formen els característics nius blancs de les copes a les copes dels arbres i a la primavera baixen en flera fins a la terra per enterrar-se i completar la metamorfosi. Finalment, a l'estiu, emergeixen convertides en papallones nocturnes i inicien novament el cicle reproductiu. Les trampes tenen un funcionament curiós. A través de feromones sexuals femenines, atrauen els mascles amb l'objectiu d'evitar la fecundació de les femelles i, per tant, limitar la reproducció de l'espècie. Aquest sistema permet actuar de manera més sostenible, evitant l'ús de productes químics en el tractament de la plaga. La processionària del pi és considerada una de les plagues més perjudicials per als pins i cedres de les zones mediterrànies. La sequera acumulada dels darrers anys i les temperatures elevades han afavorit l'expansió de l'insecte, especialment en arbres debilitats per la manca d'aigua. A més de provocar un deteriorament dels arbres, els pèls urticants de les erugues poden causar afectacions a la salut humana i animal, especialment reaccions al·lèrgiques o lesions oculars.
2: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
1: Demà divendres a 4:45, l'Escola Alfarell organitza la tercera edició de la jornada farallenca, una gincana pensada en el lleure, però sobretot en la solidaritat, perquè el total dels beneficis de la jornada aniran destinats a l'Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya, AFANOC. Des de l'escola animen a gaudir de la prova, plena de proves divertides i participatives. Participant en equips entre 2 i 5 persones, la inscripció per equip és de 12 euros i els participants disposaran d'un obsequi final. Aquesta jornada solidària és oberta a tothom i amenitzada pels mestres de música de l'escola. Una jornada que començarà al matí amb la visita al centre dels membres de la formació musical, el Pot Petit.
2: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
1: Continuem ara amb la informació en format més breu. Avui, a 6:45, tindrà lloc a la Biblioteca de Caldes la presentació de la novel·la Les ombres de mi árbol per l'escriptora Esther Ventura Grimau, una novel·la sobre arrels, ombres i memòria familiar, i és un acte dirigit a adults i d'accés lliure. Abans d'acabar, fem un cop d'ull a la informació de servei de la jornada. Demà a les 12 del migdia se celebra el sorteig públic per determinar l'ordre d'inscripcions al Casal d'Estiu i al Club Jove, una activitat que comença el 29 de juny i finalitza el 31 de juliol. El motiu d'aquest sorteig és perquè enguany hi ha hagut un excedent en les inscripcions de totes les places disponibles, un total de 300 places repartides entre el Casal d'Estiu, que té 250, i el Club Jove, que disposa de 50. El Casal d'Estiu està adreçat a l'alumnat empadronat a Caldes D3 fins a 6è de primària. Per altra banda, el Club Jove està adreçat a l'alumnat empadronat a Caldes de primer a quart d'ESO. I acabem amb el temps. Demà ens espera un divendres amb una baixada més marcada de les temperatures. De fet, avui ja n'hem tingut un tastet, però demà anirà més. Al matí començarà amb un ambient gris i plogims intermitents, una situació de pluges que s'intensificarà durant la tarda. El termòmetre notarà aquesta inestabilitat, ja que les temperatures màximes amb prou feines fregaran els 19 graus, mentre que les mínimes cauran fins als 11 graus en els moments més freds. La inestabilitat, però, s'anirà retirant a mesura que s'acabi el dia. De fet, de cara al cap de setmana, dissabte viurem una treva meteorològica gràcies a l'obertura de grans clarianes i una lleu recuperació de les temperatures. De cara a diumenge, però, els núvols tornaran a guanyar terreny, tot i que en principi no s'esperen precipitacions.

0: I fins aquí l'Infocades d'avui dijous 14 de maig. Com sempre, ho ha fet possible la tasca als controls tècnics de Ferran Monterde i a l'edició i redacció qui us parla, Òscar Guijarro. Podeu seguir informats als butlletins horaris i a radiocades.cat. Recordeu que podeu trobar tota la informació a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies per la confiança i fins demà.
1: Infocaldes, l'actualitat de Caldes de Montbui. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.

0: Recaldeja't, el millor de Ràdio Caldes. Tot seguit us oferim la repetició del programa El Fòrum, emès ahir a Ràdio Caldes.
1: Aquí comença El Fòrum, amb Conxi Sánchez.
2: Aquest dijous ens rep una fresca de maig que sembla voler recordar-nos que el calendari és només una suggerència. Ruixats, vent i aquest aire que ens desperta més que qualsevol despertador. El temps, com la vida, té aquests capricis que no demanen permís. I mentre el món continua fent girs estranys, disculpes que arriben tard, converses que no sabem si serveixen de gaire i titulars que passen volant, hi ha notícies que si ens toquen de prop, així és. El tercer sector creix, les dones impulsen projectes d'economia social i molta gent treballa cada dia perquè aquest país sigui una mica més just, més humà i més sostenible. Són històries que no fan soroll, però que sostenen el país molt més del que sembla. Pot ser per això espais com aquests tenen sentit, perquè aquí, al Fòrum, cada matí fem una cosa que sembla senzilla, però que és extraordinària: escoltar-nos, parlar de llengua, de cultura, de vida quotidiana, i avui, a més, entrarem en un món que demana pausa i mirada, el de la tinta, el silenci i les línies que expliquen més del que mostren, amb l'art de Xavier Martínez Ortuño. Així que respirem, ens acomodem i comencem, que avui, dijous 14 de maig, tenim molt per compartir. Molt bon dia, Caldes, i molt bon dia a totes les persones de bona voluntat. Amb aquesta reflexió iniciem el Fòrum, aquest espai de trobada diari on Caldes parla, escolta i es reconeix. Un programa que posa les persones al centre, que combina informació, cultura, debat i proximitat i que té com a principal objectiu ser la veu viva d'un poble que es mou, pensa i participa. El Fòrum és això, la plaça pública de la ràdio, un espai obert, plural i humà on cada matí, durant dues hores, gairebé, compartim les temàtiques que importen, tot allò que ens afecta i ens fa créixer com a comunitat. I ara sí, un cop posats en situació, fem un cop d'ull al que ens espera en aquestes gairebé, com hem dit, dues hores de Fòrum. A la primera hora, tot just després del sumari, començarem, si tenim temps, però de manera molt ràpida, tal dia com avui. És aquell viatge ràpid per efemèrides, curiositats i petites històries que ens ajuden potser a entendre una mica més el món i situar-nos també en el temps. Tot seguit arribarà el nostre espai de dijous, Endavant les Atxes, amb Susana Corxo, de l'Oficina de Català. Avui es portarà un menú ben complet. Primer, pel que fa al català, més enllà de Caldes, ens parlarà de la intel·ligència artificial i els llibres de la intel·ligència artificials i els professors del projecte Llista i fins i tot del Gimàs de Mar. Després entrarem en el terreny més pràctic, com els barbarismes que cal evitar, o sigui, aquestes paraules que hem d'evitar, no? I paraules nostrades que val la pena recuperar i alguna frase feta que sempre ens arrenca un somriure. I tancarem l'espai amb, com sempre, li agrada a la Susana, a música. La segona hora, de 10 a 11, estarà dedicada a l'art. Ens acompanyarà Xavier Martínez Ortuño, pintor especialitzat en la tècnica de tinta Sumie. Moltes de les seves obres formen part de l'exposició La línia del silenci, que aquests dies es pot veure a l'espai cultural de la Torre Folk i Torres a Palau Solità i Plegamans. Així doncs, iniciem el recorregut radiofònic d'avui per aquesta plaça pública sempre oberta i participativa. Com hem dit, i ja ho he repetit, no?, una mica, som dijous 14 de maig. I abans d'entrar en matèria, fem una mirada al calendari i a la història, perquè tal dia com avui, el 14 de maig, van passar coses. Avui celebrem Santes Enedina, Gemma i Cora, si us dieu així, moltes felicitats. I d'aquests 2025 ja han passat 134 dies i en queden 231 per arribar al 2027. De celebracions temàtiques, perquè ja sabeu que cada dia sempre hi ha alguna celebració, doncs avui és el dia de l'Ascensió, una de les solemnitats més importants del calendari cristià. Segons la tradició, 40 dies després de la resurrecció, Jesucrist ascendeix al cel davant dels seus deixebles, un dia que simbolitza el final de la seva missió terrenal i l'anunci de l'arribada de l'Esperit Sant, que connecta directament amb la festivitat Pentecosta. També és el dia continental de l'assegurança, i així es commemora perquè tal dia com avui, el 1908, es va establir la primera llei reguladora de l'assegurança privada a Espanya. I el 1945, la primera conferència hemisfèrica d'assegurances a Nova York. Una jornada per reconèixer la feina d'un sector que garanteix estabilitat, seguretat i confiança en moments delicats. I així ho deixarem, perquè ho deixem aquí ja, perquè tenim aquí a la Susana. Bon dia, Susana. La Susana Corcho, de l'Oficina de Català, i no podem esperar més, perquè arriba el moment de endavant
3: les atxes.
2: Hola.
3: Bon dia, Conxi, bon dia a tothom.
2: Doncs sí, doncs recordem que endavant les atxes és aquest espai que ens convida a mirar la llengua des de tots els angles, des de la docència i l'ús quotidià i fins a les polítiques públiques, passant per curiositat, recursos i expressions que ens identifiquen com a comunitats. I bé, Susana, perquè ja, com he anunciat en un principi en el sumari, ja avui tenim molt per parlar, no?
3: Exacte, avui hi ha molta teca. Avui volem parlar sobre la intel·ligència artificial,
2: que hi ha molta
3: la
2: cosa.
3: Llengua.
2: Sí, sí, sí, i aquesta
3: cosa,
2: setmana hem parlat bastant. Exacte, de la intel·ligència
3: també
2: artificial.
3: També
2: sí,
3: va
2: venir una persona experta,
3: ja.
2: Vull dir, i aleshores doncs, ja va parlar. Però, bueno, de moment podem entendre-la una mica més. Però, com sempre dient, si es fa servir bé.
3: Exacte, se n'ha de fer un bon ús, aquí és on hem d'estar.
2: Exacte.
3: El cas. Bé, jo us volia parlar pel que fa a la intel·ligència artificial i els llibres. Per què? Perquè un cop ja hem passat pàgina Sant Jordi, cal fer doncs, un resum, una valoració, i què ha passat? Doncs que hi ha hagut una editorial, l'editorial independent Males Herbes, que ha experimentat i ha fet el que s'anomena una novel·la oberta. Què és una novel·la oberta? Doncs no sé si recordeu els que ja teniu uns quants anys com jo, que abans hi havia aquells llibres que et feien passar, si miraves una pàgina, tenies un final, en tenies un altre, un cop anaves llegint la novel·la. Doncs bé, ara s'ha fet un estil més segle XXI, de tal manera que els llibres, les novel·les, els hi han anat marcant diferents QRs. Segons el QR que tu triaves, et feia un final o et feia un desenvolupament de la novel·la diferent. És interessant perquè, a més, els continguts anaven tots generats a través de la IA, de la intel·ligència artificial, per tant, cal anar amb molt de compte, però bé, són novel·les, les novel·les doncs, és per gaudir-ne, de gaudir de la lectura, per tant, ja està bé. Però és interessant com en aquest cas doncs, li ha donat un altre toc, el que és la lectura, i en aquest cas doncs, s'ha adaptat pel que fa doncs, a la intel·ligència artificial. I estirant el fil per al que fa a intel·ligència artificial, us vull parlar doncs, respecte als professors i professores.
2: Sí, perquè això me cridava també una mica. Suposo que és de quina manera, no sé si va per aquí la cosa, els professors poden fer servir o fer ús de la intel·ligència artificial, o perquè podem trobar professors a la intel·ligència artificial?
3: Més aviat anem per aquí.
2: Seria aquí.
3: Més aviat anem per aquí. Què passa? Que tenim, en aquest cas, tenim la gran sort de trobar gent amb moltes ganes d'estudiar català. Enguany hi ha 521.000 persones que tenen aquest interès a aprendre català, moltes de les quals s'han quedat sense plaça a l'hora de fer un curs de català. Per què? Perquè de vegades són cursos presencials i no hi ha plaça, o perquè de vegades fer-los en línia no tothom està acostumat, està basat a treballar en aquest sistema i, per tant, ho han anat deixant. Aleshores, sí que hi ha força gent que ha tirat per la intel·ligència artificial, per la IA, però cal, com dèiem abans, cal anar molt en compte. Per una banda, sí que hi ha doncs, el que anomenem el projecte AINA, que aquí ja n'havíem parlat, que el projecte AINA es tracta doncs, d'escoltar, són veus, i són veus que estan corregides, perquè en aquest cas han passat un filtre. També hi ha una altra plataforma, que és el Softcatalà, amb terminologia i sinònims, de vegades definicions, traduccions, per tant, aquí tenim una bona eina i que en aquest cas s'ha treballat, s'ha tenit molta cura pel que fa a la intel·ligència artificial. I després una passa més, que és el TERMCAT, el Centre de Terminologia Catalana, on aquí s'han inclòs diferents termes, diferents paraules, que ja les teníem i s'han adaptat al català, o bé que ens van arribant de fora, sobretot tenim una allau de paraules, sobretot angleses, i que cal fer una adaptació al català. Doncs bé, tenim tots aquestes plataformes que ens poden ajudar. Malgrat tot, sí que la intel·ligència artificial ha evolucionat i ha evolucionat molt, però cal treballar molt pel que fa al català. I és aquí on volem anar, on volem incidir, i és que ara s'està fent un estudi per tal que professors, professores, filòlegs puguin formar-ne part, puguin posar-hi doncs, la seva llavor pel que fa a la intel·ligència artificial, ja que el que està passant ara és que moltes traduccions, no sé si per exemple vosaltres de vegades al YouTube veieu doncs, un vídeo i alhora teniu la traducció, o una pel·lícula i veieu la traducció en català, doncs hi ha errades, hi ha força errades davant d'aquest panorama. Doncs és per això que s'està ara incentivant a veure com es pot fer per tal que hi hagi doncs, no només personal informàtic, personal tècnic, personal adaptat, preparat per la IA, sinó que també hi hagi pel que fa a la llengua. Ens estem trobant doncs, que això, que hi ha paraules. Jo personalment trobo doncs, els alumnes de català, alguns dels meus alumnes que ja m'ho diuen, diu, és que Susana, de vegades poso algun vídeo i em posen en català aquesta paraula i són escrites de manera errònia. És per això que encara tenim molta feina pel que fa al català i amb la IA.
2: En la intel·ligència són aquests errors que no ens podem fiar massa, vull dir que no dona tota la fiabilitat. Vull dir, en aquest sentit, doncs, encara s'ha de treballar més els que porten justament el que fan, perquè són les persones les que fan la intel·ligència. Sí, sí, sí. O sigui, la tecnologia de qui està en mans?
3: Sí, sí, de les persones.
2: Clar, vull dir que han de perfeccionar encara bastant el tema de la intel·ligència. Vull dir que no ens podem refiar massa. Vull dir, quan tu demanes ajuda o fas un text o el que sigui, me lo corregeix, l'has de tornar a corregir. Sí. Penso, eh?
3: Sí, de vegades hi ha alguna paraula o alguna construcció que...
2: Això ho veus molt sovint, no?
3: Sí, sí, de vegades sí que es veu, i fins i tot doncs, l'estructura com està a l'hora de redactar ja es veu, però tot i així doncs, de vegades quan no coneixem tant la llengua, jo estic pensant ara doncs, en un perfil d'alumnat que vol estudiar català i que de vegades doncs, es decanta per, mira, que la intel·ligència artificial m'ho faci, doncs de vegades doncs, es noten aquestes mancances que encara ens falta molt per avançar, però tot i així hem fet una passa molt gran.
2: Home, sí, no i tant. I a més, és el que diem, que la intel·ligència artificial amb un bon ús va molt bé.
3: Exacte.
2: Ens ajuda, podríem dir, no?
3: Ens ajuda.
2: Que es tracta d'això.
3: Sí, sí, sí, que ha de ser aquest suport per nosaltres.
2: Hem de fer-la, aquest ús l'hem de fer servir, evidentment, però sempre perquè a nosaltres ens vagi bé.
3: Exacte.
2: Vull dir que no és
3: això.
2: No el podem obviar.
3: Exacte.
2: Però sempre el que diem, un bon ús.
3: Un bon ús.
2: No per moltes coses que es fa servir, no?
3: Exacte. I bé, i d'aquí, doncs, parlant d'aquest bon ús i alhora parlant de la llengua, vull fer, doncs, en aquest cas, us vull parlar sobre Llista, que és una nova plataforma.
2: Sí, és que m'ha cridat molt l'atenció aquesta de la paraula, no? O sigui, el projecte Llista.
3: Sí, a veure, tots hi ha aquest grup de gent pessimista, negativa, que es pensa que el català no avança. Doncs bé, a veure, anem a donar-li, anem a canviar, anem a tombar, en aquest cas, les idees, perquè us vull presentar llista. Què és llista? Doncs a veure, l'any passat, és a dir, el 2025, es va crear llista, que és una iniciativa per registrar i analitzar la presència de llengua, en aquest cas, doncs, a l'àmbit, doncs, a les xarxes socials. S'ha comprovat, doncs, a través de TikTok, de YouTube, d'Instagram, doncs, que hi ha hagut un 70% d'augment, és a dir, que ha augmentat a nivell de xarxes en aquests tres àmbits, el 70% pel que fa a xarxes en català. S'ha fet un estudi i llista, doncs, és aquest projecte que el que vol és anar estudiant, revisant què és el que tenim en català. Fins ara, des del 2025 fins ara, s'ha fet l'estudi i tenim més de 1.260 creadors, creadores, comptabilitzats. Què vol dir? Que hi ha més de 1.260 persones joves, no tan joves, amb ganes de potenciar la llengua a través de les xarxes. Sí que és veritat que s'ha centrat en aquests tres, Instagram, YouTube i TikTok, però a partir d'aquí, doncs, en aquest cas, el propulsor és l'Albert Lloreta, doncs és qui s'ha encarregat, doncs, ha gestionat aquest estudi. Ha estat molt bé perquè no es pensava que el panorama de les xarxes en català funcionés tan bé, i en aquest cas el que vol és fer èmfasi que no anem pas tan malament, que ben al contrari, que si s'han fet, en aquest cas, a través d'aquestes plataformes, perquè la llengua funciona, la gent mira, doncs, ja sigui Instagram o YouTube o TikTok en català, i per tant, doncs, estem, doncs, en aquest cas, engrescats i motivats a tirar-ho endavant. Jo no sé si vosaltres us animeu a mirar vídeos en català o de vegades a escoltar en català, però nosaltres des dels cursos sempre fem difusió perquè és una bona eina.
2: Home, i sempre que és possible veure sèries, pel·lícules, no? Vull dir que, tot i que sigui... ara estaré una mica... No sé si estaré al dia perquè... tinc tan poc temps per mirar la tele que no sé si els, com fos allí, si ahir és, aquesta sèrie continua fent-se com si fos ahir. Sí. Ja, és, ho diu molt categòricament el nostre tècnic, això jo no sé quan la veu ell, perquè suposo que també a la carta es pot veure.
3: Exacte, també
2: doncs,
3: es pot veure.
2: Jo sí. És que abans era de veritat aficionada, però ja porto uns anys que, però últimament és que no miro per res la tele, em sap greu. No, bueno, no sé si em sap greu o no, perquè depèn com, no? Vull dir, a vegades te poses de mal humor amb les notícies que t'arriba.
3: Però d'altra banda, clar, el que és Instagram, YouTube, TikTok, és allò, molta informació en molt poc temps. Per tant, has d'estar alerta, no és ben bé com una sèrie que podem veure a televisió, que normalment, doncs, acostumen a tenir, doncs, una durada més llarga, sinó que aquí és tot concentrat. I sembla ser que això funciona, que a la gent li agrada tenir molt de contingut en molt poc temps i anar passant. I per tant, doncs, és una manera de fer-ne ús, de fer ús del català. Si tot va començar, si coneixeu, doncs, el que és la Fundació.cat, que després va passar a ser Accent Obert, doncs va ser un dels propulsors. I a partir d'aquí és quan es va, doncs, generar i es va proposar, doncs, fer aquest estudi a fi d'adonar-nos, doncs, de com funciona la llengua, com l'anem enriquint i com no només depèn de professionals 100%, sinó que ara, doncs, qualsevol de nosaltres, doncs, tenim allò al mòbil, tenim gràcia, traça, i alhora presentar un contingut interessant, doncs, pot enriquir la xarxa.
2: Oh, i tant que sí. I això de, no sé si el projecte llista ho deixem i passem als imats. Els imats de març, què és això?
3: A veure...
2: Bé, sí. Pot ser que jo estigui ara una mica desfasada.
3: No, és que, bé, com ja sabeu, la llengua va evolucionant i des del TERMCAT, el Centre de Terminologia Catalana, doncs, ha fet un estudi i per parlar sobre els llimacs de març. I el que ha volgut és presentar, que ara avui, doncs, és el que us porto...
2: Ah, clar, el cartell.
3: El cartell d'avui, sí. El que us porto és sobre els llimacs en català.
2: Molt bé, i a més, clar, tot és... Vull dir,
3: llimacs de març,
2: que són... Alguna gent diu els fruits de març. No, són fruits, són els llimats, no?
3: Exacte. Sí, val a dir doncs, que aquesta infografia que ens ha preparat el Centre de Terminologia Catalana doncs, ha estat il·lustrat, en aquest cas doncs, per Àlex Mascarell i Llosa, i que ofereix el nom en català. Tenim, per una banda, les 24 espècies que podem trobar a la Mediterrània de llimacs. De llimacs n'hi ha moltíssims, però el que ens hem centrat és en aquestes 24 espècies que podem trobar a la Mediterrània. I ja tenim, per una banda, el que és el nom en català, el seu nom científic i una breu descripció de cada espècie. Sí? I alhora doncs, també ens ha afegit la mida. És interessant veure la mida dels llimacs. A mi m'ha sorprès molt, perquè... bé, fem
2: perquè
3: un...
2: pot ser que siguin molt minúscols.
3: Exacte. Si entrem a parlar dels llimacs, que no és un tema potser que estem acostumats a parlar-ne, però ja que... La...
2: Això seria com el plàptum, d'alguna manera. No sé, no ho sé si és tan petit, perquè és, precisament és del que s'alimenta altres peixos,
3: sí, exacte.
2: No?
3: Sí, exacte. Sí. Faig una breu presentació dels llimacs de mar, o també coneguts com nudibranquis, que són criatures marines amb un sorprenent color, i a més forma, com podem... us convido a entrar al Termcat i aleshores demanar, clicar per llimacs de mar i veure la
2: imatge.
3: Hi ha
2: molts que tenen com unes antenes. Això recorda una mica, només una mica, perquè després el cos és totalment diferent als cargols, no?
3: Sí, i tant.
2: Pel tema de les antenes, però per la resta, no?
3: Clar, tenim els llimacs de terra, que són molt, molt similars als cargols, però són tots iguals. En canvi, aquí els llimacs de mar és una gran diversitat de colors,
2: de formes,
3: a més a més, s'adapten, i les mides. És interessant veure que hi ha llimacs des
2: veus com porten el nom? Cargol de cargol tortuga, cargol de...
3: Mides des de mil·límetres fins a gairebé 30 centímetres de longitud. I com tu has dit abans, són molt importants.
2: 30 centímetres venen a ser així.
3: Exacte.
2: Oh, ja, aquells ja comencen a ser una migueta gran.
3: Ja fan respecte, trobar-te al fons del mar.
2: Sí.
3: Bé, el que és interessant doncs, és, com tu has dit abans, que és, tenen un paper crucial doncs, en aquest cas pels ecosistemes marins i perquè regulen doncs, en aquest cas la població d'invertebrats. És interessant, a més, veure doncs, algunes de les formes, com deien, i de colors. Hi ha des del llimac de mar, que fixem-nos que és de 4 mil·límetres.
2: Ui, aquest sí que ja no és tan visible.
3: I que alhora, tots junts, de tot el que és la seva comunitat, poden arribar, si tu mires a mar, si mires roques al fons, pot semblar que és tota una pàtina que està cobrint la roca, que és tota una cobertura, quan en realitat és la suma de llimacs mil·limètrics. Vull dir que és... I per tant, doncs, és interessant fer-ne èmfasi, parlar-ne, ja que tenim ara ja el vocabulari adaptat en català. Pensem que tota aquesta terminologia ha de seguir tot un procés fins que sigui adaptat al català. Des que ens arriba doncs, la paraula en castellà o en altres llengües fins que s'adapta al català, doncs, ha de seguir tot un procés. I un cop ja s'aconsegueix és quan el Centre de Terminologia, el Termcat, és quan decideix doncs, col·locar-ho, afegir-ho al diccionari, en aquest cas, doncs, que té, que disposa sobre els animals, i alhora doncs, fer una infografia per fer-ho més extensiu, perquè la gent ja no és només la definició, sinó també veure-ho.
2: Home, és que no, són totalment desconeguts, vull dir, aquests imatges de març, que pots tenir-los, però... A mi, totes aquestes formes. Ja dic que a vegades te parlen del plàncton, no?
3: Sí, que és el
2: que s'alimenta, doncs imagina't, jo que... Tots, no? Aquests peixos més grossos, els taurons, les balenes... justament les balenes moltes vegades porten la boca obert.
3: I van empassant-se. Doncs,
2: clar, també no sabem si aquestes, com ben has dit, a vegades estan incrustades a la roca. A les roques, vull dir que... Però sempre són marines, vull dir que no és...
3: Exacte.
2: I tot i així... És la manera aquesta de que l'ecosistema marí doncs vagi, o sigui, ells serveixen per tot. Exacte. Vull dir, és aquesta
3: aquesta convivència,
2: no,
3: per tu.
2: Exacte. Vull dir que ja sabem que estan per aquesta banda.
3: Sí.
2: No els veig precisament en aquest cas que siguin comestibles de cara a l'humà. Més bé perquè justament són entre que són petits i que estan
3: al fons del mar,
2: són precisament els aliments o sigui, és per cobrir l'ecosistema marí, en aquest
3: Exacte,
2: cas. I no sé si això també... es veuen afectats aquestes imatges de mar també per la contaminació que pugui tenir el mar, o això amb ells no els afecta?
3: Sí, sí, clar, per descomptat. És per això que de vegades doncs, fer un estudi, potser ara avui parlem que hi ha 24 espècies, però vés a saber si mirem d'aquí l'any que ve o dos anys...
2: Potser queden menys.
3: Potser queden menys, o potser hi ha aquesta adaptació, perquè sí. En aquest cas són molt versàtils i tenen aquesta adaptació i són capaços de fer aquestes relacions simbiòtiques que ajuden, doncs, en aquest cas, a mantenir-se. Però trobava interessant avui fer-ne èmfasi...
2: Home, i tant.
3: Perquè disposem d'aquest TERMCAT, aquest Centre de Terminologia Catalana, que cada vegada doncs, que té un recull de vocabulari, doncs ho fa extensiu. I d'aquesta manera, doncs, per això us ho volia fer veure. Per tant, és entrar dintre de Google, poseu TERMCAT, Centre de Terminologia Catalana, i ja veureu que allà doncs, hi ha diferents pestanyes, des de diccionaris fins al que tenim aquí, que són doncs, infografies, imatges sobre vocabulari nou.
2: Doncs és més coneixement, perquè és, podríem dir que és un desconeixement, i aleshores Exacte. Val la pena. Són aquestes classes teves que van tan bé.
3: De l'IMAX no domino, però ho vaig trobar molt interessant.
2: Ma, jo també.
3: Ho estàs tot. Vull dir que
2: no, t'asseguro que no...
3: Sí.
2: Ni se m'havia passat pel cap, i val la pena.
3: Sí,
2: no? Perquè a partir d'ara... Sí. No sé si te passa a tu, que basta que comencis a veure una cosa que no has tingut mai
3: en compte
2: ni a la vista, i a partir d'ara en sortiran bastant.
3: Exacte,
2: no sé si és que com es vigila tant el senyor Google o jo que sé, tota aquesta, que a partir d'ara tu comences a tocar i te van sortir. No sé si això... Home, això està bé,
3: sí.
2: que et surti això, o que te surti una plataforma que pugui parlar d'això.
3: Exacte.
2: Perfecte.
3: I després ja vas a mar i Santa Llúcia ens conservi la vista, però allò que vas passejant entre mig de roques i ja comences a pensar, i si és un d'aquells llimacs de mar que hem estat parlant
2: perquè
3: a la ràdio?
2: A vegades les petxines, saps, que són tan petites, podrien dir que també podrien formar part d'aquests.
3: De vegades a dins o a sobre de
2: sempre
3: la capa.
2: Sempre està en la roca. Aquestes petxines que són tan petites, però que es fan... Aquestes sí que es fan per consum, no?
3: Sí, sí.
2: Però estan, diguem, normalment a les roques. A les roques, però no a les submarines, sinó a les que estan fora.
3: Sí.
2: Que en aquest cas les pots trobar.
3: No, exacte, que això no vol dir que algun d'aquests doncs igualment es pugui adherir a la closca de la petxina.
2: I tant, i tant, això, i tant que sí. Hi ha un particularment que ja sembla com una gamba. No
3: sí,
2: sé si...
3: Sí, sí.
2: Però amb moltes... Aquest que seria la tilodina groga? No,
3: exacte,
2: la tilodina
3: sí, sí.
2: groga és aquesta. Aquest ja no sé qui... Elícia, a veure... És que, clar, tenen uns noms... O el tetis.
3: No, és el tetis.
2: Sí, és un de... En aquest cas és més gros
3: sí.
2: i pots... és aquest que pot superar els 30 centímetres.
3: Exacte, aquest és un dels grans.
2: S'alimenta de meduses i altres invertebrats. Home, si les meduses són aquestes que a vegades piquen...
3: Potser sí que ens hem trobat a mar... Ens hem trobat algun d'aquests, d'un tetis d'aquests,
2: Sí, però, home, 30 centímetres...
3: S'ha de veure,
2: és una cosa
3: s'ha de veure,
2: així, Home, i tant. Impacte
3: veure per allà.
2: Vale, passem a una altra...
3: Sí.
2: Una altra temàtica.
3: Deixem llimacs a mar. No sé si
2: greu, però anem cap a... Exacte. Quin barbarisme es comentarem avui?
3: A veure, avui he baixat el llistó perquè he pensat, dic, mira, si m'escolten, com que estem fent difusió de la ràdio amb els alumnes de català, he pensat, anem a parlar d'alguns barbarismes que són més bàsics i dels quals n'hem parlat a classe. Per tant, va adreçat a ells, però sobretot als que m'escolteu, i paraules com que algunes ja estareu d'acord amb mi que ja estan en desús, però tot i així com que encara les escolto, per això les he volgut col·locar aquí, quan parlem de fiambrera, la paraula fiambrera no és res, ni fiambrera ni tupper,
2: tupper tampoc
3: no, perquè tupper ve de la marca
2: Carmanyola.
3: Fiambrera fora, i tupper o
2: tupper, sí, perquè el tupper és el que normalment la gent que quan tens, pues, no és el meu cas, no? Però quan tens fills o filles que ja viuen independents, no? I acostumen a venir a casa el cap de setmana i la mama ja li porta, ja li té preparat tot de tàpers, no?
3: No, però el tàper ve de la marca
2: Tupperware. Sí, sí, sí, sí, de la Tupperware. No sé si has tingut en alguna ocasió alguna...
3: Sí, això, mi mare encara, jo crec que encara no, conserva
2: la, ma mare ja, perquè ara ja no hi és, però havia fet moltes sessions de tàper.
3: Exacte, eh? Aquelles xerrades que es feien a les
2: sí,
3: cases.
2: Sí, que venien a casa i de pas t'endinyaven uns quants, no?
3: Doncs bé, tenim Carmanyola. Després tenim la paraula quiniela. No tenim una quiniela, no juguem a la quiniela.
2: No, a què juguem?
3: A la travessa.
2: Vale.
3: Hi trobem a la travessa.
2: Pues no es diu així. Normalment tothom diu la quiniela.
3: Ja, però...
2: No faig quiniela, eh? Ja. Perquè normalment faig... Si és alguna cosa, és en algun joc més. Però és veritat, la gent que fa quinieles... Ja. Pues continua fent dient quiniela.
3: Doncs no.
2: Travessa.
3: Travessa.
2: Vale.
3: De la pantorrilla, que de vegades diu... Ai, és
2: la
3: que...
2: pantorrilla.
3: La pantorrilla, que ja estareu d'acord amb mi que sona fatal en català. Aquí tenim el panxell.
2: Sí.
3: I si us fixeu, mireu el que di... abans dèiem pantorrilla, dic abans perquè ara ja no ho tornarem a dir, fa aquesta forma, és una panxeta, per tant és un panxell, s'anomena panxell.
2: Uh-huh.
3: També parts del cos, tenim la petxuga, que això va sortir a classe i es va
2: jugar. La petxuga del pollastre.
3: Exacte,
2: no?
3: Parlem del pit de pollastre.
2: Uh-huh.
3: I després caderes, no belluguem a les caderes, no tenim, en català el que tenim són malucs.
2: Exacte, sí, senyora.
3: Fixeu-vos quina paraula més maca, amb malucs.
2: Malucs.
3: Doncs per tant belluguem malucs.
2: I
3: després d'aquí, és que ja em sona malament.
2: I això d'aquí són les espatlles, oi?
3: Les espatlles. No és
2: l'ombro.
3: Exacte, ombros fora ombros, sinó que el que tenim són les espatlles, que és diferent de l'esquena.
2: I en canvi l'espatlla no és l'espatlla, és l'esquena.
3: Exacte, la part de darrere.
2: Que també es diu moltes vegades.
3: Sí,
2: que em fa mal...
3: Es confon.
2: Sovint no és tan... Normalment ja es diu bastant bé esquena, no?
3: Però cal tenir-ho en compte.
2: Diu bastant bé

0: Aquesta ja que és molt evident, la bandeja, aquesta ja és que... aquesta sí, safata. Bàsicament ho dic perquè de vegades confonem la safata és la que amb la qual portarem doncs, les begudes, I en canvi la hostessa és la que ens la servirà. Per tant, sí, cal tenir-ho en compte. I d'aquí doncs deixem aquests barbarismes i us vull parlar d'alguna frase feta. Us vull parlar d'alguna frase feta. Dies enrere estàvem parlant sobre amb el verb tocar. Doncs bé, també tenim tocats de l'ala. És que me'n vaig deixar alguna i volia comentar-les, volia
1: tocats
0: recuperar.
1: De l'ala.
0: Què vol dir tocats de l'ala? A mi m'agrada aquesta, sí, tocats de l'ala.
1: Tu estàs tocat de l'ala, no?
0: M'ho dius a mi?
1: No. Tocats és el fet que moltes vegades estàs parlant a alguna persona i t'està dient, podrien dir, no sé si et refereix, tocats de l'ala és que, com si tens molts, com a vegades podrien dir, ocellers en el cap.
0: Sí, estàs una mica boig, sí, que no estàs, sí, gaire centrat, eh? Sí. A vegades ens passa que no estem tocats que estem tocats de l'ala.
1: Això.
0: O tocar de peus a terra, aquesta sí que m'agrada, tocar, sí, de peus a terra.
1: És que has de tocar de peus a terra, has de ser realista, no?
0: Exacte, Has de ser realista i a la vida doncs s'ha de tocar de, sí, peus a terra, però sempre tenint una mirada posada cap allà amunt, a veure. I la darrera, la de tocar ferro, aquesta vull dir, vull parlar de tocar ferro.
1: Pues ja aquesta no la conec.
0: Bé, perquè tothom té el costum de dir tocar fusta. No.
1: És tocar ferro.
0: Clar, del castellà, tocar madera, de tocar madera, li hem fet una patada, l'hem traduït al català tocar fusta. No. Per què? Perquè, a veure, tocar fusta, o sigui, en castellà, sí que té el seu sentit, perquè abans, doncs, estem parlant en aquest cas, els cavallers quan anaven a lluitar, i sempre havien de tenir una creu. La creu era de fusta, per tant, era tocar fusta, perquè era la creu. En canvi, els catalans tenim una altra visió, i diem tocar ferro. Per què? Perquè durant l'edat mitjana, aquest era un crit d'advertència que venia doncs l'enemic, i aleshores el que feia era aixecar l'espasa. L'espasa era de ferro, que devia pesar déu-n'hi-do. Per tant, tocar ferro és, igual que aquí diem, endavant les atxes, és a dir, sí, som i vinga endavant, agafem força, doncs tocar ferro era som i vinga endavant, però en aquest cas era amb l'espasa, una manera més bèl·lica, d'acord? Era per fer la distinció i per veure que tocar fusta doncs és una traducció que hem fet nosaltres, i ja està. I bé, tinc temps de presentar alguna paraula d'aquestes per millorar?
1: I tant, encara ens queden entre 6-7 minuts.
0: Va, doncs tenim el verb atrevir-se, Atrevir-se està molt bé, però tenim el verb gosar, o veure's amb cor. Sí. Jo no em veig amb cor, o jo em veig amb cor de tirar endavant un projecte.
1: Exacte.
0: Per tant, atrevir-se està bé.
1: No em veig amb cor de tirar-lo endavant.
0: Exacte. O sigui, totalment. El verb gosar també està bé, però a mi m'agrada molt més això, veure's amb cor.
1: Sí.
0: Sí que és més llarg, però...
1: No, però queda com més, dona com més fortalesa, oi que sí?
0: Sí, sí, sí.
1: Més força.
0: Després tenim l'expressió més o menys, quan parlem, per exemple, d'un pes. Més o menys
1: més
0: això...
1: Més o menys això, aproximadament.
0: Però tenim aquesta forma nostra, si fa, no fa.
1: Ah, també.
0: Aquest si fa, no fa.
1: Si fa, no fa. Sí, sí, sí, totalment.
0: A mi m'agrada molt, si fa, no fa. Sembla que no és tan
1: millor,
0: directe.
1: És millor que més o menys. Sí,
0: exacte.
1: Sí. I a més, queda com més o menys... No, si fa, no fa.
0: Exacte.
1: Queda com més fàcil de dir,
0: sí,
1: no?
0: Sí, més fàcil. També tenim el verb inclinar. El verb inclinar és correcte, sí, però... Fixeu-vos, decantar. És que, a més, com que decantar ja ho diu tot, és a dir, que ja ho poses de cantó, de costat, doncs potser es veu més, Decantar, és per enriquir. Tenim inclinar, però afegim-ne un altre, i és decantar. Un altre, molestar, el verb molestar. Però... estareu d'acord amb mi que fer nosa, a mi és que m'agrada fer nosa, tot i que és més llarg, ja ho dic,
1: que faig nosa,
0: ai, fa nosa,
1: a vegades tu faig aquesta expressió perquè algú veus que no t'està mirant, digo, que faig nosa,
0: clar,
1: exacte, i l'altre, no,
0: doncs això, fer nosa, i després tenim motivar, i el verb motivar està molt bé,
1: sí,
0: però després engrescar. Sembla que dona més força.
1: Sí, al igual que l'altra, aquesta dona més força.
0: Què vull dir amb això? Doncs que de vegades ens quedem allò amb les quatre paraules que sabem, que estan bé, que estan acceptades, són correctes, però que podem anar més enllà i podem enriquir el nostre, no, les nostres converses.
1: Una persona que està motivada, més millor, queda com més força, una persona molt engrescada.
0: Exacte.
1: Oi, sí?
0: Li dones més força, sí. Li has pujat allò uns punts més,
1: Sí.
0: Va, i per últim, inundar, De vegades... per la pluja, per exemple, s'han inundat doncs, edificis, pisos, garatges, doncs podem dir que s'han quedat negats, eh? Negar també. Negar no en el sentit de negació, sinó negar en el sentit de ple. Eh? Han quedat doncs, els pàrquings, per exemple, negats per la pluja,
1: sí.
0: Eh? Que és un accés.
1: O sigui, aquestes serien paraules que cal usar, però no vol dir que estiguin en desús encara. Parlem ara de paraules, com sempre, que també van bé, o prefereixes aquestes frases fetes? No, avui no tenim...
0: Ara ja està. No, perquè ja està, ja les
1: tenim. Ja les has comentat.
0: Exacte. Eh? I ara ja parlaria, ja quedaria doncs, amb la música?
1: Clar,
0: sí, però,
1: sí. Exacte, perquè avui és aquest grup que es diu Siderland i la cançó Tutu... Turu,
0: sí.
1: Tutu, turu. Sí, perquè i l'hem escoltat, eh?
0: Ah, exacte. Sí. Aquesta segur que us sona.
1: Vale, per què? Per què? Per què té...
0: Bé, us vull parlar del Siderland perquè...
1: O sigui, de quina manera això, aquesta cançó va bé amb el català? Perquè totes van bé, no? Però
0: exacte.
1: És el que aporta, què creus que
0: exacte.
1: Aporta?
0: Clar, a veure, sempre m'agrada portar-vos
1: grups... Una música.
0: Sí, intento de vegades que no siguin gaire coneguts, eh? Aquí potser Siderland ja és més conegut, però bé, és perquè de vegades tinc la gran sort ara que a mesura que vaig fent aquí el programa de ràdio doncs hi ha gent que ja ens escolta, ja en parlem sobre les músiques i em venen i em proposen músiques, i em proposen grups de música amb la qual cosa, doncs és per això que
1: home,
0: ja afegeixo.
1: Home, és molt xulo, no? Vull dir que sí. Primer sabem que diu, ostres, que bé,
0: sí,
1: s'escolta, no?
0: Sí.
1: L'audiència, tenim audiència.
0: Per això, com que m'ho han anat dient, doncs aprofito la benentesa, doncs per donar-vos les gràcies a qui m'esteu ara farcint una llista de música que hem d'anar a poc, que jo sempre acostumo a fer que no siguin tan coneguts, però malgrat tot, doncs avui parlo de Siderland perquè me n'han parlat un parell o tres persones i per tant n'he d'en parlar. És un grup de música nascut a Barcelona el 2018, que es va presentar a Benidorm Festival, però bé, va quedar en sisena posició, no va tenir del tot èxit, però tot i així ells van continuar i han creat aquesta cançó, que és interessant perquè en menys de 3 mesos aquesta tututururu té més de 500.000 reproduccions a Spotify, acumula més de 2.500 creacions a TikTok i hi ha més de 150.000 visualitzacions a YouTube. Per tant, són unes xifres que ara ja s'està proposant com la cançó d'aquest estiu, el 2026, en català.
1: Molt bé. Doncs no sé si hi ha algú, però és que arribem ja al final, vull dir, però està molt bé. I a més, és el fet de que ens expliques ben bé la música i el grup, que val la pena també conèixer-los, no? Doncs, Susana, moltes gràcies, com sempre, per totes les teves aportacions. I t'asseguro que
0: gràcies a vosaltres.
1: Que d'aprendre sempre, sempre s'aprem en aquesta classe de Endavant les Atxes. Doncs, doncs això, seguirem endavant i com sempre amb les atxes ben
0: enceses,
1: eh? I aleshores doncs fins al dijous que ve.
0: Vinga.
1: Perquè encara tindrem més.
0: Exacte.
1: Més
0: fins
1: molt,
0: dijous.
1: Més. Sí. I amb aquesta conversa amb Susana Corxo tanquem la primera hora del fòrum d'avui. Fem una breu pausa per escoltar el butlletí informatiu de la ràdio i d'aquí a pocs minuts tornem amb la segona hora que avui estarà dedicada a l'art de Xavier Martínez Ortuño. Vinga, no marxeu que en pocs minuts estem de nou aquí.

0: Són les 10. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Ahir es va signar el conveni de gestió, coordinació i repartiment de l'aprofitament de l'aigua que prové del Pou Termal, un acord que s'ha formalitzat entre els tres titulars que poden fer ús d'aquesta d'aigua termal. A banda de l'Ajuntament, els representants de les dues empreses de balnearis que actualment hi ha al municipi. Un pacte que evita la sobreexplotació de recursos i que també preserva l'ús social i ciutadà de l'aigua termal. Restaurada la Sala Noble de Can Rius per preservar el patrimoni històric i potenciar l'ús cultural de l'espai, una intervenció que s'ha centrat especialment en les pintures murals d'inicis del segle XX. Unes pintures que presentaven un deteriorament progressiu a causa del pas del temps i de l'ús i de l'espai. La restauració forma part del projecte de millora impulsat per l'Ajuntament amb l'objectiu de conservar el patrimoni i donar nous usos culturals a l'equipament. Ahir es va celebrar la 12a edició dels Premis Manolo Hugué a la Sala Noble de Can Rius, uns premis que serveixen per donar un reconeixement públic a l'esforç, la constància i els valors personals dels estudiants. L'objectiu és reafirmar el compromís de l'Institut amb l'educació integral, un acte en què hi participen famílies, alumnes, professors i representants destacats del municipi. Avui, a 6:45, tindrà lloc a la Sala Noble de Can Rius la conferència La Fortuna de la Vida, organitzada per l'Aula Universitària de Caldes. Una sessió impartida per Joan Anton Català, astrònom, astrofísic, especialista en química quàntica i divulgador científic. Avui, a 6:45 de la tarda, tindrà lloc a la Biblioteca de Caldes de Montbui la presentació de la novel·la Esther Ventura Grimau, Les ombres de mi árbol, una novel·la sobre arrels, ombres i memòria familiar, un acte dirigit a adults i d'accés lliure. I el dia d'avui recomanem portar paraigua sota el braç perquè el matí estarà marcat per núvols densos i amb possibilitat d'algun ruixat feble. A partir del migdia el cel seguirà ennuvolat i continuarà amb la possibilitat de ruixats suaus. Les temperatures es mouran entre els 10 graus de mínima i els 21 de màxima. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, 107.8.
2: Hi ha músiques que no fan soroll, músiques que ens ajuden a pensar. Al Gat Blanc recuperem els sons oblidats, les formes lliures, les preguntes difícils. Repensem el món contemporani a través de la seva música, aquí, als Països Catalans.
3: Cada dijous, de 9:00 a 10:15 del vespre, a Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: Vengo de una tribu de mujeres.
5: Històries en femení és un programa divulgatiu i reivindicatiu que vol despertar la curiositat de qui l'escolta. Fem entrevistes i recollim històries de dones valentes que treballen i lluiten. Parlem de dones i amb dones. Un programa que vol visibilitzar la part femenina de la història. Tot els dijous a les 11 del matí amb l'Anna Escribano.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
6: Jazz and Blues Club, un programa de ràdio realitzat per en Josep Gallart i Lluís Brugalla, on la música és el més important.
7: Tots els dijous a les 5 de la tarda al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
8: Hola, Ràdio Caldes, sóc en Javier, més conegut com a Rockmaster, i us vinc a compartir una petita informació. I és que si sou persones nostàlgiques i us agrada la música dels 70 fins a principis del 2000, estàs d'enhorabona, perquè em pots escoltar cada dimecres de 8 a 9 del vespre. Les millors cançons sonen a Rocola, així que no és revistar, que et conec. Rocola, cada dimecres de 8 a 9 del vespre.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: I ara sí, després del butlletí informatiu i d'algunes quantes falques, no? Obrim la segona hora del fòrum i ara, doncs, després, és el que diem, no? Una hora que avui dedicarem a l'art, o sigui, gairebé una hora, a l'art, a la mirada tan particular de fer i de pintar de Xavier Martínez Ortuño. Xavier, benvingut.
1: Hola, bon dia, benvingut.
0: Benvinguda, sí. Aquí, aquí ja hi soc, no? Sí. És un plaer que tenir-te aquí, perquè a més és la primera vegada, sí. No sé si vens aquí a la ràdio, però aquí al fòrum segur.
1: Segur, sí, primera vegada.
0: A la ràdio també?
1: També, també.
0: Bueno, pues, no serà l'última. Doncs mira, per començar, i amb el teu permís, faré 5 cèntims sobre la teva trajectòria professional i després també parlarem de l'obra artística. Doncs dic que ets nascut a Barcelona, però que des de fa bastants anys, podríem dir que ja pots considerar-te calderí, no?
1: 37.
0: Per això jo deia, ens aprovaven a les 40, no? Més a prop dels 40 que no pas de... Doncs això, tot aquest temps que vius aquí a Caldes de Montbui. I per això que estàs arrelat a aquest poble, no? Per això ja dic que se't pot considerar plenament calderí. És llicenciat en psicologia per la Universitat de Barcelona, has desenvolupat la teva vida laboral per això en el món de la banca i ara amb la jubilació, no? Que és aquesta, sí, part que quan arriba també va bé, no? Sobretot per poder-t'hi dedicar al que més t'agrada. La feina és la feina, no? Però a vegades, justament per la feina, no hi ha temps per dedicar-se un al que més li agrada. A veure, pels teus estudis també t'agrada molt la història, t'agrada molt també la filosofia, però t'has ficat dins del que és l'art. Vull dir, l'art, en aquest cas, la pintura, i que parlarem ara perquè és diferent. No, és una disciplina diferent que... Bé, el que serien les disciplines pel que fa a la pintura té diverses
1: branques,
0: i aquesta seria una branca, sí, que ara comentaràs. Doncs és aquí precisament on has trobat la teva veu artística, especialment a través de la pintura a tinta, que és el Sumier. No sé si l'ho pronunciat bé.
1: És correctíssim.
0: Sumier, una disciplina que ja dic, o una branca dins de la pintura, i disciplina que combina senzillesa, profunditat i una mirada també molt personal sobre el món. És això també a través de tu, no? I també... una part important de la teva obra és poder veure aquests dies l'exposició que porta per títol La línia del silenci, que des de fa ja dic una setmana
1: sí, no.
0: I durant un mes es podrà veure a la Torre Folk i Torres, no? O sigui, a l'espai cultural que és la Torre Folk, sí, que està a Palau Solità i Plegamans. Parlant de la teva obra, doncs a través de la pintura a tinta, el Sumier, explores la simplicitat de les sers, busques l'harmonia entre allò que es manifesta i allò que resta invisible. Com tu mateix expliques en aquest quadre, no? que explicaves que està a l'exposició, no? I expliques el per què, el que significa aquesta obra, no? És sorprenent el que una línia pot suggerir-te i alhora transportar-te a un món d'imatges associades als teus sentiments interns i a la teva pròpia interpretació de la realitat.
1: És
0: a dir, el Sumier, en el Sumier, allò que no es veu podríem dir que també forma part de l'obra, la imaginació, les vivències, la mirada interior. És en aquest espai invisible on neix el vincle entre l'espectador i allò que contempla. És tota aquesta és la definició que dones, i també dona una visió molt bé quan estàs visites l'exposició, no? I estàs admirant les obres, doncs el fer aquest contingut també te dona una visió més. Els quadres, com igual que també la poesia, al cap i a la fi, les pintures també diuen, et parlen com a poesia, no? Doncs, de fet, molt sovint és la interpretació de la persona, no? De la mirada. Tot i que l'artista és el que dirà, però no necessàriament l'espectador tindrà la mateixa visió que l'artista. No, això és difícil, no?
1: D'això es tracta.
0: Pues mira, comencem-hi. Comencem a les preguntes.
1: Vinga.
0: A veure, primer de tot és a parlar del Sommier, no? Els orígens i, i aquesta descoberta del Sommier, de la disciplina.
1: Sí, bueno, els orígens del Sommier es remunten a la Xina al segle VI. I va ser importada, transportada pels monjos budistes de filosofia Zen al Japó.
0: Veus, quan jo he dit filosofia, és una persona que ja no te centres només en la filosofia de la lectura, sinó aquí també.
1: I en allà, a partir del segle XIV, van desenvolupar aquesta tècnica més, diguéssim, aquesta la tècnica japonesa és més blanc-negre, o sigui, tinta, en canvi el Sommier xinès ja més colorit, és més, més colorista. Diguéssim, aquí teníem el que és la tinta, el paper, hi ha els quatre tresors que es denominen els quatre tresors de la pintura Sommier, que són la tinta, el paper, el pinzell. Tinta, paper,
0: pinzell
1: i el tintero.
0: Ah, clar.
1: El tinter.
0: Com si estiguessis escrivint.
1: Ara, perquè, clar, no. Nosaltres el tinter és diferent a les d'algun tinter de tinta normal.
0: De, no? De quan poses la pluma, no?, per escriure.
1: És un tinter que té una forma de muntanya i fa com una vall. Aleshores, és moldre, has de moldre la tinta, que és una barra rígida, has de moldre la tinta, i la tinta a la muntanya va caient cap a la vall, cap al llac. El que passa que, clar, això serà a nivell molt purista, no? Aquí a Occident, almenys jo faig servir la tinta líquida ja xinesa o coreana, però ja està, no em dedico a tota aquesta a moldre la tinta.
0: Xavier, com arriba la pintura a la teva vida, en aquest cas sempre, a través d'aquesta...
1: Sí.
0: O sigui, hi ha un moment concret en què et fa dir això és per a mi?
1: No, sempre, com tu has dit, sempre m'ha agradat el món, no? La història,
0: sí,
1: l'estudi i la pintura, l'art, m'ha agradat molt. El que passa és que en aquesta pintura el que fas és transmetre més el teu món interior, no? El teu món interior no és una pintura figurativa, sinó que és una pintura més creativa, més a més és una pintura d'un traç únic. Vull dir, el moment que tu fas el traç, el que ha sortit, ha sortit. També és bàsic, també, diguéssim, dintre de tota aquesta filosofia Zen, entre cometes, no? Que la simetria també forma part de l'obra. L'error no està l'error, és el que tu t'ha sortit.
0: Clar.
1: No? I la naturalitat i la simplicitat, sobretot la simplicitat.
0: I què et va captivar concretament del Sommier? És a dir, la simplicitat, que l'acabes de dir.
1: La simplicitat,
0: sí. El silenci. I també la disciplina.
1: Bueno, el
0: total.
1: Silenci, l'exposició que tu m'has comentat que hi ha a Palau, que es denomina La línia i el silenci, la línia és el traç. I el silenci és diguéssim, el que l'espectador, a través d'aquest silenci, interpreta, que no ha de ser realment el que tu has pintat. No, no és una obra figurativa, és... El que el buit, per exemple, també és tan important com la pintura, com la tinta. Perquè el buit pot representar per tu moltes coses. Vull dir, és observar el quadre durant l'obra durant 10 segons i què és el que et transmet aquella obra. A tu et transmetrà una cosa molt diferent a lo millor el que li pot transmetre a mi.
0: Clar. Eh? És això que diem, vull dir que la visió
1: formarà part de les teves vivències, del teu món interior, que per tu què és allò, què representa.
0: Recordes la primera peça que vas fer amb aquesta tècnica?
1: Sí, va ser un bambú.
0: I què vas sentir?
1: Bueno, aquí
0: quan la tenies feta. Bueno, primer podrien anar, però bé, és a dir, com... Què et va entusiasmar d'aquesta tècnica perquè tu et fiqués amb ella? És a dir, ja. I aleshores fer els cursos o el que sigui
1: sí.
0: per estudiar-la i per saber...
1: Jo farà 6 anys que estic dintre d'aquesta tècnica i evidentment me'n vaig fent cursos perquè sóc totalment un aprenent d'això, no? Vull dir, no, encara em queda molt per aprendre, no? Hi havia un pintor xinès, en aquest cas, que, bueno, 60 anys de la seva vida pintant i ell encara estava aprenent, no? Perquè, sí, clar, no sempre has de tenir, diguéssim, la ment oberta a l'aprenentatge i mai pots dir, d'això ja ho sé fer. No, mai. Aleshores, què va ser el que primer que em va... Bueno, tenim en compte també que la pintura hi ha, a part dels quatre tresors, hi ha els quatre cavallers, no? Bàsics de la pintura sumí, que representen cada una de les estacions de l'any, no? El bambú representa l'estiu, la fortalesa. Uh-huh. És un arbre que neix a molt a poc i arriba als 30 metres d'alçada. Però, clar, mai... per moltes ventades que hi hagin, mai es trenca.
0: O sigui, el bambú és la diferència entre un arbre com aquests que aquests dies de ventades tan fortes han caigut?
1: És la flexibilitat, no? Això ho has transpostat també al pensament filosòfic, no?
0: És a dir, que representa també el que és la fortalesa d'una persona.
1: La fortalesa, correcte.
0: Sí, per això vull dir que ja veig que aquesta filosofia que forma, dic que és una persona que tu el tema filosòfic t'atrau molt, no?
1: Sí, sí.
0: Pels estudis i per tots, no?
1: Sí.
0: I a través, no sé si és el motiu que aquesta disciplina se t'ha ficat tan a dins.
1: Sí, perquè és l'exteriorització del món interior, no?
0: Uh-huh.
1: Com ja et deia, el bambú que representa l'estiu, després tenim el cirerer florit que representa l'hivern. També tenim un punt de fortalesa, no? Quan tot està nevat, tot està fred, el cirerer floreix. Després l'orquídia salvatge, que no és com les orquídies que nosaltres estem aquí acostumats, on creixen a la muntanya i creixen durant la primavera, no? Amb 4 o 5 flors, no fan falta més. I així aquesta simplicitat doncs ja li dona aquesta bellesa. I després l'altra tenim el crisantem, que és la fortalesa també de és la tardor, és l'última flor.
0: Sí, de fet és aquella flor, és aquella flor que també s'associa a l'amor.
1: I en aquest cas és la flor dels emperadors japonesos, és el símbol de l'imperi japonès. Perquè és la bellesa, vull dir, la bellesa amb ve baixa, o sigui,
0: sí.
1: La plenitud,
0: sí.
1: Quan ja tot està la tardor, no? La tardor,
0: sí,
1: ja no hi ha flors,
0: que
1: hi ha flors, aleshores surto jo per veure que jo pues, tinc aquesta fortalesa, tornem a i aquesta plenitud.
0: I què et dona el sumir que no t'han donat? Bé, tampoc sé si has provat altres disciplines.
1: Altres disciplines. El que passa és que el sumir vaig provar aquarela, però
0: sí.
1: El que passa és que el sumir no he provat mai a l'oli, per exemple. No, encara que m'agrada el dibuix, sí, que m'agrada, però el sumir el que té, en diferència dels altres, que no admet rectificació. O sigui, quan tu llances la primera pincellada, és el que ha sortit. No es pot rectificar.
0: I si no t'ha sortit bé, què fas? Passes i a preparar una altra.
1: Però és el que deia abans, en el sumir l'error no existeix. Vull dir, perquè és l'exteriorització del teu interior. Tampoc tens una figura, o sigui, no es tracta d'anar i posar-te enfront d'un arbre i pintar-lo com seria amb l'aquarela, no? Aquí la imatge, tu portes la imatge i després és la teva interpretació d'aquella imatge, en la qual després hi ha l'altra interpretació de l'espectador. O sigui, és tot un conglomerat de diguéssim, d'interpretacions teues i d'interpretacions de qui veu l'obra, que ha de ser, pot ser totalment diferent, i d'això es tracta, no? I sobretot és molt, molt, molt important el buit. És que el paper, amb el sumir, el paper, el 60% és blanc, i en allà és perquè tu representis què és el que per tu és allò, no?
0: A l'hora de posar-te a pintar, no? Primer, quantes hores dediques? Per això és la idea de dir com és un dia de pintura, en aquest cas per tu. És a dir, tens rituals, silenci, música...
1: Sí, el silenci és vital. Jo a la música hi ha qui posa, per exemple, escurs,
0: música, que, podríem dir relaxant,
1: música,
0: no?
1: Relaxant, música relaxant, però jo prefereixo el silenci, és molt més còmode amb el silenci, i sí que hi ha un moment de meditació, diguéssim, d'estar una mica, o sigui, interioritzar, no?, tots aquells temes que després vols plasmar amb el paper.
0: I l'espai on t'hi poses, vull dir, és un espai que també acostumes que estiguis sol, no?
1: Sí.
0: Perquè no tinguis res que te pugui...
1: No, la solitud és molt important.
0: I ahir fas la meditació, te poses la làmina, no sé com es diu, la làmina...
1: És el paper, és paper d'arròs, que és, diguéssim, té diferents gramatges, hi ha alguns que més forts, altres més suaus, vull dir, clar, aquí depèn molt també del nivell d'aigua que li posis, perquè, clar, pot sortir, se pot estendre, vull dir, és un paper d'arròs, és molt fort, però també és molt delicat.
0: I en el moment que tu ja t'hi poses, no?, que has trobat aquest moment de tranquil·litat interior o aquesta pau, no?, què és primer? Ja que te poses a treballar, què és primer, la idea o el tras?
1: Va estar tot unit.
0: O sigui, aquí, el que tu penses...
1: Sí.
0: I en el moment...
1: és la idea i després ja has de traçar. Clar, no és un traçar per traçar, no és aleatori, diguéssim.
0: Treballes amb esbossos previs o tot neix del moment? Perquè aquesta tècnica és el moment.
1: És el moment.
0: I en el moment, o sigui, que tu t'hi poses, això... si tens la tinta suficient i tot plegat, te poses i l'has d'acabar.
1: Sí, s'ha d'acabar, no perquè després el sí que pots fer és, si vols, donar-li una altra tonalitat de gris. També una cosa important és que jo, per exemple, puc arribar a fer 5 tonalitats de grisos, però diguéssim, els mestres reals de somier tenen una valoració de grisos entre 26 i 28 tons de grisos.
0: O sigui que n'hi ha.
1: Del negre fins al blanc. Exacte. No,
0: sí, pots anar a canviar. Mira, sí. Per exemple, aquí tenim una, aquesta peça que tenim aquí, en el que hi treballes al negre, potser li donaràs una tonalitat més grisa i tal, però apareixen, jo diria que apareixen com un monja, no?
1: Sí.
0: Però ho destaques per al color vermell.
1: Correcte.
0: I també alguna taca a dalt.
1: A dalt.
0: Què vol dir?
1: No,
0: el sol. Vull dir que li has donat aquesta tonalitat de tan càlida, que queda vermella.
1: Correcte. També emiteix el color. Hi ha aquarel·les específicament somier, o sigui,
0: sí.
1: no és l'aquarel·la...
0: És de la mateixa disciplina, del somier.
1: Sí, sí, sí.
0: No és la típica que nosaltres veiem...
1: El conglomerant que fan servir és diferent al que fan servir les aquarel·les normals, a les que estem acostumats.
0: Què passa dins teu quan fas una línia? Perquè aquí estem pensant en aquest titular, no?, de l'exposició. Què passa, quan tu fas una línia, i què és el que busques?
1: Pues, no, realment és, o sigui, transportar amb aquell pensament que jo he tingut en aquell moment, transportar-lo amb un traç. No té més complicació.
0: És a dir, que tot, o sigui, a l'hora que tu te poses a treballar, neix al moment.
1: El moment
0: després...
1: Sí, jo puc tenir pensat, per exemple, que referenciàvem abans al bambú, no? I jo vull fer un bambú, no?
0: Sí.
1: Faig un bambú, però no tinc un bambú predefinit, no? Una estructura de bambú o de fulles predefinides. Van sorgint conforme es va traçant, conforme la línia va creant i es va aplicant al paper.
0: Hi ha errors amb el somier, o tot forma part del camí?
1: No, l'error no existeix.
0: És a dir, tot forma part, el que tu facis, el que tu facis...
1: Pensa que amb la filosofia que parlàvem, no?
0: Sí, sí.
1: Filosofia Zen,
0: sí.
1: A veure, un iPhone no té... És el wasabi, que li diuen, no?
0: Sí.
1: En canvi, per exemple, un gerro trencat sí que té wasabi, o sigui, té, perquè és aquella, la bellesa de lo antic, no?, de lo vell, de la puresa, no? Allò que ha tingut una història, un moment. La simetria és bonica.
0: Sí.
1: I Simplement és això, vull dir, no existe l'error, no existeix.
0: És a dir, que no el surti el que surti,
1: sí.
0: és...
1: Ah, pues, clar, evidentment, després hi ha el teu criteri, no? Quan tu dius, ostres, pues això no m'agrada com ha sortit, pues no, tu guardes i ho fas servir per una altra cosa.
0: I què és el més difícil d'aquesta tècnica? I alhora? El més difícil i alhora el més alliberador.
1: El més difícil és aconseguir la tonalitat que tu en aquell moment vols donar, el tot de gris que vols fer servir.
0: Però sempre negre, ha de ser gris?
1: Sí,
0: sempre és el negre, sí, el que s'està fent servir.
1: Sí, si és purista, és negre. Uh-huh. Negre en diferents tonalitats de grisos. Tenim l'altra vertent, que és la vertent xinesa, que sí que fan servir més el color.
0: Uh-huh.
1: Dificultat, que deies abans, és aconseguir aquestes tonalitats de grisos.
0: I el que t'allibera, el més alliberador?
1: Plasmar-ho al paper.
0: Plasmar-ho. Això, quan ja lo tens allà...
1: Sí, plasmar-ho al paper.
0: Però plasmar-ho, no sé si també en el moment que el plasma i que quedi acabat.
1: És tras a tras. Cada tras té la seva història.
0: Vull dir, tras a tras...
1: Pues,
0: és a dir, aquesta
1: muntanya...
0: Pues, però aquest és una muntanya.
1: Sí.
0: I aquí és... No sé si és un monjo o és una persona que va caminant. És una persona que va caminant, no?
1: Per cadascú pot ser una cosa.
0: No, bueno, sí, jo he pensat que pot ser... Depèn de la muntanya, fins i tot aquí, com veig a una persona i no sé si porta com un... podria ser un pastor, podria ser també... un muntanyer, vull dir que no... Una persona, o pot ser el que he pensat en un principi, que era un monjo. No sé, m'he situat en el Tíbet, la zona, és la visió, i veig aquí aquesta persona d'alguna manera, però és que a més està... o sigui, aquesta figura és també com molt japonesa, o sigui, a l'estil, no sé si heu de treballar tot l'estil també així, quan fas la figura d'una persona...
1: No, això ha sigut perquè podria haver posat aquí una persona occidental, no? Però no, sí, té un traç, diguéssim, oriental aquest senyor, bueno, aquesta persona, aquest personatge, més que personatge que surt al quadre.
0: Sí, a mi m'ha recordat més una persona oriental, però podria ser perfectament, podria ser del Japó, com podria ser de qualsevol,
1: lloc
0: que aquests, però a més relacionat amb aquesta filosofia també que té te'n vas, per això t'he dit al Tíbet, no? Amb un monjo. El que seria la mirada interior. Parles sovint de l'espai invisible. Què és per a tu, precisament, l'espai invisible?
1: És el que comentava abans, el buit.
0: El buit.
1: El buit. El buit és molt important.
0: O sigui, per què?
1: El buit.
0: Però, per exemple, en aquesta litografia, obra, on està el buit?
1: El paper blanc.
0: La zona, o sigui, tot el que és...
1: Sí,
0: deixes l'espai de lo que tu vols... Tu aquí dibuixes o es pintes el que tu vols, no?
1: Sí.
0: I sempre ha d'haver-hi aquest buit.
1: Sempre. És més important, quasi bé, el buit...
0: Que el contingut?
1: Que el contingut. El buit, perquè és el que en teoria, o és el que pretens, és que tu et transportis i omplis aquest buit.
0: Mm-hmm.
1: L'espectador.
0: I com es pinta allò que no es veu? Tu com ho pintes?
1: A la imaginació. Amb el teu molt interior, has d'extreure el teu molt interior
0: aquí
1: i transportar-lo.
0: Aquí veiem una muntanya, no? Però tu aquí segur que no tens davant res. És com tu estàs veient la muntanya.
1: Perquè jo això, com has vist, no he anat a aquest lloc.
0: No.
1: És que no té res a veure amb l'art figuratiu. Vull dir, no té res a veure. És el buit, és allà on entres tu. Pots imaginar-te, jo no puc dir el que pots imaginar, pots imaginar-te qualsevol cosa, o unes boires, o no sé, o que d'aquí segueix un altre camí. Vull dir, no és una regla de dir, bueno, és que si veus aquest buit amb aquest angle, no existeix tot això. No existeix.
0: És un gran diferencial, no?, entre qualsevol altra manera o branca de la pintura.
1: Sí.
0: Aquesta, podríem dir, no sé si és per això que és el fet de que sigui japonesa totalment, bueno, que també allà pinten molt, normalment, no? Vull dir que no és sí, normalment, clar, no, jo no dic no, pintes, no, pintes tenim... quadres, pintes quadres d'un altre tipus,
1: sí,
0: no?
1: Figuratius
0: però, o, sí, o diguem del que sigui, no? Però sí, en aquest cas és que no, hi ha una gran diferència.
1: Hi ha una diferència perquè hi ha la diferència del teu món interior, no? Aquesta diferència entre cubetes filosòfiques, si podríem dir.
0: Quina relació hi ha entre el teu estat emocional i el resultat final del que tu vols plasmar? Perquè sempre, tot i que és en el moment, arriba un moment que amb aquesta meditació que tu fas en un principi, sí que te ve al cap el que tu vols plasmar en aquest cas és en aquest paper, no? Per això la pregunta era això, el teu estat emocional i el resultat final que tindràs aquí. Si estàs totalment relaxat i centrat, aconseguiràs el que tu vols?
1: És que si no estàs així, no podries fer-ho, clar. Si estàs en una situació incòmoda, nerviosa, no pots posar-te, ja, ni te planteixes de posar-te en front d'un paper.
0: En aquest tipus de pintura. En una altra pot ser sí, però
1: no
0: en aquesta...
1: No tinc cap mena de necessitat, diguéssim, de fer. Si en aquell moment no puc fer-la perquè no em trobo còmode, doncs no ho faig. Ja està. O sigui, necessites tranquil·litat i estar en tu mateix per poder plasmar la idea que puguis tenir.
0: Creus que la pintura t'ha ajudat a mirar-te sobretot en aquesta especialitat, no? T'ha ajudat a mirar-te d'una altra manera?
1: Bueno, m'ha ajudat en tot cas a valorar la simplicitat. El no ser tan simètric. Tu em coneixes i saps que sóc una persona bastant quadriculada, no sé quins aspectes, i això, doncs, vull dir que...
0: Veus les coses d'una altra manera,
1: correcte,
0: a través d'aquí.
1: La irregularitat, l'error, que no existeix, vull dir, l'asimetria, que és molt important, també, no... A veure, coses paral·leles, no, aquí no quedarien bé, no? Un paral·lelisme, això és rebutjable. O sigui, fer un paral·lel, una fulla i una altra fulla paral·lela, allò no és compatible amb el somier, amb la pintura. Això és aquesta simetria, o sigui, deixar-te una mica anar, no? I el ser, pues, més espontani amb el tras, en aquest cas, traspuntar-lo a el que és la pintura.
0: El dia de l'exposició m'explicaves també la manera com que comença, és a dir, comences, hi havia alguna obra que podria ser un arbre, no? I és el moment que tu vas traçant i el vaig fent fins que l'acabes. Vull dir,
1: no,
0: és això que dic...
1: No, això suposo que refereixes a l'altra zona que hi ha, que són els arbres fets a bolígraf.
0: Sí.
1: No?
0: Sí.
1: Aquell sí que...
0: No és la mateixa tècnica.
1: Allò és per donar-li una mica de... Allò que parlaven abans de la simplicitat, sí, de les coses, no? Que no fa falta dibuixar amb un bon blanc, no?
0: Sí.
1: Amb un simple bic, que no recordo el preu que té, però pots fer també una obra. Aquesta sí, una obra d'art. I allò sí que em pot portar... alguns m'han portat dies i inclús algunes setmanes.
0: És a dir, pots deixar-lo en un moment
1: aquí, sí,
0: i la continues.
1: I aquí ho continuo. El que sí que he tractat de conservar és l'estètica del negre, no? I per això són arbres amb bolígraf bic,
0: perquè
1: de color negre.
0: Clar, jo també d'alguna manera destaco que ets una persona que, tot i que amb els colors sigui tenint en compte aquests colors, però que sí que plasmes també la natura. És un amant,
1: sí,
0: sobretot als arbres,
1: sí, sí,
0: dels arbres, i als arbres petits, no?
1: Sí,
0: vull dir que,
1: no, sí,
0: que
1: sí.
0: I de les plantes.
1: És una visió, assumir el que fa és una visió de la natura. És una visió de la natura. Però ja et dic, és una natura que tu has vist, tu ara veus una cosa, una flor, te'n vas a casa, tanques els ulls, i aquells 10 segons que tanques els ulls, pues, manifestes allò, aquell pensament que tinc, però no ha de ser exactament aquella flor que tu has vist, és una flor. Però no ha de tenir 5 centímetres, 4, ni, no, és una flor que tu t'imagines que has vista i després la plasmes amb el través del teu pensament.
0: I l'aconsegueixes?
1: La, sí, clar.
0: Per lo general, clar, vull dir que, perquè la tens aquí, o sigui, la sí, flor tu l'has vista. Sí, sí. La flor o el que vulguis,
1: el que vulguis
0: fer existeix, és real, ¿vale? Però el tens, vull dir, no lo tens endavant, el tens
1: no,
0: en el cap.
1: Això per és que és lo que volia, és la és diferència. És lo que jo volia comentar. Sí. Vull dir, amb això tu no pots anar-te amb un cavallete al camp i dibuixar.
0: I posar-te a plasmar, pintar la natura, no?
1: Primer per la dificultat del material
0: clar.
1: que tens, no? Les tintes, etcètera.
0: Clar, perquè són, imagina't, anar carregat no. tot, i que se te poden acabar, jo què sé.
1: No existeix, això no és concebible. Ha de ser en un lloc en el que tu plasmis el que...
0: O sigui, tu estàs, tens aquí, però l'has vist. L'has vist
1: sí.
0: i aleshores és aquí.
1: Pots veure o te'l pots imaginar.
0: O te'l pots imaginar i a partir sí. d'aquí és on...
1: Crees
0: l'obra. Passem a l'exposició. Com neix aquesta exposició? És a dir, quan... perquè representa una trajectòria de feina per aconseguir, perquè a més que són moltes les obres que estan exposades, que no és un treball d'un dia.
1: No.
0: Per això, com neix?
1: Pues mira, una idea de dir... Pues mira, vaig fent i, bueno, sobretot la meva companya, és la que em va donar
0: la idea de fer l'exposició.
1: L'empenta, no? Sí. L'empenta, a més, valorable també perquè tot el... Ja sé que això és una curiositat, però tots els marcs són també manuals i fes per ella, els marcs de l'exposició. I, bueno, va ser aquesta empenta. Van començar, volíem fer aquí a Caldes, però el mes de setembre l'any passat, el que passa és que, bueno, va haver una dificultat amb el centre, que estaven d'obres, etcètera, i, bueno, i es van moure per una altra via. I, bueno, va ser a la Torre.
0: És un espai, aquest espai cultural de la Torre Folk, de la Torre Folk i Torres, i hem de dir que s'ha de valorar, perquè és molt bonic. Vull dir, primer, perquè té un espai fora que ja fa que te trobis bé, no?
1: Sí,
0: l'espai
1: sí.
0: de natura, d'arbres, de flors, etc. Això acompanya moltíssim.
1: Sí.
0: I a banda també de les persones.
1: I les obres, doncs, hi ha obres d'inici. Ja et dic que jo farà 6 anys ja que em dedico a això, i encara no estic a les bressoles del tema. I d'inici hi ha algunes que són ja de l'etapa final, d'ara.
0: D'ara. Sí, sí. Però a l'inici, quan era? Vull dir, vas començar...
1: Fa 6 anys.
0: Oh, la pandèmia. Vas començar justament
1: a... No, una miqueta abans de la pandèmia.
0: O sigui, vas començar abans.
1: Abans de la pandèmia.
0: Però podríem dir que era una manera d'aprofitar...
1: No ha sigut causa-efecte, no?
0: No. Però aprofitar aquest temps que no es podia sortir
1: per
0: posar-te a ajudar-te també a fer més obres?
1: No. No.
0: Això, aquí no ha vingut aquest tema, no? Què uneix totes, o sigui, totes les peces que hi ha a l'exposició? Què és el motiu? Què uneix totes les peces?
1: Bueno,
0: quin és el fil conductor? Si no, és que hi ha un fil conductor entre tota l'obra.
1: No, és una mostra de que, com ja la vas veure, que no té una continuïtat. Vull dir, hi ha representacions dels temes aquests dels quatre cavallers, hi ha representacions que no tenen res a veure, com per exemple aquesta que tenim aquí, que és totalment una creació meva, vull dir que és un pensament meu i ho transporto aquí, no hi ha una
0: però conductor. Sí que també hi ha aquests, tens molts que primen aquest, però també n'hi ha que tenen colors.
1: Sí, clar. Sí, clar. Va,
0: però no, ja dintre... no estarien dintre del mateix
1: estil. Sí. El que passa és que també està permès, els puristes, evidentment, les flors te les fan
0: ha de ser negres, vale.
1: Però jo em permeto...
0: Però tu també està permès fer grocs, fer colors.
1: I és que,
0: fins i tot hi ha un que, a més, mostra el que seria el cirerer en flor.
1: Sí.
0: Per això, amb els colors.
1: Amb els colors, és que està permès. No seria purista, però està permès.
0: Bueno, i els puristes, que són ja els
1: negre,
0: que han
1: negre,
0: de...
1: Negre.
0: Els que s'han
1: negre,
0: de fer.
1: El son és negre, tot,
0: sí,
1: tot és negre.
0: Però queda com una... Dona una sensació també més de... Bueno, és que és així, de foscor. És, tot i que tingui la part del buit, no? Ja. Tot i que tingui la, que això, afortunadament, fa que no sigui tan
1: no, negre. Però, bueno, depèn com ho interpretis. Jo tampoc ho interpreto així, eh?
0: No, no. Evidentment, has d'interpretar el que t'està dient, és a dir, el que penses, no? I sobretot aquí tenint en compte a l'artista, no? El que intenta plasmar, no? I si hi ha una part molt, perquè és, enllaça molt amb el que has dit o no en la filosofia zen, vull dir que per tant aquí hi ha una part filosòfica super, i a més ja l'has explicat, no? En un principi amb el contingut, per exemple, d'aquesta obra que tenim aquí endavant, de la muntanya, el camí, no? La persona que va, no sabem si ha baixat ja de la muntanya i continua, o anirà cap a una altra.
1: Això, jo, Conxi, tal com estava dient, no t'ho puc dir, és tu que ho interpretes.
0: És qui ho interpretes, no? Quina reacció t'agradaria que tingués el visitant quan entra a la sala?
1: És, ho he comentat abans, jo vull dir, més que res que es deixi transportar per als seus sentiments, que guardi silenci, molt important, que es posi davant d'un quadre 10 segons, i que cluqui, tanqui els ulls i es torni a obrir, i aleshores què és el que li ha aportat aquella pintura, aquella obra, aquella imatge, que ha abocat coses internes, què li ha suggerit, què ha vist on no n'hi havia res, perquè ha de veure coses on no n'hi ha res pintat. I això és la pretensió, és aquesta, no? Que cadascú s'interioritzi la seva visió.
0: I el dia de l'exposició, que havia moltes persones, d'alguna manera t'ho van reflectir, és a dir,
1: em van comentar coses. El que passa és que ja, aprofitant, no, que ja, quan vagin a l'exposició, si algú vol anar a veure-la, doncs hi ha una llibreta específicament, perquè clar, sense aquell comentari
0: que expliqui el que...
1: Sí, perquè ja ho posa allà, que sense el comentari realment de les persones, de les visions, de lo que ells li ha transmès, doncs l'obra tampoc, l'obra, el conjunt de l'obra no seria tampoc acabat.
0: Hi ha alguna obra que tingui una història especial? No. Dins del que serien la història que tu li vols donar?
1: No,
0: és el que no existeix,
1: no
0: una existeix. Història
1: no, no hi ha una obra concreta que m'agradi més que una altra, no existeix.
0: I què t'ha sorprès més del, per exemple, del muntatge, del procés del muntatge, que aquí el muntatge de l'exposició?
1: Sorprès.
0: No, que t'ha cridat més l'atenció.
1: No, perquè m'ho vaig passar molt bé.
0: Molta feina?
1: Molta feina. Sí, molta feina.
0: El fet del muntatge, eh?
1: Sí. Home, clar, pensa que des que penses que ho has de fer, que ja et va entrar el nervi, no? Fins a l'últim dia que l'estàs muntant, pues, que si els marcs, que si les llàmines, que com posar-ho, que d'on, i després muntar-ho.
0: I ara sí que aquí tenim en compte art, vida i comunitat. Què t'ha influït? Com ha influït el poble Caldes en la teva manera de crear? Si és que ha provocat alguna influència.
1: Home.
0: No necessàriament.
1: No, perquè
0: podríem dir, perquè aquí no estàs reflectint, o sí, no sé, algun espai concret del poble.
1: No reflecteixo cap espai, perquè no té res que veure. No.
0: I què t'inspira a tu el dia a dia? Del dia a dia. És a dir, quan tu...
1: Pues qualsevol detall petit, perquè petit que sigui, i inclús les coses, diguéssim, més livianes, més petites, no? Aquelles imperfeccions que no són imperfeccions, no? Que són realment coses boniques, no? Qualsevol detallet és important per transmetre't una idea, per efímer que sigui.
0: Sí. Efímer és una cosa que desapareix.
1: Que desapareix, però que en aquell moment tu l'has captat.
0: Clar, però és que es tracta d'això, no? Penso que aquesta disciplina, no? és el fet de, com tu l'has captat ja en la teva,
1: en la teva ment. Això en ella, doncs, comentava abans, que és, tu fas l'observació, te l'emportes, la tens al teu cap, no? I tanques els ulls i després està flora, però no serà la mena de ser el mateix, però clar, allò potser tornes a passar el proper dia i ja no hi és. No, és el moment.
0: En aquest sentit, a tu com... És a dir, no sé si associes l'art també amb el que podríem dir el que a tu t'agrada particularment, com és aquesta part filosòfica de la vida, etc. Sí. I això, diguem, aquí està totalment... o sigui, forma part. No sé si el motiu perquè tu t'has agafat aquesta forma, aquesta disciplina està influenciat precisament per el que a tu t'agrada particularment.
1: Sí, m'agrada particularment, com ja t'he comentat i ho has dit també, la simplicitat, la naturalitat. I després el que no existeix a l'error.
0: Sí, no, això ja l'ho hem comentat, no? Però és el fet, no?, que justament això no sé si és una filosofia també, no? Però és el fet de trobar aquí, que concretament, és a dir, tu el dia que dius fent cursos de pintura, etc., arribes en aquest i consideres, diu, aquest és el meu. Aquest és el que jo me trobo bé, justament tenint en compte aquesta part filosòfica de la vida, no?
1: Totes aquestes, vull dir, aquestes tres coses que t'he dit és al principi.
0: Sí, la simplicitat, tot això forma...
1: Tot això forma part del principi filosòfic i de la filosofia zen.
0: Sí, sí, sí.
1: Vull dir, i sempre m'ha agradat.
0: Sí, però ara, imaginem, estem parlant de la disciplina, no?, a l'hora de pintar. Però per què t'agrada la filosofia zen? També per lo mateix?
1: Per lo mateix, sí. Sí, per la simplicitat.
0: És a dir, quan parlem de la persona, no? Aprofundir en la persona, això formaria part? És a dir, la simplicitat, el buit i el no error?
1: I el no error.
0: Sí, de la persona també?
1: També.
0: Però jo no sé, sí, no ho veig així?
1: Sí, a veure...
0: És a dir, la persona està plena d'errors. Ja ho saps.
1: Bueno, però es tracta de poder identificar-los, no? I d'estar bé amb tu mateix.
0: Clar, ahir sí. Well. Però ahir, aleshores, tothom hauria d'entrar en aquesta filosofia.
1: Sí, bueno, tothom.
0: Bueno, és a dir, que t'agradi, no? O que busquis una manera de viure la vida i d'entendre la vida, no? I d'entendre les persones, a vegades.
1: D'entendre les persones, però aquí no podem, tal com la nostra societat estem, no podem tampoc transportar tot això. Saps què fas? Pues ho plasmes amb una pintura, no?
0: És la manera. Però que no sé si aquest tipus de filosofia, converses i tal, sense tenir la pintura, o l'has sostingut, o al final és el fet de no arribar a res amb la conversa que diu, ostres, doncs aquí és on jo trobo el sentit.
1: Sí, bueno, sí, bàsicament seria això, jo és on trobo el sentit és amb aquest tipus de pintura.
0: Creus que tothom pot fer, per exemple, art, no? En aquest cas, això.
1: Perfectament, i tant.
0: Però...
1: Tothom.
0: Tot i que no sàpigues art, es pot...
1: I tant. És per això, això està abocat a que tota la... Tothom pot agafar un tinter, un pincell, un paper i fer traços.
0: Però necessita una formació també. Per exemple, tu en el moment, ja fa 6 anys que fas això, va ser en aquell moment que tu vas començar a formar-te?
1: Sí, jo vaig fer a nivell autodidacta, també coses, però clar, evidentment, pues, diguéssim, com tractar els grisos, pues, no en sortia del tot bé, no? Pues, clar, necessites una mica d'explicació per part de persones que en saben molt més que tu, evidentment. Però tothom estava disposat a poder fer agafar un tinter i fer el que li surti, el que he comentat abans, no? Per què? Per la no existència de l'error, no existe, no? Hi ha coses que siguin perfectes. La imperfecció és bonica.
0: Primer, com has dit, autodidacta, primer vas començar a través de,
1: sí,
0: per exemple, internet i tal, i buscar...

0: no havia comprat mai.
1: Parlem del paper d'arròs, perquè és, sí, és un paper molt particular,
0: és molt particular,
1: que a més és, només pot
0: es poden fer...
1: Es pot
0: fer paper d'arròs, i també hi ha un altre que ho fan amb fibra de canya, de les canyes d'això. I és un paper molt resistent, encara que sembli
1: delicat, però no.
0: És molt resistent, molt resistent.
1: Vull dir, però és difícil de trobar, o tu ja saps
0: els llocs
1: on trobaràs?
0: Sí, no, si vols, dic, hi ha tendes a Barcelona, el Momo, per exemple, que he portat jo avui aquella bossa,
1: sí,
0: he portat els quadres, que estan especialitzades després en temes de pinxells, tintes, i després també el Haiku, també a Barcelona, la Piera també té, o sigui, hi ha algunes cases a Barcelona, aquí a Sabadell tenim el Figuerola, que també hi ha cases que es dediquen i tenen dintre del seu material de belles artes, diguéssim, productes per somier.
1: Aquí, diguem, només se centra en el contingut que tu li donis. No sé si també hi ha la part, com que hi ha molta part, el buit, no? També posar alguna cosa de poesia. T'ho dic per un... Quan
0: sí,
1: m'has dit el haiku.
0: Sí, els haikus.
1: Sí,
0: no?
1: Si el haiku també pot estar aquí.
0: Sí, sí, està molt lligat.
1: Sí. Pot anar a dintre.
0: Pot anar a dintre. Si ja fixes a l'exposició, amb les carteles d'això, hi ha petits escrits.
1: Textos.
0: Evidentment no seran haikus, perquè no...
1: Bueno, el haiku té una cosa molt particular,
0: jo no sé fer, i però bueno, evidentment lliga perfectament amb el tipus de pintura, lliga perfectament
1: haiku, o sigui, és, de fet, és el haiku és poesia, i de fet aquest tipus de aquesta disciplina, tal i com tu les expliques, és també poesia, perquè
0: també.
1: És que tot el que és poètic, tot el que és poètic té aquesta interpretació i té aquesta base també filosòfica, no? I pot ser que és això que dius, que lliga també tant, no?
0: Sí.
1: Amb el haiku a dins d'aquesta. I a més, tenim aquest espai, el buit. Jo li dic espai, és el buit. Mirem cap al futur. Què t'agradaria explorar a partir d'ara, no? Ara ja cada cop... Això hi ha l'experiència, no? I l'experiència, és a dir, el treballar dia a dia...
0: No tinc cap mena de seguir formant-me i...
1: No, de seguir formant, però de seguir treballant-la.
0: Sí, clar, evidentment.
1: Continuar fent obres.
0: Continuar fent obres, sí.
1: I una altra exposició.
0: Bueno, i una altra exposició, si surt una altra exposició.
1: Home,
0: sí,
1: ja ha fet aquesta a Palau, vull dir... o bé la mateixa o una altra aquí, no? A Caldes.
0: Bueno, esperem, a veure si és possible.
1: Es tracta d'això. No t'he preguntat, què diries a algú justament que vol començar a fer un tipus d'aquestes obres, no? Aquesta disciplina, treballar aquesta disciplina concretament, però no s'atreveix?
0: Que no tingui por a equivocar-se.
1: No
0: tingui por equivocar-se, vull dir, no existeix, ja ho torno a dir, no existeix, vull dir que agafi un tinter de tinta, agafi un pinxell especial, són pinxells per aquest tipus de tinta, i es posi enfront d'un paper, no fa falta que al principi sigui paper d'arròs, pot ser qualsevol tipus de paper, inclús un tros de diari, un paper, un fòlio, qualsevol cosa, no fa falta que sigui d'aquest tipus, i que comenci a traçar línies.
1: Tens algun projecte a banda en ment al respecte? O sigui, el projecte pot ser fer continuar fent obres, no?
0: Sí, aquest projecte, i després hi ha un altre projecte que és una mica així primícia, que és lligar una mica amb una altra persona, fer aquest lligam de haikus i...
1: Oh, molt bé. Lligat. Faries la pintura, sí, no? Sí. L'altra persona, la poesia.
0: Sí.
1: Molt bé.
0: No dic qui és perquè no sé si...
1: Bueno, però amb ganes també de que aquest projecte estigui també acabat. Mira, faré ara un ping-pong final, vol dir, preguntes que són amb una resposta ràpida. Un color.
0: Un color blau.
1: Un paisatge.
0: Neu.
1: Un objecte imprescindible al teu estudi.
0: Un bolígraf.
1: Una emoció que et fa pintar. una obra teva que t'ha transformat.
0: No, no en tinc.
1: Una obra d'un altre artista que t'ha influït o que t'ha marcat.
0: Hi ha molts, no podria dir noms.
1: I un somni pendent. No hi ha somni. Xavi.
0: Tot molt bé.
1: No, que és que volia, per, és per
0: vull, és si permets.
1: Sí, sí, sí, tot el que vulgui.
0: I a tu t'agrada el tema aquest de llibres. És, si algú vol prendre nota per conèixer una mica d'això, doncs ja en vaig a dir tres. Hi ha un llibre molt interessant que parla sobre el tema de la pintura Sumí, que és de Maria Eugènia Manrique, que es diu així, Sumí, pintura Sumí, és de l'editorial Acal, si no recordo malament. Després hi ha una altra que és de Racionero, que és Apuntes sobre taoisme, de l'editorial Aliança Editorial. I una altra, que aquest és més difícil de trobar, que és la semilla de de la mostaza.
1: Molt bé.
0: Perquè són quatre volums, aquest sí que és molt gran, és molt gran, i en aquí sí que és tota una visió de les diferents les tècniques de pintura.
1: Xavier, sense acabat el temps, no?
0: Bueno.
1: Moltíssimes gràcies per compartir amb nosaltres aquesta mirada teva tan delicada i tan profunda. Que continuï influint les línies, els silencis i les emocions, i fins aviat, perquè espero que continuïs venint.
0: Molt bé, moltíssimes gràcies a tu, Conxi, i a vosaltres per la vostra atenció i permetre'm expressar-me.
1: Molt bé. Així arribem al final del programa amb una música que està sonant de fons, que és Patos, de Ludovico Einaudi, i doncs tanquem el fòrum. Hem parlat de llengua, de cultura, de curiositat, i hem entrat en el món de la tinta i del silenci en aquesta manera tan personal i tan profunda de mirar el món que ens ha compartit Xavier Martínez Ortuño. Avui hem descobert que una línia pot ser un camí, una emoció, una invitació a mirar més enllà, i que la cultura, la nostra cultura, continua sent un espai de trobada, de junt i comunitat. Gràcies per ser-hi, per escoltar, i demà tornarem de nou. A partir de les 9, doncs ja ens trobareu aquí al fòrum. Vinga, que tingueu molt bon dia.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.

Bona tarda a tothom. Benvinguts al programa número 176 del Gat Blanc. Gràcies, com sempre, per escoltar-nos. Avui tindrem un programa molt sorollós, d'aquells músics i grups catalans que fan molt de soroll. Som-hi!

0: Avui sortirem un xic de la calma i les bones maneres que normalment gastem. I és que un bon amic del programa ens va recordar que d'aquests 176 programes es poden comptar amb els dits d'una mà les vegades que hem dedicat al rock dur en català. I té raó. Ho hem fet en comptades ocasions i la veritat és que gràcies a aquest amic hi hem parat atenció i la tradició del rock dur cantat en català ve de molt lluny i ens hem adonat que s'ha establert d'una manera gradual però continuada. Es pot dir que avui dia la tradició de rock cantat en català està força extensa i compta amb un gran nombre de grups i solistes. A més, aquesta tradició ha anat evolucionant cap a un so cada vegada més cru, contundent i reivindicatiu. Va dir que no podem parlar de qui va ser el primer grup perquè sempre sortirà algú dient que no va ser aquest, va ser l'altre, i això és molt pesat. No obstant, sí que és interessant veure que a partir d'un grup determinat que ho popularitza i normalitza, el fenomen comença a agafar forma. En aquest aspecte, és importantíssima l'aportació de Sang Traït, grup que podríem dir que va normalitzar el fet de fer rock dur en català.
1: Sí, perquè els antecedents que parlaven en castellà, cantaven en castellà, bàsicament. De fet, Sang Traït sorgeixen del segell Pick-up. I aquest segell anteriorment ja s'havia fixat en el rock dur, concretament en els seus primers llançaments de l'any 1984, va ser pel grup Roxons. Un grup que va girar força, que va aparèixer al mític Tocata de Televisió Espanyola i que havien d'actuar de taloners dels Scorpions, però que una baralla entre els seus membres va fer que es dissolgués aquest grup. Com a nota curiosa, podem dir que entre els membres de Roxons hi havia en Cuco, que després formaria part de Sopa de Cabra, Martín Rodríguez, que formaria Sang Traït, i Joan Cardoner, que formaria Terratrèmol. Una dada realment curiosa.
0: Sang Traït va ser el primer grup de rock dur que va gaudir d'un èxit destacat. Un grup que des dels seus inicis a la Jonquera i l'Empordà tenien grans legions de fans. De fet, l'editor Joan Carles Doval es va quedar impressionat en veure'ls en directe i va apostar per ells portant-los a l'estudi de gravació i essent el seu mànager durant tota la vida del grup.
1: De fet, escollir una cançó de Sang Traït sempre és complicat perquè n'hi ha un reguitzell important que són bones. Clar, volem començar suaus i ja s'anirà animant la cosa. No patiu que no traiarem El vol de l'home ocell, ja que és una cançó que qui més qui menys ja coneix. Hem preferit triar Somnis entre boires. Que soni Somnis entre boires.

0: Abans hem parlat d'un dissident de Roxxons, en Joan Cardoner. Cardoner, a partir de Roxxons, ha desplegat una llarga i extensa carrera. A l'actualitat és company de viatge de Quim Mandado en el grup que aquest té amb els seus fills on repassa la seva extensa trajectòria. Cardoner també és notícia perquè sempre està en boca de la Ludwig Band, el grup d'Espolla, a l'Alt Empordà. La Ludwig sempre explica que són el segon grup més important d'Espolla, que el primer és en Joan Cardoner.
1: A finals de la dècada dels 80, Joan Cardoner va formar Terratrèmol i l'any 1991 van editar el disc El foc que tu demanes. A dins d'aquest disc hi ha una peça molt interessant que no passa desapercebuda. Es tracta d'Europa, una peça on reivindicaven la llibertat dels pobles i l'autodeterminació de Catalunya. Així ho deien l'any 1991. Que soni Europa.

0: Hi ha un grup que a principis dels anys 90 del passat segle, amb l'adveniment de les Olimpiades, va agafar bastanta notorietat. Estem parlant de Pixamandúrries, i el que ja és un clàssic, Barna 93, inclòs el disc Quina vida.
1: Que grans, Pixamandúrries i els seus antecedents miocs. Aquest grup va, més concretament, aquest disc li hem de dedicar un programa sencer perquè les circumstàncies de gravació van ser realment molt curioses, com les participacions, els instruments, un clàssic català, Baralles.
0: Exacte. Deixi'm dir que aquests tres grups dels que hem parlat, és a dir, Sang Traït, Terratrèmol i Pixamandúrries, tots van gravar el segell Pickup. Ho dic perquè a vegades es critica les companyies de discos i en aquest cas veiem com aquest segell va apostar sense complexes per aquests grups i els van donar suport.
1: No? I era arriscat en aquell moment.
0: Sí, home, i més perquè amb un tema com Barna 93, si per exemple Jordi Vendrell vi que els oraven el programa pel fet de dir segons què sobre les Olimpiades, doncs en aquest cas doncs, crida l'atenció que apostessin per aquest tipus de so i aquestes històries. Si vi sembla, doncs anem a escoltar-la, que Sony Barna 93 de Pixamandúrries.
2: Internacional, d'acord avec l'intérêt du capitalisme et ses mécanismes de contrôle social dans ses objectifs a déclaré ville olympique un petit moment la ville de Barcelone, Espagne.

0: Hem fet aquest programa amb la intenció de veure que en català tenim una llarga tradició de grups que amb la llengua catalana fan rock dur, alguns més dur que altres, però en qualsevol cas, rock dur. Ara arribem a l'actualitat, on el fet de cantar rock dur ja és tot un corrent, diguem, establert, una normalitat que va establir els antecessors abans espantats.
1: I ara escoltarem un grup que canta l'actualitat, aquest sí que no fa falta fer gaires comentaris, i no sense embuts, aquesta gent no tenen filtres. Parlem dels Black Rose 1917 des del Baix Llobregat, on el seu disc, si és personal, és polític, i trobem una cançó de rabiosa actualitat, Puta Renfe i Puta Espanya, que soni Puta Renfe i Puta Espanya. Go!

0: Bé, acabarem de rabiosa actualitat, encara més que la que acabem d'escoltar, amb el que segurament és el grup més conegut del que seria, del que és el rock dur cantat en català. Ells són de les terres de Tarragona i s'anomenen Crim. Contundents, profuns i igual que Black Rose 1917, sense pèls a la llengua. Si teniu un moment, podeu anar a YouTube i veure el videoclip de la cançó que posarem on cremen la Constitució espanyola.
1: A partir d'aquí, que cadascú faci camí. Nosaltres només volíem explicar que hi ha una forta tradició de rock dur cantat en català, que soni Hivern Etern dels Crim.